0: comunicació local estem preparats per presentar-vos els concursants d'avui. Els coneixem ara mateix. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Sant Hilari Sacalm i cap al Vendrell. Contactem amb Laura Llunell, que ens parla des de Ràdio Sant Hilari. Laura, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
1: Bon dia. Aquí tenim en Nil, l'Isaac i en Jordi, que participen en nom de l'Institut d'Escola Sant Hilari.
2: Hola, em dic Nil.
3: Hola, jo sóc l'Isaac.
4: Bon dia, jo sóc en Jordi.
0: Doncs us saludem afectuosament i que tingueu moltíssima sort. Anem ara cap a Ràdio al Vendrell. Com va, Víctor Merencio? Digue'ns qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen.
5: Doncs bé, a mi m'acompanya el Martí, la Carla i l'Abril i ells són estudiants de l'Institut Mediterrània del Vendrell.
6: Hola, sóc el Martí.
7: Hola, bon dia, sóc la Carla.
8: Bon dia, sóc l'Abril.
0: Us desitgem el millor també a vosaltres. I si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
9: Sí, Tina, ben preparada i sobretot concentrada. No sóc cap intel·ligència artificial i no em puc permetre badar gaire, així que la concentració és molt important. Benvinguts i benvingudes, concursants. Quan vulgueu, comencem.
0: Estic segura que els concursants demostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. Però abans de començar amb les proves, hem de recordar el nostre pica-rànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
10: El pica-rànquing.
9: En quarta posició tenim l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut de Palamós amb 3.600 punts. En segona posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. I en primera posició tenim també amb 5.400 punts l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès.
0: Doncs aquest és el pica-rànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
10: A lletrejar.
0: Iniciem el camí a poc, amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut Escola Sant Hilari. Preparat, Nil?
2: Sí.
0: Temps. Excusa.
2: E, C.
9: Hi va una X.
0: Isaac. Decidit.
2: D, E, C. I, D, I, T.
0: Colibrí.
2: C, O, L, I, B, R, I amb accent tancat.
0: Tracte.
2: T, R, A, C, T, E.
0: Passes.
2: P, A, S, S, E, S.
0: Devota.
2: D, E, B alta, O.
9: És B baixa.
0: Jordi. Romana.
4: R-O-M-A-N-A.
0: Acostar.
4: A-C-O-S-T-A-R.
0: Bretó.
4: B-R-A-T.
9: És una E.
0: Nois, en aquesta ocasió heu fet bé 6 paraules que sumen un total de 600 punts al vostre marcador. Bona arrencada. És el torn ara de l'Institut Mediterrània. Preparant, Martí?
6: Sí.
0: Doncs temps. Mascota.
6: M-A-S-C-O-T-A.
0: Pausat.
6: P-A-U-S-A-T.
0: Túnel.
6: T-U amb accent tancat, N-E-L.
0: Feiner.
6: F-E-I-N-E-R.
0: Russes.
6: R-U-S-S-E-S.
0: Regular.
6: R-E-G-U-L-A-R.
0: Temença.
6: T-E-M-E-N-C trencada A.
0: Sufragi.
6: S-O-F-R-A-G.
9: És una O, una O.
0: Carla. Inclòs.
7: I-N-C-L-O amb accent tancat, S.
9: L'accent és obert.
0: Abril, eructe.
8: E-R-U-C-T-E.
0: Benzina.
8: B-N-Z-I.
9: T'has deixat la E.
0: Doncs en aquest cas heu fet bé 8 paraules que sumen un total de 800 punts al vostre marcador. Felicitats, bona arrencada també. Passem de seguida a la prova següent.
11: L'intrus.
0: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Vinga, comencem amb l'Institut Escola Sant Hilari. Les vostres paraules són... rama, manta, xàndal.
4: Rama.
9: Incorrecte, rebot.
0: Institut Mediterrani, al vostre torn.
7: Xàndal.
9: Ara sí, correcte. En català, el conjunt de jersei i pantalons llargs, amples i còmodes, normalment ajustats de punys i de turmells, adequat per fer esport, se li diu xandall i no xandall.
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i us torna a tocar torn per a l'Institut Mediterrània. Les vostres paraules en infinitiu són les següents. Maquinar, adiestrar, marcar.
7: Adiestrar.
9: Molt bé, correcte. En català, del fet d'educar o domar un animal, o també del fet de comunicar a algú destresa en alguna activitat, en diem ensinistrar, i no pas adiestrar.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
10: A lletrejar.
0: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i són una mica més difícils que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Vinga, comencem amb l'Institut Escola Sant Hilari. És el torn de l'Isaac. Estàs preparat?
2: Sí.
0: Temps. Casualment.
2: C-A-S-U-A-L-M-E-N-T.
0: Lentitud.
2: L-E-N-T-I-D-U.
9: És una T, no una D.
0: Jordi, al·lusions.
4: A-L-U-C.
9: L geminada.
0: Nil, inscriure.
2: I-N-S-C-R-I-U-R-E.
0: Rapinyaire.
2: R-A-P-I-N-Y-A-I. R-E.
0: Mediadora.
2: M-E-D-I-A-D-O-R-A.
0: Autògraf.
2: A-U-T-O amb accent obert. G-R-A-F.
0: Rondalla.
2: R-O-N-A.
0: Doncs, nois, heu fet un total de 5 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. Felicitats! És el torn ara de l'Institut Mediterrània. Preparada, Carla?
7: Sí, preparada.
0: Temps. Barbaritat.
7: B-A-R-B-A-R-I-T-A-T.
0: Astutament.
7: A-S-T-U-T-A-M-N-T.
0: Il·luminada.
7: I-L-G-M-I-N-A-D-A.
0: Emprendre.
7: E-M-P-R-E-N-D-R-E.
0: Infusions.
7: I-N-F-U-S-I-O-N-S.
0: Serenata.
7: S-R-E-N-A-T-A.
0: Brutícia.
7: B-R-U-T-I amb accent tancat, C-I-A.
0: Armariet.
7: A-R-M-A-R-I-E-T.
0: Futurista.
7: F-U-T-U-R-I-S-T-A.
0: Carruatge.
7: C-A-R-R.
9: T'has embolicat.
0: Abril, atracció.
8: A-T-R-A-C-C-I-O amb accent tancat.
0: Doncs en aquest cas n'heu fet un bon grapat d'encerts, fins a un total de 10 que sumen 2.000 punts al vostre marcador. Moltíssimes felicitats. És el moment ara de saber com van els marcadors. Jurat, t'escoltem.
9: En aquests moments, l'IE Sant Hilari, de Sant Hilari Sacalm, té acumulats un total de 1.600 punts i l'Institut Mediterrània del Vendrell en té un total de 3.200.
0: Doncs l'Institut Mediterrània que agafa avantatge, però no us espisteu perquè encara queden moltes proves i es poden acumular molts més punts. El Picalletres no perd ritme. Següent prova. En la prova musical d'avui ens n'anem cap a Oliva, al País Valencià, lloc de naixement de Maria Bartomeu i Sòria, coneguda artísticament com La Maria. La seva música combina tradició i electrònica i dona com a resultat unes composicions úniques i captivadores. En l'edició dels Premis Ovidi Montlló del 2023 es va imposar en les categories d'artista revelació, millors arranjaments i millor cançó per Montbatlatori. Avui escoltarem el tema Gall Roig, Gall Negre. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Gall Roig, Gall Negre, de La Maria.

0: Quina personalitat té la música de la Maria, oi? Espero que hagiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Escola Sant Hilari, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, com era el gall negre?
2: Fort.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut Mediterrània. Segons la cançó, com era el gall negre?
4: Negre.
3: Incorrecte, el gall negre era gran. Escoltem-ho.
0: Institut Mediterrània. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, com era el gall roig?
2: Petit.
3: Incorrecte, rebot.
2: Cantallaire.
3: Tampoc és correcte, ho sentim. Era valent. Escoltem-ho. Però el roig
0: era valent. Doncs en aquesta ocasió tampoc heu aconseguit aquests 200 punts. Moment ara de tornar a lletrejar. La prova reina del pic a lletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. Comencem amb l'Institut Escola Sant Hilari. Jordi, el teu torn. Temps. Versemblant.
2: B-A-R.
3: Es ve baixa.
0: Nil. Exercitació.
5: E-X-E-R-C-I-T-A. A, C, I, O, màxim tancat.
0: Ministerial.
5: M, I, N, I, S, T, E, R, I, A, L.
0: Construïssim.
5: C, O, N, S, T, R, U, I amb dièresi.
3: No porta dièresi, és accent.
0: Isaac. Funcionament.
5: F-U-N-C-I-O-N-A-M-E-N-T.
0: Commemoratiu.
5: C-O-M.
0: Doncs en aquest nivell heu fet bé un total de 3 paraules que sumen 900 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Mediterrània. Preparada, Abril?
4: Sí.
0: Temps. Intractable.
4: I-N-T-R-A-C-T-A-B-L-E.
0: Pressupòsit.
4: P-R-E-S-S-U-P-O-S.
3: La O porta accent obert.
0: Martí. Corresponsal.
6: C-O-R-R-E-S-P-O-N-S-A-L.
0: Desplaçaríeu.
6: D-E-S-P-L-A-C-A. R-I-E-U.
3: La I porta accent.
0: Carla, curiosament.
4: C-U-R-I-O-S-A-M-E-N-T.
0: Negociacions.
4: N-E-G-O-C-I-A-C-I-O-N-S.
0: Descongelant.
4: D-E-S-C-O-N.
3: T'has embolicat a l'inici.
0: Doncs en aquest cas heu fet bé un total de 4 paraules que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: En aquests moments les puntuacions són les següents. L'Institut Escola Sant Hilari de Sant Hilari Sacalm té un total de 2.500 punts i l'Institut Mediterrània del Vendrell en té un total de 4.400.
0: Molt bé, doncs així queden els marcadors a la recta final i anem a l'última prova de lletreig del Picalletres, una prova en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Laura Llunell, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui?
7: En Nil.
0: En Nil. I Víctor Merencio, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula?
8: El Martí.
0: Perfecte. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Per tant, desconnectem primer de Ràdio El Vendrell. Víctor Merencio, fins ara mateix.
8: Fins ara mateix.
0: Comença la prova a l'Institut Escola Sant Hilari. Estàs preparant, Nil?
5: Sí.
0: Som-hi, doncs. En geometria, quan una recta o un pla formen amb una altra recta o un altre pla angles rectes, es diu que són perpendiculars. Com a exercici matemàtic, a classe podem traçar una perpendicular. També a la vida diària, per exemple, podem dir que un carrer és perpendicular a un altre. Doncs bé, la megaparaula d'avui és la qualitat d'aquest adjectiu. La megaparaula d'avui és... perpendicularitat.
5: Perpendicularitat.
3: Correcte, endavant.
5: PERPENDICULARITAT.
0: Molt bé, Nil.
3: Bravo, Nil.
0: Felicitats, has llegit molt ràpid i amb molta convicció.
5: Gràcies.
0: Després veurem com ho fa l'altre equip, d'acord? Però de moment desconnectem de Ràdio Sant Hilari. Fins ara, Laura Llunell.
7: Fins ara.
0: Institut Mediterrània, sou a punt? Estàs preparat, Martí?
6: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui ens endinsem en les matemàtiques, on la geometria s'encarrega d'estudiar les perpendiculars, és a dir, els angles rectes que una recta o un pla formen amb una altra recta o un altre pla. Aplicat a la vida diària, per exemple, podem dir que un carrer és perpendicular a un altre. Doncs bé, la megaparaula d'avui és la qualitat d'aquest adjectiu. La megaparaula d'avui és... perpendicularitat.
6: Perpendicularitat.
3: Molt bé, endavant.
6: PERPENDICULARITAT.
0: Molt bé, molt bé, Martí.
3: Fantàstic.
0: Molt bé, eh? Molt bé, molt ràpid i moltíssima seguretat. Connectem de nou, per tant, amb les dues ràdios. Laura Llunell, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Escola Sant Hilari?
7: 2.500.
0: 2.500 punts apostats. I Víctor Merencio, quants punts ha apostat el teu equip?
8: 3.000.
0: 3.000 punts. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Escola Sant Hilari ha lletrejat la mega paraula... correctament! I l'Institut Mediterrània ha lletrejat la mega paraula... correctament, també! Hem de dir que ho heu fet molt bé els dos equips, molt segurs i amb molta seguretat. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
3: Molt bé, doncs, les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Institut Escola Sant Hilari de Sant Hilari Sacalm ha aconseguit finalment 5.000 punts. I l'Institut Mediterrània del Vendrell n'ha aconseguit 7.400.
0: Fantàstic, els dos equips heu aconseguit una gran quantitat de punts, que em sembla que això després es traduirà en una bona notícia. Però bé, primer de tot anem a parlar amb el centre guanyador del programa d'avui, que és l'Institut Mediterrani, amb aquests 7.400 punts. Parlem amb ells. Com esteu, nois?
6: Molt bé.
4: Sí, bastant bé.
0: Sí, no? Contents? Heu fet una molt bona participació.
8: Hi ha unes bones rialles aquí al Vendrell.
0: Home, tu diràs. Escolteu, quina prova us ha semblat més complicada? A veure.
4: La de la cançó.
6: Sí.
0: La de la cançó. sí. Jo sempre dic que jo és la que trobo més complicada, perquè si no et coneixes la lletra és una mica complicat. Però bé, us ho heu passat bé? Us havíeu preparat molt?
9: Sí,
10: sí, molt bé.
9: Sí, ja ens havíem preparat.
0: Molt bé, doncs me n'alegro moltíssim. No em vull oblidar també de parlar amb l'Institut Escola Sant Hilari, perquè també heu fet una boníssima participació. Com esteu?
11: Bé.
0: Sí? En el vostre cas us havíeu preparat molt o què?
11: Bastant, sí. Bastant.
0: I el que dic, malgrat la derrota, ho heu fet estupendament bé, 5.000 puntassos, que no ho fa qualsevol, eh? Doncs res, espero que us ho hagueu passat molt bé. I ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si han aconseguit una plaça els concursants d'avui.
12: El Picarrànquing.
3: Tenim bones notícies, Tina. En quarta posició entra el Picarrànquing l'Institut Escola Sant Hilari de Sant Hilari Sacalm amb 5.000 punts. En tercera posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La segona posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès amb 5.400 punts també. I encapçala el Picarrànquing, entra en el Picarrànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell, participant d'aquest programa d'avui amb 7.400 punts. Enhorabona!
0: Doncs en aquest cas entreu tots dos en aquest Picarrànquing. Vaig primer a parlar amb l'Institut de Sant Hilari Sacalm. Molt bé, no? Quarts?
5: Sí, sí.
11: Sí, no ens ho esperàvem.
0: Però és el que us he dit, aquests 5.000 punts us serveixen per mantenir-vos en aquest Picarrànquing de moment, a veure si ho manteniu durant els propers programes. Moltíssimes Esperem. Felicitats.
5: Gràcies.
11: Gràcies.
0: I ara vaig a parlar amb els encapçaladors d'aquest Picarrànquing, l'Institut Mediterrània. Moltíssimes felicitats.
13: Moltes gràcies.
14: Moltes gràcies.
15: Moltes gràcies.
0: 7.400 puntassos, eh? Això és una puntuació difícil de superar. Us ho esperàveu
13: sí.
0: o no?
13: Ha valgut la pena haver practicat tant.
0: Clar, i l'aposta valenta que heu fet també us ha servit per arribar fins aquí. Doncs moltíssimes gràcies. A veure si ho aconseguiu mantenir al llarg de la resta de programes. I només em queda acomiadar el programa. Laura Llunell, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. I Víctor Merencio i la resta de concursants, també moltes gràcies per la vostra feina d'avui.
8: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-vos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una forma divertida. Escoles, no oblideu seguir el Picarrànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat. A reveure.
1: Picalletres. Juguem

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, divendres 19 de juny. Les tres paraules del dia són marihuana, festes, piscines i avui afegim una quarta, femenina. Marihuana desmantella en una plantació de marihuana al veïnat de Sant Daniel de Tordera. I ahir un autobús de línia xoca contra un immoble a l'avinguda Montseny al veïnat de Sant Pere sense provocar ferits. Festes. Comencen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí, que s'allargaran fins al 24 de juny. I el Teatre Claver es vesteix avui de gala per al concert de final de curs de la seva escola de música. Piscines. Demà obren les piscines municipals de Tordera. Un any més s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre alumnes des de I3 fins a quart d'ESO. I Castor organitza una plantada de telescopis al Parc Prudenci Bertrana aquest dissabte, una activitat també gratuïta. Femenina. La tercera volta ciclista a Catalunya femenina tallarà avui el trànsit a Tordera. Les carreteres afectades seran la Girona 512 i la Nacional 2. Es preveu el tall entre un quart de 6 i les 6 de la tarda. I arriba aquest dissabte la competició benèfica de CrossFit Tordera a Edeseo. La competició té un objectiu clar: recaptar fons per l'associació. Desmantellen una plantació de marihuana al veïnat de Sant Daniel. L'operatiu policial assalta amb 4 persones investigades i el desmantellament d'una infraestructura preparada per a cultius de grans dimensions. I ahir, com anàvem explicant, un autobús en línia va xocar contra un immoble a l'avinguda Montseny al veïnat de Sant Pere sense provocar ferits. Diversos tècnics han analitzat i valorat en les darreres hores l'estabilitat estructural de l'immoble i s'ha donat assistència als veïns afectats. Avui és el Dia Mundial de Passejar Sense Pressa. Avui és Sant Ramaut, abat i fundador dels Camaldesos. Avui fan anys el jugador de bàsquet Dirk Nowitzki, 48 anys. Falten 2 dies per l'estiu, en falten 66 per Sant Bartomeu. Avui esperem un dia amb intervals de núvols i clarianes, ambient càlid, màxim al voltant de 29 graus. Demà una mica més de calor, amb temperatures que poden arribar als 30-31 graus. La dita pel juny, la falç al puny. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. La notícia curiosa ens parla que avui se celebra arreu del món el Dia de Passejar Sense Pressa, una iniciativa creada el 1979 com una resposta humorística a la febre del jogging que hi havia implantada als Estats Units.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.

0: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.

0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 19 de juny de 2026. Una vintena d'entitats mataronines exigeixen que es deixi d'abordar el problema de l'habitatge només amb solucions policials. Mar Tres Serres.
1: Els últims aldarulls al barri de Cerdanyola, però sobretot la recurrència de desnonaments a la ciutat amb totes les derivades socials associades, han fet que una vintena d'entitats socials de Mataró, entre les quals hi ha associacions de veïns o sindicats, hagin signat i fet públic un manifest en què exigeixen a l'administració que aturi tots els desnonaments que hi hagi programats i que deixi d'abordar la problemàtica de l'habitatge des d'una perspectiva exclusivament policial.
0: El Tribunal Europeu avala el 25% de castellà a l'escola Turó del Drac de Canet. Dani Grau.
2: Doncs, segons el Tribunal, amb seu a Estrasburg, aquesta mesura no vulnera el dret al respecte de la vida privada i familiar dels demandants.
0: El Sant Bifes fa un pas endavant i es consolida com un gran festival al Maresme. Martí Capçada.
3: Després de l'èxit de les dues primeres edicions, l'organització aposta per una experiència més completa que combina música, arts de carrer, espectacles, gastronomia, mercat artesanal i activitats familiars en un espai únic.
0: L'esplai El Pas de Palafolls lliura el xec de més de 11.500 euros a la FANOC. Jordi Prats Avalls.
4: Si aquests diners recaptats durant la caminada solidària del passat mes d'abril es destinaran íntegrament a la casa dels Xuclis per oferir allotjament a famílies que tenen fills en tractament oncològic.
0: I l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra aquest diumenge la Diada Universal de la Sardana, Ona Malgrat.
5: La jornada coincideix amb la Diada del Soci i alhora serveix per donar el tret de sortida a la temporada de ballades d'estiu de l'entitat.

0: Bona tarda. Una vintena d'entitats mataronines exigeixen que es deixi d'abordar el problema de l'habitatge només amb solucions policials. Marc Treserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, com dèiem abans, els últims aldarulls al barri de Cerdanyola, però sobretot la recurrència de desnonaments a la ciutat amb totes les derivades socials que són associades, han fet que una vintena d'entitats de la ciutat, entre les quals hi ha associacions de veïns o sindicats, hagin signat i fet públic un manifest en què exigeixen a l'administració que aturi tots els desnonaments que hi hagi programats i que deixi d'abordar la problemàtica de l'habitatge des d'una perspectiva exclusivament policial. N'informava TV Mataró, que assenyala que entre les entitats signants hi ha associacions de veïns dels barris de Rocafonda o del Pla d'en Buet, el Sindicat de l'Habitatge de Mataró, la CGT i fins i tot l'AMPA de l'Escola Rocafonda. Aquests col·lectius consideren inacceptable que el debat públic s'hagi centrat en els disturbis i afirmen que amb això es desvia l'atenció del veritable problema, que és l'emergència habitacional. El manifest assenyala específicament l'Ajuntament de Mataró i el PSC, a qui s'acusa d'haver prioritzat el control, la vigilància i els dispositius policials per davant de qualsevol altra estratègia per protegir el dret a l'habitatge. Les entitats recorden que a Mataró es du a terme de mitjana un desnonament cada dia i que barris com el de Cerdanyola arrosseguen des de fa dècades situacions de pobresa i desigualtat i desmantellament de serveis i equipaments públics. Un còctel tot plegat que fa que sigui no només lògic, sinó previsible el malestar social.
0: El Tribunal Europeu avala el 25% de castellà a l'escola. Turó del Drac de Canet. Dani Grau, bona tarda.
2: Bona tarda. El Tribunal Europeu de Drets Humans avala el 25% de les classes en castellà i el govern que assegura que no afectarà el model educatiu català. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat la demanda presentada per diverses famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la imposició judicial d'impartir un mínim de 25% de les classes en castellà. Segons el tribunal, amb seu a Estrasburg, França, aquesta mesura no vulnera el dret al respecte de la vida privada i familiar dels demandants. En la resolució, els magistrats consideren que el percentatge fixat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estableix un equilibri adequat entre la preservació de la unitat del sistema educatiu espanyol i la promoció de la diversitat lingüística. El Tribunal Europeu subratlla que el català continua sent la llengua predominant de l'ensenyament i que la introducció d'un 25% en castellà no altera substancialment la política lingüística dels centres. El Tribunal també argumenta que excloure completament el castellà de l'ensenyament podria limitar el dret dels ciutadans espanyols a ser escolaritzats en la llengua nacional. En aquest sentit, recorda que Catalunya és una comunitat bilingüe on tant el català com el castellà tenen la consideració de llengües oficials.
0: Molt bé, i desmantellen una plantació de marihuana al veïnat de Sant Daniel a Tordera, Marc Treserres.
1: Sí, la col·laboració entre cossos policials ha permès assolir un nou èxit en matèria de seguretat al municipi. Gràcies a un operatiu conjunt amb la Guàrdia Civil i el suport de la policia local s'ha aconseguit desmantellar, com deia Gemma, una plantació de marihuana situada en una finca del veïnat de Sant Daniel. L'actuació ha permès intervenir aproximadament fins a 200 plantes de marihuana i una infraestructura preparada específicament per a cultius de grans dimensions. El dispositiu ha finalitzat amb resultats bons per a la investigació, ja que amb la detenció de dues persones i la investigació de dues més, totes elles han estat acusades d'un presumpte delicte contra la salut pública i els han pogut, com dèiem, detenir. Des del consistori tordarenc destaquen que la coordinació entre les diferents administracions i cossos policials ha sigut clau per garantir la seguretat a la població i obtenir-ne aquests resultats efectius en tipus d'operacions com aquestes.
0: I l'Ajuntament de Calella obre una línia de subvencions de fins a 1.000 euros per impulsar la innovació empresarial. Sergi Ferrer.
3: El Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Calella ha posat en marxa una nova línia de subvencions adreçada a les empreses amb centre de treball a la ciutat. Aquests ajuts tenen com a objectiu donar suport a projectes d'innovació i millora empresarial en àmbits com la transformació digital, l'enfortiment i la dinamització de l'activitat econòmica, la captació i el desenvolupament del talent la internacionalització, la sostenibilitat energètica i ambiental, així com la millora del disseny o dels processos d'elaboració de productes i serveis. Les empreses que compleixin els requisits establerts poden sol·licitar una subvenció de fins a 1.000 euros per desenvolupar les seves iniciatives. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d'agost d'enguany.
0: I desallotgen un assentament il·legal de persones a l'espigó de l'estació de Premià de Mar. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs hi ha acció policial aquest matí per desallotjar un grup d'individus que d'uns dies ençà havien plantat un assentament il·legal a l'espigó de l'estació. La informació l'ha donada l'Ajuntament, que explica que l'acció es fa després de constatar que s'estava produint una situació anòmala i insalubre i que també s'havien detectat actituds, diuen, que posaven en risc la integritat de les persones, com ara l'encesa de focs. No hem aclarit quanta gent conformava l'assentament ni si aquesta persones residien a l'indret o només l'utilitzaven com a punt de reunió, però sí que ens indiquen que no s'han fet detencions. Es dona el cas que aquesta setmana la formació política Aliança Catalana del Maresme publicava a la xarxa X un avís per a denunciar aquesta circumstància.
0: Canviem de qüestions. El Sant Bifest fa un pas endavant i es consolida com un gran festival al Maresme. Martí, seguim amb tu.
4: Correcte. Sant Vicenç de Montalt ja escalfa motors per una tercera edició del Sant Bifest, que se celebrarà del 31 de juliol al 3 d'agost al Parc dels Germans Gabrielistes. Amb el lema "La màgia de viure-ho junts", el festival evoluciona enguany cap a un format multidisciplinari, amb l'objectiu de convertir-se en una de les cites familiars de referència de l'estiu a la comarca. Després de l'èxit de les dues primeres edicions, l'organització aposta per una experiència més completa, que combina música, arts de carrer, espectacles, gastronomia, mercat artesanal i activitats familiars en un espai únic. Judit Llimós, directora artística del Sant Bifest, ens explica les novetats d'aquest any.
5: I una de les novetats d'aquest any és que a un preu molt popular hi hauran inclosos els concerts de la nit, és a dir, que es podran passar des de l'obertura fins que es tanquin les portes del Sant Bifest. La gent que vinguin el dia sencer allà, si volen... Bueno, el dia sencer no, em sembla que obrim a les 7 de la tarda fins després del concert, disfrutant de la frescor dels jardins i de tota la quantitat d'activitats que tindran a dintre.
4: El festival comptarà amb dos concerts diaris. Les tardes estaran dedicades al talent emergent femení amb actuacions de Gemma Humet, Jessamí Boada, Irene Cortés i Palmira Hielo. A les nits, el públic, en canvi, podrà gaudir de propostes destacades com Arrels de Gràcia, The Secret Investment de Tonya Ricci, Les Caramba i la Clarence Becker Band. Més enllà de la música, el Village del Sant Bifest oferirà espectacles de màgia amb Sergi Armentano, humor amb Cristina Parera, circ itinerant, tallers creatius, una zona infantil, food trucks i el màrquet impulsat per Casa Canela, que donarà protagonisme al talent local.
0: Gràcies. I la tercera volta ciclista a Catalunya tallarà avui el trànsit a diversos municipis del Maresme, un d'ells a Tordera. Marc.
1: Sí, a causa de la tercera volta ciclista, com bé tu deies, de Catalunya femenina, causarà talls importants en el trànsit del poble de Tordera. L'esdeveniment esportiu que disputa la seva primera etapa amb un recorregut de gairebé 92 quilòmetres amb inici i final a Santa Susana obligarà a restringir el trànsit en dues de les vies principals que travessen el municipi. La carretera 512, d'on vindran les ciclistes en direcció a sud, i la Nacional 2 en direcció a Santa Susana. L'horari general d'afectació en aquestes dues carreteres serà entre 4:45 i les 6 de la tarda. Pel que fa específicament al pas de les ciclistes per Tordera, l'organització preveu que l'afectació màxima i els talls es concentrin entre 5:45 i les 6, on s'espera que passin per al poble. Davant d'aquests talls inevitables i per garantir el desenvolupament i la seguretat de la prova esportiva, es demana que s'utilitzin vies alternatives i que es planifiquin els desplaçaments sortint amb prou antelació de casa.
0: Estimem, Calella denuncia el mal estat del carrer Església. Segons diuen, hi ha brutícia i zones on s'hi enganxen les sabates. Sergi Ferrer.
3: Sí, el portaveu d'Estimem Calella, Enric Gómez, ha posat el focus en l'estat del carrer Església, que és el carrer més concorregut de la ciutat, del que ha dit que presenta actualment un estat de deteriorament i brutícia que no s'havia vist en altres moments. Ha denunciat que en diversos trams el paviment enganxa les sabates i ha atribuït la situació a una manca de control sobre alguns establiments, especialment de restauració pel que fa a la neteja de les terrasses. En aquest sentit, Gómez ha defensat la necessitat de fer complir l'ordenança pública i ha apuntat que la situació actual posa sobre la taula la necessitat d'una actuació més profunda sobre el paviment. De fet, ha deixat entreveure que el carrer podria requerir una renovació del terra més aviat que tard, tenint en compte el seu estat de conservació.
6: Que és de les vegades que Calella segurament en el, van denotant doncs, una certa deixadesa, no? També amb el tema de la neteja del paviment, que és de les vegades que Calella segurament en el carrer Església el veiem més desgastat i més brut segurament en tota la història del terra del carrer Església, no? Per què? Doncs perquè no s'estan fent els mecanismes de control a molts restauradors que o bé no netegen, no utilitzen els productes líquids adequats. Sí, si tenen la terrassa activa, és la seva obligació deixar-les tal i com hauria d'estar, impecables. No es compleix a molts llocs, a Calella pots caminar perfectament per alguns trams, enganxar-te amb els peus pràcticament, dient bàsicament que facin complir l'ordenança. I després també tenim molts puestos encara de souvenirs que tenen samarretes doncs, pejoratives i despectives respecte al sexe femení.
3: En paral·lel, el regidor ha qüestionat la gestió del servei de neteja municipal i els retards a la nova contractació, advertint que la situació es podria traduir en una percepció de servei incomplert per part de la ciutadania. També ha defensat la necessitat de replantejar el model de passeig de mar, que considera que ha perdut dinamisme i necessita una revisió global dels seus usos i de l'espai públic.
0: Gràcies. I malgrat la segona caminada solidària de l'associació Aixafarroques, ja suma prop dels 200 participants a una a Malgrat.
7: Així és, l'associació Aixafarroques ja suma prop dels 200 participants en la segona edició de l'activitat solidària Camina i Remullat per l'Ela, que se celebrarà, de fet, aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a la plaça de Xesco Boix. La proposta comptarà amb una caminada solidària d'uns 5 quilòmetres pels voltants del poble i, finalment, un vespreig amb servei de bar i música a la mateixa plaça Xesco Boix. Com a novetat, a la caminada hi participarà l'atleta Enric Casacoberta i el Zina, qui farà a partir de l'agost el repte Ruta 66 per l'Ela, una travessia de 3.940 quilòmetres des de Chicago fins a Los Angeles. Els diners recaptats aniran destinats a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Per participar a la caminada s'haurà de pagar 10 euros que es pot fer moments abans d'iniciar l'activitat. L'ELA és una malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones motores del cervell, tronc encefàlic i mèdula espinal. Aixafarroques tira endavant aquesta iniciativa de la mà de la Fundació Catalana L'ELA d'ELA Miquel Valls.
0: I Palafolls té 321 cobertes amb fibrociment. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
8: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, encara són moltes les cobertes de cases i naus industrials que estan fetes amb fibrociment arreu del territori. Més conegut amb el nom d'Uralita, el fibrociment, una barreja de ciment en fibres d'amiant, va ser utilitzat fins al 2000 de forma massiva a la construcció i a la indústria. El 2002 es va prohibir la comercialització de qualsevol mena de material que contingués amiant, ja que es va demostrar que la inhalació de les fibres d'aquest material podia provocar malalties com abastosi, mesoteliomina o algun tipus de càncer. El material que ja estava instal·lat es podia mantenir mentre estigués en bon estat o fins al final de la seva vida útil, estimada en un màxim de 40 anys. Per tant, cal retirar els materials amb amiant que encara resten al territori com més aviat millor. Per tal de saber quin material d'amiant queda encara a Catalunya, la Generalitat ha elaborat un visor que utilitza un mètode d'autodetecció amb diferents algoritmes que ajuda a identificar cobertes que estan fetes de fibrociment. A Palafolls, per exemple, n'hi ha encara 321, la majoria de la zona compresa entre Santa Maria, Mascarbó i zona industrial nord. En aquesta zona n'hi ha una de cada tres teulades d'Uralita identificades. A Sant Genís i Ciutat Jardí, per exemple, se n'han trobat 91 i al centre, juntament amb algunes casetes de la zona agrària de Xonpuig, un total de 89. A Sant Lluís encara queden 42 cobertes amb fibres d'amiant. Malgrat té una xifra similar de cobertes d'Uralita amb 394. Blanes supera les 400 i Tordera encara té molta feina a fer per retirar cobertes de fibrociment amb 800 teulades amb aquest material.
0: I Caldes Estrac amplia l'oferta d'estiu amb tres casals plens d'esport, lleure i diversió. Martí.
4: Amb l'arribada de les vacances escolars, Caldes d'Estrac torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals i activitats d'estiu adreçades a infants i joves. Entre el 22 de juny i el 31 de juliol, les famílies podran escollir entre tres propostes diferents que combinen lleure, esport i activitats educatives. Una de les opcions és el casal d'estiu de l'AFA de l'Escola Sagrada Família, que enguany es traslladarà a la sala cultural a causa de les obres previstes al centre educatiu. El casal inclourà jocs, manualitats, excursions, activitats aquàtiques i sortides, a més de servei d'acollida i menjador. Per als aficionats al patinatge, el Club de Patinatge de Caldes d'Estrac i el de Llavaneres organitzen una nova edició de la tecnificació d'estiu de patinatge. Les activitats es desenvoluparan al pavelló municipal i combinaran entrenaments tècnics amb tallers lúdics, piscina i activitats a la platja. La tercera proposta és el campus de vòlei de Caldetes, Esports i Cultura, que oferirà sessions d'iniciació i perfeccionament tant de vòlei pista com de vòlei platja. Les activitats es complementaran amb jornades a la piscina i diferents propostes esportives i recreatives.
0: Gràcies i l'esplai. El pas de Palafolls lliura el xec de més de 11.500 euros a la FANOC. Jordi.
8: Sí, l'esplai al pas, com deies, Gemma, ha fet oficialment el lliurament del xec solidari a l'Associació de Famílies i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, l'associació AFANOC, posant el punt final a la caminada solidària de 2026, que va acabar recaptant 11.529,40 euros, un import que supera amb escreix les primeres previsions de l'organització. A l'acte de lliurament, celebrat ahir, doncs, hi van participar els representants de l'organització de la cursa i la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafolls, Susana Pla. Aquests fons es destinaran íntegrament a la Casa dels Xuclis, un recurs fonamental a la FANOC que ofereix allotjament temporal i suport psicosocial a les famílies que s'han de desplaçar lluny de casa perquè els seus fills rebin tractament oncològic en hospitals de referència. Aquest donatiu és el fruit de l'èxit rotund de la primera edició de la Caminada Solidària contra el Càncer Infantil celebrada el passat 26 d'abril, tot i que inicialment s'havien inscrit unes 550 persones, la jornada va acabar aplegant més de 850 participants que van recórrer els 6 quilòmetres del circuit amb sortida des de la plaça de Popi. L'esdeveniment va néixer d'una idea informal fa només uns mesos i s'ha convertit en una fita multitudinària. Els participants que van pagar una inscripció solidària de 10 euros no només van caminar per la causa, sinó que van gaudir d'una jornada festiva amb música, avituallaments i premis. Davant l'acollida massiva i la gran recaptació aconseguida, que gairebé ha duplicat els 5.500 euros previstos inicialment, l'Esplai al Pas ja ha confirmat que hi haurà una segona edició d'aquesta caminada per continuar donant suport a la lluita contra el càncer infantil.
0: I en cultura, una gran gimcana enfrontarà pirates i premianencs durant la Festa Major de Premià. Martí.
4: Així és, la Festa Major de Premià estrenarà enguany el Premià en Joc, una competició que enfrontarà els bàndols de pirates i premianencs a través de diverses proves i activitats repartides al llarg de la celebració. La iniciativa coincideix amb el 30è aniversari del primer desembarcament pirata i s'ha inspirat en experiències d'altres municipis, com la Festa Major dels Blancs i Blaus de Granollers. L'objectiu, segons explica Quim Not, tècnic de Cultura i Festes, és implicar més a la ciutadania en la celebració i també reforçar la identificació amb els dos bàndols. La primera activitat puntuable serà el concurs de guarniment de balcons, finestres, portes i aparadors. Les inscripcions s'obriran dilluns vinent a través del web de l'Ajuntament i els participants podran decorar els seus espais amb ambientació pirata o premianenca. Els guanyadors aportaran punts al seu bàndol.
9: D'una demanda que ha vingut donada per part de les entitats, volem implementar unes proves de competició com es fa en altres pobles, per potenciar el sentiment de pertinença en els bàndols, que estem veient que cau una mica, que ara només la gent va al desembarcament, es vesteix aquell dia, el fa i ja està, i llavors, a través d'aquestes proves, el que volem és doncs, apropar nous públics i que la gent doncs, es senti més a la festa del seu poble.
4: A més del concurs de guarniments, el premi en joc inclourà una donació de sang el dissabte 4 de juliol i una tarda de proves populars el divendres 10. Entre les activitats previstes hi haurà una estirada de corda, una passada de boles de canó i un llançament d'espardenya amb categories infantil i adulta. La competició es resoldrà el mateix divendres abans del concert de quilòmetre zero. Els resultats es podran seguir a través d'un apartat específic al web de la Festa Major. La voluntat de l'Ajuntament és que aquesta iniciativa tingui continuïtat i es consolidi com un nou element participatiu de la celebració.
0: I encara en cultura, Canet recupera el Ball d'Hemorratxes, Dani Grau.
2: Sí, des del Centre d'Estudis Canadencs, en col·laboració amb la Plataforma per la Llengua, s'ha decidit recuperar aquesta dansa tradicional. El Ball d'Hemorratxes és una dansa tradicional que es ballava cada any per la Festa Major de Canet i altres poblacions del Maresme. Fa molts anys que, malauradament, aquesta dansa es va perdre. De fet, hi ha hagut d'altabaixos en aquesta tradició. A través d'una recerca en diversos arxius i del dietari del doctor Maria Serra, sabem que hi havia dues maneres de ballar-la. Per tal de situar en context aquesta dansa, el seu origen i l'arrelament d'aquest ball al nostre poble, demà dissabte a les 6 de la tarda es farà una conferència a les 6 de la tarda, com dèiem, a càrrec de Xavier Mas, historiador canadenc Sergi Alcalde, a la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner. Però per veure tal com es ballava, haurem d'esperar fins al 28 de juny. Des de la Plataforma per la Llengua han fet una recerca als arxius de l'Esbart en Saire de Catalunya, on hi han trobat una partitura que han pogut adaptar, i a partir d'aquí els joves del centre parroquial han après el ball i el representaran el diumenge 28 de juny.
0: I l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra aquest diumenge la Diada Universal de la Sardana, Ona Malgrat.
7: Així és, l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra aquest diumenge una nova edició de la Diada del Soci, una jornada que coincideix amb la commemoració de la Diada Universal de la Sardana i que serveix alhora per donar el tret de sortida a la temporada de ballades d'estiu de l'entitat. La programació començarà amb una missa en record dels socis difunts de l'agrupació. Durant l'ofici es farà una sardana al voltant de l'altar per la colla Mans Amigues de Casa de la Selva. Tot seguit es farà un vermut musical al local de la Barretina Vermella. La jornada finalitzarà amb una ballada de sardanes a Can Campassol. En el marc de la Diada Universal de la Sardana també es farà la lectura del comunicat oficial de la jornada, que aquest any ha estat redactat pel músic Jordi Molina.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
10: Hola, molt bon dia. Avui la jornada ve marcada bàsicament per un temps que es manté estable i dominat pel sol, amb la presència d'alguns núvols aquest matí, núvols poc importants, i tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, una situació que continuarà igual durant tot el cap de setmana. I no només això, sinó que, a més, les temperatures que aquests dos últims dies s'han mantingut més aviat a ratlla pel que fa a les màximes, aniran pujant, i de fet diumenge tindrem valors de 31 a 33 graus a prop de la costa, i cap a l'interior de la comarca ja arribarem als 35, puntualment als 36 graus. Per tant, temperatures que van cap amunt, i aquesta serà una mica la tònica dominant per la setmana vinent. A partir del dia de Sant Joan, ja ho acabarem de concretar, a partir de dimecres sembla que hauríem de parlar ja d'una onada de calor pròpiament dita, ja que tindrem uns quants dies amb temperatures per sobre del que tocaria, unes temperatures que podrien superar els 34 graus a la franja costanera i els 36-37 graus cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor intensa la que esperem pels pròxims dies, tot això sense precipitacions, potser de cara al el que seria el divendres de la setmana vinent tindrem més núvols i no descartem alguna gotellada, però ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació estable i, sobretot, molt càlida pels pròxims dies. Per cert, aquest diumenge, quan passin 25 minuts de les 10 del matí, arribarà oficialment l'estiu.
0: Molt bé, doncs ja ho heu escoltat. Aquests dies vindran amb molta calor i una pujada de les temperatures a partir de diumenge. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem parlarem de cinema amb la Mireia González per conèixer les estrenes més destacades a les sales i també a les plataformes. També parlarem amb la Mercè Masferrer dels Maduixots per saber què faran per la revetlla de Sant Joan a Palafolls. I bé, també farem el repàs a les xarxes socials que fem cada dia a aquesta hora. Fins ara.
11: La xarxa de comunicació local. Tordera.
12: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
13: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
14: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
15: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
14: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
15: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
11: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Sense 7.1 FM.
16: I un local.
17: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
0: Molt bé, passen 3 minuts a 3:45 de la tarda. Moment de fixar-nos en les xarxes socials i en el que es diu en elles. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma.
0: Tu diràs avui què és notícia al Maresme.
4: Doncs bé, és notícia del Maresme i una mica a tot Catalunya, ja que és d'aquells temes que ja es comença a escoltar a tot arreu on vagis, eh? I parlem de la calor, ja que ara sí que arriba de valent al Maresme i, a més, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per calor intensa que començarà just aquest diumenge i que es podria allargar com a mínim fins dimarts. Tot i l'efecte moderador del mar, al Maresme es preveu un augment notable de les temperatures, especialment als nuclis urbans, on la sensació de xafogor serà més marcada. També es podrien registrar nits tropicals amb temperatures que no baixaran dels 20 graus. L'episodi també, com hem dit, afectarà bona part de Catalunya, però arriba en un moment especialment assenyalat, ja que estem a les portes de la revetlla de Sant Joan i de l'inici oficial de l'estiu. Per això mateix es recomana hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol a les hores centrals del dia i extremar precaucions durant activitats a l'aire lliure. Així que, Gemma, avui ja veus que m'he vestit d'home del temps, eh, una mica?
0: Sí, sí, no, però és que totalment, no només aquí al Maresme, no? També arreu del territori, però és que la calor que fa, vaig pel carrer i no et diré que tinc calor, no? Perquè tothom té calor, però és que sents el que parla la gent, no? Allò que pares una mica a l'orella i tothom, ui, quina calor que fa, eh? O sigui, és el tema, ara mateix.
4: Sí. Jo t'he de dir, Gemma, que m'agrada molt quan comencen a haver-hi aquests canvis de temps cap a la calor, perquè trobo que socialment ens dona com un comodín per quan estàs amb algú que no saps molt bé quin tema de conversa treure.
16: Quina
4: sempre
16: calor
4: trobo
16: fa.
4: Que, exacte, sempre la
16: o
4: calor...
16: O quin fred,
4: és,
16: no?
4: Sí, o quina calor o quin fred. I ja és com que sempre l'altra persona, encara que no hi tinguis cap tipus d'afinitat, sempre empatitzes amb ella i s'acaba creant un bon ambient, trobo.
16: Seria una frase que utilitzaries per lligar? Quina calor que fa?
4: Home, bueno, millor quina calor que... Bueno, quin fred poder també, així com per buscar l'abraçada i això. Però bueno, no, intentarem ser una mica més originals, Gemma, no fotem.
16: Molt bé, a veure, doncs a veure si som originals amb el tema internacional.
4: Doncs mira, et diria que no ho som gens d'originals, ja que parlem d'un tema que és que està donant tanta bola... Que
16: un
4: jo ja...
16: altre cop.
4: És que ho trobo inclús de riota, ja que tornem a parlar dels Estats Units i l'Iran, ja que aquest cop han ajornat les converses de pau que havien de començar avui mateix a Suïssa i que, de fet, us en vam parlar el dilluns en aquesta mateixa secció. I és que la trobada s'ha cancel·lat després que el vicepresident nord-americà J.D. Vance no hagi pogut viatjar a Ginebra per problemes teòricament logístics. I és que la decisió arriba només hores després que Washington i Teheran signessin un memoràndum d'entesa que preveu una treva, la reobertura de l'estret d'Hormuz i incentius econòmics per l'Iran a canvi de limitar el seu programa nuclear. A xarxes, molts usuaris celebren l'acord entre les dues potències, mentre que d'altres qüestionen si aquest ajornament és un simple problema logístic o bé es tracta d'una excusa, Gemma, perquè la veritat és que cada setmana sembla que es va prolongant, aquest tema.
16: Totalment. En qualsevol cas, ens mantindrem informats perquè de ben segur que això serà, doncs, un tema recurrent a les notícies durant aquests dies. I el tema curiós del dia...
4: Doncs el tema curiós és una curiositat que sembla treta també d'una pel·lícula, ja que una dona de 44 anys que feia parapent als Alps austríacs es veu que ha sobreviscut després que una avioneta l'embestís en ple vol. I és que l'accident a sobre va quedar enregistrat per la càmera que portava la mateixa esportista. I a les imatges es veu com l'avioneta impacta per darrere contra la vela del parapent i la destrossa completament. Tot i l'espectacular l'aritat del xoc, la dona va reaccionar amb sang freda, i de fet és el que li va fer salvar la vida, i va desplegar ràpidament el paracaigudes d'emergència, aconseguint aterrar en una espècie de camí forestal amb només alguns blaus i contusions. I aquest vídeo del que parlo, sí, jo l'he vist personalment, i és molt impactant, perquè és que és literalment el que acabo d'explicar, una avioneta que li travessa a centímetres d'ella mateixa i li trenca tot el parapent, i ella, doncs, ràpidament, en comptes de perdre els nervis, doncs, no sé com funciona, si apreta un botó o no sé què fa, que treu aquest parapent d'emergència, que és que li ha salvat la vida, literalment.
16: Que fort, que fort. Però, clar, l'avioneta impacta contra el que és la vela, no?
4: Sí, contra el trap aquell, bueno, no sé com nom té, però o sigui, el plàstic o no sé de què està fet.
16: El
4: no
16: sé trapo. Sí, el trapo sucio este.
4: Suposo que allò deu ser una espècie de tela, no? Bueno, no sé, ara ens ficarem en fregall. Noi. Però sí, passa per allà i per els fils que aguanten la dona d'aquest plàstic i queda allò trinxadíssim. És a dir, que, bueno, una sort.
16: Tela.
4: Tela marinera.
16: Doncs, sí, Martí, sí. Va, anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, a veure què preguntem avui.
4: Doncs, home, després d'aquesta notícia potser condicionem una mica la resposta dels nostres oients, però avui la pregunta que fem és si us atreviríeu a tirar-vos en parapent.
16: Clar, és que no és... És com tirar-se en paracaigudes, no? O sigui, és pràcticament el mateix.
4: Sí, de fet, crec que és el
16: mateix. És el mateix.
4: Sí, bueno, ara em fas rumiar de dir, poder ja n'hi ha disciplines
16: no, però
4: diferents.
16: El parapent...
2: No, és el mateix, eh?
16: Ah,
2: no és el mateix. No és el
16: què
2: mateix.
16: És, Dani? És dir, quina és la diferència?
2: Veure, el parapent és més gran i diguéssim que quan et tires amb un paracaigudes vas agafat de les aixelles o del cap, en aquí, vale? I caus per avall, no, vale? Com si fos un globo, vale? I ja està, arribes a baix. El parapent és, té com un toldo, vale? I té una barra amb la que t'agafes en aquesta barra i vas com si fossis un Superman. Vale?
16: Ah, vas volant, no?
2: Vas volant, com si fos un Superman. Per tant,
16: m'encanta.
2: No és el mateix. És a dir, sí,
16: ai, Martí.
2: És la mateixa manera... l'única... el que és igual és que és la força de la gravetat. És a dir, però vas horitzontal, per entendre'ns, agafat en aquest pal que et fa anar horitzontal, com si fos un Superman, amb un, diguéssim... amb una tela al cap, per sobre el cap, m'entens?
16: Clar.
2: Dir, vale. A veure, hi ha una zona aquí a Catalunya que és la zona de la Noguera Àrxer, a tocar la Balaguer, per entendre'ns, en Lleida, que és la zona més important d'Europa de parapent. Ara, el problema del parapent és que si baixes i et fots un meco, vull dir... Tomar el cementiri amb moltes probabilitats. Mm-hmm.
16: Dani, gràcies per explicar-nos aquesta diferència, perquè estàvem aquí més despistats que una gallina. Sí. Molt bé. Doncs Martí, gràcies. Fins ara.
4: A tu, fins ara.

0: avui parlem amb la Maria del Mar Poyatos, una poetessa amb passat a Llavaneres, que ens ve a explicar el seu nou projecte, Martí.
1: Doncs sí, Gemma, tu mateixa l'has definit molt bé. Parlem amb la Maria del Mar Poyatos, que és pianista, musicòloga, rapsoda i ara també compositora, que ens ve a presentar Música para unos versos, un projecte que uneix dues de les seves grans passions, que són la música i la poesia. Així que, Maria del Mar, bona tarda.
2: Bona tarda. Bé, bona tarda, estic molt contenta de parlar amb vosaltres aquesta tarda.
1: Home, i nosaltres de parlar amb tu. Això així dona gust, començar les entrevistes. Mira, començarem aquesta entrevista una mica perquè ens expliquis, ja que la música i la poesia formen part de la teva vida des de fa molts anys. Una miqueta, com va començar tot?
2: Doncs mira, jo des de que era petita m'encantava sentir els contes acompanyats amb música. Eren unes edicions especials que jo reproduïa amb els cassets de l'època. He de dir que jo vaig néixer als 80 i llavors, clar, això sempre venia lligat amb mi. I després jo quan estudiava al conservatori ja començava amb el piano i interessar-me, sempre acabava llegint poesia per estudiar les obres pianístiques. I diràs, com és això? Era una manera com d'entrar en el món sensible d'això que em transmitia la música. I per mi completar-lo amb paraules era una vivència més com més interna, més precisa, que m'ampliava. I aquesta connexió sempre m'ha acompanyat.
1: Estem parlant de que, a més d'això que ens expliques, podem dir que ets molt polifacètica, ja que, com hem dit a la introducció, ets pianista, musicòloga, rapsoda i també especialista en intel·ligència emocional. Una mica com conviuen totes aquestes facetes dins teu?
2: Doncs al final és buscar l'essència, oi? Clar, l'art ens ajuda moltíssim, no? És una eina, i a més, amb plena de bellesa, que s'expressa amb una forma bella. Clar, la intel·ligència emocional és anar cap a un mateix, conèixer-te, escoltar-te. I la musicologia és aquesta branca que m'ajuda a connectar la història amb la música, la literatura amb la música, la filosofia amb la música. Jo sóc una defensora d'aquesta interdisciplinarietat perquè sento que tot va unit, perquè l'experiència, la nostra experiència, no van deslligades les coses, no? De fet, ens comuniquem, però alhora que sentim paraules, veiem imatges, les produïm de manera natural, no? Tot està connectat.
1: Valgui la redundància, ara una pregunta una mica poètica, et diria. I et volia preguntar què t'ha aportat la poesia al llarg de la teva vida, més enllà del que ve a ser l'àmbit professional?
2: Doncs la poesia m'ha fet moltes vegades plorar, moltíssim. De sobte, sentir aquelles paraules m'han ajudat a veure, a sentir com un foc, una llar. És difícil d'explicar, no? Perquè, per una banda, és un gènere que sembla molt anar cap a l'anàlisi, se'ns explica des de l'anàlisi per la gran quantitat de figures, retòriques i possibilitats que té, no? Però per mi no era això, era el món imaginatiu, no? El llenguatge del llenguatge. Això que precisament t'ajuda a veure el món d'una altra manera, d'aquella, no sé, quan estàs un dia contemplant al darrere teu, que pares i estàs contemplant realment, que no estàs pensant en res, és on sorgeixen els poemes. Doncs igual, quan els llegeixes, t'ajuda a entrar en aquest estat i percebre coses molt sensibles del món. I això connecta molt amb com sento, com sóc jo.
1: Tota la teva carrera com a poeta i música, com hem dit, ja ve de molt enrere. De fet, tens un passat a Llavaneres, que tinc entès que ens estan escoltant des d'allà, per tant, enviem una gran abraçada. Però el motiu per al qual estàs avui aquí a l'Ona Maresma és perquè ens vens a presentar el teu projecte anomenat Música para unos versos. Una miqueta, com neix la idea de crear aquest nou projecte?
2: Sí, abans d'això vull donar un petó ben gran a tota la comunitat de Llavaneres, perquè jo he estat molts anys allà, a l'Escola Municipal de Música, al grup de música i poesia que vaig crear, I ara em consta que han creat un programa de ràdio que es diu Poesia per tothom, perquè veieu que això té un lligam molt directe. I ara...
1: De fet, perdona que t'interrompeixi, però em sumo jo també a l'abraçada aquesta, ja que jo ho faig des d'aquí, des de Tres Viles Mèdia, i van venir, de fet, aquesta setmana, i bueno, una gent encantadora, eh? Així que una abraçada, i segueix, disculpa que t'he tallat.
2: Doncs mira, aquest grup és el que es va crear arrel d'aquesta iniciativa que vaig implantar des de l'Escola de Música, la Biblioteca Municipal de Llavaneres. Era per això que volia explicar-ho, perquè hi ha una connexió molt gran i els tinc molt de carinyo, i per això estic molt feliç de fer aquesta entrevista amb vosaltres. I res, us explico com neix aquest projecte. Doncs jo venia molt de temps creant espectacles de música i poesia amb Sant Juan de la Cruz, amb Miguel Hernández, que ho vaig crear amb el Jordi Brau, actor de doblatge, que em va dir que sí a un projecte en el qual doncs, creàvem un lligam entre música clàssica i poemes de Miguel Hernández. I va quedar una representació magnífica, i jo explorava aquesta expressió de què és sentir les paraules amb música, com una banda sonora, no com un rerefons, no, com una cosa molt polida, com una cosa ben trobada, d'estructura, de temes, de motius musicals que semblaven fets a mida, no? És com trobar parelles que es coneixen i ressonen una amb l'altra, no? I va arribar un moment en què jo sempre llegia poemes i trobava la música de manera directa, però va haver un moment que ja no la trobava, vaig dir, doncs l'he de posar jo. I jo sempre m'havia deixat enrere en el tema de la composició, i en aquest punt vaig dir, no, aquesta és la música. Em vaig posar amb el piano i va començar a sortir aquella creativitat que no havia escoltat o no havia deixat treure dins meu, de dins cap enfora, vull dir, i llavors vaig dir, uau, aquesta és la música que sento per aquestes paraules. I aquest és l'origen de Música per uns versos, que és una selecció de poemes als quals li he anat posant la música a partir de deixar-me sentir el poema.
1: T'he de dir que es nota, que ets poeta, a l'hora inclús de respondre les preguntes, tenen aquest caire especial, et diria, de resposta. També et volia dir, corregeix-me si m'equivoco, però un dels fils conductors del disc, podríem parlar de que és l'esperança. Per què creus que és un missatge, tan necessari avui en dia?
2: Doncs sí, és necessari, perquè podem caure molt en la queixa, en la decepció, que això també és un tema que s'expressa en la poesia i és necessari. Però clar, no ens podem quedar aquí, perquè al final tot això, tota aquesta, podem dir, negativitat que es treu, no? Té un camí, té un pas més endavant, que és a dir, vale, hi ha una cosa que em porta cap a un estadi millor. He comprès tota aquesta confusió que m'ha portat cap a la queixa, cap a aquesta mala experiència, i després hi ha un pas més, no em puc quedar només aquí, perquè en el món hi ha bellesa, i la creem nosaltres, i és des de dins. I per això, per mi, selecciono aquella poesia que em connecta amb aquest missatge de donar un pas més, de veure que hi ha una cosa que ens abraça, i és aquest el missatge que vull transmetre sempre.
1: Suposo que és complicat quedar-se amb un concret, però et quedaries amb algun poema que t'hagi emocionat especialment durant la composició d'aquest projecte?
2: Doncs mira, ara que parlàvem de l'esperança, un que em fa plorar moltes vegades és Eterna Sombra, de Miguel Hernández, perquè es va crear dins, entre reixes, i clar, en un moment molt, molt dur per ell, sense veure la seva família, sense saber si podria continuar escrivint i publicant, i va ser així, malauradament. I com acaba, no? Com acaba? Sí, que sempre hi ha un rayo de sol en la lucha, no? I sí, aquesta cosa.
1: Ens l'apuntem, doncs, aquest, i serà el primer que hi anirem de pet a llegir-lo. Una coseta que volia comentar també durant l'entrevista, ja que tenim poc temps, però és que tens un Verkami que per qui no sàpiga el que és, ens ho vols explicar o una mica per saber com se't pot ajudar o a on podem trobar les teves peces i donar un cop de mà a la teva carrera?
2: Doncs us agraeixo moltíssim, perquè el Verkami és un mecanisme per recolzar l'artista amb aportacions petites, no? De manera que em podeu trobar a la plataforma de Verkami amb música per a uns versos, poesia en piano, i us dirigeix al meu projecte, allà hi ha una descripció amb vídeos i el que es diu una sèrie de recompenses. Això ho fan molts artistes que publiquen llibres, música, jocs inclús, i és una manera de precomprar el disc o el llibre que després sortirà editat. Es fa la precompra per poder, amb aquests diners que després s'inverteixen com a espectador quan ja s'ha produït, es fa abans per ajudar l'artista a que es produeixi, a que es materialitzi la publicació, l'edició, i és una manera d'avançar aquesta quantitat econòmica que l'artista necessita en aquest moment per treure la llum amb un suport físic i també digital a aquest art, a aquesta obra d'art.
1: Doncs, Maria del Mar, em sap molt de greu que aquí a la ràdio tenim el temps comptat, però et vull donar les gràcies per venir aquí a l'Ona Maresma a presentar-nos el teu projecte i sobretot animar a tothom qui ens està escoltant a fer la seva aportació, ja que amb la cultura ens hem d'unir tots per impulsar-la al màxim possible. Així que moltes gràcies i espero que ens puguem escoltar aviat.
2: Jo també. Moltíssimes gràcies per aquest espai.
0: Moment de repassar les efemèrides, però abans, com sempre, de felicitar els famosos que avui fan anys. Mar Tresserres, de qui és l'aniversari avui?
3: Doncs mira, avui, Gemma, l'aniversari és de l'actriu nord-americana Zoe Saldana, que va fer de protagonista a la saga Avatar, fent de Neytiri, la dona de Jake Sullivan, i també ha sigut protagonista a Guardians de la Galàxia i Star Trek, també l'actor italo-canadenc Giacomo Giannotti, que interpretava el doctor Andrew De Luca a la sèrie de metges Anatomia de Grey, i per últim, també és aniversari de la llegenda i exjugador de bàsquet de l'NBA, Dirk Nowitzki, l'alemany, considerat un dels millors jugadors de la història de la millor lliga del món, amb 21 temporades consecutives als Dallas de Texas, aconseguint un anell de campió i siguent dels 20 màxims anotadors de la història de la lliga.
0: I també és el Dia Internacional o Mundial de què?
3: Doncs mira, avui, coincidint amb l'inici de moltes festes majors de barri i municipis, de fet, ja ens quedem a casa nostra perquè parlarem d'aquestes festes. Avui comencen les de Sant Joan les Fonts o festes de barris a Terrassa, Tordera i Olesa de Montserrat, que donen el tret de sortida, Gemma, els dies previs a la Revetlla de Sant Joan. De fet, a Tordera, que no ho hem explicat a les notícies, celebrem les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí des d'avui fins al dimecres, dia 24, i la celebració avui començarà amb concurs d'amigues, una sardinada popular, tarda de flamenco, per tant, qui ho vulgui, tothom convidat.
0: Perfecte. I anem amb les efemèrides. A tal dia com avui, què passava?
3: Doncs mira, l'any 1987, el grup terrorista basc ETA va fer un atemptat al supermercat Hipercor a Barcelona. Van introduir un cotxe bomba carregat amb 30 quilos d'explosius i líquid inflamable al segon soterrani de l'aparcament del centre comercial, situat a l'Avinguda Meridiana, i uns 50 minuts abans de l'explosió ja es van fer trucades d'avís en nom de la banda a la Guàrdia Urbana, a l'empresa de seguretat i fins i tot algun mitjà de comunicació, indicant que la bomba explotaria entre 3:45 i 3:45. Després no van fer cas, les autoritats ni la policia no van fer marxar a la gent perquè creien que era una falsa alarma de bomba, perquè n'hi havia moltes a aquella època, però no, a les 4:10 va detonar la bomba i, malauradament, van morir 21 persones.
0: Molt fort, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí, sí.
0: I l'efemèride musical, Marc?
3: Sí, acabem millor, amb més ritme. L'any 1983 va néixer el raper nord-americà Benjamin Hammond Hargley, que és conegut més aviat pel seu nom artístic, Macklemore. A diferència de gran part del rap comercial, Macklemore sempre destaca per incloure missatges socials a moltes de les seves cançons, parla obertament al suport de la comunitat LGTBIQ+, problemes de consumisme i fins i tot de la seva pròpia lluita contra addiccions que ell ha patit. I tot i que és raper, paper i la cara visible al seu salt a la fama mundial es va produir gràcies a la col·laboració amb el seu productor, Ryan Lewis, amb qui va formar un tàndem perfecte entre el 2008 i el 2017 i van guanyar 4 Grammys, per exemple. Gemma, us deixem amb la cançó ara de Third Show, que està sonant de fons, que es va convertir en un gran fenomen absolut l'any 2012.
0: Perfecte, Marc, moltes gràcies. Ens quedem escoltant en Macklemore. Fins ara.
3: Fins ara.

0: and some house slippers. Dookie Brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
2: Molt bé, passen 3 minuts a les 4 de la tarda. Tot seguit, el que fem ara és remenar entre els arxius de la comarca, com sempre amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
3: Bona tarda, Gemma. Doncs últim repàs a l'hemeroteca d'aquesta setmana. Avui ens situem a l'Almaresme, en concret a Malgrat de Mar, un 19 de juny de l'any olímpic, l'any 92. Llavors, la Guàrdia Civil havia deixat la caserna de Malgrat de Mar pel seu estat ruïnós. Era per ordre de l'Ajuntament, ja que els tècnics municipals van emetre un informe en què asseguraven que el mal estat de les vigues podria provocar l'ensorrament de l'edifici. La caserna, situada a la cantonada dels carrers Passada i Nàpols, tenia dues plantes i el pis superior era el més afectat, ja que les vigues eren velles i a causa de la seva antiguitat, algunes estaven trencades i

0: reservava pels mestres de l'escola. Els guàrdies que s'havien vist obligats a deixar la caserna, que no eren tots, de fet, ja que una part dels destinats a Malgrat ja vivien en pisos a la població perquè no hi cabien tots i les condicions eren força dolentes, havien trobat habitatge al preu d'unes 40.000 pessetes de l'època al mes. Fons de la Guàrdia Civil ja havien manifestat que aquests lloguers podien afectar l'economia d'algunes famílies dels agents perquè fins llavors no estaven obligats a pagar cap lloguer per habitatge, Gemma.
1: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
0: A tu, fins ara.

0: Jugar amb en Marc Tresserres amb un concurs que ens ha preparat. Marc, bona tarda.
1: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Ostres, quin susto, Marc, aquests segons que semblen que són res, un segon o potser mig segon, però ens pensàvem que no hi eres.
1: Tot controlat, estic aquí, amb tots vosaltres.
0: Perfecte, doncs va, explica'ns a què juguem avui.
1: Va, a veure, anem a pams, perquè tothom ho entengui, tant els de casa com vosaltres, que sou els concursants, els meus companys de l'Ona Maresma. Serà un format similar al d'en Martí, val? Aquí, per tant, ja sabeu que fins ara, amb el de respondre les cançons i esbrinar qui eren els cantants i com es deia el nom de la cançó, heu de respondre pel grup que tenim de WhatsApp. Jo, qui respongui abans, tindrà dret a respondre i dir la seva resposta. Si falla, doncs passarem el rebut a la següent persona que hagi encertat. Vale? Aquesta és la dinàmica que hem fet en els altres concursos. Llavors, si algú té alguna pregunta, que m'ho digui. Llavors, com funciona? És diferent. No hi hauran músiques, no escoltarem músiques. El que farem avui és, bàsicament, esbrinar a través d'una pista, en aquest cas d'una temàtica. Per exemple, començarem amb municipis de Catalunya i del Maresme. Vale? Aquesta serà la primera temàtica. I jo... Digues.
0: Continua, Marc, continua.
1: I llavors us diré, val, les emoticones que us donaran la pista per saber de quin municipi de Catalunya o del Maresme estem parlant, bueno, Maresme, Catalunya, un municipi de la nostra terra, és, i us diré les dues emoticones o tres que hi hagin, i qui digui jo abans, perquè ha sabut desxifrar aquest enigma, que em digui la resposta. Per exemple, amb Titanic, ja us ho avanço, no? Jo us puc dir pel·lícules, i us podria dir, doncs les emoticones són un vaixell, un tros de gel i un violí, no?, per la música mítica de la banda sonora.
0: Vale. Perfecte.
1: Sí.
0: Em sembla guai. Sí, sí.
1: Molt bé.
0: Ha quedat clar, eh, companys?
1: Companys, a veure...
2: Claríssim. Sí, molt vale. Bé, molt bé.
0: Perfecte.
1: A veure, qui tenim participant? En Jordi, en Martí, la Gemma, en Dani...
3: Bones. Vale, i una plantació de marihuana com seria?
1: No, aquesta no la tinc preparada, Dani. Per tant, ja ho parlarem, si no, per privat, això, després. Sergi, escolta't en Sergi, també?
4: Uh-huh.
1: Vinga, va, doncs som-hi, en tenim 4 o 5, perfecte. Anem, pas a pas, primera temàtica. Ens anem, com us he comentat, a municipis de Catalunya i del Maresme. El primer de tots és les emoticones. Un trofeu i una onada. I això ens porta a un nom d'un... Vinga, que ràpid, ei. Martí Capçada, ei. Endavant.
2: Premià de Mar,
1: és resposta correcta. Fantàstic, Martí.
2: Ostres, no deixeu ni pensar, jo que sóc nou en aquests concursos d'aquí. Qui no corre bola, eh?
1: Sí, ja et pots preparar, perquè aquí la gent és ultracompetitiva.
3: Déu-n'hi-do.
1: Vinga, seguim. Va, primer punt per Martí. Us uneu comptant vosaltres, companys. Som-hi. Següent.
0: Vale.
1: Ara mateix... perdoneu, que els perdo... Ara, ja els tenim. Vinga, som-hi. Seguim amb municipis. És... una cara de ràbia, de mal humor i, altra vegada, el mar. Som-hi.
3: Malgrat de Mar.
2: He posat jo abans, eh?
1: Ah. Jordi Prat de Valls, has de respondre amb un jo, Dani, al grup de WhatsApp de l'Ona Maresma. Per tant, Jordi, endavant.
2: Compartim punt amb en Dani. Va, vinga, sí, malgrat de mar.
1: Vinga, perfecte.
3: No posarem doncs... a la cara jo, ho veureu.
1: Punt compartit, malgrat de mar, resposta correcta. I ens anem ara ja amb un altre municipi. En aquest cas, les pistes dels emoticones són el raïm i el vi. Gemma, la primera.
2: Ei!
0: Ah, sí? T'ha sortit jo?
1: Sí.
0: Alella?
1: Alella, resposta correcta. Punt per la conductora.
0: Molt bé.
1: Vinga.

0: Avui estic poc competitiva, ets a reconèixer.
1: Sí?
0: Avui m'he relaxat, he pensat, mira, no m'enfadaré tant.
1: Anem a... Bueno, no pateix, no passa res, no? Tu vés a competir i ja està. I després ho podrem debatre amb el sopar que tenim tots junts entre els companys quan acabem el programa. Va, i últim, som-hi, de municipis. Les pistes. No escriviu, que us estic mirant, eh? Tinc els ulls als dos costats.
2: Aquí la gent està escrivint abans del WhatsApp, abans de que diguis les pistes, ja està posant...
1: Doncs jo, el primer que vegi que surt amb el jo, però que jo l'hagi vist, no, serà el primer que respondrà.
3: Jo tinc escrit jo, però no ho he enviat. O sigui,
2: sí, Martí, ara.
3: Soc com un vaquero que tinc la pistola a punt de disparar, però sense disparar.
1: Amb el revòlver, eh?
3: Exacte, sí.
1: Vinga, va, som-hi. A veure, Martí, si ets més ràpid ara que els altres. Va, i l'últim, dels municipis, de... En aquest cas, no és del Maresme, ja us ho avanço. I les pistes són una persona tossint, un hospital i el mar.
0: Una persona tossint.
1: Ui, en Jordi, digues.
2: Ho tinc, Tossa de Mar?
1: Tossa de Mar, correcte.
0: Molt bé, eh? No.
1: Per tant,
0: aquesta
1: Jordi...
0: Aquesta complicada.
1: Sí, aquesta... I tu has dit, Jordi, ostres, hauré d'anar ràpid. Ja t'hi has posat les piles de seguida, company.
4: On l'Ava Gardner li va fotre les banyes a la Frank Sinatra.
1: També? Sí. Caram, això. Hòstia, aquesta hauria sigut pista complicada, Dani?
4: Sí. No, però ell se'n recorda. I és mort, pobret, però vull dir... Se'n recorda, va agafar un avió volant ràpid.
1: Uau, vale. Doncs, ostres, ja per la propera, si ho tornem a jugar, ja podem posar pistes més complicades o porten alguna avui pel sopar. Vinga, som-hi. Pel·lícules, en tenim dues. Perquè jo us he posat l'exemple de Titanic, a vosaltres i als oients. Anem per dues altres, ja us avanço, que són clàssiques. Segur que les coneixeu. La primera tenim, de moticones de pista, un ogre, el color verd, un bosc i l'asa. Sergi.
5: Home, és rec o u o la dos.
1: Perfecte, és igual, la 1 o la 2, és rec, resposta correcta. Punt per tu.
3: Jo estava pensant municipis encara, m'he quedat a les instruccions d'abans. Vale,
2: tan ràpid que ets amb el jo, Martí, i a vegades també.
3: Ja veus, eh?
1: Vinga.
0: Ara són pel·lícules.
1: Sí, gràcies, Gemma, gràcies. La Gemma sí que està ben atenta. Martí Capçada, som-hi. Una altra pel·lícula, vale? I aquesta és l'última. És facilíssima. Aquí estic veient en Jordi a punt d'escriure, eh? Vinga.
2: No.
1: Em surt aquí una persona escrivint. Vinga, som-hi, va, us la llenço, companys. La moticona és molt fàcil. Un diplodocus, un T-Rex i un cotxe. Uf! Uai, Jordi, molt bé, rapidíssim, empatadíssim gairebé amb en Sergi, però a mi em surt primer en Jordi. Endavant, company.
2: Jurassic Park?
1: Jurassic Park, és correcte. La Gemma i en Sergi anant molt ràpids, també. Però aquí... Sí. Déu-n'hi-do, quina velocitat de creuer tothom. Va, som-hi. Canviem de temàtica, ens en anem ara a cançons. Us en diré tres. Vinga, som-hi.
0: Vale.
1: La primera. Els emoticones que donen la pista són una cara de boig, un dit assenyalant-vos a vosaltres, la lluna que li canta... Ui, ja està, ja la gent va rapidíssima. Gemma, endavant.
0: Jo no he dit res.
1: Ah, doncs...
0: O sigui, perdona, perquè... O sigui,
1: ah, perquè sorties que... l'última amb en Sergi. Vale, doncs, Sergi, sí. Oh, tu sí, oi? Sí. Em surt en Sergi després de la Gemma.
5: Boig per tu, de Sau.
1: Molt bé, correcte, el boig per tu, de Sau. Sergi, remuntant, quants punts portes ja?
5: Dos.
1: Vinga, doncs aquí es comença a igualar. Fem un petit repàs. A veure, Sergi, dos punts. Gemma?
0: Un.
1: Jordi?
2: Dos i mig, diria.
1: Martí?
3: Jo un.
1: I Dani?
4: Jo un, no.
1: Molt bé,
4: un.
1: Vale, doncs molt igualat. Seguim. Segona cançó. Com us ho dic, això? Les emoticones són... una persona ballant a full, un cor que batega i una bola de la disco. Sergi, rapidíssim.
5: És complicada aquesta, però poden ser tantes. Jo et diré Staying Alive de Bee Gees, però no crec que sigui.
1: Staying Alive de Bee Gees és correcte. Vale. Buah, Sergi, aquí, amb música volant has anat. Resposta correcta al nostre company de Calella, vale, per mantenir-nos vius, aquest cor que batega, típic per fer l'RCP, la famosa RCP, aquesta cançó. I anem amb l'última cançó, i aquí tots coneixeu aquest cantant o cantant, en femení, no puc dir cantanta, evidentment no existeix, val? Llavors, ja us he donat una pista, millor callo, i anem a per les emoticones. Som-hi. És una noia ballant flamenc, una papallona, unes ungles pintades i una moto.
0: Buah.
1: Jo crec que el més ràpid ha sigut en Jordi, en aquest cas. Jordi,
2: sí, però
1: endavant.
2: Em sembla que no l'encertaré. És que m'ha vingut al cap la Antes muerta que sencilla, de Maria Isabel.
1: No, incorrecte, rebot, no, ja m'imagino, ja. Martí Capçada.
3: Home, la de Sant Esteve de Sesrovires, Rosalia, no?
1: És correcte, punt per en Martí.
3: Bueno, molt bé, molt bé.
1: I em sembla, companys, Gemma, no sé com anem de temps.
0: Doncs bé, si vols que et digui la veritat, anem fantàsticament bé.
1: Anem fantàsticament bé. A veure...
0: Ens queden dos minuts, ens queden dos minuts.
1: Ens queden dos
0: minuts. Marçal m'ha mirat com dient, nena, no et flipis, ens queden dos minuts.
2: Una última, no? Un desempat, o no sé, alguna cosa així...
1: Val.
2: Todo nata.
1: A veure, jo en tenia per aquí, aquestes són les... Vale, espera, que en tinc més. Seguim, ara, un altre... A veure, fem un... o farem canvi de temàtica, no sé què dir-vos. A veure... Vale, som-hi. Tornem a municipis. Vinga.
0: Vale, doncs un, eh?
1: Un.
0: Ens queda temps per un.
1: Perfecte, doncs l'últim. I aquí només hi ha dues emoticones. Hi ha una església i un sant.
0: Una església i un sant. I és de la Maresme, eh?
1: I afegiu-hi també unes onades del mar.
0: Però és del Maresme.
1: No dic res més.
0: Però, Marc, ens has de dir si és un poble del Maresme.
1: No dic res més. Mira, en Dani ho encertarà, ja ho veuràs. Dani, endavant.
0: Dani?
4: Sí, pot ser Sant Pol de Mar?
1: És correcte. És correcte. La resposta d'en Dani és efectivament correcta. Sant Pol de Mar per aquest nen, que és un angelet, un sant, una església, i amb les onades. Sant Pol de Mar eren bastant senzilles, perquè els pobles, no, perquè que us he dit... Digues.
4: El nen no sé... Es diu Pol,
0: perquè
4: el nen.
0: Perquè es diu Pol. No, Pol.
4: No, val, però vull dir que jo recordo, clar, l'ermita aquesta que tenen a Sant Pol, que és brutal, que és un promontori.
1: Exacte.
4: Molt maca.
1: I amb un angelet, per tant, hi havies d'afegir el sant, ja està. Angelet, vale, una mica d'imaginació. Dani, resposta correcta, fantàstic. Quants punts tens?
4: Un parell, dos.
1: Un parell. Hem empatat, no tot? N'hi ha molts que heu empatat a dos, oi? O algú té tres?
5: Jo tinc tres.
1: Ah, doncs
3: crec,
1: mira.
3: Crec que en Jordi ha fet un mig punt que li donarà la victòria.
2: Sí, però estava més o menys, no arribem, jo crec que dos i mig, no. Els que teniu tres em sembla que heu guanyat, eh?
1: Sergi, tu tres, oi, has dit?
5: És Rec, Boig per tu i Staying Alive.
1: Doncs vinga.
3: Ah,
1: aquí amb la música, eh? Doncs, companys, moltes gràcies per participar en aquest concurs que hem creat avui del WhatsApp més ràpid. I ja està, ja ho tenim, això.
0: Molt bé,
3: gràcies,
0: Marc.
3: Gràcies a tu.
0: Doncs, gràcies,
2: Marc.
0: Fins ara.
1: Fins ara.

0: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González. Dani.
1: Doncs sí, Mireia, bona tarda. Què tal? Bon cap de setmana, bon divendres.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda. Bé, estic molt friso perquè m'expliquis doncs acabar la primera pel·lícula, perquè el títol, diguéssim, me l'apunto, i a l'igual la setmana que ve, que és rara, i Sant Joan i Sant Pere i tot això, a l'igual fem una escapada del cinema. Caso 137, de què va?
2: Doncs és un thriller policíac francès que està dirigit per Dominique Moll i protagonitzat per Léa Ducret, que ens porten un agent de la policia d'assumptes interns, la Stephanie, que és assignada a un cas relacionat amb un jove greument ferit durant una tensa i caòtica manifestació a París. La víctima és de la seva ciutat natal.
1: I llavors, què? I aquí una investigació i tal, a veure... Vale. I és la que és el 137. Em crida molt l'atenció. Sí. No... ho poso en vermell, vale? Dos, El placer és mío. No sé.
2: Sí, en aquest cas és una comèdia romàntica francesa que està protagonitzada per François Cluzet i Alexandre Lamy, una parella que porten 20 anys feliçment casats, en la Fanny i en Tom. Són molt feliços, però un dia surt a la llum un secret revelador. La Fanny mai ha gaudit del sexe. En Tom farà tot el possible per crear un invent que revolucioni el plaer femení.
1: Carai. Diguéssim... pel·lícula tòrrida. Vale, ja està, deixem aquí, no?
2: Sí, en clau de comèdia. Sí, sí.
1: Ah, vale. És a dir, no és porno, eh? Porno no. És a dir...
2: No, per tots els públics, és una comèdia romàntica.
1: Romàntica,
2: sí, sí.
1: Molt bé, fantàstic. Si teniu... Si suporteu bé la calor, doncs és la solució, l'alternativa. Vull dir que cap problema.
2: Sí.
1: Tres, Voces de en Libertat, a Filmin i a Movistar.
2: Sí, en aquest cas és un thriller històric txec que bé, doncs, ens està ambientat als anys 60 a la ràdio txeca. La història se centra en un grup de periodistes que ho arrisquen tot per proporcionar notícies independents enmig de la censura i l'assetjament de la policia secreta. Una pel·lícula molt interessant.
1: Llàstima que no disposo ni de Filmin ni de Movistar, però vull dir, com que sempre acaben passant per totes, vull dir, algun dia Voces en Libertat, me l'apunto. És una pel·li, no és cap documental, és una pel·li.
2: No, és un thriller històric, és una pel·lícula de ficció, no és un documental.
1: M'imagino que és el tema de la lluita dels periodistes per fer periodisme. Ara, el tema, diguéssim, en plena irrupció del comunisme i la invasió russa, no? Russa no, soviètica. És això?
2: Sí, sí, sí. En aquest context, doncs, aquests periodistes intenten explicar la veritat, però es troben coaccionats, podríem dir, per la policia secreta i la mateixa censura.
1: No sé, però buscaré algun amic que tingui Filmin o Movistar Plus i que m'ho deixi veure, això, perquè em crida moltíssim.
2: Sí.
1: L'atenció, tenint en compte que un ha visitat, per exemple, Praga, i deu sortir Praga i tal a l'època, i és un argument com per veure aquesta pel·li que... Más pronto de los dientes largos, en podríem dir, Perfecte.
2: Perfecte,
1: me n'alegro. Anora, Sky Showtime,
2: sí.
1: Movistar Plus, Rakuten TV i Amazon Prime Video. Anora? O...
2: Sí, aquesta. Anora. És el nom de la protagonista. És una comèdia dramàtica nord-americana que està escrita i dirigida per Sean Baker i protagonitzada per Mickey Madison. La Nora és una jove prostituta de Brooklyn que té l'oportunitat de viure una història a l'estil de la Venta Fox quan coneix el fill d'un oligarca rus i es casa amb ell. Els pares d'ell, però, arribaran a Nova York per intentar anul·lar el matrimoni. Aquesta pel·lícula va aconseguir 5 Oscars, inclosos els de millor pel·lícula, direcció i original, va ser tot un èxit en els Oscars, i ara doncs diferents plataformes l'ofereixen per si volem tornar-la a veure.
1: Uf, per tant, és un drama? Seria un drama?
2: Que està entremig. No és ben bé un drama, perquè té tocs de comèdia, però bé, la història sí que ho pot semblar. És com un entremig entre la
1: Però
2: comèdia i el drama.
1: interpreto que els sogres són uns mafiosos, és un mafiós o algo així, o no, o què?
2: Sí. Ja vas ben encaminat, sí.
1: Val, doncs no, és
2: És...
1: que... Aquesta sí que me l'apunto i la puc veure. La puc veure, eh? Vull dir, a casa la puc veure.
2: Perfecte.
1: I ara l'última proposta, ara m'he vist 3 a Filmin, Rakuten
2: Sí.
1: TV i Amazon Prime Video.
2: En
1: Me'n
2: aquest,
1: recordo
2: sí.
1: d'allò de... Com es diu? No me chilles que no te veo. No sé si són aquests, però bueno.
2: Ostres, no té res a veure. És un thriller intriga nord-americà que arriba a la seva tercera part. Està dirigit per Ruben Fleischer i protagonitzat per Jesse Eisenberg i Woody Harrelson, entre molts altres. És la tercera entrega de la saga que torna a reunir els quatre genets en una nova generació d'il·lusionistes en aquesta extraordinària aventura que conté girs rocambolescos, sorpreses al·lucinants i trucs de màgia mai vistos en pantalla. És una història, doncs, que barreja la intriga amb la màgia.
1: Val, perfecte. Tota recomanació, us recomano, si no l'heu vista, el que passa és que no recordo ara el títol. A Netflix, l'última pel·lícula de la Candela Peña, que és un thriller basat en
2: La
1: un llibre que passa
2: desconocida.
1: Barcelona. La desconocida, això, anava a dir la infiltrada, és
2: Sí.
1: la desconocida. Brutal. Us ho recomano ferventment, eh? Vull dir que no us ho perdeu. L'has vista ja, Mireia?
2: La tinc pendent. De fet, és que fa res, 2 setmanetes que va arribar, eh? És la pel·lícula que
1: Sí,
2: està basada en l'obra de Rosa Montero. Sí.
1: és un... Bueno, i Oliver Truc, és un llibre escrit a quatre mans, amb una
2: Ah.
1: trama que passa a Barcelona,
2: El port
1: i a
2: de
1: part de Barcelona,
2: Barcelona.
1: bàsicament, sí, però és d'orilla, molt bona pel·lícula. Us la recomano ferventment
2: Perfecte.
1: perquè el llibre no té gaires bones crítiques a nivell d'ens literari, i llavors, bueno, dic, almenys, però la pel·lícula està bé, vull dir que us la recomano. No sé si la Gemma vol recomanar alguna cosa més que hagi vist
0: Sí,
1: o...
0: vull fer una recomanació. Dani, m'has
2: Perfecte.
0: llegit el pensament.
2: Sí.
0: Doncs, mira, vull recomanar, està a Netflix, es diu Perdiendo el Juicio. És
1: Perdiendo
0: una
1: el juicio.
0: sèrie espanyola que, de fet, crec que ja està en el número 1. És molt bona, molt bona, 10 capítols. I és que comences i no pots parar. O sigui, els...
2: Addictiva.
0: Sí,
1: Però que
0: increïble.
1: és una comèdia.
0: No, no és comèdia, és més aviat tampoc un drama, però és com, saps allò que té com misteri i que cada vegada em passa una de més grossa, no?
1: Val. Doncs
0: I és d'advocats.
1: jo fa temps
2: Advocats.
1: que havia vist, i ara l'he tornat a... vaig pel segon capítol un altre cop, l'estic resseguint. El que passa és que, si no us agrada el tema polític, estic veient Marsella a Netflix, que té dues temporades,
2: Del
1: amb el
2: Gerard
1: Gerard
2: Depardieu, no?
1: Depardieu. Sí.
2: Sí,
1: Vull dir,
2: és molt bona
1: increïble,
2: sèrie,
1: molt bona.
2: també.
1: Per mi m'agrada molt. Vull
2: Sí.
1: dir,
2: Sí, és
1: vull dir,
2: fantàstica.
1: els punyals van que volen, però bueno, està molt bé.
2: Sí.
1: Està perfecte. Sí.
2: Sí, però la realitat a vegades supera la ficció, eh?
1: No, la realitat és aquesta. La realitat pot arribar a ser
2: Sí, és
1: aquesta.
2: que més,
1: Vull
2: ni
1: dir
2: més ni
1: que
2: menys, sí.
1: dediqueu-vos a fer sudoku si no us dediqueu a la política, sisplau. Bueno, molt bé.
0: Molt bé.
1: Molt bé,
0: Doncs,
1: vinga.
0: companys, gràcies.
1: Adéu, gràcies, adéu.
2: Que vagi molt bé.
0: Molt bé, moment de repassar la pregunta del dia amb en Martí Capçada. Martí, recorda'ns què estàvem preguntant perquè no me'n recordo.
3: Doncs avui preguntàvem, Gemma, a veure si us atreviríeu a llançar-vos en paracaigudes. I t'he de dir que sembla que tenim una audiència bastant valenta, eh? Perquè un
0: A veure.
3: 70% de la gent ha dit que sí. Així que
0: Ah.
3: no sé si és el teu cas, Gemma, però així estan les votacions de moment.
0: Mira, paracaigudes sí, parapent també. El que no faria mai de la vida és puenting.
3: Uf,
0: I
3: jo
0: menys després de
3: tampoc.
0: veure aquest vídeo d'aquesta pobra noia
3: Ai,
0: brasilenya que la van
3: sí.
0: llançar. O sigui, clar, jo m'asseguraria, no? Possiblement no ho sé, eh? O sigui, no pots dir mai què haguessis fet perquè això passa i doncs passa, no? Però la corda, clar, no sé si t'has de llançar...
1: Tinc en compte que el ricerro no existeix per...
0: Mai,
1: eh? Mai, eh? Cuidado.
0: Ja. No, no, clar, totalment, el risc zero, per molt, molt experimentada que estigui la gent ni els monitors, entenc que passen coses, no? Però vaja...
4: Jo és que no li veig la gràcia, tampoc. És a dir, a veure, al final et tires amb una corda i ho veus tot de cap per avall. És a dir, a veure, jo tirant-me per un paracaigudes doncs gaudeixo de la visió de tot, tinc més temps per planejar, no? El paravent igual, no? O sigui, l'experiència jo crec que és més enriquidora. En canvi, tirar-se per una corda amb un pont, no sé, jo no li veig la gràcia, la veritat.
0: Una mica com les atraccions, la caiguda lliure, no? O sigui, és l'adrenalina, el fet de llançar-te... Clar, tampoc et llences per disfrutar de les vistes, això no tindria sentit. És per l'emoció i l'adrenalina, no?
4: Ja, però bueno, caiguda lliure, a veure, al final... Quan et tires amb un paracaigudes també és la caiguda lliure fins que l'actives, no? És
0: ja.
4: A dir, al final, la gràcia...
0: Sí.
4: No sé. Jo crec que és una experiència que tirar-se per un pont és la més curta
0: ja.
4: I la que menys gràcia té. I
0: també
4: a mi personalment és la que mai faria.
0: Sí, el rebot, sí, el rebot aquest, que
4: rebot,
0: arribes
4: correcte.
0: A baix de... Clar, jo no sé com no es desnuquen.
4: Bueno, jo tampoc, o sigui...
0: És
4: però
0: que...
4: bueno, això... No tenim aquí a ningú que hagi fet puenting, no? Una lona?
0: No ho sé, potser ens sorprendríem.
1: Jo parteixo les cervicals i no tinc previst el puenting.
0: No. Molt bé, doncs, companys, ja, aquesta és la pregunta del dia. Si us atreviríeu doncs, a fer una activitat de risc, en aquest cas estem parlant de parapent, o bé, o paracaigudes, o puenting, o qualsevol d'aquestes activitats que et posa al límit. Martí Capçada, com sempre, moltes gràcies. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
3: A tu, Gemma. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
7: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
8: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
10: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
9: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
10: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
6: Sen 7.1 FM. Tordera.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
0: Seguim avançant, passen 3 minuts a 4:45 de la tarda i ara anem cap a Palafolls per conèixer com celebrarà el municipi maresmenc la Revetlla de Sant Joan. Jordi.
13: Sí, Gemma, de fet, aquestes alçades de la setmana, avui que ja som divendres 19 de juny, tothom ja té els seus plans per la Revetlla de Sant Joan. Però poder queda algun despenjat que pensa, ostres, no sé on celebrar-lo. Doncs vinga, nosaltres us donem una proposta, perquè aquí a Palafolls, des de ja fa uns anys, els Maduixots, la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima organitzen una Revetlla popular. Prèviament també hi haurà l'arribada de la Flama a Canigó. Per tant, escolta, ho tenim tot complet, eh? Avui per parlar d'aquesta Revetlla de Sant Joan que, com dèiem, la setmana que ve a celebrar el nostre municipi a la plaça de Popi. Tenim amb nosaltres la Mercè Masferrer, que és doncs una de les persones organitzadores d'aquesta Revetlla i component dels Maduixots, aquesta colla gegantera que organitza l'acte. Mercè, molt bona tarda, benvinguda a l'Ona Maresma.
14: Hola, bona tarda.
13: Gràcies per ser amb nosaltres. Més o menys ens posàvem en situació, eh? Un any més, la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, ens proposeu gaudir d'aquesta nit, una de les nits més màgiques de l'any, la Revetlla de Sant Joan, oi?
14: Sí, sí, va començar serà la tercera edició. L'idea principal va ser celebrar el nostre desè aniversari a Palafolls amb una Revetlla de Sant Joan que no es feia fins llavors. I vam veure que tenia molt bona rebuda i vam pensar que per què no fer-ho com ja una tradició, pràcticament.
13: Mm-hmm. Què és el que heu organitzat? Una miqueta, suposo, semblança dels últims 2 anys, no? Però què hi tindrem, aquesta Revetlla de Sant Joan, a Palafolls?
14: Sí, doncs nosaltres començarem a les 8, a 8:45, o a les 9 més o menys. Prèviament això hi haurà la rebuda de la Flama del Canigó, que també ho farem al mateix espai. I llavors començarem nosaltres amb el sopar. És un sopar popular, amb brasa, amb amanida, patates al caliu, amb polca de Sant Joan i una copa de cava. I llavors començarem amb la música en directe, farem concerts de versions amb la Traca Band i farem també 2 horetes de DJ.
13: Uh-huh.
14: I com vam fer també l'any passat, per primera vegada, vam delimitar un espai per tirar petards que el tindrem també aquest any amb seguretat, perquè tothom pugui gaudir de la nit de Sant Joan amb els petards, amb tot en un espai controlat.
13: Mm-hmm. De fet, ho teniu tot ben organitzat, l'experiència també ja és un grau i és una d'aquelles fites que tenim marcades a Palafolls al calendari per seguir celebrant amb vosaltres aquesta festa de Sant Joan. Ens parlaves d'aquest sopar popular, Mercè, entenc que s'ha d'agafar algun tiquet previ, hem de fer alguna inscripció, com va aquest tema?
14: Sí, s'ha de comprar un tiquet previ, ara es pot comprar fins al dissabte al cafè de Palafolls. Val 15 euros i s'ha d'escollir entre botifarra, costelles de porc o hamburguesa vegetariana. I llavors l'acompanyament que cadascú vulgui, que poden ser patates al caliu o mongetes amb all i julivert.
13: Mm-hmm.
14: I llavors sí que per tothom igual hi ha el pa amb tomàquet amb allioli, les amanides i la coca de Sant Joan i una copa de calor.
13: Mm-hmm. Entenc que això va bé també a l'hora d'organitzar, no? Perquè aquestes entrevistes serveixen també per saber una miqueta l'esforç que fan les diferents entitats també a l'hora d'organitzar un acte. Òbviament aquesta inscripció, a part de pagar el que és l'àpat, us serveix vosaltres per calcular també quant de menjar heu de comprar, més que res per estar dins el barem, no? Entenc que el tema d'organització, Mercè, també és complicat.
14: Sí, sí, és clar, al final som una entitat sense ànim de lucre i hem d'ajustar tot al màxim, perquè no podem ni tirar menjar, evidentment, i tampoc gastar-nos més diners del compte que necessitem per fer la nostra activitat.
13: Mercè, un plus interessant, sens dubte, és aquesta música en directe que també tindreu. Com s'escolleix aquest grup o com organitzeu llavors la segona part després de l'àpat, que és aquesta proposta de Revetlla música en directe?
14: Sí, doncs normalment cap a les 10:30, 10:45 comencem a recollir les taules, les retirem i deixem l'espai lliure perquè comenci el concert de versions. Anteriorment amb l'Ajuntament havíem mirat més o menys quin estil de música ens agradava per la Revetlla de Sant Joan, que tothom, tots els públics, de més grans als més petits, com la pogués gaudir, i hem portat sempre grups d'aquest estil, que tothom senti la seva cançó preferida en algun moment de la nit.
13: Mm-hmm. I que d'alguna manera tothom s'hi senti integrat, perquè vaja, jo crec que no fa falta dir-ho, però és una revetlla per tots els públics, i en aquest cas, tant petits com grans, puguin gaudir d'aquesta festa màgica, sense riscos, no? I ara parlarem d'aquests riscos perquè em parlaves d'aquest espai delimitat per poder tirar petards, però entenc que és una proposta perquè tothom s'hi senti a gust.
14: Sí, sí, esclar, des dels més petits, el públic més familiar, els més adults, els més adolescents, que tothom trobi en el seu poble poder celebrar la Revetlla de Sant Joan com els agrada.
13: Mm-hmm. El que dèiem, hi haurà un espai delimitat perquè els més menuts, o poder no tan menuts, puguin tirar els seus petards i que d'alguna manera la gent que està ballant a pista no hagi de patir amb els peus a veure si s'acosta algun petard o no. Ho teniu ben controlat, això, Mercè?
14: Sí, exacte. El primer any no ho vam fer i ens vam trobar que al final del pàrquing hi havia molta gent tirant petards i ja que ja estaven allà vam pensar el següent, doncs fem-ho bé, delimitem-ho, posem ambulància, posem seguretat i que la Revetlla sigui doncs una festa popular, que la gent s'ho passi bé i tant si tires petards com si no, que la puguis gaudir plenament.
13: Mm-hmm. Això marca també una fita per la colla castellera que sempre intenteu tenir representació als diferents municipis. Recordem que sou una colla que aglutineu municipis tant de l'Alt Maresme com de la Selva Marítima i intenteu sempre que hi hagi una proposta doncs, fixa, no?, al llarg del calendari de festeig que marqui doncs, això, als diferents municipis. No? A Palafolls, per exemple, tenim aquest Sant Joan, vosaltres ho dèieu, ho organitzàveu a motiu del desè aniversari, venim també d'un vespreig a Tordera. Per tant, sempre intenteu tenir representació a tots els municipis doncs que d'alguna manera tenen representació dins la colla, no?
14: Sí, esclar, procurem ser presents a tot el territori perquè, si no, és molt difícil generar aquest sentiment de pertinença que ja ens costa molt perquè el fet de no aglutinar tant és com que som de tot arreu però que no som d'enlloc, és el que diem sempre, és molt difícil per nosaltres i fer aquests actes en els diferents municipis ens ajuda això. Crec que al final, quan formes part d'un únic poble, doncs et centres, no?, en aquell poble i en aquelles activitats puntuals durant l'any. Nosaltres tenim un calendari molt llarg, amb moltes diades, però que a més procurem estar presents, no?, a tots aquests municipis i que tothom ens senti una miqueta seus.
13: Mm. I a més no us hi poseu pas per poc, perquè si ja ens teniu acostumats a veure-us enlairar aquests castells i a fer-nos vibrar, sens dubte, per exemple, a les diferents festes majors que ja s'aproximen, d'alguna manera també doncs, organitzeu diferents propostes, no? Per exemple, a la festa major petita ara recordo, per exemple, organitzar el concurs d'arrossos, ara aquí també us poseu a cuinar i a celebrar aquesta revetlla, per tant, tot això va molt més enllà de fer castells, que òbviament és la vostra tasca principal. Recordem que assageu aquí mateix al Forroll, on també hi tenim la ràdio, però que també, escolta, sempre us conviden a participar d'alguna altra proposta o que se us anima a anar molt més enllà de fer castells, allà que hi sou, eh?
14: Sí, ens agrada molt arremangar-nos i fer les coses una miqueta més grans del que sempre ens acabem proposant una coseta i acaba sortint una gran cosa, però és una miqueta l'ADN maduixot. Acabem fent-ho tot molt gran.
13: De fet, d'alguna manera també això significa, o no sé si significa, Mercè, l'inici d'una nova temporada castellera, o ja l'heu començat, perquè com deia al principi...
14: La temporada en si comença a l'abril, més o menys.
13: Sí,
14: que d'abril a juny hi ha aquestes petites viades com per agafar ritme, i a partir de juliol comença la part forta, que ja hem hagut d'agafar tot el rodatge i hem de començar a fer els castells de set amb condicions.
13: Mm-hmm. Clar, perquè ara repassàvem també calendaris, s'acosten totes les festes majors i em sembla que teniu un 2026, Mercè, carregat d'activitats. Ara ja no parareu, jo crec que fins setembre-octubre,
14: Fins a octubre, pràcticament. Sí.
13: Fins a octubre.
14: Mm-hmm. És el 7 de novembre i que també és a casa aquest any, perquè sí que havíem notat que quan acabàvem fora del nostre territori ens costava molt, i aquest any acabem al Maresme, com toca, i fins pràcticament aquest 7 de novembre estem a tope. Mm-hmm. I mira que aquest any havíem fet un calendari d'actuacions més reduït per intentar no descansar i que la gent... no cremar, no? La gent, perquè al final sé que és una cosa que t'ocupa els caps de setmana i t'ocupa entre setmana també, i són moltes hores, i hi ha molts castellers que ens organitzem la vida en funció dels assajos i les diades, i per intentar no donar més espai a la gent vam fer-ho reduït, però al final ens queda un calendari ple d'activitat.
13: De fet, mira, és que tenim ganes de veure-us fer castells, sens dubte, i d'ajudar, sobretot perquè recordem que la gent que venim a plaça a veure-us també es pot posar a fer pinya i ajudar-vos a crear aquests castells que, com dèieu, assageu aquí mateix al Forroll a sota de Ràdio Palafolls. Mercè, gràcies per ser avui amb nosaltres. Què tal si tanquem aquesta entrevista convidant a tota la gent que encara no tingui allò a l'agenda marcat com celebrarà la revetlla que vingui a Palafolls? Recordem primer amb l'arribada de la Flama del Canigó i després amb la revetlla a la plaça de Pop i sopar popular i música en directe, què els hi diríem?
14: Doncs això, que tenim una revetlla molt xula a Palafolls i si sou de fora i els vostres pobles no ens fan, veniu a la plaça de Pop i celebrar el Sant Joan, que és un sopar popular amb música, amb molta gent, amb molta bona gent, i també és una manera de recolzar les entitats de cultura popular a tenir una miqueta de finançament per poder seguir fent les seves activitats.
13: Mm-hmm. No ho haguéssim dit millor, sens dubte. Gràcies, Mercè. Recordem que els tiquets encara fins dissabte, si no m'equivoco, eh?
14: Fins dissabte al cafè de Palafolls.
13: Es poden comprar el cafè de Palafolls per gaudir d'aquesta revetlla, òbviament, de forma segura i seguint tots els consells. Mercè Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
14: Moltes gràcies per tenir-nos una vegada més.
0: I tenim una proposta per aquest cada setmana per tot aquell a qui li agradi la sardana, i és que aquest diumenge a Malgrat l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina celebra la Diada Universal de la Sardana amb diferents activitats. En parlem amb els membres de l'associació, Montse Clapés i Joan Vigues.
15: Bé, moment de parlar de sardanes i concretament de totes les activitats que l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina ha preparat per als propers mesos. En parlem avui amb la presidenta de l'agrupació, la Montse Clapés, i també en Joan Vigues, que és membre de la Junta. Bon dia a tots dos.
16: Hola, què tal? Bon dia.
15: Bé, comencem destacant la primera activitat, que és la Diada del Soci, que coincideix, de fet, amb la celebració de la Diada Universal de la Sardana. Quines activitats ens esperen per a tots els aficionats?
16: Ai, pels aficionats. Home, pels aficionats a ballar sardanes, la ballada de la tarda, que començarà... És l'únic dia que la comencem a 6:45 de la tarda, a Can Campassol. Ja la resta de ballades ja seran a 7:45. Ja és horari d'estiu, per dir-ho d'alguna manera. Però estan dintre el mes de juny, el fem a 6:45. Celebrem la Diada del Soci, comencem a 11:00 amb una missa per als difunts de l'agrupació. Aquesta missa hi ha la interpretació d'una sardana que es balla al voltant de l'altar amb la colla sardanista de Mans Amigues de Cassà. I després de la missa, doncs anirem a la Barretina, al primer pis, on farem un vermut, i hi haurà una sèrie d'activitats, un vermut musical que hem posat nosaltres, hem posat això. Després, a continuació, ens desplaçarem al restaurant L'Estany, on allà farem un dinar de germanor, i llavors ja sortint del dinar ja ens anem a ballar sardanes a pair-lo. Ja està, vull dir que no, ja serà la primera, no és la primera activitat de l'any, perquè no l'és, perquè la primera va ser per els 25 anys de Ciutat Pubilla.
15: Correcte.
16: El mes d'abril. Però bé, d'aquesta manera donem el tret de sortida del que són ja les ballades i el tema de tot l'estiu.
15: Les ballades la ballada de sardanes que fareu per la tarda, fins quan estareu? A Can Campassol, entenc, no?
16: A Can Campassol, 6:45 comencem, fins que acabi.
15: Molt bé. Després, les activitats continuen. El 28 de juny teniu en el calendari la celebració de Sant Joan i Sant Pau.
17: Sí.
15: Quina serà la participació de l'agrupació sardanista?
17: Poca cosa, i aquest any encara menys.
15: Va.
17: Perquè abans ens consultaven, parlàvem amb la copla, amb les que ballen i tal, però aquest any, com que hi ha hagut el tema de que malgrat les Barmes Blava es veu que no té gent, doncs han agafat la Joaquim Ruïra de Blanes perquè vinguin a fer danses. Va. I aleshores amb la copla Ciutat de Granollers, que és la que vindrà a fer les danses, han parlat entre ells. Per tant, nosaltres aquí quasi una miqueta de cosa per no dir res.
15: Vale, i quina és aquesta mínima participació? Amb la copla, potser, o amb música? Com participareu?
17: Com que s'ho han parlat ells dos, el problema ha sigut que la copla i els balladors no sabien a quina hora es començava. Com que no sabíem a quina hora començar, l'única cosa que hem fet ha sigut trucar i dir, a quina hora es comença? I a quina hora ve la copla? I això sí que ho ha fet l'agrupació. A l'hora, a tal hora. Ja està. Abans jugàvem la copla, en fi, ho fèiem tot.
16: També hi ha la possibilitat de que sigui presentat per algú de l'agrupació. Possibilitat.
17: O no?
15: Clar, això, per això està inclòs en el calendari, no? Sí, al final, d'alguna manera, clar. Ho destaqueu dins de les activitats.
16: Ho destaquem perquè és un acte que, entre, a veure, que per motius purament entre conveni, per dir-ho d'alguna manera, anava bé que l'agrupació organitzés, perquè busquem la cobla, perquè no totes les cobles saben tocar o poden tocar danses, i llavors nosaltres fèiem aquest pas. Llavors doncs, la cosa se va anar refredant bastant entre les dues entitats, i va arribar un punt en què l'agrupació sardanista va fer un pas al costat i va dir allà, vosaltres. El que passa que ha arribat on ha arribat, i llavors aquí tornem aguantar-ho, perquè l'últim hem de tindre en compte que sí, sempre s'acaben amb sardanes, que s'acaben sí. Sempre acabem amb un parell de sardanes, i clar, l'agrupació és d'alguna manera, hi és, perquè tot i això, la sardana és una dansa.
3: Correcte.
16: Vull dir, i no hauria d'haver-hi tant de distància com la que hi ha, però hi és.
15: Bé, bueno, coses que passen. Sí. Seguim amb més activitats. El juliol i l'agost tampoc parareu, perquè ja, com bé deies abans, tindreu les diferents ballades d'estiu. Sí. com seran aquestes ballades? Quan seran? Ens podeu especificar alguna cosa més?
16: Comencem llavors ja comencem el proper diumenge de Sant Joan i Sant Pau, i llavors ja és cada diumenge.
15: Cada diumenge
16: a 7:45, sí que és una hora més tard, a Can Campassol, i llavors ja arribem al mes d'agost. Al mes d'agost hi ha la Festa Major, llavors ja tenim la nit de la Festa Major.
15: Aquí volia entrar jo.
16: Aquí, la nit aquesta que tenim, que sempre fem, amb el sopar i inclòs i tot, ho estem treballant, encara no ho tenim acabat, però bueno...
15: Alguna cosa es pot adelantar, algun convidat especial que vindrà, alguna coseta que es pot dir?
16: Això sí que podem adelantar.
15: Vinga, va, adelanta.
16: Mira, això li deixo per en Joan.
17: Mira, aquest any, cada any busquem compositors per fer-los reconeixement a la feina feta, que creiem que és molt important per ells, perquè ja que fan una feina que mai és agraïda, almenys nosaltres sí que els hi agraïm. I aquest any tindrem un compositor gran, que és de Banyoles, que es diu Esteve Palet.
16: Tampoc tan gran, eh? Home, més grans.
17: Sí, déu-n'hi-do.
16: Ah, sí?
17: Sí.
16: Doncs no ho sembla.
17: No ho sembla, va, però sí.
15: Es conserva bé.
17: I després tenim dos compositors joves, un de 22 anys i un altre de 23, és el que són, que un que es diu Aniol Masdeu. I l'altre que es diu Sergi Martínez, Santi Martínez.
15: És habitual trobar compositors joves de la sardana o és una raresa?
16: No, raresa tampoc. A veure, cada vegada hem de dir que els músics... antigament, quan nosaltres érem joves, per dir-ho d'alguna manera, els músics eren grans, tots eren grans, i els que ballaven tots érem joves. Sí. Ara s'ha fet el canvi al revés. Ara tots els músics són joves i tota la gent que balla majoritàriament és gran. Si vols trobar gent jove, la tens que anar buscant concursos, però si no, a la plaça és al revés. Aquest fet que s'ha produït... ara passa amb els compositors. També antigament tots els compositors eren grans, i ara comença a sorgir molts que són jovenets i que fan unes sardanes que de veritat, que estan molt bé. Nosaltres jo em vaig sentir en l'última una en directe, que era una estrena que va ser...
17: que era semblant amb una sardana que havia tocat que era de la Catalunya Nord, però bueno...
16: Un noi que era de Sant Pol, crec que era aquell noi,
17: en Santi Martínez,
16: una passada per lo jove que era aquell noi, que tu el veus i dius, aquest noi és un compositor, i ho és, i fa unes sardanes maquíssimes.
17: Sí, sí.
16: Mira, perquè a mi m'agraden les sardanes balladores. Ara, això no vol dir que hi hagi una persona que s'entengui en música, que aquesta no sóc jo, i que digui que aquesta sardana no val res perquè no... Bla, bla, bla. Però, a veure, no, hi ha de tot en aquest món. Com a sardana balladora, de veritat, és que des del primer punt ja tenia aire. I dius, ostres, i està fet per un noi jove.
17: Escriuen per ballar.
16: Escriuen per ballar.
17: I això és molt important.
15: Sí.
16: I és una cosa rara, però esperem que no sigui l'única i que en vagin sortint més, perquè cada cop... jo recordo, potser fa un parell o tres d'anys, que va venir un noi que van dir, mira, aquest és el compositor, aquí malgrat, i vaig dir, ostres, aquest noi compositor. I era una cosa rara, llavors sí que només hi havia un. Ara no, ara n'hi ha diversos.
17: N'hi ha diversos, sí.
16: Ja n'hi ha diversos. I dius, ostres, això sembla que hi ha una intenció de no sé,
17: i quan van
16: un
17: fer
16: renaixement.
17: Venia, quan van fer venir la Nevat,
16: també
17: una noia jove.
16: I tant, i continua sent jove.
17: I anem buscant més aviat
16: compositors
17: bueno,
16: portem
17: molts anys fent això. I hem passat molts compositors, moltíssims compositors. Però arriba un moment que ja dius, a veure, on tenim a buscar algú per fer algú que tingui un reconeixement? Perquè clar, n'hi ha que sí, fan sardanes per fer sardanes, però n'hi ha que es valoren la sardana, i és molt important. I aquí passa amb aquests nois joves.
15: Bé, interessant. El tema està que hem de continuar, hem d'acabar acabant l'entrevista, i voldria destacar dos activitats. La primera és a l'octubre, que celebrarà el 52è aplec, on hi participaran diferents cobles. També, si voleu destacar alguna cosa d'aquest 52è aplec
16: Bueno, jo crec que en podríem parlar més endavant.
15: Més endavant, sí.
16: Perquè encara ja parlem de... El que sí que s'ha de recalcar és el Dia Universal de la Sardana.
15: Sí.
16: Que el manifest, o sigui, se fa una lectura d'un comunicat oficial, diguem-ne, per al Dia Universal de la Sardana. Aquest any és fet per en Jordi Molí...
17: Jordi Molina, el del Temps de TV3.
16: El del Temps de TV3. I llavors també que aquest dia farem la presentació oficial del cartell de l'aplec de guany. Aquest, el dia de la Diada del Soci.
15: Vale, o sigui que sabreu com serà l'aplec.
16: Correcte, i sabreu el cartell.
15: El cartell.
16: Com sempre, és fet per l'autor d'aquí Malgrat, en Joan
17: Ferrer.
16: I res més.
15: Molt bé, doncs esperarem a veure què ens depara aquest aplec. I, de fet, bueno, ens acomiadem ja. Gràcies a tots dos, en Joan Vigues i també a Montse Clapés, per avui a ser aquí amb nosaltres, de l'agrupació sardanista La Malgratenca, La Barretina. I res, esperem que les activitats, que déu-n'hi-do que tenim aquí un llistat enorme d'activitats de sardanistes, doncs vagin molt bé. Gràcies.
16: Moltes gràcies.
17: Gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres acabem el programa d'avui amb música. Tornem dilluns. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
2: Benvinguts a l'Idíl·lic. Avui la nostra itinerància ens ha portat a un lloc molt insòlid. Si ens esteu veient a YouTube, entendreu per què. Estem dins d'una cova, estem dins de les coves de l'Espluga de Francolí, aquest poble situat entre Montblanc, Poblet, Valls, perquè us feu la idea els que sou de Barcelona i no heu trepitjat aquestes terres. És el primer cop que amb l'Idíl·lic venim a la zona de Tarragona a fer una entrevista, per tant, doble il·lusió, l'espai i el lloc. I us preguntareu, què fas en una cova? Doncs estem aquí per parlar del llibre Fatum, del Roger Galofré, que el tenim aquí amb nosaltres ja. I és un llibre futurista, en un futur bastant immediat, que parla doncs, del que podria ser el final de la humanitat. I aquí, en aquestes coves, és on va ser l'inici de la humanitat. Però és que, a més, la cova, com a símbol, juga també un paper molt important a Fatum, perquè el protagonista és en una cova on descobreix la realitat del món on està vivint i ha de dependre la decisió de si segueix portant la vida que portava o ho reformula tot i es passa al bàndol rebel. Abans de començar a parlar de Fatum, volem parlar de les coves i ho fem amb un dels guies turístics de la zona, el Xavier Lozano.
3: Què tal, Karen? Benvinguda.
2: Gràcies per acollir-nos. Ens fa molta il·lusió estar aquí, ja ho dèiem. Abans del programa, el Xavi ens està fet la ruta, ens ha explicat la història d'aquestes coves, que també podeu trobar molt ben detallada a la seva web. I una de les coses que sorprèn, o a mi em sorprenia, primer de tot, és que la cova està just en el nucli urbà de l'Espluga de Francolí, que quan et diuen una cova t'imagines, estarà en el bosc, estarà allunyada? No, s'ha construït el poble a sobre. I que té una història que es remunta a la prehistòria i que ve fins als nostres dies. O sigui, s'ha utilitzat pràcticament sempre des de la prehistòria fins a la Guerra Civil.
3: Sí, sí, és espectacular. De fet, com a jaciment arqueològic, en aquest sentit, com a un dels llocs on s'explica la història de la humanitat, és singular, perquè tampoc és massa habitual que en espais històrics hi hagi evidències del pas de les diferents cultures i civilitzacions com passa aquí, no? En molts llocs doncs, hi ha restes arqueològiques del paleolític o del neolític o de l'edat mitjana. En canvi, aquí, des de l'arribada de l'Homo sapiens, de la nostra espècie a la península, a Europa, en definitiva, en plena glaciació, ara fa

0: uns 40.000 anys, fins al final de la prehistòria, i també les posteriors civilitzacions que han anat passant per aquí, com per exemple els romans, l'època islàmica, o la construcció del poble cristià ara fa 1.000 anys damunt d'aquesta cova, fa que aquesta cavitat hagi anat veient pas a pas l'evolució de la humanitat durant tots aquests temps, no? I fins als usos més moderns, més actuals, durant el segle XX, i ara ja com a espai turístic, com a equipament museístic també.
1: Sí, però no fa tant que és un museu. Ens parlaves de l'any 90...
0: Sí, l'any 94, no? 94. Sí, l'any 94 es va museïtzar una part de la cavitat, la que aniríem la cova de la Font Major, i uns anys després, l'any 2004, s'hi va afegir la part on estem ara, el que aniríem la cova de la Vila, que és la part que ha estat utilitzada constantment, sempre, en tots els temps, per l'ésser humà. Aquí, en aquesta part de la cavitat, durant el segle XX s'hi va fer cava, aprofitant la temperatura i l'ambientació, s'hi van cultivar xampinyons, i per la Guerra Civil va ser el magatzem de l'exèrcit republicà, que s'hi va guardar el polvorí del bàndol republicà en el moment de la rereguarda de la Batalla de l'Ebre. Per tant, històries també modernes que ens parlen, doncs, dels usos que ha pogut tenir una cova com aquesta.
1: A mi el que em sorprèn és que amb tota aquesta història s'hagi trigat tant a fer, doncs, que això sigui obert, que sigui visitable i a divulgar la història i les seves peculiaritats. A què ho atribueixes?
0: Hem de pensar que la humanitat fa relativament poc que coneix la seva pròpia història, eh? És a dir, va ser pràcticament a mitjans del segle XIX que es van començar a descobrir la majoria de cavitats que havien tingut presència humana, la majoria de jaciments arqueològics, pintures rupestres, la pròpia teoria de l'evolució. Per tant, estem parlant que fa escassos 150 anys que tenim informació contrastada, no?, i cada vegada més potent de quina ha estat la història de la humanitat. I el valor al patrimoni també fa molt poc temps que li donem. Hem perdut molt patrimoni pel camí. L'Espluga mateix, doncs, damunt d'aquesta cova tenia un gran castell, que va ser el castell cristià, va ser dels hospitalers principalment fins a principis del segle XIX, i el propi poble de l'Espluga el van derrocar en el seu moment. És a dir, que se li ha donat poca importància a tot aquest patrimoni. Imagina't el de sota terra, no? que en molts casos no el coneixíem. Quan van descobrir gran part d'aquesta cavitat, perquè tot i que aquesta sala, doncs, ja es coneixia i es va utilitzar sempre, gran part de la cavitat no es va descobrir fins a mitjans... no es va explorar, podríem dir, fins a mitjans del segle XX. Es va descobrir de forma casual el 1853 per un pagès que va excavar un pou i va anar a parar en una part del riu subterrani. Es va fer una primera exploració, però no va ser fins al 1956 quan es va fer l'exploració definitiva per saber realment quin era l'abast del recorregut d'aquesta cavitat, que al final ha resultat ser una de les més llargues del món formada en roca de conglomerat.
1: I a tot això, fora de micro, també ens explicaves que l'origen d'aquesta cova ha donat pas a llegendes.
0: Clar, sí, perquè a part de la pròpia història de la humanitat que ha passat per aquí, que aquesta ens la van explicant els arqueòlegs a mesura que hi ha descobriments, hem d'imaginar el que devia pensar el poble de l'Espluga quan el 1853 es va descobrir gran part d'aquesta cavitat. Els espluguins coneixien l'existència de coves, perquè hi havia diferents boques d'entrada, però eren coves relativament petites, tenien un final, no? I també sabien que al final el poble es diu així, l'Espluga de Francolí, precisament de la paraula llatina espelunca, d'on deriva la paraula espeleologia, els espeleòlegs, i l'Espluga, o les Esplugues, que en català és una paraula que encara existeix al diccionari, que es pot utilitzar, és una paraula sinònima de cova. Per tant, els cristians, quan van arribar aquí el 1079, van batejar aquest lloc amb el nom descriptiu, plenament, la cova del Francolí, que és el nom que li van posar al riu. Doncs, clar, quan el 1853 excaven un pou al mig del poble i van a parar a la part més profunda de la cavitat, on hi ha un riu subterrani, la veritat és que el relat que els pagesos i les autoritats del moment que van entrar a la primera exploració van fer va alimentar les llegendes, perquè la majoria dels espluguins no va baixar pel pou i no va veure la cova en aquell moment. Ells sabien el que els hi van explicar, i el que els hi van explicar va ser bastant èpic. Hem d'imaginar en el segle XIX...
1: Es va anar fent gran, això,
0: Sí, clar, una societat analfabeta, pagesa, sense recursos, no sabien nedar, De fet, els relats expliquen que van omflar pells d'animals, que feien servir com per les botes d'aigua o de vi, diguéssim, per fer com de flotadors per entrar a l'hora d'entrar al riu. Que inclús van intentar construir una mena de rai, de barca de fusta, baixant els materials pel pou per intentar navegar pel riu.
1: Això és molt Jules Verne, eh?
0: Sí, completament. És que realment és un relat llegendari que en aquell moment ens podem imaginar, no? Aquesta gent fent aquest recorregut completament insòlit en aquell moment, no? Pràcticament de ciència-ficció, no?, per ells. I clar, què van explicar aquests primers exploradors d'aquestes coves? Doncs que sota les cases de l'Espluga hi havia un llac, un gran llac subterrani. Li van dir més llac que riu. Realment era un riu. Sí que tenim, hi ha una part del riu que està batejada com la sala del llac, que després va resultar ser un espai sagrat per la part final de la prehistòria. Després es va descobrir que la sala del llac en definitiva era un lloc d'ofrena als déus, que s'hi van fer durant l'edat del ferro i l'època dels hiverns. Però clar, què es va imaginar la gent? Un gran embassament subterrani, grans masses d'aigua sota les cases del poble, no? I cada vegada que a l'Espluga hem patit sequera, que és habitual, estem al prelitoral, per tant, una zona mediterrània, amb cicles de l'aigua bastant fluctuants, èpoques de sequera molt forta, de tant en tant avingudes, riuades molt fortes, i en les èpoques de sequera, doncs, molta gent de l'Espluga es pregunta, no? I l'aigua que tenim a sota terra, no? I aquest gran llac, per què no l'aprofitem? Ja l'aprofitem, perquè l'Espluga porta aprofitant els aqüífers des que es coneixen, però, clar, tampoc són aqüífers tan abundants com realment serien, no? Però sí que hi ha molta gent, els que no han tingut la sort d'estar a la part del riu subterrani, que probablement tenen una visió d'aquest llac com un espai molt més gran del que realment és.
1: Si ara els oients ens estan escoltant i els estan entrant moltes ganes de venir a veure la cova, com ens va passar a nosaltres quan el Roger ens en va parlar, què han de fer? Si les visites estan sempre obertes, s'ha de reservar, com funciona exactament?
0: Sí, estem oberts durant tot l'any. És recomanable reservar sempre, esplugaturisme.cat. Tenim una pàgina web de les coves de l'Espluga també específica, on hi ha tota la informació, tant de la ruta d'aventura com de la visita turística convencional. Tot això es pot reservar prèviament, i en els dies d'obertura normal, doncs, sempre s'hi queden places, doncs, s'afegeixen els visitants. Durant l'any també hi ha un gran interès tot l'àmbit educatiu, perquè són unes coves que tenen una visita molt pedagògica, que ens permet conèixer la història de la humanitat, no? Sobretot centrada en l'època de la prehistòria, i evidentment tots els caps de setmana i l'estiu és una època molt, molt interessant per venir, i especialment per conèixer també el que ara s'està centrant la visita, que és en l'últim descobriment que es va fer aquí en aquestes coves, a l'octubre del 2019, que és el santuari paleolític més antic localitzat a Catalunya i part de l'art mediterrani, a prop de la zona de culte que ja estava identificada de l'edat del ferro i l'època dels hiverns. S'hi va descobrir el 2019, després de l'última riuada del Francolí, un conjunt de galeries que ja es coneixien, però que va resultar que estaven plenes de gravats paleolítics. Un conjunt de gravats, de pràcticament 300 gravats, que estan ratllats a les parets, no són pintures, estan gravats damunt de la roca, en una zona coberta de llims, d'una mena de fangs, d'una capa arenosa, que els homes i dones del paleolític van aprofitar, doncs, per fer-hi els seus primers rituals. I aquí sí que ens connecta realment amb l'essència de la nostra espècie, no? Amb el que som, i amb les particularitats que tenim els homo sapiens, que ja van començar a utilitzar aquesta cova fa 37.000 anys, que és la datació més antiga d'aquests gravats, com un espai ritual, com un lloc sagrat, com un lloc espiritual, on aquests primers humans de la nostra espècie, que feia poc que estaven explorant la gèlida Europa, aquest territori sotmès a l'última glaciació en aquell moment, van començar a buscar aquí dins, a la Terra, a la part més profunda de la cavitat, doncs respostes a la seva pròpia existència.
1: Ens convidem els oients a que vinguin i que ho descobreixin pel seu propi peu, perquè val la pena. Gràcies, Xavi, per respondre'ns als dubtes i per acollir-nos aquí avui.
0: Gràcies a tu.

0: Bé, doncs, Karen, ara ja parlarem del futur, no?
1: Hem parlat molt del passat, hem de parlar del futur i hem de parlar de la teva visió del futur, que jo crec que és bastant encertada, malauradament. Ara en parlarem.
0: A veure, depèn de com ho vegis.
1: Poso un context...
0: Pots veure una distopia o pots veure una utopia.
1: Ostres, sempre diem que la distopia d'un és l'utopia de l'altre i al revés,
0: no? Molt bé, correcte.
1: A veure, pels oients, de què va Fathom? Doncs Fathom tenim un futur, jo crec que proper, ja comentaràs tu veure cap a on el databes, en què la humanitat doncs, ja no està menjant animals, està menjant productes fets en laboratori íntegrament, aquesta menjar victimless, per tant ningú pateix l'efecte de menjar, i hi ha hagut uns canvis socials radicals que passen per la presència molt forta de la IA, passa per un tema doncs, d'ajudes socials, de renta mínima garantida, de fills que són una mena de premi si treballes molt. Ja anirem desgranant cada un dels aspectes, ara és una mica per posar en situació. I hi ha una figura, no?, que és la del tracker, que és la que persegueix aquelles persones que estan revenent en el mercat negre a menjar doncs, carn real. No? I el protagonista és un tracker que es veu immers en una mena de misteri, no? Hi ha un assassinat, no?, d'una altra persona doncs, que sembla que ha consumit o ha venut carn humana, i a partir d'aquí doncs, es va descobrint tot. No vull entrar molt en spoilers, no, perquè crec que és un llibre que val la pena anar descobrint a poc, però bé, la pota principal, i crec que és el punt de partida, és el tema del menjar fet en laboratori, no? Del victimless. No sé si és el motor de la trama realment per tu, si és el pensar què és el que menjarem demà, el que ha fet que existeixi Fathom.
0: Sí. Sí, jo sóc veterinari, llavors com a veterinari conec bastant i he viscut molt tota l'evolució de l'alimentació humana, podem dir, en els últims moments, amb totes les tendències que hi ha actualment en temes de benestar animal, tots els vegans, i l'evolució o l'entrada de lo que és alimentació de laboratori, que tampoc no és de laboratori, és cultiu celular. Per això a vegades s'utilitza com a alimentació artificial. De fet, no és alimentació artificial perquè són cultius cel·lulars. Jo li he posat aquest nom de victimless, que és alimentació sense víctimes. De fet, no me l'he inventat jo, existeix. És un nom que s'està introduint en el mercat, volem dir que no és utilitzar cap víctima animal o inclús podem arribar a vegetal, perquè clar, el regne animal tampoc no sabem, sí que sabem on arriba, no? Però a vegades no tenim els límits en el que podem consumir o no consumir. I sí que en la història el que volia era no simplement explicar que en un futur acabarem tots menjant així, sinó simplement ensenyant la part fosca d'aquesta alternativa.
1: De què passaria, no?
0: Clar, exacte. Pensem que ara qualsevol persona pot tindre gallines, fer ous, tindre proteïna i tal. Quan això desapareixi, què passarà? Estarem en mans d'aquí.
1: Bé, això de qualsevol persona, ja hi ha moltes normatives municipals que t'impedeixen tenir animals com gallines.
0: Sí,
1: o fins
0: sí,
1: i tot
0: correcte.
1: Ocells. Vull dir que ja hi ha hagut una limitació respecte a fa 30 anys, que sí. Qui més que menys tenia animals, no?
0: Sí. Estem parlant sempre del primer món, eh?
1: Sí, perquè
0: és que tenim tendència a pensar que el primer món és l'únic món que existeix, i sí que tenim el món doncs, a Àfrica, i ja és una altra història, la proteïna és molt desitjada, però en aquest primer món sí que tenim una retenció, una certa animadversió a l'excés de proteïna i sobretot a matar animals, que és un dels temes que en el llibre s'està parlant. No? Per això el que has comentat tu, el tracker aquest, és un policia que es dedica a vigilar qui consumeix, cria o mata animals.
1: O
0: sigui, caçadors, consumidors o ramaders. Imagina't, sembla que sigui un món.
1: Els venedors també.
0: Sí, sí, sí.
1: L'esglaó intermig de tot aquest projecte també queda molt penalitzat, no?
0: Que passa que no t'explicaré la raó de que existeixi, que tingui tant poder aquest grup de policies, perquè existeix, és una raó que hi ha dintre del llibre, perquè entraríem a l'espoiler i això.
1: És que, a veure, jo vaig estar a la presentació de Fatum a Girona, sí, que va ser molt interessant perquè hi havia una persona, doncs, de l'IRTA, que, sí, aquest institut de recerca,
0: el Toni del Mau, sí,
1: que en sap un munt, i va ser molt interessant, mm, però vau entrar en aspectes que clar, que són spoilers. Llavors, sí, és un... Clar. Jo prefereixo no mullar-me gaire, en el sentit que vull que la gent ho vagi descobrint a poc a poc mentre es llegeixi, perquè, sí, realment deixes anar moltes idees que són molt interessants. Per exemple, això que dius del victimless, tu ho explicaves, no, a la presentació, que realment això ja existeix, no? Mm-hmm. Quant de prop estem de que, diguem, va, doncs, yeah, tots ens llancem al veganisme via laboratori?
0: Sí, hi ha estadístiques, d'això, inclús de la Generalitat, que et fiquen un horitzó temporal de poc temps, de 30 anys, 50 anys, perquè això hagi evolucionat molt. Els del sector et diran que no, que sempre seguirà menjant carn. Però els grans arguments contra la producció de la carn, que és... poden ser, doncs, nutricionals, aquest és menys important, mediambientals, que sí que existeixen, però també hi ha una part emocional. I aquesta, la part emocional, tots els tenim dintre, però ramaders inclòs, consumidors, i som nosaltres els que no volem matar animals per alimentar-nos. I això és un camí sense tornada, jo crec. I aleshores, quan podrem deixar de matar animals per alimentar-nos? Probablement serà quan tinguem aquesta alimentació substitutiva, que estigui prou, que sigui sanitària, que estigui ben elaborada, que sigui nutricional, que inclús te la pots fer a mida per a cada persona. Sabeu que hi ha tot el tema de la microbiota, no? La, mm-hmm, microbiota, pots fer... Que
1: és un tema molt de moda ara, també.
0: Sí, sí, inclús hi ha pastilletes de femta, que sona una miqueta així raro, no? Que vas, però que amb gent amb problemes se'ls hi dona, problemes sobretot depressius... gent amb problemes psicològics greus, el canviar-li la femta li canvia també el seu caràcter, no? Un depressiu a vegades acaba sent menys depressiu i més optimista si li fiquen femta d'un altre.
1: És ben bé que avui descobriré moltes coses, eh?
0: Sí.
1: No, parlaves del factor emocional. Ara aquí potser obro un meló que no entra potser dins del llibre, però és que ara m'hi has fet pensar. Fa una o dues generacions, com dèiem, la gent tenia animals a casa i els matava a ells, no? I jo veia, doncs, els meus pares o els meus avis, sí, que no teníem cap mena de sensibilitat, els era igual, doncs, tallar-li el coll a un ànec, designar-lo i desplomar-lo i menjar-se'l, no? I en canvi nosaltres, la meva generació, que jo sí que he vist animals perquè els tenia a casa, però hi ha molta gent de la meva edat que ja no. D'on surt aquesta emocionalitat quan no has estat en contacte amb la mort d'aquests animals? O sigui, és una cosa... que ens ve com d'influència social, o hi ha hagut alguna reflexió entremig d'una generació i l'altra, o és precisament perquè anem tan sobrats de menjar ara que ens podem permetre aquest luxe, diguéssim?
0: Sí, primer això. Això és segur. Sí, anem al supermercat i comprem el que volem amb un preu molt, molt accessible. També hi ha, per exemple, gent de grans ciutats, potser no de pobles, menys de gent de pagès, com has dit tu molt bé, que has vist matar, doncs, conills, gallines i això, però si tu te'n vas a Barcelona, m'agradaria saber la quantitat de gent. De fet, amb xerrades que em toca fer, pregunto, que aixequin la mà, qui ha matat voluntàriament un animal, o sigui, vol dir un mamífer, de fet, no posant vareno per la rata, sinó fent-ho físicament, no? I que aixequin la mà. Els quatre que aixequen, i és uns, les xerrades normalment són dintre del sector, i les quatre que aixequen són gent que ve de pagès, però la resta, i sobretot gent jove, i si les faig a Barcelona, encara pitjor.
1: No, és que a Barcelona no tenen ni el contacte amb l'animal viu, perquè jo recordo de petita, quan vaig anar al zoo per primera vegada, que em va sorprendre molt, molt, molt, i encara avui, encara estic en xoc al pensar-hi, de veure al costat d'una zebra i d'una girafa, veure conills i veure gallines, que clar, jo els tenia al pati de casa, no?
0: Ja.
1: Llavors és un... Clar, llavors em sorprèn aquesta emocionalitat quan s'ha perdut el contacte amb aquests animals.
0: Sí, ens estem separant, eh? Aquest homo sapiens de l'inici d'aquesta cova està evolucionant cap a un altre... no sabem què. Jo he fet una aposta en el llibre, no? Estic dient, i de fet la continuació del llibre hauria d'anar cap a aquesta nou homo sapiens, post sapiens, o no sé com se li pot dir. Sí que li diuen el posthumanisme, que és aquesta integració, que si vols ja ho parlem després, entre la intel·ligència artificial i la humanitat, no? L'algoritme biològic i l'algoritme electrònic, com se barregen, etc. Però això, si vols, ja no anem adelantant temes.
1: Sí, jo
0: no?
1: Encara em vull quedar amb el tema de l'alimentació, perquè tu comentaves els motius que es donen són mediambientals, són d'alimentació
0: i emocionals,
1: però hi ha una raó que tu apuntes des del llibre, que és el motor de la trama, que és que hi ha un interès d'algú en què la gent deixi de consumir carn i consumeixi aquesta victimless.
0: Clar, aquesta és la part fosca d'aquest nou. Si tu deixes de produir carn i no ho pots fer, què passarà? Això estarà en mans de qui? I aquests quin poder tindran? Saps allò que tu ets el que menges? Doncs si el que menges està en mans de pocs, aquest és un dels problemes que hi ha. Però aquest sí que és un spoiler, eh?
1: No entrarem més. No, però ja et pots intuir que aquí hi ha algun interès, perquè sempre passa, no?, quan hi ha una cosa tan àmplia. Sí. I llavors quan veus que els trackers persegueixen aquesta gent i que les penes per vendre, produir i consumir carn de veritat, carn d'animal, són més elevades que les d'assassinat. Llavors, sí, clar, aquí obres un tema molt perillós, que és el que els animals tinguin més drets que els humans.
0: Sí, és una evolució que estem veient. Potser ara em tornaria una miqueta populista, podríem dir, amb la reflexió que faig, però anant a les granges, moltes vegades la qualitat ambiental de la granja, de temperatura, de refrigeració, d'aireació, és molt, molt superior, moltes vegades, a la casa del ramader. No, és curiós, però és així, perquè...
1: Sí, que, granja... que els animals tenen aire condicionat i el ramader no.
0: No, bueno, aire condicionat així no, però sí que tenen climatització, perquè hi ha una normativa molt estricta sobre l'estat dels animals, sobre el benestar dels animals. Han de tindre una dosis d'amoníac que no sigui una limitació, han de tindre una aireació, han de tindre una temperatura, han de tindre un confort ambiental a part d'alimentacions, etc. I tot això està molt normalitzat. En humans no ho tenim. A casa meva no tinc una normativa que em diu que a l'estiu no puc pujar de 25 graus. No? Però en una granja sí que no, que has de... tens uns sistemes de climatització que fan i te regulen tot això. Això és el principi. Anem cap aquí amb animals de companyia, cada vegada és més hi ha més normativa damunt, estem en un món de normatives, igual com has comentat abans, que això de produir o de tindre animals a casa cada vegada està més limitat, ara també ho estem veient amb la producció ramadera, amb temes de benestar, etc. Hi ha una pressió molt forta del consumidor sobre temes de benestar, i a part dels temes sanitaris, etc. I gràcies a Déu el sector en general reacciona molt bé, perquè hi ha un equip de veterinaris de sanitat que això ho porten molt bé, i si no, que no se't passarà res amb un escorxador.
1: Estan molt sensibilitzats també, no? Que estan molt més sensibilitzats també que anys enrere, no?
0: Sí, sí, sí. I jo encara no conec cap ramader psicòpata, t'ho dic en sèrio. I en canvi a la tele surten molts homes psicòpates, no? Molta gent que mata gent i tal i qual. No, els ramaders, no, els primers interessats de que els animals estiguin bé és el propi ramader. O sigui que no.
1: Ja, jo quan llegia el llibre, pots no contestar si no vols, però tenia la sensació que era una mica una crítica al veganisme. Ho és?
0: Sí, no. A veure.
1: Matisem, que ja venen els haters.
0: Mira, també he donat classes, no? I a vegades hi ha alumnes que són vegans. Tinc molt de respecte al veganisme, perquè cada un és una elecció pròpia i que no te pots ficar amb cada un amb com se vol alimentar. Ara, si em parles des del punt de vista de veterinari, et diré que som omnívors i que crec fermament que som omnívors. Llavors, encara que ells m'ho rebatin, em diguin que no, etc., jo crec que som omnívors. Llavors, com omnívors, perquè precisament els sàpiens aquí hi ha restes d'esquelets de la caça que feia, perquè vivien d'això. Al principi era caça, abans ens ho explicava el Xavier, no?, que vivien d'això, abans de l'agricultura va haver la caça. Per tant, i això ens va permetre també desenvolupar una sèrie de capacitats que ens ha fet ser sàpiens, que ens ha fet evolucionar. No? Em pregunto si hem evolucionat molt bé o no hem evolucionat gaire bé, o valdria la pena que ens haguéssim quedat allí. No?
1: Involucionar. Que tu també parles d'això, no? Del menjar que surt del laboratori, però no és l'únic que surt del laboratori, perquè també s'ha, com ho diria, passat per la proveta el tema de la reproducció.
0: Sí.
1: Si tu ho poses a l'extrem, no? Evidentment fa molts anys que existeix doncs, la fecundació in vitro, però tu ja vas un pas més enllà.
0: Sí, perquè existeix això, eh? En articles que m'arriben, molts d'aquests articles ja s'està fent proves de fer aquesta... fer la gestació completa dintre d'una maquineta, no? Dintre d'una placenta biònica, que és l'exogènesis, que es diu, que fas la gènesis del nou ser dintre d'un sistema autònom. Això d'aquí hi ha una línia clara. O sigui, totes les coses que sortiran o que surten al llibre que avui parlarem són coses que jo veig algunes d'elles incipients, però que tenen viabilitat tècnica. El que a mi m'agrada escriure és ciència-ficció hard, ciència-ficció que ve de la part de la ciència. De fet, jo he estat una part de la meva vida professional relacionat amb el món de la ciència. Jo tinc molt de respecte al món de la ciència. I tinc una frase que m'agrada molt, que és on la ciència posa els límits, la ciència-ficció els explora. No? Això, aquesta frase m'apassiona. I en aquest cas... és explorar el que la ciència fins ara on ha arribat. Per exemple, BC Natal, que és a Barcelona, una Sant Joan de Déu i l'Hospital Clínic, han fet un projecte, que es diu així, que està finançat per Caixa Research, que és la Caixa, CaixaBank, i el que fan és intentar posar una placenta per poder mantenir en vida prematurs de menys de 6 mesos, de 6 o menys mesos. Inclús poder-los operar allí si tenen algun problema, doncs cardíac, etc. No tenen l'objectiu de generar des del dia 0 fins al dia del part o de l'eclusió, perquè no sé si li podrà dir part, no? De l'eclusió, de la sortida del món.
1: Sona molt de l'ou, això, l'eclusió.
0: Sí, perquè també les deixen en forma com d'ou, no? Però existirà això, perquè... i estem en camí, que durarem 30 anys, 40, 50, el llibre està posat en 100 anys per agafar una data, però sí que existeix això. Llavors, les repercussions que té això, a part que tècnicament pugui existir o no, són brutals. O sigui, la dona ja no necessita gestar, perquè hi ha un període de la seva vida gestant, per tindre fills. Això canvia totes les relacions de parella, canvia les relacions personals, l'estructura social. Clar, els sàpiens tenien fills, però hi havia un clan familiar que s'havia de protegir el nounat, no? Durant una temporada fins que fos autònom. Clar, els bebès, els crios, no són autònoms, necessiten un acompanyament durant bastant de temps. Molts animals ja surten i ja s'espavilen, però en aquest cas, amb els humans necessitem aquesta, i això era el clan familiar, l'origen de les relacions sexuals, de les relacions de parella i tal. I això, si ho tenim extern, pot canviar totalment. D'aquí a fer un pas que aquell nounat, o nou eclosionat, pugui... El pollet pugui estar en mans de l'Estat, podríem dir que jo no he arribat aquí, però també és viable, no? Que al final tinguis uns pares que generen nous sers, que li tenen un cert carinyo, però que el cria és l'Estat. No?
1: Però aquí també entres de nou, com amb el menjar, de que el control sobre la teva reproducció el té un altre. I també hi ha unes normes, no? I en aquest cas ho dèiem al principi, que el tenir fills es veu com un premi social de si treballes molt i guanyes uns punts, no? Doncs pots tenir fills, no?
0: És que si no, tindríem fills per un tubo, no? Sí, home, si poses allí i t'estrauen l'espermatozou i l'òvul d'una forma indolora i te'l posen allí i van fent, tu t'hi pots connectar, eh? Mira, vaig a veure com està anant el meu fill,
1: no?
0: A veure què ha fet, avui, què no ha fet i tal, amb una pantalla.
1: la idea és interessant, però... està clar, però també és aquest perill, no? De perdre la... es va deshumanitzant, no? Tot.
0: Clar. I aquí entrem una de les raons del llibre és precisament aquesta, la postmodernitat, no? Com estem evolucionant amb aquesta mentalitat postmoderna que ara tenim. Això, quan parles de la postmodernitat, sona una paraula rara, no? Però és on estem ara, eh? Si tu mires una mica, si em permets ficar una miqueta el rotllo, però si tu mires abans del segle XVII, estàvem parlant de Déu, i tradició, que era l'època medieval, l'època antiga i tot això. A partir del segle XVII fins a mitjans del segle XX és l'època moderna, la que creiem amb la ciència, amb les metanarratives, el comunisme, el capitalisme, tot això ens apassionava. La ciència era la raó. De fet, Mary Shelley, que és una de les raons de la ciència-ficció, va fer Frankenstein perquè tenia por que la ciència pogués arribar a crear nous sers i crear monstres. O sigui, imagina't. I tothom estava molt apassionats amb aquest tema. Va arribar a mitjans del segle XX, amb la Primera Guerra Mundial, la bomba atòmica, els nous moviments hippies, tot això, i vam veure que la ciència no era tan xula, perquè hi havia el nazisme, va sorgir els camps de concentració, van sortir moltes barbaritats, i llavors va començar l'època postmoderna, no? De la meitat del segle XX fins ara. I això, que és més aquest relativisme, individualisme, que no creus massa en les coses, aquesta societat líquida que m'agrada molt, que no vas per un riu i no et pots agafar perquè no hi ha cap valor que sigui ferm, i el Sigmund Bauman ho deia això, no? aquest filòsof i psiquiatre. Doncs estem anant a dir, ara, estirem això cap endavant, les fake news. Clar, també va entrar a mitjans del segle XX el tema de les grans difusions, de veure altres cultures, relativitzar la teva. Abans pensaves que la teva era l'única que existia, ara ja comencem a veure altres cultures, altres formes de ser. Tot això ens dona aquesta sensació de que no tenim res a on agafar-nos, que tot és relatiu, el relativisme, no? L'individualisme, el pensar en èxits immediats, no en èxits a llarg plaç, aquest és el món. Aquest tenim el tram, tenim tots aquests...
1: És que clar, la cosa es va posant aquest. Interessant per minuts, eh? És que sí.
0: Si estirem això, d'aquí 100 anys, on haurem arribat?
1: Hi ha un tema molt candent en el nostre dia a dia, que és l'aparició de la IA, cap on anirà. Hi ha molta por de tot el que pot suposar, sobretot en el sentit negatiu. Òbviament té coses positives, però ara mateix no costa molt de veure-les. I tu la inclous com un element de control, no? de la humanitat. Tu ho veus factible, això, a mig termini?
0: Home, si tenim... Primer, hem parlat de la renda garantida. Aquí hi ha la robòtica productiva, la robòtica que de vegades està agafant més camps, amb la intel·ligència artificial, sobretot, de la producció. Si a nosaltres ens produeixen uns robots, nosaltres haurem de tindre l'obligació de consumir, perquè la roda funciona així, ens produeixen, els altres consumeixen, és una balança això. Llavors nosaltres tindrem una renda per poder consumir i amb l'obligació de consumir, i si no consumeixes et criden a l'atenció. Imagina't, és el món al revés, no? Però pot arribar amb aquest món així, perquè tindrem la producció en mans d'uns robots. Llavors aquesta gent és d'entretenir. Eh? Si els hi dones, els romans
1: ja
0: deien allò
1: passant,
0: de pa i circ, no? De pa i circ, doncs ara serà igual.
1: Ara tenim Netflix, eh?
0: Sí. On ens entretenen? Si no podem tindre'ls pel carrer entretenint-se, doncs el món virtual és molt important. I aquí, amb la IA, si esteu en connexió o teniu el ChatGPT o d'això, veureu que sorprèn ja. Imagineu-vos d'aquí 20, 30, 50, 100 anys com haurà evolucionat això. I aquí n'hi ha molts. Hi ha filòsof, no? El Chalmers, el David Chalmers, per exemple, que diu que existeix algo més, perquè tu podries arribar a crear un clon digital teu, perquè al final són dades que tu reps i que el teu algoritme biològic transforma en reaccions. Però i si aquest algoritme biològic és electrònic? Al final, si reps el mateix, si nosaltres som transhumans, que tenim molts aparatets des del... Hem parlat de la gestació extracorpòria, de que ja des de petit, des de l'embrió, ja t'està controlant. Si després tens ulleres que miren no sé què, tens sensors que... totes les sensacions, no sé què, al final pot fer un clon teu que reacciona exactament igual que tu.
1: Clar. Llavors obres el meló de si aquell clon ets tu o no. No?
0: Ah, exacte,
1: perquè
0: correcte.
1: Clar, realment, si tu deixes d'existir però el clon segueix existint, ets tu, no ets tu, això ho explores
0: també. És el problema
1: també.
0: De la consciència. o de les percepcions subjectives conscients que li diuen.
1: Però fixa't que estem parlant en tots els àmbits de normatives, de burocràcia i d'estat, eh? O sigui, realment, tu parteixes de la ciència, però acabes al cap del carrer és la política.
0: Sí, clar. Tot és política, diuen, no?
1: No, però realment l'argument de Fàtum es basa tot en política.
0: Clar, perquè som gent social, vivim en una societat i s'ha d'estructurar la societat d'alguna manera. Si no, tornaríem aquí, als sàpiens de l'origen, en aquesta cova. Potser estaríem millor aquí, que no pas allí.
1: Ara mateix per temperatura si està millor aquí que fora, això segur.
0: Sí, perquè és ideal.
1: Llavors també hi ha altres temes. Bueno, entrem en el moment cova, no? Ja que has tret el tema de la cova. El protagonista de Fàtum acaba amb una cova, no explicarem el com perquè també es revela molt, però allà ell aprèn a reconnectar-se amb el que és aquesta essència humana, no? El tornar doncs, a notar els sentits, no? A gaudir doncs, del tacte, de les olors, del menjar, i a partir d'aquí doncs, veure que realment el món que ell, o sigui, la vida que ell ha viscut fins aquell moment és molt diferent del que pot viure a partir d'ara. Creus que si la figura de la cova era el lloc on havia de passar precisament perquè és aquest símbol de l'origen, de l'inici, fins i tot del ventre matern, no? Que dèiem abans.
0: Hi ha el tema aquest de que la cova té aquest origen que has definit tu molt bé, i també per l'altra banda perquè em permet aislar el personatge de la societat. Llavors necessitava un espai que estigués totalment trencant, perquè el personatge és aquest policia que hem dit, el tracker, que el que fa és estar sofrint una transformació, una metamorfosis, i de ser un fidel servidor del sistema acaba sent el líder d'un grup antisistema. Però una sèrie de circumstàncies que semblen fortuïtes, que al final, deixa'm dir, que no són tan fortuïtes, no? Que hi ha darrere hi ha una trama i tal, que tot acaba ben lligat. Però sí que és cert que necessitava que tornés amb cendres, no? Una miqueta com l'au fènix, no? Necessites que es torni cendres per reconstruir-se una altra vegada, per tornar a sorgir de les seves cendres. I això una cova m'ho permetia, perquè clar, està aislat del món. També vaig introduir, suposo que ara voldràs parlar de... No? Parla, va dir.
1: No, jo, quan parlàvem fora de micro, jo comparava amb el tema de Matrix, no? D'aquell moment que et donen la pastilleta vermella o la blava i has de triar, no? Ell anirà descobrint coses i haurà de decidir, però jo veig que el procés del personatge és com molt paulatí, vull dir, realment passa molt tros del llibre que ell vol tornar a la seva vida anterior. I després, doncs clar, acaba passant certes coses que acaben decantant la balança. No sé si tu creus també que en un moment donat molts triarien aquesta tornar a la vida anterior si no es té tota la informació. Si dius, val, sí, menjar carn està molt bé, però, ostres, que bé vivia jo en el meu apartament i connectant-me a l'espai virtual aquest.
0: Sí,
1: i...
0: sense treballar amb una seguretat, amb sensors que totalment vigilen la meva estat... sanitari, el meu estat vital, i que no haig de treballar, o sigui, la meva vida ha de ser diversió, sobreviure, sense cap tipus d'aspiració, però tampoc sense... És aquesta part... aquesta és la gran pregunta del llibre. No? Al final, de fet, queda aquest. O sigui, dibuixo una societat molt idíl·lica, i la pregunta és... final és, agafem la pastilleta vermella amb el símil que has fet tu, o tornem amb aquell altre, però és que tornar a ser humans, perquè de fet el llibre el relaciona molt amb el mite de Prometeu, no? Fet una miqueta una clocada d'ull a la Mary Shelley, no? Que va fer Frankenstein el Prometeu modern. Doncs inclús jo havia pensat a dir-li el Prometeu postmodern, no? Perquè...
1: Mira, també hauria sigut una cosa suggerent, eh?
0: Sí, però em van dir que era una miqueta complicat.
1: Bé, també tenies un altre títol que crec que no el direm per no fer spoilers, però que també era molt, molt provocador.
0: Sí, sembla que no el diem.
1: No el diem, que ens ho pregunti la gent per privat, que llegeixin Fàtum, no? Sí. Perquè això també em porta a Fàtum, clar, fins al final no sabem què és Fàtum.
0: Sí, bueno, Fàtum, la paraula així és destí, però no ho va, és en llatí, vol dir destí, no? Però no ho ha relacionat directament amb el destí, i sí, indirectament, però sí, però hi ha una raó per la que es diu Fàtum, eh?
1: Que no ho podem dir,
0: sí, correcte.
1: No, però també un altre dels elements que tu planteges que es passen molt amb els futurs distòpics, és que la ciutadania viu en unes condicions i les altes esferes viuen en unes altres completament diferents i amb uns plans de futur que no inclouen el conjunt de la societat, no? Vull dir, és un... No sé, ets una mica conspiranoic, perquè vas sumant una mica els punts que vas tractant a la novel·la i penso, ostres, està molt enfadat realment en Roger.
0: Això és la primera vegada que m'ho diuen, eh? Estic enfadat.
1: No, perquè es nota, no, que hi ha un rum-rum, no, de malestar cap al sistema, no? I no sé,
0: bueno,
1: o cap a on va.
0: Més aviat la tendència que hi ha ara. De fet, tampoc no és un estat en contra, sinó intento descriure el que jo crec que està passant. I a veure com on va la societat, cada vegada va evolucionant cap a aquesta degradació de la postmodernitat, no? Aleshores, cap on arribarà això? Doncs potser sí que arribarà en mans de grans corporacions, de grans empreses, que el que ens tenen a nosaltres com a ramat, pràcticament, no? Perquè sobrevivim en aquesta societat idíl·lica que, en certa manera, algunes persones ja viuen en aquest món, aquesta bombolla de perfecció, no? I inclús diuen que els nostres fills els estem mimant massa. Els estem donant... Sempre parlem del primer món, eh? Els altres mons existeixen també i és molt diferent les circumstàncies, però sí que tenim aquesta tendència a creure que tot ha de fer fàcil la vida. Si això hi introduïm la robòtica productiva, la renta garantida de ciutadania, i podem seguir funcionant d'aquesta manera, que tenim alimentació i diversió i tal, no necessitem pensar gaire. Un dels grans problemes que diuen amb el ChatGPT és que deixes de pensar i li deixes pensar amb ell. Clar, ell pensa...
1: I pensa com pensa, clar, com està programat.
0: Pensa. Sí, no, és curiós perquè pensa el que ell a mi mateix ha dit, o sigui, és endogàmic. O sigui, clar, al final és un segle que s'acaba mossegant la cua, un peix que es mossega la cua.
1: Això també ho diuen de les xarxes socials, no? Que tu segueixes la gent que pensa com tu i que li agraden les mateixes coses com tu i creus que el món és així, i després surts d'aquella microbombolla i realment no estan anant així, no?
0: Doncs això, exigera-ho, porta-ho al final, estira-ho com un xiclet, ho estires d'aquí 100 anys, per dir d'alguna... On podem haver arribat? Doncs suposo que haurem arribat amb un món que potser ens falta aquesta llum de Prometeu que es deia. El mite de Prometeu és Prometeu que va baixar i va donar la llum, el foc, als humans, desobeint el seu pare, que era Zeus. I per això el van lligar amb una... van encadenar amb una roca i una... i que era una au, una... Bueno, li mossegava el fetge cada dia, no? I llavors tornava a ressorgir l'altre dia, és el Prometeu encadenat. Doncs el Prometeu va baixar i va donar la llum. Aquesta llum és la que a nosaltres ens ha donat vida. Va donar la llum als sàpiens i els sàpiens han anat evolucionant fins on estem. Si nosaltres no hem pagat aquesta llum, val la pena que Prometeu ens la tongui a donar o ja ho donem com un cas perdut i aquest món idíl·lic és el que realment val la pena seguir? Aquesta pastilla que m'has dit tu, la càpsula vermella o la blava, és aquest punt que dius, val la pena que el Prometeu ens tongui a donar la llum o no?
1: A mi em va semblar al final, no diré quin final és, però vull dir que deixes la porta oberta al pessimisme, o sigui, res, que és com un...
0: No,
1: potser hem tirat la tovallola, potser val la pena tirar la tovallola, no? Allò de... potser això... val la pena que ens extingim i ja està, no? I ho deixem aquí, no?
0: Això dependrà del lector. Perquè deixo obert la porta...
1: Ha sigut volgut, no?, el deixar obert el...
0: Sí, clar, perquè jo crec que cada un... Perquè hi ha moltes personalitats en aquest món i hi ha gent que vol tranquil·litat. Vol tindre-ho tot muntat, organitzat, i que l'entretenguin i que no el preocupin per masses coses. No vol pensar en com serà el futur o millorar una de les característiques de la postmodernitat, precisament és aquesta, no?, que intentes, que no vols evolucionar massa, que vols viure el moment sense pensar en aquells els emprenedors que volen fer...
1: Carpe diem que ha portat fins a l'extrem, no?, també.
0: Sí, correcte. Doncs, no ho sé, cada persona, cada lector, jo invitaria els oients, no?
1: Això, mira, quan se l'hagin llegit, fem un debat a veure si creuen que acaba d'una manera o acaba d'una altra.
0: Home, jo tinc molts amics que són professors d'universitat, són savis amb la seva matèria, no? Que parlant amb ells, diuen, home, a mi m'agradaria introduir molt la ciència-ficció. De fet, amb els festivals aquests que tu estàs molt implicada, no? Festival 42, doncs amb aquests festivals veig que hi ha una part d'aquesta ciència-ficció dura, no? Aquesta hard dels principis. Hem parlat de Mary Shelley, però podem parlar de Dick. Per exemple, amb Dick, amb el tema de la intel·ligència artificial que hem parlat, ningú pensa que ell va escriure allò de, a veure com ho diu, els somien els androides amb xats electrònics o elèctrics, perquè al final tot ho tradueixen de formes diferents, però en el fons és el text inicial que va portar a fer la primera pel·lícula aquesta del Blade Runner. Mm-hmm. No?
1: És molt diferent, realment, el llibre de la pel·lícula. Yeah.
0: Però s'enamora, si hem vist la pel·lícula, s'enamora d'un androide. Per tant, li està donant consciència, li està donant humanitat amb aquell, que és el que hem parlat ara fa un rato, d'aquestes, tenen consciència, hi ha aquesta ànima diferent dintre d'un clon digital o no hi és? Doncs en aquella pel·lícula ja dic, ja ho estava anticipant. Per una banda, crec que la ciència-ficció dura està a mig camí de la ciència i de la ficció, podríem dir. Hi ha una certa tendència ara, precisament amb aquest postmodernitat, a pensar, a més de la ciència-ficció, és naus espaials que estan por ahí tirant trets i tal i qual. Que és
1: això només és una de les ciències-ficcions, no?
0: No veuen aquesta vertent de la ciència-ficció dura, tots aquests, Asimov, Huxley, Orwell, tots aquests tenien aquesta vertent de ciència-ficció dura. Són els clàssics. De fet, qualsevol pel·lícula que hi ha ara, no? Tot el Recall, tots aquests, venen d'aquests llibres, precisament, perquè encara segueixen existint. Jo crec que hi ha d'haver un retorn a aquesta necessitat de pensar més enllà, allò que t'he comentat, de que la ciència posa límits i la ciència-ficció els explora. Crec que és molt important explorar, perquè també fas un advertiment del que pot passar. Jo crec que hi ha quatre característiques que a mi m'encanten de la ciència-ficció dura, no? La primera és ser reflexiva, fer-te un mirall de la teva realitat. Després, especulativa, has de poder especular i si pot ser de la part de ciència seria millor, no? Divertida també, perquè ha d'haver trama, clar, i personatges i tal, tu ho has dit, no? Fatum també té una mica de model de novel·la negra.
1: Sí, també, té novel·la negra. Clar, de fet, el motor de la trama és aquest, la novel·la negra.
0: És una trama que hi ha, que, bueno, passen coses, i personatges per allà i tal. I després ha de ser, i molt important, subversiva, ha de trencar l'estatus quo, perquè ho pots fer. Pots, perdona l'expressió, però pots cagar-te amb algú i quedar-te tan tranquil perquè ningú s'hi veu reflexat, en principi perquè és un món
1: diferent. I si s'hi veuen per algú serà, no?
0: Sí, un. Clar, llavors és la reflexiva, no? Que dius, ostres, potser sí que això m'està passant a mi. Però és una eina brutal, crec, i molt, molt interessant. Hi ha molts científics que estan escrivint ciència-ficció.
1: Sí, això ho parlàvem fora de micro, que fins i tot l'UPC, no?, té un premi de ciència-ficció, per tant són molts els científics que amb tot el seu coneixement doncs fan les seves preguntes, per exemple a Carme Torres, que es dedica a la robòtica, i ella fa reflexions de l'ètica amb la robòtica, no? Sí. Tu com t'ho has trobat això al públic a Fatum, amb els teus companys de l'àmbit científic? Estan més cap a la banda de sí, anem a escriure ciència-ficció, o de la banda de, ostres, com et ve a tu escriure ciència-ficció?
0: Sí, la meva trajectòria professional sempre ha sigut, he estat en un centre de recerca, després he estat en empreses privades i en multinacionals, i sempre m'he dedicat a la innovació. Llavors, algú de boig ja pensa en que ho estic, no? Ja em diu, mira, el Roger ja va amb les seves penjades i tal. Però jo diria que la part de ciència, alguns d'ells no t'acaben de creure, perquè ciència-ficció és aquest límit que no arribes aquí. La ciència és molt sèria, o sigui, tu has de tenir una metodologia científica, arribar, demostrar el que vols o no demostrar el que és tan important demostrar com no, però sí que has de fer uns passos i aquests són imprescindibles per poder utilitzar la ciència per obtindre alguna cosa. A partir d'aquí, paf, ja s'obre el món de veure què passarà, no? A mi m'agrada molt la data del 2075, perquè potser és el límit entre el que és l'especulació realista, que pots especular, un savi pot especular, encara alguns me diuen que molt més aviat, perquè amb 5 anys que canvia massa tot.
1: Realment, s'està accelerant, sí.
0: Però amb aquesta edat és quan comença la ciència-ficció realista, no la fantàstica, que també és molt interessant, però ve del món de la fantasia. A mi m'interessa la que ve del món de la ciència. I, de fet, al final de Fatum veureu que hi ha una relació d'articles i de conceptes. Per exemple, està això del BC Natal, que he comentat, perquè allí sí que pots demostrar o pots veure que tot el que hi ha dintre està naixent ara. Llavors, si està naixent, ja veurem on arribarà. Jo he fet la meva especulació, jo m'he tirat a la piscina i he dit, això arribarà a tal lloc.
1: No, cada... Tant de bo t'equivoquis, també t'ho dic.
0: Ja. Bueno. Però tampoc no és una distopia clàssica, eh? No anem a un món. Hi ha gent que el món que jo li dibuixo allà em diuen, home, doncs estaria bé, està xulo, no tinc cap problema.
1: No deixa de ser una mica com el d'un món feliç, no?
0: Sí,
1: de l'Adolf Huxley.
0: Faig moltes referències, perquè...
1: Sí, de fet, hi ha molts noms i expliques, fas tastets, no?, de cada un dels autors, de quina obra és la seva obra destacada i el per què, perquè quan aquest protagonista està a la cova és quan descobreix els llibres, no?, també, i es posa a llegir i comença a veure aquesta frontera de ficció i realitat. Tu volies fer un homenatge o volies facilitar... que Fatum fos la porta d'entrada de gent que potser no ha llegit els clàssics i que diguessin, va, per on començo?
0: Això va començar perquè començava, quan estava escrivint, deia, ostres, això ja ho va dir Dick Huxley, Bradbury. Clar, Bradbury és una crítica brutal a les dictadures, a l'imposició d'una política cremant llibres. No? Fahrenheit 451 és això, t'estan dient, dius, ostres, doncs jo aquí que estic ficant això, jo ho va fer bé, i te n'adones que moltes, s'ha escrit de tot. De fet, jo vaig llegir molt ciència-ficció clàssica, però ara que estic actualitzant-me una miqueta en la ciència-ficció més actual, veus que hi ha moltes coses que s'estan escrivint, sobretot en el món de la intel·ligència artificial. No inventa res. Llavors vaig dir, home, doncs potser ja que d'això, per almenys numerals, no? Ja que
1: és un atac d'humilitat, això, llavors.
0: Però a part d'això, era un homenatge, perquè jo m'ho vaig passar molt. I jo crec que la meva part d'innovació que he desenvolupat en la meva vida professional ve una miqueta d'aquestes lectures.
1: Doncs moltes gràcies, Roger.
0: Molt bé, moltes gràcies a tu, Carme.
1: Fins aquí aquest idíl·lic que hem fet des de les coves de l'Espluga del Francolí per parlar de Fatum. Com sempre, volem donar les gràcies als nostres mecenes de l'Aixeta que fan possible trajectes llargs com aquest. Són l'Anna Llisterri, en Sergi Giró, en Quim Gómez, en Colton, en Josep Massanes, en Josep Rodríguez, en Fran Millán, en Josep Call, en Nico Díaz, la Cristina Silvente, en Toni Cortés, en Sergio Leal i en Dani Gómez. Tornem d'aquí uns dies, en aquest cas, amb un crossover amb els companys de Lectores Anónimos. No us ho perdeu. Adéu-siau. Ràdio Tordera.

0: Vinga, anem a començar aquest dijous amb la tertúlia ja setmanal. S'acaba, estem acabant els programes, però abans d'acabar hem de xerrar d'algunes cosetes, perquè sabem que aquest final serà després de la gala dels esports, tot i que en Tomàs, bon vespre, et molesti, eh?
1: Bon vespre. No, jo, a mi no em molesti, jo vindré aquí, però jo vull saber per com s'acaba això.
0: Després de la gala dels esports.
1: I la gala dels esports què és, a l'agost?
0: No, home, no. El dia divendres 26 de juny, la setmana vinent.
1: I divendres 26, la setmana, el dijous següent, l'últim.
0: Correcte, bueno, ja acabarà.
1: No, és perquè la gent ho sàpiga.
0: No, sí,
1: perquè per nosaltres vindrem tot l'estiu.
0: Ara, no m'ho diguis, eh? Que traiem aquí un tovalló i
1: no,
0: ho tanquem,
1: passa que en Plàcida se'n va de vacances i no...
0: Plàcides, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Te'n vas de vacances?
2: Eh?
0: Te'n vas de vacances?
2: Primer hem d'acabar el treball i llavors ja em parlarem de les vacances.
0: Però tu, fins a després de la gala, eh?
2: Això és el que vam quedar.
0: Ara. Tindràs coses a comentar després, amb algun resultat o alguna cosa?
2: Eh?
0: Que l'última tertúlia serà fent una mica el repàs de la gala.
1: Tu no vas al poble? Sí. Tu no vas al poble?
2: Jo no tinc el poble.
1: El Sils, no, és el poble.
0: Com ha anat en Tomàs aquí, eh? Ha estat àgil. Jo, Martín, bona tarda, com estàs?
1: Tu vas al poble?
3: Bona tarda. Ai, sí. Deuen estar de festa major, Sils.
0: Crec que sí.
3: Sí, això sembla. Què? Com anem?
0: Molt bé, jo molt bé. Tu també?
3: Bé, també.
0: Tu t'aniràs al poble?
3: No, jo no, al poble vaig a la Setmana Santa.
0: És veritat, ja vas anar.
3: A la Setmana Santa sí que vaig al poble, però a l'estiu no, que fa molta calor, i a casa no em deixen anar-hi. Jo hi aniria, però no em deixen. Perquè...
1: A la frontera, no?
3: Aguilar de la Frontera. Exactament, muchos recuerdos por allí.
2: Tothom té pobles aquí, tu.
3: Sí, home.
0: Jo, el meu poble és Tordera, eh?
2: El meu poble és Tordera.
0: El meu també.
3: Bueno, exacte, sí. Vull dir, el primer és Tordera.
2: És que diuen...
3: Tordera fins la sang.
1: No, ell com va al poble ve a Tordera, és de Sant Pere.
2: Tu on te vas deixar?
3: Jo a Tordera.
2: El teu poble és Tordera.
3: El meu poble és Tordera, el que passa que el poble és el poble de la família.
1: En Jordi viu a Sant Pere i va al poble aquí a Tordera.
0: En Plàcides també, eh? Ja som dos, eh?
1: No, Plàcides és així.
2: No, és que... Pensa una cosa.
1: És així, la Plàcida, no ho sabies?
0: Sí.
2: Pensa una cosa. Jo sempre, tota la vida serà el meu poble, també, a Sils hi guanyo molts de records.
3: I molts amics, també?
2: A part d'alguna cosa que ha passat, però...
3: No. Però tens amics o no, Sils?
2: Aquest any...
3: No, però avui podem parlar de Sils avui o no?
0: Podem.
3: No, va, dona-li canya o què?
2: Això és igual.
3: No, és que després ens buscarem en amics i...
2: Calla, collons, deixa.
3: Ah, Sils, perdó.
1: Deixa'm parlar, home.
2: A Sant Pere mateix, els que vivim a Sant Pere, com venim aquí, anem, vaig al poble.
1: Clar, al poble.
0: Sí, sí.
2: Dius, o baixes a Tordera. Vull dir, és la mania que tens, clar, perquè pensa que Sant Pere hauria de ser independent.
0: Estem molt tranquils en allà, eh?
2: Sóc tranquil, s'ha acabat la tranquil·litat.
3: Sí, ara et podràs queixar de la tranquil·litat que hi ha a Sant Pere.
0: Està bé, home.
3: Sant Pere està bé.
1: Sant Pere té de tot, només li falta ajuntament.
3: Exacte.
0: Bueno,
3: té farmàcia, té perruqueria,
1: sí. té caixa, té església,
3: té supermercat, té de tot, pista, pavelló.
1: Ara.
0: Dos pistes, eh?
3: Ara. Mare Déu, una pantalla.
0: Aniràs al sopar de Sant Pere o no, tu?
2: No.
0: No?
2: No.
3: Ara ve les festes.
0: Clar, veuran les festes ara. Però ara veuran les de Sant Andreu.
3: Sant Andreu, aquest cap de setmana, eh? Tots convidats. Demà comença. Jo no soc de Sant Andreu, però...
1: Demà comença.
0: Demà comencen. Hi ha moltes activitats, no?
1: Demà fan la sardinada i un cucul, ara me'n recordo de què.
3: Sí, d'amigues, home, Tomàs, d'amigues.
1: Ara.
2: Diu que han suspès el correfoc.
0: Sí.
2: Perquè diu que hi ha camió d'aigua.
0: Això ja no...
3: Bueno, perquè és la dia de... Volíem fer-ho dia de la Revella, no?
1: Han suspès el correfoc d'allà al barri?
0: No, de Sant Andreu. De Sant Pere no.
3: Sant Pere no.
2: I per què Sant Pere no?
3: Bueno, perquè no coincideix amb la Revella.
1: No serà perquè l'alcaldessa viu allà, no?
3: Veus, l'alcaldessa també viu a Sant Pere. No, si és que clar.
0: Estem la bona gent.
3: Viu a l'alcaldessa i tot.
0: No, però, ostres, hi ha el concurs d'amigues, hi ha el sopar popular, hi ha...
1: Sardinada.
0: Hi ha la sardinada. Hi ha una quina, també. Hi ha una quina el diumenge.
3: Visca les festes dels veïnats.
2: Però això és Sant Andreu.
0: Això és Sant Andreu, sí. Que no es perdin, eh?
3: No.
0: Que no es perdin.
3: Les festes dels veïnats és maco.
1: Però sí és...

0: Andreu, no hi ha correfoc?
1: No. No preguntis per què, jo no ho porto, això.
0: No, deu ser per perill d'incendi, no?
2: No, per el tema de... volíem fer-ho la revilla.
0: O que els bombers tenen molta feina i no poden
2: ser per allà, no? Déu-n'hi-do quin juny que tenen els bombers. Vull dir, no els hi donem més feina, que només començar i estaran cansats.
1: No, no, no.
3: Així que... si és que no tenen camió de bombers, això no és cap excusa. Perquè qualsevol país anirà allà amb la cuba i és el mateix, eh?
1: Bueno,
3: no, allà
2: això,
3: i...
2: sí, tu ho arreglies tot molt
1: però
2: ràpid.
1: Però suposo que ha de tenir algun títol, no?
2: Home, ha d'haver-hi un protocol de seguretat, clar, un pla d'actuació, i tu necessites a la gent que necessites.
3: Què collons, tia? Sí. L'altre dia mateix es va calar...
2: Què?
3: Aquí baix, aquí per aquí, Tarragona, no sé on, d'allò, i anaven tots els pagesos allà amb els tractors, i encara va sortir l'alcalde...
1: A la Segarra, no? A la Segarra, no?
3: Sí. Bueno, això a la Segarra.
2: Perquè allà la infraestructura...
3: I diu, sort hem tingut també amb els pagesos d'aquí, que,
2: bueno, clar,
3: que tots anaven benvinguts. Bueno, bueno, hem vingut pas aquí per
0: bueno,
3: la
0: això foto.
4: Bueno, això
0: és un... Això és un programa d'esports o ha canviat, això?
1: Mira, va, parlem d'esports, però ens fem a Sant Andreu...
3: Si has notat que ha començat.
2: És més, jo també tinc família a Sant Pere.
1: Sí?
2: Clar, els meus avis viuen a Sant Pere. I també tinc part de Sant Pere.
1: Veus?
2: Veus tot de Sant Pere.
1: És que tots acaben anant a Sant Pere. Tots els camins porten a Sant Pere.
2: Tots.
3: Un altre pueblo.
1: Parlem d'esport.
0: Jo havia jugat amb el Sant Pere, eh?
1: Sí? El meu pare també? El meu pare havia portat el Sant Pere?
0: Jo havia jugat al Sant Pere, dos o tres anys vaig estar.
1: Sí, bueno, molt bé. Fent barri, eh?
0: Sí, molt tant.
1: També, doncs, tenen...
0: El que passa és que jo vivia a Sant Andreu, m'agafava molt lluny.
1: A Sant Andreu ara d'aquí poc hi ha els tornejos, eh? Ja fan els tornejos, que serà cada nit del 13 al 21 de juliol.
0: Aquest que fan el juliol no el fan aquí?
1: No, el fan a la pista Sant Andreu.
0: Aquí no en fan cap. És que
3: fan els 24 hores?
1: No. És el torneig que fan cada estiu. Però, al vespre.
0: M'han dit que feien les dues pistes, aquesta i el barri Sant Andreu, no?
1: Aquí ja m'enganxes.
0: Jo havia sentit això.
1: Aquí ja m'enganxes.
2: Jo em sembla que tot ho fan a Sant Andreu.
1: Jo també. Per el que han començat, el que han dit és a Sant Andreu, i que queden molt poques places, per tant, si algú ens està escoltant i que es vol apuntar, sobretot a la categoria sènior.
0: Però si sempre s'havia fet aquí, què ha passat aquest any?
1: No sé,
2: suposo que Sant Andreu deu córrer més l'aire.
1: Sí, clar, més destapat, potser pot estar més gent, perquè aquí queda més tancat i només et pots seure...
0: Sempre s'ha fet aquí.
3: Això passa, que es troba molt normal. Això deu... Ho deu organitzar el futsal atlètic o un d'aquests.
1: L'atlètic, sí.
3: És que abans, com es feia aquí baix, el que diu aquest en Tomàs, pràcticament aquí a Tudela hi havia futbol sala. Llavors hi havia una sèrie de gent que organitzaven, i el futbol feia un equip, l'altre feia un equip, de tots amics. Però ara, més aviat, ja tiren de cara a buscar els equips de per aquí voltant i tot això.
1: Bueno, estan amb aquestes categories sèniors, que queden molt poques places... volen més gent d'aquí a Tordera, perquè sí que tenen molts equips inscrits de fora.
0: Bueno, aquí estem quatre, falta un i podem
1: no,
0: fer l'equip.
1: No, jo de futbol i de futbol sala encara menys. Encara menys. Si Plàcides i Tomàs voleu fer un equip, endavant, eh? Però, home, premi 2.000 euros, eh?
0: 2.000 euros?
1: 2.000 euros de premi, pel primer.
0: I si queda l'últim, també?
1: Això ja... Crec que el premi és gràcies per participar.
0: 2.000 euros per tot, per tothom que participa?
1: No, pels primers.
3: No fotis el guatx, que ja ho saps.
1: I Plàcides, el primer equip del Tordera, del futbol, farà equip o no?
3: Que jo sàpiga, jo no sé res.
1: No sap res?
3: No crec pas que faci
2: l'equip. Si el fan que no es trenquin.
1: Això seria important.
3: No ho sé. Quin dia has dit que ho fan, ara, pel juliol?
1: Bueno, del 13 al 21, és com una lligueta, fan aquesta lligueta.
3: Del 13 al 21, és que no sé si fan aquí, però...
0: Del 13 al 20 de juliol?
1: Sí.
0: Abans era tot el mes que ho feien aquí, eh?
1: A mi no m'expliquis, Tomàs. Sí que ho fan a Sant Andreu, del 13 al 21 de juliol.
3: I com va la inscripció?
1: Doncs mira, ara m'has enganxat aquí, però t'ho dic en un moment, perquè tinc aquí els cartells, que de fet ho he estat parlant avui. Mira, les inscripcions són... pels equips sèniors 250 euros per equip i per les categories base 90 euros per equip.
3: No és car.
2: No està bé.
3: No és car.
1: Home, 250.
0: A canvi de 2.000 està bé.
1: Home, si vas a guanyar, sí. I amb àrbitres federats, eh? Estan amb arbitres federats.
0: I el segon i el tercer també tenen alguna cosa de diners o no?
3: Pues clar, algú deuen tenir.
1: Algú, suposo que algú, o la inscripció gratuïta pel següent any, no ho sé exactament.
3: Per aquí van els tiros, sí.
2: Bueno, molt bé, no, estaré que s'organitzin coses, tornejos, festes i que hi hagi caliu per no avorrir-nos.
3: Ara no para tot això.
2: No para, no para, exactament.
3: Ara ja no para.
1: T'he preguntat allò del futbol, a Plàcides.
3: Què?
1: Perquè pel camp hi ha novetats o no?
3: El camp de futbol?
1: Sí.
3: Sempre hi ha novetats.
1: Perquè de hockey sí que tenim novetats.
3: El hockey no ho sé.
1: Sí, sí, per això jo et pregunto, que si del futbol hi ha.
3: Bueno, ahir vaig estar pel camp de futbol i ja tiren fotos.
1: Ja comencen a haver-hi fotògrafs.
3: Hi ha fotògrafs.
1: Alarma. No, aquí necessitem una alarma, aquí, personal.
2: Una alarma.
3: I avui també en tiraran, com han tirat aquesta tarda.
2: Ja comencen a haver-hi les renovacions, eh?
3: Sí, comencen a haver-hi renovacions.
1: Però renovacions, només? O hi ha alguna cosa paraulada, també?
3: Bueno, també estan dintre del Mercato.
1: Estan al Mercato, eh?
3: Sí.
2: Bueno, ja n'hi ha un de nou, no? Un ja el vas anunciar.
3: Sí, bueno.
0: Que vas dir que era estranger o no sé què.
2: Ui, ja
1: s'està molicant,
3: Pensa una cosa.
2: Aire condicionat.
3: Ah, sí que s'està bé.
2: Ara, sí.
3: Ara està dintre del Mercato, clar. Un o altre, han d'haver-hi de jugadors.
1: Sí, sí, oi tant.
3: El que passa que, bueno, ja veurem.
2: També és veritat que hi ha equips que no han posat de categoria.
3: I vindrà, i no vindrà.
2: Hi ha equips que baixen, equips que es queden allà mateix.
1: Em vols parlar?
2: I has d'anar a buscar una mica de caliu.
1: Em vols parlar?
2: No, jo no tinc cap necessitat.
0: Però qui no?
2: Cap ni una. És més, jo parlaria abans de la gran festa que va haver-hi la setmana passada als carrers del poble, que crec que va ser que molt
1: diuen,
2: maco.
1: Perquè et diuen no ha acabat, era festa. Segueix la festa.
2: Ah, això que ho explicarà el delegat.
1: Segueix la festa.
2: L'Utiller...
1: Però bueno,
2: haurà d'explicar encarregat de la roba, explicarà a veure què hi ha i què no hi ha.
1: Però són coses de plantilla, no? Ja.
2: Bueno, no sé, que expliqui el que vulgui.
3: No, la festa encara no s'ha acabat.
2: Veus, veu? No filtra les coses.
3: Ara dissabte tornem a la festa.
1: Molt bé.
3: Però que hi hauria que dura la festa, no?
1: Ui, home, i tant.
3: Troba ben programada.
2: Bueno.
3: Teníem tots a sopar en un restaurant. I llavors el que vulgui pujar a l'autocar, teníem tots que va a Platja d'Aro.
1: Ostres, com a Platja d'Aro, eh? A celebrar una mica més encara.
3: Ui, home, que acabin de rematar-ho.
1: Amb alguna VIP, o no?
3: Eh?
1: Reservaran una VIP.
3: Què és això?
2: Un espai privat per jugadors.
1: Un lloc privilegiat a discoteques.
3: Això no hi entra dintre el pressupost.
1: Ja no entra, eh? Va, llàstima.
3: Això no hi entra.
2: El passa mai conviden a la premsa. Jo no ho entenc. No ho entenc. Aquestes coses mai conviden a la premsa.
1: No.
0: No, perquè després, la premsa després ho diu tot.
2: Això és veritat. Aquí et ho vas a l'interrom.
3: Llavors hi ha un cas de futbol i no els deixen entrar. Passa el que passa.
2: No, a mi m'ha deixat entrar tot arreu.
1: No,
2: a mi de moment em deixen entrar tot arreu.
1: Entrava en poder perquè la porta estava oberta. En algun cap de setmana sí que la porta estava tancada i ningú va poder entrar.
2: No, i van haver de fer el serpent.
0: En Joan té clau, eh?
1: En Joan té clau.
2: Qui jo tinc clau?
1: Però d'on d'aquí o d'allà?
0: Del camp. En Plàcides no, però en Joan sí que en té.
2: No, jo no tinc clau. Ja t'asseguro que fa temps que no tinc claus del lloc.
3: Pues, un dia més de festa.
1: I d'aquí poc, per tant, ja tindrem les primeres renovacions anunciades. Si estan fent fotos, no?
3: Això un rato li truques amb en Guillem i que et posi el dia. En Guillem també van tirar la foto.
1: Sí? Home, va renovar aquí amb nosaltres.
2: Exacte.
3: No, ja va tirar la foto. I també hi havia aquí el de Mafre.
1: El Juanma.
2: Mira, ja tenim una altra renovació, l'en Juanma.
0: I l'Àlex ha renovat ja.
2: L'Ruscalleda, molt bé. Ara comencem, ara estem rebentant les renovacions, eh?
1: Sí. Segueix.
2: Qui més hi havia per allà, a Plàcides? Qui més hi havia?
3: El de Sant Pol, que no sé mai com es diu.
1: En Pau i Estarri.
3: A l'Estarri, que dos collons.
2: Una altra renovació, a punt de la llista.
3: Tu
2: estira de la tovallola, que de moment anem bé.
3: Hi havia algun altre per allà.
2: A veure, qui més hi havia?
1: En Marc, en Serrano,
2: els porters han renovat ja.
1: En Pide,
3: hi havia en Rusca ahir,
1: en Badó,
3: que es podia venir en
1: Biel.
3: No, que és que es van agafant així, cada un té un seu horari,
0: té un dia.
2: Està bé. Bueno, això està bé. Fa la feina.
1: Però tothom es tirarà la foto, eh? Tothom es tirarà la foto.
3: Clar.
0: Sí, perquè és igual, perquè si després te surt una oferta, te'n va, no passa res.
1: Sí, pot passar això, també.
0: Clar, home, el hockey ha passat, no?
1: Home, clar, per això.
3: No, és que això passa, eh? Però jo, a molts aquí, els que es queden aquí, aquests no te marxarà cap. El que podria ser que un de fora, o sigui, que em parolessis, i llavors et dius, no, m'ha sortit una altra cosa i fotre el camp, que va passar amb aquell en Cobos, per dir alguna cosa. Mm. Però els d'aquí, els que estaven aquí, i els que estaven de la temporada passada, no crec que hi hagi cap sorpresa.
1: Per tant, l'Àlex també es farà la foto.
3: Eh?
1: L'Àlex també es farà la foto, per tant.
3: Uau, que serà la foto.
1: Ah, vale.
2: Bueno, està bé.
1: Sí, bueno, anem anunciant cosetes.
2: Hem pogut estirar coses.
1: Sí. S'han anunciat també de hockey, una renovació important, que estava encallada, s'ha desencallat i s'ha anunciat la renovació de Beto Amores, el màxim golejador d'aquesta temporada, ha renovat, i aquí, clar, ara en principi ha renovat, continua la temporada vinent, però, clar...
3: L'estiu és molt llarg.
2: I l'entrenador?
1: No sap res.
2: Ell no ho sap?
1: No, que no sabem res.
3: Ah, perquè si no, qui planifica la plantilla?
1: La Junta, sembla, no?
2: La plantilla ja està fa temps que està que planificada.
3: Què fan com en Florentino, que la plantilla la
2: fa ell? Sí, efectivament. Igual, i calcat.
0: Per què barreges les coses?
2: Ho has dit així.
0: No,
2: està calcadíssim.
0: Tu per què barreges les coses?
2: Home, perquè vas dir les coses. En Plàcides té raó.
3: Tomàs, jo no sé com funcionen els altres puestos, però un equip... sigui el que sigui, per exemple, el Barça té en Deco, té un d'aquests que estan planificant la plantilla, junt amb l'entrenador, no?
2: Clar, i en Hansi Flick és qui diuen en Deco i companyia, vull això i això,
0: i no li porten a ningú.
3: El Madrid ho fa tot en Florentino. Ja ho has vist,
2: no,
3: ja
2: i en Florentino què fa? Mira els que vol el Barça per anar a fer a fastiguejar el Barça. Ui, aquest... Mira, tres que han sonat pel Barça, tres que ha fitxat en Florentino. N'hi ha una planificació de pebrots, o sigui, de nassos. O sigui, en Florentino és el millor que podia haver passat que el tornés a guanyar les eleccions.
3: Que em porta
2: en Mourinho, i només falta que ara Mourinho arribi i digui... Joder, i mira, dic, aquest a Cucurella, que es quedi al banquillo. Aquest no sé què, que... No, sí, és normal que... Vosaltres fitxeu a la gent de la fàbrica. Fitxeu en Carreras. Vau fitxar en Carreras. I ara heu de fitxar a la Masia, que surt en Cucurella, perquè, com que el de la fàbrica no funciona, anem a buscar el de la Masia.
0: Ah, una notícia. El Fugaz ha pujat, eh?
1: Sí, el Fugaz estava pujat tercera catalana.
3: Saps per què ha fet això en Florentino?
2: Ja està canviant de tema. Ja m'ha introduït el Fugaz.
0: És que ara m'ha vingut.
3: Saps per què l'ha fitxat en Florentino Cucurella? Perquè ara ja té un representant de la selecció espanyola.
1: Ah, sí, també.
2: I això també és tota la raó.
0: I un català.
3: Sí, més per aquí a l'ella que m'ha fet una entrevista de TV3 i no veig el que deia, no vas veure?
1: Però a més, en Florentino en un any s'han estat 100 milions amb exactament les mateixes posicions que l'any passat, eh?
2: Anem a parlar d'en Negreira perquè això no interessa.
1: Mira, va fitxar en Hussein aquest de defensa i ara ha fitxat en Konaté, que s'ha fet oficial avui.
2: Sí, sí.
1: Va fitxar a l'Álvaro Carreras, ha fitxat ara en Cucurella.
2: I Gerardo Silva també.
1: Aquí va fitxar en Mastantuono. Mastantuono el va fitxar.
3: I
1: ara en Bernardo.
3: Alenzo
1: Fernández.
3: Del
1: Chelsea, del també.
3: Chelsea. Aquest és el que pagarà 150 milions, aquest.
0: Bueno, però bueno. Si tens calés, te'ls gastes.
3: Diuen, on te'ls treuen, els calés? On te'ls treuen?
1: És que diu bueno, d'aquestes requalificacions de terrenos que fan.
3: Però si no li deixa fer cap de requalificació. Volia fer els pàrquings. Tururut i Gemega, que ha rebut. Els guitarristes que anaven per allà ja hi poden anar-hi. A fer fressa.
0: Mira, hem vist el Muñoz aquest, que se'n va a Liverpool, el Madrid tenia el 40%, que estava a l'Osasuna, 20 milions a la butxaca.
3: Però bueno...
2: Però cap problema.
1: Sí,
2: igualment amb el que s'han gastat.
1: Diuen que s'està fent els fitxatges ara, però perquè en principi la regla del fair play de la Lliga ha de canviar.
2: No, però el Madrid no té mai la regla. Aquesta del fair play no ha existit mai per al Real Madrid. Aquesta regla només serveix pel Barça. I prou, cap més de la Lliga... té una afectació
0: perquè gasteu més del que teniu.
2: Ni una.
3: Bueno, a lo que anàvem. Aquí tornaré mateix, jo vaig al futbol, que qui fa els fitxatges i qui fa els escarts d'això ho fa l'entrenador. Entens el que vull dir?
1: Uh-huh.
3: O l'estat, o el foto com vulguis. Clar, tu què faràs de fitxar un jugador si l'entrenador perquè m'ha fitxat, perquè jo aquest no ho vull.
2: Però l'hoquei, quantes temporades fa que funcioni així?
3: Tota la vida
2: funciona així. No, a l'hoquei mínim fa 9 anys... que les coses funcionen així, mínim, és així, bueno. I no ens agradarà. Sí, és igual, si no passarà res. Mira, en Climent ja es pot anunciar. En Climent no seguirà. En Climent
1: perdona?
2: No seguirà.
1: Perdona?
2: No, home, estem a què? A 18 de juny i no anuncies encara si tens entrenador o no. En Climent no seguirà, això està claríssim. T'ho dic jo, no seguirà.
0: Però
2: perquè
0: tu...
2: si no agafes i l'anuncies i s'ha acabat.
0: Perquè
2: ja està.
0: Perquè et sembla
2: home,
0: tu...
2: Home, el que no és normal és que es digui amb aquestes alçades... Felicitats perquè en Beto segueix. Era molt important la renovació d'en Beto. Sí. Molt, molt important.
3: L'estiu és molt llarg.
2: Necessitaves un jugador com aquest a nivell de porteria per, si més no, assegurar-te un bon coixí de gols i de partits, de tirar-lo endavant. Això estava claríssim. Si fos pel club, el de Marc Josef encara no ho sabríem. Perquè no ho sabíem. O sigui,
1: no, jo
2: oficialment
1: crec...
2: no s'ha dit enlloc que en Marc Josef no segueix.
1: Crec que no...
2: Que no li diran moltes gràcies per als teus serveis i molta sort amb tal? Doncs així, això és un senyorio. M'entens? El senyorio hauria de ser. Tu anuncies les renovacions, però aquests que t'han estat aquí un any aguantant i que t'han rendit de la manera que t'han rendit, com a club els has de donar les gràcies.
1: Per vosaltres ha sigut el millor jugador en Marc Josef?
4: Per mi sí.
2: Sí.
4: Per mi va ser una gran sorpresa, perquè jo vaig dir, després d'en Quim Bugues, dic, mare de Déu, per trobar un porter, ja no com en Quim Bugues, que se li sembli, no? Pues,
3: t'has de fixar només en una cosa. Pensa que si en una temporada de l'Hockey Lliga ja s'hi han fixat, algú hi deuen veure-li, eh?
2: Home, i tant, clar, sí, sí.
3: Vull dir que algú li han de veure, eh?
4: No, és que ens ha guanyat punts, aquest porter.
2: Sí,
4: ens
2: sí,
4: ha guanyat
2: sí.
4: Punts, eh?
2: I en Beto doncs, també ens ha fet guanyar punts.
1: També
2: és claríssim, és un tio, és un jugador que, mira, ja estàvem pendents i a mi m'hagués preocupat que realment ara també en Beto no hagués continuat.
1: A mi també.
2: Però és una bona notícia i s'ha de dir que en aquest cas, en aquest sentit, s'ha fet... Bueno, suposo que en Beto també ha pogut escollir una mica... Si hi havia altres opcions, doncs també ha valorat potser més la convivència, l'ambient que hi ha al vestuari, el bon rotllo, la família... No, una miqueta... També s'ha hagut de decantar per això. Però que està claríssim que en Climent no segueix, això ja t'ho dic jo.
4: Però això ho saps segur o t'ho imagines?
2: No, això m'ho imagino i t'ho asseguro. És que no entenc que aquestes alçades encara en Climent però, no estigui anunciat que no segueix.
4: Això ha sortit del club o surt de tu?
2: Això surt d'en Joan Martín, de que la meva percepció és que en Climent no seguirà.
4: No,
2: i és una peça fonamental.
4: No, s'ho deu estar pensant, deixa estar.
1: Bueno, però, si després, no. Però després pot anunciar que sí, després és que no.
2: També pot passar, si jo no dic que no.
4: Jo estic segur que el club ho sap.
2: Segur?
4: N'estic convençut.
2: El club ho sap.
3: El club ho sap segur.
1: Ara no estic tan segur.
4: Fora del club no se sap, vale, però el club ho sap segur.
1: No ho sé,
4: eh? Sí, home, i tant. Ell mateix...
2: No jo crec que sí.
4: Ell mateix no crec que estigui... Aviam, perquè el club s'ha de moure, si no vol continuar.
2: I està tant. Clar, i a mi em dóna la sensació... Perdona, Tomàs, que t'hagi tallat. I a mi em dóna la sensació que serà una temporada de moltes oportunitats per la gent de la base.
1: Això sí que es pot confirmar, perquè després de... d'aquesta, bueno, de l'últim cap de setmana que es van disputar el playoff d'ascens a Nacional Catalana del Primera Catalana, que van perdre i no van poder passar i no van poder buscar, bueno, no van poder ascendir de categoria a la màxima categoria catalana, va confirmar que molts jugadors, això ho va confirmar en Sergio, que molts jugadors se li acaben aquesta etapa de juniors per estar en aquest equip i que l'any vinent passaran a ser jugadors del primer equip.
4: Però molts quants són?
1: No va dir número, va dir que molts jugadors.
4: Perquè ja, si ja és ja... menys un o dos que han, però... que han marxat tot més, si es queden, com es pot portar? Dos
1: però,
4: o tres?
1: Però per edat pues pujar, jo crec no? Que en Marc Vila sí que tindrà fitxa de primer
2: bueno,
1: equip.
2: Però en Marc Vila quantes temporades fa que està també combinant no filial si... amb el primer equip?
1: No sé si l'Aniol Figueres que bueno. per edat també toca.
2: A veure.
1: I hi ha gent que per edat sí que li tocaria doncs, estar en el primer
2: i no són males opcions. Els dos noms que acabes de dir, per exemple, són gent que te sumarien. De fet, en Marc ja fa temporades que va compaginant, va fent una miqueta d'ascensor. És veritat que no ha tingut tantes oportunitats, potser, però que està allà. I l'Aniol Figueres, de Tordera de la casa, de tota la vida, t'aportaria també aquesta guerra, no? Aquesta lluita defensiva també, fins i tot, que pot anar bé. És el que diem. La sensació és aquesta, que es tirarà molt de la casa, que no hi haurà reforços perquè no hi ha la possibilitat de fer reforços, i també és veritat que t'han demostrat que, escolta, m'han estat aquest cap de setmana passat lluitant per un playoff d'ascens de Nacional Catalana, i al nivell l'Hockey Lliga Plata té un altre nivell. Vull dir, és així, i és molt exigent la competició, i no podem comparar l'Hockey Lliga Plata a un ascens de Primera Catalana, Nacional Catalana. Poca diferència? Hi ha poca distància? Sí, està clar. Però bueno, veurem. Està clar, per exemple, que en març es va anunciar el mes de març, gairebé, en març-abril, i finalment no... Ho hem comentat en molts programes, però no seguirà aquesta... No es completarà aquesta renovació, i a mi és la sensació que em dona. A mi em dona que en Climent no seguirà. No segueix en Climent. Però... No segueix, perquè... I en Plàcido s'ho deia fa un moment.
4: El 90% no segueix.
2: Jo t'apostaria... Sí, el 90% t'ha dit que no. Però perquè és un... O sigui, és el director d'orquestra. És el responsable principal de que l'equip funcioni. Si l'equip no funciona, la temporada que ve, mitja temporada, a qui li demanarem responsabilitats? Amb ell. Perquè, com ja sabem, és més fàcil destituir l'entrenador que no canviar 12 tios o 10 tios. Per tant, jo crec que, de veritat, la faceta de l'entrenador és primordial. Mm-hmm. Pels entrenos, pel dia a dia de l'equip, per... Bueno, qui serà la figura de l'entrenador? No ho sabem. No se sap. I si és en Climent, bueno, quina por hi ha en anunciar-ho? Per què no s'ha anunciat, pues per què no s'ha anunciat ja?
4: Deuen estar buscant...
2: També per tant, si estan buscant, en Climent no segueix.
4: Home, clar, si està buscant...
2: Clar, no. clar.
1: Però també hi ha moltes renovacions que tampoc s'han anunciat. O sigui, en Carbo, bueno, va dir que si jo continuava... Aquí,
2: a Ràdio Tordera.
1: Sí.
2: S'ha anunciat a Ràdio Tordera, s'ha anunciat.
1: I del club bueno, no...
2: Sí, sí.
1: No s'ha penjat res, tampoc.
2: Bueno, per això t'he dit que al final... Bueno, es fan declaracions, no? No van parlar l'altre dia del play-off? El coordinador va parlar del play-off, no? Que era l'entrenador, precisament. Sí. El coordinador era l'entrenador del play-off de Sens. Mm-hmm. Què, no se li va preguntar pel primer equip? Se li va preguntar, també. Ara ja no, l'excusa de l'eliminatori del play-off ja no hi és. Ara pots fer una carta de presentació de... Què hi ha? Els aficionats? Els que són socis? Poden fer la pregunta de veure què hi haurà l'any que ve?
1: Sí, sí.
2: I aviam, així com estem apretant en Plàcides, programa sí, programa també, del futbol... Que avui doni-do, avui la llibreta...
3: Però el futbol hi ha Mercato.
2: Hi ha Mercato, home, el Foguer també hi ha Mercato. Hi ha també...
3: I el futbol, a partir d'aquí dels dies, sortiran ja tots amb la foto.
2: Sí, això sí. Això,
3: vale?
2: Això no estic convençut.
3: Cada dia d'allò, ja va passant la canalla per allà, i vinc, la foto...
2: Sí,
3: i
2: tot això no és allò altre.
3: Però allò que anàvem aquí... Ara, vale, el hockey farà un equip, vale... I l'entrenador que vingui dirà, bueno, qui tens aquest equip i tu mateix? I ja, bueno, però què? Tu?
2: Bueno, això és una reflexió.
3: És el que hi ha, és el que hi ha. Aquí tens tota aquesta canalla i tu
2: sí.
3: mateix. No. O és que és el que hi ha.
4: I bueno, el Tordera històric de hockey és tot el Tordera, eh?
3: Sí, home, tot clar.
4: Quan tu corries darrere dels àrbits, era tot el Tordera, eh?
2: I no posem en dubte... I jo no poso en dubte que... Vaja, segur que no s'ha posat en dubte de que si són de la casa i venen del filial i tal, vull dir que la categoria i el nivell tindran. L'altra cosa és que s'hauran d'adaptar al bloc mateix d'ara, amb Max, amb Pau Muñoz, en Traqui, l'Eric, en Nacho, tots aquests van passar el mateix. En el seu moment va haver-hi aquest salt i el bloc aquest van pujar i, bueno, doncs, bueno. Han hagut temporades bones. Jo, amb el reforç sempre hi ha la ja qualitat de fora. Però bueno...
3: Resumint comptes, hi han de ser clars i catalans. Un any més de primera divisió.
1: A segona?
3: Un any més de primera, dit. A primera, però no pujarem l'any que ve tampoc.
2: Bueno, collons. No, ara ja estem aquí, el 18 de juny ja estem dient que no pujarem.
3: I tires a la cantera. Cuidado, que passi que no d'allò, eh? Cuidado.
4: No, han marxat dos, no?
2: Dos de moment.
1: Sí, dos de moment.
3: Dos de moment. De moment.
1: De moment.
3: Vale. Però aquí jo pensava que, bueno, es quedaran tots i llavors un o dos de fora d'aquests mica de...
1: Veterano. Jo sé un nom que es va oferir al Tordera i no se li va donar resposta.
3: Qui?
1: Un nom.
3: Vale, és igual el que li dius pas. Pues així anem.
2: Això s'hauria de clir. Això ho hauria d'aclarir.
3: Vull dir que, clar...
2: Però com que no s'aclareix, no passa res.
1: I, de fet, aquest nom ens el trobarem. Jo crec que, bueno, depèn del grup que toqui, ens el trobarem l'any que ve.
2: Amb el silenci administratiu.
1: Ens el trobarem l'any que ve.
2: Llavors, després, quan estiguem passant les canutes, que esperem que no, que en fusta, jo espero que no, perquè...
3: Això és fusta.
2: Venim de l'any que
1: ve. Sí, és fusta.
2: No, home, no, si baixo... Venim de l'any que venim.
3: Calla d'allà, perquè allà pitjor.
4: Si baixo un, no hi ha problema, home.
2: No, em baixa un, aquest
1: any. Quants?
2: Dos
1: o... Sí, no? Dos o tres?
4: Tampoc hi ha
2: dos
4: problema.
2: Dos i el tercer ja veurem.
3: Ui.
1: Dos, què seran? En play-off o què?
2: Ui, diu. A veure les bases de competició.
0: Ui, diu.
2: Bueno, ui. Hem estat entre els cinc primers, vull dir, tampoc ara cal aquí, ui, ui, ui, ui.
0: Ui,
2: ui, ui. El mateix sí? Que tu has dit ara que no es pujaria, collons. Perdó l'expressió.
3: No, passa, ja posi
2: collons. Anem a veure el setembre, collons. Mira, collons. Altra vegada, perdó.
3: És igual, passa per res, collons.
2: Veníem del setembre d'aquest any que el Tordera va jugar a la final de la Lliga Catalana.
1: Sí, sí.
2: Vull dir, a veure, anem a tenir memòria.
3: Bueno.
2: Cuidado.
3: S'ha acabat el hockey, deixa'ls estar, tots, que estiguin tranquils, passin bones vacances.
2: Sí, home, i tant, exacte. Sí.
3: I a veure'ls obrir. L'estiu és molt llarg.
1: És molt longo, eh?
3: I avui diu sí, i demà pots dir no. Vull dir, o penses dir sí, hòstia, és que l'equip... Que no,
2: jo el que sí que tinc
3: hem
2: clar...
3: Hem deixat de nivell l'any passat, que si això, que si jo sí. I diuen, jo...
2: El que tinc clar 18 de juny, i això sí que ho puc assegurar, és que l'any que ve aniré més cops al parroquial.
1: Sí?
2: Que aquest any, sí.
1: T'hi compromets, eh?
2: Sí, sí, m'hi comprometo.
3: Que aniràs?
2: No, d'espectador, no, d'espectador i tal. I potser me tiren rocs, però jo aniré.
0: I serà soci i anirà més?
2: No, soci no.
1: No.
2: Soci no hi seré. Soci no seré, però que sí que aniré en el parroquial, sí. I en dos partits...
3: Pues, uah, servir...
2: És fàcil que l'estadística la pugui trencar.
3: Pots fer servir el...
2: Puc anar amb tu, Jordi.
0: Tu, el carnet de futbol vol per hockey?
2: No ho sé.
1: Hauríem de fer un comunitari, no?
2: Ja li preguntaré a en Ricard, a veure si...
3: Ai, gent darrere?
2: Sí?
1: Sí?
3: Existia això.
1: En sèrio?
3: Si tu et feies soci del hockey, podies anar al futbol, podies anar a tots els...
2: I al bàsquet i tot. Sí, sí.
1: Clar, no s'hauria de fer així un carnet comunitari?
3: I si feies el futbol, igual, podies anar a tot arreu.
2: Sí.
0: Jo no me'n recordo molt bé, però fa bastants anys, el president era president del futbol i del hockey.
1: Ah, sí?
3: Jo això no ho recordo.
2: Hòstia, nano.
0: Tu has llegit el llibre aquell?
2: El llibre, sí. De fet, sort, no? Em sembla que el president del hockey que va salvar el futbol perquè no hi havia president.
0: Sí, sí.
2: No deixo la història del futbol?
0: A l'hora eren president dels dos clubs.
1: Això quin any?
3: No ho recordo. Mira,
2: he parlat dels anys 60.
0: On té aquell llibre? Em penso que el té l'Ot.
1: Bueno, la biblioteca potser no... Potser el tenen o no?
2: No, la biblioteca segur. Mira, va fer en Santi Barrera, no? En Santi Barrera va fer aquell llibre.
0: Sí.
1: Ah, llavors a la biblioteca o a l'arxiu deu tenir alguna cosa.
2: Sí, no, deu tenir, sí, algú deu tenir.
0: És, no sé, molts anys del Tordera. Explica tota la història amb la Guerra Civil i tot. Des que va començar el club.
2: No, i és veritat que hi ha coses que es comparteixen bé perquè en Quim Forç va fer un de l'hoquei que també parla d'aquest tram, per tant els dos sí que coincideixen amb el tram aquest de la història, que s'ha de llegir. Mm-hmm. Hi ha gent que no llegeix i, bueno, és igual, no entro en el fang que fàcilment m'hi entro. La qüestió, molt bé, bon record el que deia en Plàcides, un carnet així, i jo crec que tothom, no? Un carnet unitari...
1: Bueno, és bona iniciativa, no?
2: El que passa que llavors després seria només per entrar, no? Perquè imagino que per participar a les assemblees i preguntar el tema dels comptes i com és del pressupost, i això no serveix, no? Aquest carnet ja no...
3: Ja no fan d'assemblees.
1: Bueno, això és també veritat.
2: És veritat, aquí, en aquest programa traiem la bandera i gràcies a aquest programa, en aquesta tertúlia, s'havien celebrat assemblees, perquè nosaltres dèiem i reclamàvem des d'aquí que els clubs, per un exercici de transparència, per un exercici de feina ben feta, que es posessin els comptes sobre la taula, que s'expliquessin. Aquest programa havia incidit directament a que clubs celebressin assemblees.
1: Hi ha cap club
2: això,
1: en fan?
2: Ja podem començar, no? Era a partir de l'estiu. A partir de l'estiu era com començàvem a dir les assemblees, què? Com les tenim?
0: I la primera va ser la de la penya barcelonista.
3: La primera i l'última serà.
2: No, però el futbol sí que va celebrar-ne. El futbol em va celebrar. A la penya també, perquè la penya és habitual, evidentment. L'hoquei també en vol, l'hoquei també en va celebrar.
0: Aquest any no s'ha fet encara, no?
2: El futbol no queda... No, ara no, no n'hi ha.
0: No feia l'estiu, això?
2: Sí, ara...
1: Bueno, quan acabin la festa, si l'acaben algun dia, doncs ja farem assemblees, no? No, perquè potser any ja seu la festa amb la festa major.
3: Si anem així, sí, eh? Si anem així, sí, eh?
0: No, s'ho mereixen, amb el que hem patit, sí. Deixa que facin festa, tu. Uh-huh. Ja va bé.
1: Home, candidat a la gala dels esports, sí, a la gala de l'esport és candidat a la millor temporada.
0: Al club, no?
1: Sí.
0: Normal.
1: És candidat?
0: Normal.
2: Bona feina.
1: La setmana vinent ja sabrem Bueno,
4: ja s'han tancat les...
1: Sí, sí, no, de fet, mira...
4: Les participacions ja s'han tancat,
1: no? Jo crec que ho puc dir, bueno, i si no ja m'ho caurà a mi mateix la pluja, però... bueno, quan, ara després d'això, és a dir, quan ja estigueu escoltant a la tertúlia, s'ha fet la primera reunió, no sé si necessitarem més, però la primera per decidir els guanyadors.
2: Normalment, però, amb una ja se decideix tot.
4: Els clubs que ja han presentat, ja estan tots? O
1: encara... tots els clubs.
4: Ja estan tancats, no?
3: Jo... I...
2: Prem honorífic.
3: Qui s'ha apuntat aquí?
1: Això s'ha de fer reunió encara.
3: Ah, això s'ha de fer
2: reunió. Sí, ja, bueno, la ràdio es tirava pel dret, eh?
1: Ah, pues...
2: No. La ràdio tirava pel dret i en un moment donat... Clac, t'anunciaven el Premi Honorífic i et quedava bastant testo.
1: Pues no.
2: O sigui, bueno, no, són canvis.
3: Però suposo que hi ha algun nom, no?
2: Directrius
1: de... Sí, hi ha alguns noms.
3: Hi ha alguns noms, no?
1: Canvi sí, alguns que vau dir vosaltres aquí i sí. D'altres que poden sorprendre.
2: Bueno.
1: Perquè jo crec que...
2: No, escolta, mentre assisteixin a la gala, cap problema. Si assisteixen a la gala no hi ha problema. Vull dir, poden premiar qui vulguis.
1: No tinc cap dubte.
2: El tema està és que el mateix dia et diguin que no venen. Que això ha passat a la història de la gala de l'esport ordenenc.
4: Que els ha de triar el jutjat aquest, no?
1: El Premi Honorífic?
4: Sí.
1: No, el Premi Honorífic entre la ràdio sí, i... Sí, bueno, sí, la ràdio.
4: La ràdio qui és?
1: Bueno, director de ràdio, no sé, els últims anys.
2: La ràdio, el Consell d'Administració.
1: Correcte.
2: Això tira per mi, això ho decideixen.
4: Però aquests estan al tanto de tot això?
1: Sí. Hi ha noms, ens hem de reunir.
2: Hi ha la figura del cap d'esports, que el cap d'esports és qui...
1: Home, si us estic dient...
4: El cap d'esport pressiona, no?
2: No, però... Hi ha aquests noms.
1: Sí, jo us estic dient que...
2: I els motius, i després els motius...
4: I a ell li diuen, tu qui triaries? Jo aquest, doncs jo tiro endavant.
1: Bueno...
2: I a més també hi ha el premi de l'Ajuntament de Tordera Somriure
1: d'Esport.
2: Que hi ha la regidoria d'esports, que no oblidem que la gala de l'esport, perquè hi ha gent que no ho lliga, però també aquesta gala de l'esport és una... rep un suport
1: òbviament.
2: De l'Ajuntament de Tordera.
1: Òbviament.
2: I val a dir-ho, que malgrat que altres... insisteixo, al seu moment, han decidit per que aquell dia no d'això, també hi ha una part important del consistori, que també hi és. I...
4: Tu vols dir que hi cabrem aquí, allà, aquest any?
1: Doncs mira.
4: Perquè l'any passat hi era el hockey, ja estava ple, imagina't ara.
1: Doncs mira.
4: No hi cabrem.
1: Bueno, a mi...
2: Sí que hi havia gent del hockey.
4: Poca.
2: El capità hi era.
4: Poca.
2: El capità hi era. Massa poca de la que hauria d'haver estat, tenint en compte per que el premi honorífic va ser el senyor Ramon Vinyó.
4: Per això t'he dit, i estava ple, no hi cabem, hauran d'estar de peu.
2: I que és... Va ser molt encertat, de veritat, que en Ramon s'emportés aquest reconeixement, però jo crec que hagués sigut ja un la cirera del pastís de posar-ho tot sobre la taula, que hagués rebut públicament també el suport d'una entitat que ell porta la sang i bombeja el cor del Club Petit Tordera. I no va ser així.
4: Bueno,
1: fins... Què?
3: Engegant l'aire, almenys...
1: Que ja l'he engegat, mira.
3: No, allà, a la Seguretat Social.
1: La Seguretat Social, en el teatre?
3: Sí, perquè jo...
1: Bueno, però això ja no és cosa meva, eh? Jo sí que el demanaré, però després ja és una altra cosa.
3: Jo allà em dic la Seguretat Social.
2: Que l'engeguin al matí, no? Que l'engeguin al matí.
3: Tu saps per què se'n diu la Seguretat Social?
1: Per què?
3: Perquè a les associacions del poble sempre estem a llista d'espera.
2: Bueno, a veure. Ho has entès,
3: això?
1: Sí, sí que l'he entès, sí. Sí que l'he entès.
2: Home, doncs no sé...
3: Ui, això ja li deia jo, imagina't tu.
2: Quines històries... No crec que sigui tant.
3: Perquè els
2: aquestes
3: del poble si no estàvem a llista
2: d'espera. Bueno, però no crec que sigui tant. Perquè ara hi ha un calendari que cadascú té les seves dates corresponents de les entitats que es dediquen a fer teatre i dansa i aquestes coses. Bueno, és que jo de veritat no entenc per què.
1: Entenem.
2: I aquest no sé què diu de la Seguretat Social i no sé si jo no
1: entenc. Tornant al que anava.
3: Escolta'm una cosa.
2: Anem a parlar d'esport. Hòstia, la festa, què, la rua? Va anar molt bé, la rua. Va ser fantàstica, va ser maquíssima.
4: Va, tu, el que interessa.
3: Ja vols canviar la conversació.
2: No, tu que la canvies.
4: El que interessa, el pica-pica després de la gala estarà bé o no?
1: I tant, estarà molt bé.
4: Perquè jo l'any passat vaig sortir emprenyat.
1: Tindràs servei, per què?
4: Perquè em vaig quedar allà parlant amb un i quan vaig sortir el fons s'havia acabat.
1: Ah, però això és culpa teva.
4: El fons s'havia acabat.
1: Però això és culpa teva.
4: No, poseu més.
1: No.
3: Com que no parava que li feien fotos.
2: Que és l'onzena gala, no?
1: Sí, la onzena, correcte.
2: 11 anys, eh?
1: L'any passat va ser la desena.
4: Sí, la vas inaugurar tu, no?
2: Maca, sí, sí, jo mateix.
1: Que es feia aquí primer fora de la ràdio.
2: Vam començar aquí fora i que érem, bueno, no érem quatre al cap, o cuidado, érem gent. De l'escenari ja, quan vam començar a créixer, ja vam passar a l'escenari a les escales de la plaça de l'església. I després ja, clar, això va agafar forma. També és veritat que des del primer moment, val a dir-ho, i això me'n recordo sempre, la Bàrbara Vergés, que va ser la regidora d'Esports, que amb ella varen fer la primera edició, va seguir en Pau Mejías, i amb en Pau ja van fer el salt cap al teatre perquè va agafar molt de...
4: Però no seria malament fer-ho aquí a l'aire lliure, eh? Aquí a la plaça.
2: Sí, bueno, i va haver-hi un any que vam fer-lo al camp de futbol.
3: Sí.
2: Amb el que COVID. Veníem del COVID, vam haver de repartir les cadires. Sí. De fet, va ser dels primers actes que es va fer a l'aire lliure del Covid, allà repartits al camp de futbol. Va ser un acte molt maco.
1: Que l'escenari era l'agradaria.
2: Sí. Un acte molt maco post-Covid, que va ser un homenatge a les canutes situacions que van passar tots.
1: Sí, sí, aquesta me'n recordo.
2: Programa des del carrer Fabra.
4: Resistiré.
2: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: La setmana vinent ja farem cosetes de qui creieu que es poden endur premis, vale? I això ja ho deixem per la següent tertúlia.
2: Això que el jurat ben repartit i amb tots els mèrits possibles.
1: Últims 10 minuts de la tertúlia. Anem a parlar una mica del terme general. No sé si esteu seguint el Mundial.
2: Poc.
1: Poc?
2: Poc.
3: Gota.
1: Gota?
4: Jo només he vist un partit.
1: Quin?
4: Va ser ahir. Anglaterra-Croàcia. No he vist cap més.
1: I què?
4: Com va quedar? Me va agradar molt.
1: Sí?
4: Sí, sí. Per
1: el fitxatge del Barça? En Gordon,
4: sí,
1: aquest?
4: Sí.
1: Et va agradar o no?
4: Me va agradar més l'altre, el que hi ha ara.
1: En Rashford?
4: Rashford.
1: Però bueno, s'ha esborrat, no?
4: Sí, sí.
2: En Rashford, de fet, ha tornat al Manchester, no?
4: Però clar. Aquest me va agradar més que aquest del... com és, de la Ginebra? Gordon.
1: Plàcides, què necessita el Barça? Quins fitxatges necessita?
3: El Barça necessita un nou com a pa que menja.
1: I qui?
4: Haaland.
3: Jo es veu que el moment aquell de l'Atlètic de Madrid ha dit que si no va al Barça no es mou de l'Atlètic.
1: Però ell vol venir?
3: Home, clar que vol venir, què vols que fotin allà?
2: Sí,
3: jo crec
2: que en Julen, sí.
4: Ell vol venir, el que passa que com que el Madrid va oferir 150 milions, l'Atlètic de Madrid diu que per menys no surt.
3: Pues ja s'hauran de fotre els 150 milions o 100 milions a la llança.
1: Jo crec que el del 150 al Madrid...
2: Una altra jugada Florentino.
4: No, això sí. Va ser per pujar el preu.
1: Sí, és per tocar els costats.
3: Encara n'hi ha un altre, que no sé si és portuguès aquest, que aquell està només poc aquest. Bueno, jo creia que vingués aquest, però el Barça ho fitxarà, home.
2: Neves?
3: No.
1: Però davanter?
3: Sí. Un tal Joel Luis, o no sé què li diuen.
1: Ui. És portuguès o colombià?
3: Pues no ho sé.
2: En
1: Luis Díaz?
3: Algo així.
4: No, aquest no sortirà del Bayern. Que és impossible. Del Bayern no surt ningú si ells no volen.
1: No ho sé.
3: Ensenya els 100 milions que hi ha volat.
4: Del Bayern no surt ningú.
3: El Bayern ja tenen aquell encanut.
4: Però el Bayern no necessita...
1: Però ara el Madrid, que s'ha reforçat... Bueno, falta Dumfries, no, Tomàs? Falta aquell lateral dret de l'Inter, que també...
4: Falta presentar... Avui presenten el central francès... I faltarà aquest d'en Dumfries i un parell més que diu que han de fitxar.
1: Un parell més?
3: Però imagina't tu. Gent de 30 anys ja fitxen.
4: 31.
3: 31, com és que ben farà 32.
4: El volia el Barça, també. I continuava tenint 31 anys.
3: Però pensa una cosa.
2: I pagant. No per 20 quilos, no.
4: No, ben lliure.
2: No per 20 quilos, sí. Lliure, sí.
3: 10 milions.
4: I les comissions van. Ben lliure perquè ja havia sortit del City.
3: Sí, però en Benit tornen 10 milions d'euros per venir amb la carta de llibertat. 10 milions. I més a més només la fitxa que tindrà.
4: Home, clar. I això si hagués anat al Barça igual, no?
3: El Barça no hagués jurat 10 milions d'euros.
4: Doncs no hagués anat.
3: Pues aquest s'ha agafat i ha entrat a l'esclés i quedo conegui.
4: Que deien que aniria al Barça perquè la seva germana viu a Barcelona.
1: Bueno, és que havia sonat amb Bernardo Silva molts estius.
4: Sí, perquè diu que la seva germana viu a Barcelona. Tenim molta ganes d'anar al Barça.
3: El Barça necessita gent per allà al mig del camp. Masses que n'hi ha, que es foten nosa. El Barça necessita un estrell.
4: Un Mbappé.
3: En Cristiano Ronaldo jo també el fitxaria.
4: El fitxaria? Aquest té 40, tu.
3: Mare de Déu. He vist un reportatge i s'arrossegava pels peus. Com és que la gent no ho entenen? Que s'han de saber retirar com toca.
2: Mira en Messi.
1: Però Messi et va fer un hat-trick en el Mundial.
3: Messi, perquè jugava amb una selecció, me cago en
2: Déu. Com Cabo Verde, no?
3: Ha sortit mai del seu país.
2: Com Cap Verd.
3: Bueno, això és l'altre dia.
1: I després Cap Verd i República Democràtica del Congo.
3: Em vaig entretenir un rato, perquè jugàvem a les 6 de la tarda, que jugàvem els espanyols aquí, Cabo Verde o Cabo Sol, o no sé com.
1: Sí, sí, sí.
3: Dic, però si aquella gent no tenien res. I jugaven en dos puntes. Aquella en Ferran Torres no s'entera de res i aquella la Real Societat. A veure si el PSG...
4: Ferran Torres, avui llegir que se'n va al PSG.
1: Si se'n va al PSG, diuen que Barcola ve al Barça.
4: 40 milions.
3: 65 milions, diu.
2: Canvi, endavant, eh?
1: I aquest estiu...
2: Endavant.
3: Ja t'he dit que se l'emportin.
1: Sí. I també ha sonat que un d'aquests equips d'Aràbia oferiran 80 milions per Rafinha, el veníeu?
3: Que marxi.
2: Això em preocupa més.
1: Sí?
2: No. A mi em preocupa més.
3: Aquest ja té més de 30 anys, també.
2: Que marxi. Són molts diners, eh?
3: Són
2: molts diners.
1: Mira, jo crec que...
2: Però a mi...
1: Jo sempre ficaré l'exemple de l'estiu que vas poder vendre Rakitic per 90 milions i vas dir que no, eh?
2: Bueno, perquè això, Can Barça som uns experts, eh? En comprar i vendre som uns experts de cuidado, eh?
1: Jo et dic, a mi m'arriben 80-90 milions per Rafinha aquest estiu i compte que...
2: I l'Araujo no t'ha donat 60? També per l'Araujo?
1: Bueno,
2: sí. Tots els estius.
1: Jo també l'he donat.
3: Aquest del Barça ja s'han gastat 50 milions, no? Per aquell...
2: Per Gordon.
3: Aquella...
1: 80.
3: Aquella de la Ginebra, bueno.
2: 80.
3: Ara deia que tenim preparat 100 més per un dolent de centre.
1: Bueno, diuen que oferiran 130 més variables que poden arribar als 150 per en Julián ara. Vale. Que serà una de les últimes ofertes que els hi faran.
3: Vale. Però llavors pensa que si treus en Rafinha, si treus aquest en Ferran Torres, fas caix. Més d'algun altre que sortirà, perquè aquell en Casado també sortirà.
1: En Casado sortirà.
3: Vull dir, pot ser caix, perquè aquest any l'any que ve no podràs pas fitxar. Perquè ja anem a Montjuïc.
2: Sí.
3: M'entens? Allà no es fa la pasta que es fa aquí. M'entens? Pues has de fitxar aquest any. El que passa és clar, és el que estem dient sempre. Hi ha dies, però això no vol dir que l'últim dia a les 12 de la nit encara estiguin fent números.
2: No, i cap a l'àcides, i que el Barça no sap ni vendre ni vendre ni fitxar.
3: Bueno, això són manies vostres.
2: El Barça no en sap, home, no fotis.
3: No.
2: Que no ho veus, aquests últims mercats, com els ha afrontat.
3: I més, el Barça fa molt de temps que no es gasta res, que s'ha gastat un duro. Tret aquell en l'Olmo i aquest en Ferran Torres, que deu fer 2-3 anys que els van fitxar, no s'ha gastat un podrit duro, tot ha sortit tota la cantera. Tot ha sortit de la cantera, tot. Pues ha de tenir caix i ha de fitxar, perquè si no...
4: A Barça necessita un del centre, sí o sí.
1: I la defensa?
3: La defensa
4: també deia un central, no?
2: Un central, jo crec que també...
3: Un central
1: a mi em preocupa més la davantera que la defensa.
2: Per posar un cobercí de tant en tant...
4: Parlaven d'un italià, no?
1: Sí, jo crec que aquest sí, ja va sonar a l'inici i ara ja
3: no... L'Araujo no serveix per res. No, aquell en Christian...
1: El tenen sequestrat en un garatge i crec que no.
3: Aquell fotrà a apuntar a peu la pilota i s'ha trencat.
2: També jo crec que es retirarà, Christensen. Mira què et dic.
3: I necessitem. I aquest en Balde, quan tenia 19 anys, era un gran jugador. Ara en té 22 i ha quedat ben estancat.
2: Sí, sí.
1: El venies?
3: Jo sí.
2: Sí, jo que també.
1: Però qui tens?
3: Eh?
2: Bueno, l'has d'anar a buscar
3: un. Ja ho fitxarem un.
1: Però jo soc dels que, si no tens un recanvi... No el venguis.
2: I el francès... Però en Cancelo, no?
4: I el francès...
1: Encara no.
4: I el francès lateral dret volia marxar.
1: En Condé? No, en Condé va dir en una roda de premsa al Mundial que ja es quedaven al Barça.
4: Ah, però els diaris deien que volia marxar. Perquè vol jugar de central, no de lateral.
3: Aquí a Can Barça hi ha molt de mercat encara.
1: No, sí.
3: El que passa és que les coses...
1: L'estiu és llarg, no?
3: No vagis de pressa, perquè si vas de pressa allò... Clar... Però els malparits saben que si tu fas una venda i cobres equits, els altres t'esperaran. I mira, aquesta no és butxaca plana, m'entens?
1: Uh-huh.
3: I rascar.
2: I quan és estiu de Mundial encara costa més. Sí. Perquè no saps...
1: Bueno, els clubs s'esperaran a vendre per acabar el Mundial a veure si els seus jugadors fan un bon paper i puja el preu.
2: I que no surti algun estrellat del Mundial i, hosti, aquest ha sigut el millor. Sí. També el fitxes.
3: Va, cada any al Madrid sempre fitxa 7 o 8. I aquest any tornarà. Ja ho veus tu, estàs tancat. Perquè la fitxa anés així a la babalà i sense dir l'entrenador que necessites o necessites l'altre. I llavors, fitxen un entrenador d'aquell temps del Nodo, que de futbol no en veurà gota, eh? Només veureu que parlaran només del Barça i punto i pelota, i de Negreira. Tot això serà el que parlaran. Només parlaran d'això. Quan parin algun partit, només parlaran d'això.
1: Tu, Tomàs, tu estàs content amb l'equip del Madrid que s'està fent?
4: Home, porta dos anys no ha guanyat res, havia de fer alguna cosa, no?
1: Però tu estàs content? Creus que amb aquests fitxatges es podrà fer alguna
4: cosa? Home, jo crec que sí. Necessitava un canvi, necessita gent... Perquè sí que el Madrid té un equip molt jove, però aquest era el problema. Necessita gent amb experiència. Per això a mi, el portuguès, a mi m'agrada molt que el fitxin.
1: I vosaltres, amb aquest Madrid us convenç?
2: Jo hagués preferit que hagués sigut a l'Arbeloa. Però, com que no pot ser, és igual. Ja s'han mantingut amb Florentino, ja...
1: Com
2: ja
1: els fitxatges?
3: L'any passat...
2: Home, doncs segueixen el mateix, clar, van tirant de caix i de vinga, i som-hi, i xecs,
4: però
2: a punta pala.
4: Però aquests han fitxat el Madrid, tots volia el Barça, o sigui, que han fitxat el que ells volien.
2: Tots tres, sí, sí.
4: Per tant, si per ells valia, per nosaltres la valia també.
2: Bueno, el que passa que tu has de saber, no?, què vols per l'equip.
4: Home, els defenses...
2: Què necessites i...
4: Que l'any passat els defenses estan tots lesionats.
3: Aquest Bernardo, aquest Silva, no sé com li diuen, aquest al Barça no era una prioritat pel Barça, perquè aquell en Fris diu, necessito altres puestos que no passen aquí més.
2: Si aquest es posa a tiro, no? Si aquest es posava a tiro, llavors...
3: Pues aquí es posa bé, i ve aquí, i accepta el que d'allò, molt bé. Mira, una altra cosa. Ara han fitxat aquest en Pucurella, l'any passat van fitxar aquell en Carreras.
1: No, no, si és el que he dit abans, han fitxat i a Konaté aquest, que és defensa, l'any passat van fitxar
4: en Carreras, es veu que se'n va a l'equip que té en Xavi Alonso a Anglaterra.
1: El Chelsea. Sí.
2: El que queda clar és que qui vingui al Barça ha de voler vestir la samarreta al Barça.
1: Sí, sí.
2: Ni que me'n donin 10 més vaig a un lloc o me'n donen 10 vaig a un altre. Què, Cucurella? Sí, sí. T'has quedat a Can Barça. Te'n vas a Madrid, prefereixes anar a Madrid. Doncs,
4: home, és que,
2: doncs porta, s'ha acabat. Ja et rebrem al Camp Nou de la manera que et rebrem.
4: Ell va estar uns quants anys vivint a Madrid quan estava al Getafe.
2: Correcte, correcte.
3: No, ja està, igual,
2: i la seva parella és del Madrid.
4: I la seva parella
2: cap Madrid,
4: va sortir la tia de fa anys amb una camiseta del Madrid. Sí.
2: Que en Bernardo del Silva vol anar a Madrid. Que se'n vagi a Camp Madrid. Que en Konaté...
3: Però si aquesta Cucurella no és jugador ni pel Barça ni pel Madrid.
2: Per sobre de tot la samarreta.
3: És que no.
4: I per la selecció, sí?
3: Perquè hi ha un altre entrenador que és un enlluminat, no s'entera de res, perquè ja veieu el que fa, si ell mateix se marca.
2: Plàcides, què farà la selecció espanyola al Mundial?
4: Guanyar-la, no?
3: A mi, com més aviat els fotin a fora, millor.
2: Però passarà això o no? Tu què creus?
3: Jo t'estic dient que com més aviat els fotin a fora,
2: ja,
3: millor.
2: Però t'estàs sí. Mullant.
3: Llavors, que fotin,
2: vull que et mullis, que em diguis no, mira, la setmana que ve, o diumenge, no? Juguen diumenge?
1: Juguen
2: no?
1: Diumenge a les 6.
2: Contra...
1: Àrabia Saudita.
2: Àrabia Saudita, ja pensava en l'Uruguai, perquè també aquests... se la jugaran no contra l'Uruguai, eh? A veure com anirà la cosa.
3: Aquests espanyols, el que els hi ha fotut molt de mal és que aquest en Fermín no hagi pogut anar de l'Iran. Per aquest en Fermín els hi estigui la caçalla al foc.
1: És probable.
2: Bueno, ja.
3: Tu no pots jugar amb Gavi allà davant. Amb un equip macabondera que no passen de mig camp. T'has de fotre gent allà davant. I com va fotre els canvis? El 1975 o 80?
1: Uh-huh.
3: Fes canvis, treuen Dani, home, que de Dani no el bo, ja sabem que no és res d'altre món, perquè ell en qualsevol moment et fotrà un xut, et fotrà dintre. Què es pensen d'aquell de la Mia, l'aquell que deia el Barça? Què penses que farà aquell?
2: Bueno, està tocat, encara.
3: Aquell està tocat de tot arreu.
5: I en Nico?
3: I l'altre que deia en Nico, què?
1: Sí, sí, sí.
3: Sí, és que ni un ni l'altre estan en forma.
1: Qui creus que guanyarà el Mundial?
3: Jo per mi es guanyaran els francesos.
1: Francesos? Sí. Tomàs, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: Jo estic... Sí. O França o Portugal?
3: Portugal no, amb aquest Cristiano no, perquè juguen en 10.
2: Jo França o Anglaterra, veurem, a veure.
1: No, sí?
2: A veure. Portugal no, mira, jo sí que m'emplaces. Portugal podria ser un candidat, però tenen en Cristiano Ronaldo, que és un egocèntric, i si l'entrenador, que és en Robert Martínez, no?
1: Sí, és català.
2: Si en Robert Martínez no li fa creure de que aquest nano jugarà els 10 últims minuts o per homenatge, jugarà molt
3: bé.
1: Argentina creieu que no, que aquest any no el guanyarà.
2: És que és el mateix. Que bé. T'has de mantenir d'en Messi, hòstia.
1: Bueno, hi ha la maledicció que s'ha complert tots els últims 5-6 mundials, que qui el guanya no passa a fase de grups. Compte que Argentina pot trencar aquesta maledicció, eh? Això sí que...
2: El què?
1: Hi ha una maledicció que li diuen, però és una dada real, que cada campió del Mundial, el següent, queden eliminats de la fase de grups.
4: O sigui, jo no sé si Brasil no va guanyar més mundials seguits, eh?
1: No, això porta des de no sé quin any, sí. Però s'ha complert durant cada any. Cada any s'ha complert.
3: Mira, els italians ja fa dos...
2: Sí.
3: Dos mundials seguits que li van, ja veus tot com Itàlia.
4: Jo fins ara ja et dic, només he vist aquest partit, el d'ahir, perquè jo crec que això és molta morralla. Això fins que no arribi l'hora que el capell sí. Eliminat, perquè estan aquells, el capellà ha estat aquell, com es digui, aquell que l'Alemanya li va quedar set.
1: El Curaçao.
4: Sí, el Curaçao. Tu creus que les seleccions així...
2: Jo també penso com en Tomàs, En Tomàs té tota la raó que fins que hagi de bacallar i hagi allò a l'hora de la veritat...
4: Aquí el que perdi fora, llavors sí, però ara...
3: Jo perquè Jo no ho veig. Però clar, ara jo et diré això i potser la gent dirà, collons, aquest està més informat.
2: No ho veus, però vas veure Espanya, eh?
3: Me'l vaig menjar un rato, però vaig tancar, vaig canviar, per d'avorrit. L'altre dia vaig veure un reportatge del Brasil.
4: I ara quan torna a jugar a Espanya?
3: Allà en Rafinha.
4: Diumenge.
3: I mira, callem Vinícius
4: perquè... A quina hora?
1: A 6.
3: Callem Vinícius perquè va quedar caigual, si no, què? És que tots estan igual, tots.
2: Sí. Jo abans que veure el Mundial vaig veure l'eliminatòria del futbol sala del Barça contra el Pozo, que allò va ser un partidàs de futbol sala al Palau, que va haver de remuntar el Barça allà, que no estava escrit.
1: També,
2: el Balonmano, la final de la Champions.
1: Jo també la vaig veure,
2: En quatre Champions, jo també vaig veure la final, perquè ja estava jugant diumenge a la tarda allà.
4: I aquesta setmana està veient Liceu Igualada.
1: Com que va repassar i va donar,
2: I aquell dia també vaig estar veient a la penya, que va caure contra el València, i ojo que avui comença la final de la Lliga CB de bàsquet, Barça-València, bona també eliminatòria.
3: El que no es pot permetre...
2: Bona final.
3: El que no es pot permetre, i jo ara no aniré a favor del Barça, perquè era d'allò, però... El que no es pot permetre és que amb un Barça Pozo hi hagi l'arbitratge que hi va haver-hi.
2: Barça aquí?
3: L'arbitratge que
1: hi va haver-hi. De futbol sala.
2: Barça
3: de futbol sala.
4: Ah, no ho veig.
3: Allò va ser una vergonya.
4: No ho vaig veure.
3: Sí. Una vergonya va ser això. I jugant a casa.
2: Sí, sí. Què va dir Javi Rodríguez?
3: Què va dir l'entrenador?
2: Ara. T'anava a dir. Què va dir Javi Rodríguez?
3: Jugueu i calleu. Que amb aquests arbitratges que tenim avui no anirem enlloc.
2: Que arbitrar en el Palau és molt fàcil.
3: Sí.
2: Va dir, que arbitrar en el Palau és molt fàcil.
4: O sigui, a futbol sala...
2: Boníssim, Javi Rodríguez.
4: A futbol sala també hi ha Negreira?
2: No, al contrari. I mira, hi van remuntar un 1-4 que anaven en contra i mira, hi ha els penals, que t'aclar.
3: Però allò és vergonyós.
2: Sí, sí.
3: Vergonyós.
2: Molt bé, Joan, veus? Te dono la raó.
3: Jo, la veritat...
2: Molt bé.
3: Jo... Mira, jo t'ho dic una cosa, jo sóc el president dels àrbits, el que sigui, i dic, nois, ho sento molt, però vosaltres l'any que ve buscaus una altra feina. Perquè una cosa és equivocar i l'altra cosa és que només aneu a darrere i m'aixecar.
2: Van començar amb la targeta vermella i de la targeta
3: vermella... Que no sé on se la van veure.
4: Del Mundial...
2: Que no va parar,
4: Del Mundial que dius que juga a Espanya diumenge a les 6...
1: Sí.
4: No el veurà ni la família. Tu, amb aquesta calor que fa i tot...
3: Ara,
4: a partir de la tarda...
3: Llavors és una altra cosa. Que el Liceu... I que ara hi ha 16 gols en dos partits a la Igualada, a casa del Barça, què? Demostra que el Barça tampoc té res. Dos partits, 16 gols,
2: El secretari tècnic...
4: Haurem de preguntar. Hem comentat que el Gilles no va pujar, al final?
1: Sí, s'ha comentat per aquí, sí.
4: No sé.
1: Va perdre.
2: No s'ha comentat, però s'ha de dir, ja està.
1: Sí, una dada més.
2: L'enhorabona a la Garriga, perquè va ser superior a l'eliminatòria... I el Sils ha arribat on ha arribat i ja està. Vull dir, no.
4: Molt bé, va passar la primera fase.
2: Això t'ho dic, va passar la primera fase. Escolta, encara ho creu, no? És com el Mundial, fins que no és el cara ho creu i que et quedin eliminats. Això ha passat així i ja està.
4: I amb el bon resultat que vam treure allà, un empat a un.
2: Un empat a un, doncs...
3: Un bon resultat, però llavors tot el que se podia investalviar...
2: A porta tancada. I ja està. I què passa? Que a porta tancada, què passa? Doncs que has de fer el sistema de reproducció per les càmeres per poder veure els partits. Si això es podria fer en porta tancada o en porta oberta, doncs, ho has de fer en porta tancada. Nois,
3: perquè no veia.
2: I s'ha comentat, no, el del Fogàs?
1: Sí.
2: L'enhorabona al Fogàs.
4: És que el Fogàs hi ha molta tordera,
3: El Cils hi anava de collons, tu.
1: Sí, jo, i tant.
3: Tens l'afició a casa, allò, vinga, d'allò. Però, noi, jo no sé què els hi va passar allà, que se'ls hi va anar, no sé, el Colonia, o no, que se'ls hi va anar... I tot allò, mira, els va perjudicar de dalt a baix.
1: Tenen complex a dalt, va.
2: I poc s'ha comentat que el dia del Tordera... Poc s'ha comentat. L'àrbitre del dia del partit del Tordera no va fer constar a l'acte res dels incidents que van haver-hi al final del partit. Que amb aquests incidents, vés a saber tu... No sé si el Tordera també hagués sortit perjudicat o no, que no ho sé. Però el cas és que, depèn del que hagués escrit, també hagués pogut passar alguna cosa amb el partit que venia del play-off de... de tal.
3: Però poder...
2: Faltava també una jornada, no? També faltava una altra jornada, però...
3: No sé, jo això no sé com funciona.
2: Jo tampoc sé com funciona, però vull dir, però que no va fer constar res de l'acte del que va passar.
3: D'acord, tot això dic bé, és igual, d'allò. Però jo no sé si en situacions així, esclar, d'allò, si el que és la federació...
2: Bé que hi havia un representant de la federació, no?
3: Sí.
2: I què estaven fent allà?
3: Hi havia dos. I llavors, el millor, que aquests senyors que estaven allà... Jo els dic, no, no, és que aquí no es posa, però va passar això, això, això...
2: Ja,
3: això,
2: però bueno,
3: això,
2: crec això. Que no va haver-hi càstig de res, no?
3: Però no va haver-hi càstig
2: de res. No, no, no, no.
3: O inclús llavors també ho poden, també ho poden parlar amb la força. Els ja, Mossos,
2: els Mossos, sí, sí, sí, sí.
3: Què va passant allà, aquí, d'allò, d'allò.
1: No, no, sort que hi havia la policia.
2: Vull dir que en aquell capítol, sí, i que en aquell capítol, i sort que hi havia la policia gràcies al Club Futbol Tordera. I a Ràdio Tordera. També val a dir-ho, perquè el dispositiu... ni separar aficions, ni tal, no passa res, per aquí, per allà, bueno...
1: No, no, ens vam separant llavors, mira, nosaltres mateixos.
2: Quan no fas aquestes coses, passa el que passa, que et tanquen el camp.
3: No, no, és que...
2: I et dic, llavors després sí que, perquè he pogut veure, a través de xarxes, jo també m'he desmarcat absolutament de tota la història, però... I ho estem dient en els últims 5 minuts de tertúlia, que això sí, també bueno, ja té, que abans és igual, la gent que s'espiri al final.
3: Jo només diré una cosa.
2: Però... Ja...

0: Amb ell parlarem dels inicis de la banda, de la seva carrera en solitari i de moltes coses més. I és que Sau torna als escenaris amb una gran gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. La pel·lícula s'estrenarà properament i aquest homenatge, en forma de concert, oferirà als espectadors una experiència inolvidable. Sempre amb l'Assumpte Vitòria parlarem de la història de la tele i en el racó del Toni Rovira hi podrà passar absolutament de tot i més cosetes. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Res més. Preparats, preparades, comencem.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
2: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
0: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: Digui'm, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Això és la capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte. Endavant.
1: Continuem amb El Hombre y la Tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La Casa de la Pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1, 2, 3, vale?
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'Hombre y la Tierra.

0: el Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant.
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Doncs, realment, quins records, eh? Quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Avui conversem amb una de les figures essencials del rock català, Pep Sala, compositor, guitarrista i productor. De la seva trajectòria, doncs, que està profundament lligada a Sau, una banda que va marcar una generació i que continua molt viva a la memòria col·lectiva del país. Parlarem de Sau, del seu recorregut en solitari, també de la fundació, del paper de la fundació de Sau, també en l'àmbit de la salut mental i de la pel·lícula que s'està preparant sobre la història del grup. Entre altres coses, Pep Sala, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Escolta, és un gran plaer.
0: Escolta'm, tornem als escenaris amb Sau, la banda original, amb aquest espectacle únic i irrepetible, aquest concert de pel·lícula. Què és per tu retrobar de nou el grup d'aquesta forma i la banda d'aquesta manera?
1: Home, poder... És molt gran. Per mi és un regal d'aquells que et dona la vida, que poder tornar a estar a l'escenari, a compartir l'escenari amb el Pep Sánchez, el Ramon Altimir i el Carles Oller i el Joan Capdevila, que és Sau des del principi, encara que ell no era l'home que no sortia als escenaris, però continua estant amb nosaltres, no? I, com bé deies, arrel d'aquesta pel·lícula que s'està fent, doncs hem creat, ens ha donat l'excusa per poder fer aquest espectacle, que és un concert de pel·lícula, que està pensat, inicialment estava pensat en teatre, el que passa també finalment farem concerts a l'aire lliure que s'estiu. L'espectacle, portem una pantalla gegant de 10 metres, una pantalla molt gran, que en el cas dels concerts d'estiu doncs serà una pantalla de LEDs, i on hi ha imatges d'arxiu de la nostra vida, però també hi ha imatges de la pel·lícula, algunes imatges que encara no ha sortit la pel·lícula. Uh-huh. Aleshores hi ha quants moments molt, molt especials en el qual doncs, hi ha els actors de la pel·lícula que fan de nosaltres interpretant una cançó a dalt, a baix, que som els que estem tocant realment la cançó, estem nosaltres a baix, però i a més tenim la sort que gràcies a les tecnologies en aquestes cançons doncs, podem disfrutar la veu del Carles, no? Que per mi ja és superemocionant poder tornar a fer música amb la seva veu.
0: Sens dubte, i a més és un concert, una experiència també audiovisual immersiva, com tu deies, aquesta combinació d'imatges inèdites de la banda, fragments exclusius, com deies, d'aquesta pel·lícula dels de Sau, sincronitzats amb la banda. Com ho heu fet, això, Pep? Déu-n'hi-do.
1: Bueno, és complex des del punt de vista tècnic.
0: Per això.
1: Hem de tocar amb dues coses diferents. El que passa que avui dia, afortunadament, ha canviat molt això, des de quan fem concerts amb Sau. I aleshores, doncs, el resultat és fantàstic i la gent així ens ho fa saber, no? Són uns concerts que la gent... hi ha nostàlgia, hi ha emoció, la gent riu... La gent plora, la gent salta, la gent balla, és collonut. I són concerts... La veritat és que estem encantats perquè ara tots els teatres que hem estat en un ple i ha sigut... I és fantàstic la resposta de la gent, no? Perquè de la primera a la darrera cançó la gent les canta i a més no saps si... Hi ha molta gent que ve més un dia perquè... I unes ties que m'he perdut coses, perquè passen coses a baix a l'escenari, passen coses a dalt a la pantalla i no saps on mirar, no? Però és fantàstic. Aquesta gira està sent un regal molt gran.
0: Per què creus que les cançons de Sau continuen connectant tant amb el públic després de tants anys?
1: La veritat és que no ho sé. Afortunadament ningú sap per què la cançó funciona. Crec que afortunadament ningú sap el per què, no? Perquè si hi hagués una fórmula, totes les cançons serien de la caixa de pensions.
0: Totalment.
1: Clar, ningú ho sap. I a vegades fas cançons que tu creus que has fet la cançó més bona de la teva vida i no passa res. I a vegades fas una cançó que... Hi ha una anècdota, si em permets.
0: Sí, tant.
1: Quan vam enregistrar el més gran dels pecadors,
0: sí.
1: De Sau, que era doble, vam enregistrar 21 cançons. Aleshores, aquella època, els discos es publicaven en vinils. I les cares eren durant més de 22-23 minuts per cada cara, era molt perillós. I el que era el nostre enginyer i productor, llavors, el Keith Bessey, ens va dir, intentaré fer una compilació del vinil, perquè es mira del valor de les cançons i tal, no? Però si, aneu, si no hi capiguessin totes, amb les quatre cares del vinil, aneu pensant qui de traiem. I el Carles i jo, sense dubtar ni un moment, vam dir, treu una que es titula El tren de mitjanit.
0: Imagina't.
1: I sort, afortunadament, hi van quebre totes.
0: Per sort, eh? Per sort hi van quebre totes.
1: No donava molt duro per aquesta cançó, saps què vull dir?
0: Doncs mira... Doncs mira, avui dia una de les més estimades per molts. Escoltem de fons aquesta que és nous poemes i velles promeses, que també és preciosa.

0: frase més bonica, eh? Digue'm per què no podem tornar allà on ho vam deixar, eh? Més o menys, Pep, que bonic.
1: Bueno, aquesta cançó la vam escriure quan va fer 25 anys de la mort del Carlos.
0: Sí.
1: I nosaltres ens vam plantejar què fer. I vam dir, al fil cap, el que s'han fet és una cançó. S'han fet música, no? I vam decidir que jo la vaig escriure, una cançó pensant en el Carles i pensant en el buit que ens va deixar tots durant la nostra vida. No? I a més vam tenir la sort que el videoclip d'aquesta cançó el va dirigir a la noia que fa la pel·lícula.
0: Exacte, sí, sí, és que és preciós.
1: I el cantor surt en Guim Puig, que és el que fa de Carles a la pel·lícula, i realment és increïble. I més que més s'assembla molt.
0: S'assembla molt, sí, sí, sí.
1: I va ser realment especial.
0: Escolta'm, tinc un missatge per tu. A veure, un missatge, saps allò de "hi una carta per a ti"? Doncs, a veure, anem a escoltar-lo. A veure, anem a escoltar el primer, que jo crec que el coneixeràs prou. A veure si el coneixes. Escoltem.
2: Al llarg de la vida, les persones tenim la sort de trobar-nos a gent que ens han influït d'alguna manera. Sens dubte, el Pep és una de les que més m'ha influït en a mi. No només a nivell musical, sinó a nivell personal, en molts aspectes. Lo bo és que ell segurament no n'és conscient, però la gent que tenim la sort de conèixer-lo, pel simple fet que ell sigui una persona tan viscuda, amb tants àmbits diferents, perquè, per exemple, a nivell musical, però a nivell culinari, és una passada. I a nivell d'experiència de vida, és una persona que dona goig escoltar-lo. I per mi és una d'aquella gent que... És una d'aquelles persones que sovint acudeixo a l'hora de... Ostres, simplement a vegades escoltant alguna entrevista o simplement parlant amb ell, pots trobar algunes respostes, algunes inquietuds que puguis tenir. I això és un tresor. Res, Pep, una abraçada molt forta, cuida't molt, i ens veiem molt aviat.
0: Jonathan Arguelles, un bon amic.
1: Sí, home, els hem de els convidats que tenim en aquesta gira.
0: Sí.
1: Tenim la sort de tenir tres convidats fixes i normalment hi ha concerts que se n'apunten més, puntuals, de cada lloc, depèn d'allà on som, no? El Jonathan és un d'ells que va ser més, vam mencionar aquest projecte que es deia Sau 30 fa uns quants anys i que vam acabar l'any passat amb el disc que li granes en estida, jo, i va passar de ser un col·laborador
0: sí,
1: nostre a ser un amic i un de la colla, per dir, un de la família, no?
0: Total, sí.
1: És un home amb un talent increïble i li agraeixo les seves paraules i sobretot li agraeixo que ell estigui amb nosaltres i és un ser fantàstic. Els altres col·laboradors que tenim en aquesta gira, un és el Frederic Strand.
0: Sí, escolta'm, mira, el tinc per aquí també, escolta'm, que també... Escolta, és que aquí estem molt ben preparats. Vinga, escoltem el Frederic, a veure què et diu, vinga.
3: Un gran amic meu una vegada em va dir: la vida és com pujar-te a trens que no saps molt bé on acabaran, però t'has de guiar per la teva intuïció. I fa un any se'm va presentar l'oportunitat, se'm va donar el bitllet per pujar al tren de mitjanit i no vaig dubtar-ho ni un segon. Em vaig tirar de caps, sense saber molt bé què seria tota aquesta experiència sense conèixer a ningú. I ja sigui per casualitat o per causalitat, no podria estar més agraït amb tu, Pep, de tot el que estic aprenent al teu costat, al vostre costat, i de tot el bé que fas en el teu dia a dia. Així que moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
0: En parlàvem d'aquest tren, Pep? Doncs mira, aquí el tens, el Frederic. També ens ha volgut deixar aquest missatge.
1: Un talent extraordinari i un futur increïble. És un home que està per descobrir, Nosaltres ara portem ja molts concerts plegats, molts assajos junts, i realment és un home que està per descobrir. Té un talent increïble i penso que donarà que parlar al nostre país, perquè canta molt bé, però té una sensibilitat molt especial.
0: Cert.
1: I l'escenari, quan cada cop que surt, el concert omple l'escenari de llum. Ell té molta llum i la transmet al concert, i això és fantàstic. Tenim uns col·laboradors, com et deia abans, meravellosos, i tenim molta sort, amb la banda, de poder tenir aquesta gent. En falta un, que és l'Aurelio Morata.
0: Sí.
1: L'Aurelio Morata és un dels fundadors de Rebeldes.
0: Correcte, sí, sí.
1: És un dels guitarrista, baixista, és un home, que ara no vaig a descobrir, un home que ha fet dos grans discos, és un gran productor, un gran enginyer de so, però el més important és que, a més a més, és un gran amic meu. I és molt goig estar a l'escenari i veure tota aquesta gent, i sobretot veure la banda, el Charlie, el Carles Oliver, el Ramon, el Pep Sánchez, i el Joan, que són gent que hem viscut moltes coses, però has de fer el cap la vida tu l'únic que t'emportes són els moments viscuts, no?
0: Uh-huh.
1: I amb aquesta gent vam viure molts, vam tenir la sort de viure moments difícils, al començament de Salt, moments de que pensàvem que això no podria tirar endavant. Vam tenir la sort de viure l'èxit, vam tenir la sort de viure moments terribles, com quan, per exemple, el pobre Carles Oliver va deixar la banda per anar a l'Emili, i moments fantàstics, i moments també molt dolents, com per exemple la mort de Carles, no?
0: Escolta, Pep, i una curiositat, perquè jo ja sóc molt fan del grup i molta gent que ens està escoltant, aquella conya que hi havia amb el Deprimit, que corria per totes les cançons...

0: i Pep. Com va sorgir? Perquè jo he escoltat algunes coses, però clar, és que surten tots els discos.
1: Sí, sí, totes les cançons, tots els discos de Sau hi ha un deprimit.
0: Tot, hasta, me'n recordo l'últim de Trot, tot, de tots que vau treure, que estava al final de tot, amb un així al revés, és brutal. Sí, sí. I, està, i vaig dir, on està el deprimit aquí, no? I me'n recordo com vaig escoltar el disc de dalt a baix, que hi havia aquella, la cançó última que durava, que es feia abans, que durava mitja hora, sí, sí. I al final hi havia un extra petit, vaig dir, aquí està, Pep?
1: I tant. El deprimit va començar quan estàvem a les Tallades, abans de fer el primer disc, hi havia un noi que vivia allà prop d'un hoste, que era un home que ens explicava que havia anat el dissabte de festa, i que jo hi havia, vaig veure tant, i ens va explicar, que diu que quan vaig arribar a casa, diu, la clau no volia dir, però la porta. És que el culpa no, ell donava la culpa a la clau, no? Que en realitat ens va fer tanta gràcia que vam dir, hem de fer una cançó.
0: Hem de fer una cançó.
1: I vam escriure aquestes frases, que és molt bé de marxar d'una festa quan s'ha acabat, quan la clau no et vol obrir i la qual et fa sentir deprimit. I a partir d'aquí doncs va haver-hi un joc, perquè aquestes frases ens encaixàvem amb músiques d'altres cançons. I a cada disc... Doncs,
0: l'anàvem col·locant, sí, sí, sí.
1: Fins i tot crec que hi ha un disc que és el Rareses.
0: El Rareses i Remescles, sí.
1: I fins i tot coses que això no està enregistrat, però havíem fet, era gravar cançons. Interpretar cançons d'altra gent, com per exemple, havíem fet la Stairway to Heaven, amb la lletra del deprimit.
0: Boníssim! això és impagable, Pep?
1: Sí, sí.
0: Això és impagable.
1: Era jocs que ens agradava fer i amb Sau hi ha gent que descobreix jocs que hi ha més coses de jocs d'aquests, no? Que per exemple, amb un disc, doncs a vegades hi ha melodies que ens hem plagiat a nosaltres mateixos. És a dir,
0: imagina't.
1: Hi va haver una cançó que a més o menys, si em permets, no diré quina, ni com.
0: No.
1: Però una cançó que a mi m'agradava molt i li vaig ensenyar al Carles i la vam enregistrar. I esperava molt aquella cançó i no va passar absolutament res.
0: Ostres! Aleshores,
1: doncs, cap problema. Agafem la melodia, la canviem, la generem a la baix i la tornem a gravar amb un altre disco. I després va, sí que va triomfar.
0: Ostres, que bo! Que bo! Ara m'he quedat amb les ganes, de saber quina cançó és, però no ho direm, no ho direm, no ho direm, no ho direm, no ho direm.
1: Però és això, això ho fèiem moltes vegades, o referències de lletres, referències de lletres que surten, hi ha referències de cançons de Sau que parlen d'una lletra d'un altre disc, d'un disc anterior.
0: Sí, això ho feia molt, molt, i era brutal.
1: I agradava molt jugar amb aquestes coses, i si em permets, ara amb la sala de fundació, una cosa que
0: espero
1: que cap a finals d'any puguem inaugurar, amb els dies de Voltregà, doncs tindrem l'espai de la fundació, que està previst que tinguem un auditori, portarem l'estudi allà, i sobretot el que esperem poder inaugurar ja a finals d'any és un espai, diguem-ne, no és un museístic, un espai de realitat virtual.
0: Ostres!
1: Val? On la gent podrà viatjar en el temps i podrà anar a diferents moments de la història de Sau.
0: Això és boníssim!
1: Jo ja hem fet proves, la setmana passada vam veure una petita prova de tot l'espectacle junt, i realment hi ha moments increïbles. Penso que la gent que està de Sau s'ho passarà superbé. I una de les moments, una de les coses que ensenyem, perquè més, es poden veure coses molt inèdites. Per exemple, es poden veure dos videoclips que no van sortir mai.
0: Oh!
1: Fragments de dos videoclips que no van sortir mai de Sau.
0: Es pot dir de quines cançons o encara no?
1: No, que vingui d'allà.
0: Que vingui d'allà i ho vegi, no?
1: Alguna és del Quiraní. Mira, que puc dir és del
0: Quiraní. Mare meva.
1: I després, una cosa que ja explica, una cosa que expliquem, que això sí que t'ho explicaré ara, Nosaltres, quan vam fer el videoclip de la Generació Continua, que vam anar al Carib, a Sant
0: Pere Llengua... Sí, boni, bueno, mític, clar.
1: Sí. Aleshores, allà vam descobrir la música d'una noia d'allà, que es deia Sonia Silvestre, que cantava música dominicana. Però tenia una cançó que la vam trobar meravellosa, que es titula Tu quieres andar.
0: Ah,
1: I la lletra diu, la tornada diu, evidentment és en castellà, diu, no, yo quiero andar, o així, diu, tu quieres dormir, yo quiero andar, pero la noche es para un largo viaje, pero hay que llegar.
0: Ostres!
1: Això, la frase aquesta la vam traduir, i això la nit és per fer un viatge llarg.
0: Exacte.
1: Vàries cançons de Sau apareix, això.
0: Sí, apareix, que apareixi.
1: On vas, apareix amb un deprimit, apareix, no sé, la gent, doncs, apareix, hi ha una cançó que és El viatge llarg, aleshores, doncs, apareixen diferents cançons aquest concepte i gràcies a la Sonia Silvestre.
0: Déu-n'hi-do, ostres, quina història, Déu-n'hi-do. Escolta, Pep, per acabar, perquè se'ns...
1: Perdona, no ho havia explicat mai.
0: Doncs m'ha agradat molt que ens expliquis aquesta anècdota i per acabar tinc un apartat que és així de respostes i preguntes ràpides.
1: Oh,
0: a veure què tal, a veure. Mira, quin és el primer disc que vas comprar amb els teus diners i que encara avui et fa una mica de vergonya?
1: Hòstia, vergonya.
0: O de dir, no, o vergonya, o de dir, no m'ho esperava, jo, aquest disco.
1: No, home, a l'època que jo era molt petit, m'havia comprat un, vaig comprar el Sant Carlos Club del Cínic.
0: Sí.
1: Que vergonya no em fa. Un altre que vaig comprar va ser el Cuéntame de Fórmula Quinta.
0: Carai!
1: I un altre que vaig comprar aquella època era... No recordo el títol de la cançó, però era una versió en castellà d'un tema dels Beatles, dels Mustang.
0: Home, mítica, també, mítica. Escolta'm, si poguessis robar una cançó, només una, de qualsevol artista del món, quina seria?
1: Uau, és molt difícil. Molt, molt difícil. Però una cançó que a mi em torna boig i perquè... I precisament parla d'això, de la bogeria i tal, és una d'en Paul Simon que es diu Still Crazy After All These Years.
0: Molt bona.
1: Encara bo, tants anys, que és una meravellosa cançó.
0: Molt bona. Quin és el lloc més estrany on has composat una cançó?
1: Vaig escriure estrany... El lloc més... No sé si és estrany, la paraula estrany, però un lloc sí que és curiós, que vaig tenir la sort, i vaig escriure una cançó que n'estic molt content, va ser quan jo vivia a la Gran Bretanya.
0: Sí.
1: Ara hi ha molts llocs, espais de la Gran Bretanya que estan molt, que són molt turístics. Aquells.
0: Sí, aquella, molt, sí.
1: Ho era molt poc. Un lloc que era poc turístic era Stonehenge. Aleshores, podies caminar perfectament entre les pedres, el cercle aquell de pedres que hi ha al sud de la Gran Bretanya.
0: Correcte.
1: I allà hi ha un lloc màgic que a més a més jo sabia on anava i sabia que... I al mig em vaig posar allà i vaig escriure una cançó que es deia Cercles.
0: Cercles, preciosa. Sí, sí, tant. Mítica. M'encanta.
1: Tot al mig de les peces d'Estalveig.
0: M'encanta. Escolta'm, a l'estudi ets més de silenci absolut o de soroll creatiu i caos controlat?
1: A veure, potser jo soc més de silenci absolut, més de... Més intentar ser molt seriós i rigorós treballant, no? Quan gravem, no?
0: Lògic, també, sí.
1: A casa, a l'hora de crear, soc més caòtic, però estic jo sol i aleshores el meu caos, diguem-ne, en el fons, és un ordre peculiar que tinc al cervell.
0: Escolta'm, quin ha estat... a veure, en gira, ets de més de matinar o de sobreviure a base de cafè?
1: Jo tinc un problema, que em costa molt dormir de dia.
0: Ostres!
1: Jo soc un home que es lleva molt d'hora cada dia. Aleshores, quan faig un concert, l'endemà, em llevo pràcticament a la mateixa hora que em sol llevar.
0: Oh.
1: He dormit quatre poques hores.
0: Això és fotut, eh?
1: I tinc un cafè directament a les venes.
0: I per acabar, quin és el teu pla secret quan ningú et veu, fora de la música?
1: Però, clar, però si te l'explico, deixa de ser secret.
0: Bueno, bueno, si no vols, no l'expliquis.
1: No, jo, fora de la música, quan... No, quan ningú em veu, la gent... La meva passió és la gastronomia. Aleshores, el que més m'agrada molt és quedar amb amics i jo cuinar per ells, no? I la persona, hi ha la Ivet, l'Ivet Viola, que és la persona que la meva mà dreta a l'empresa,
0: sí.
1: Amics, doncs ella i jo fa temps que hi som socis, tenim una productora de coses de gastronomia, juntament amb l'Esteve Guerra, un gran amic, doncs tenim un espai que cuinem pels amics i, per exemple, ahir mateix vam fer... Hi ha un vi que es diu Boig per tu.
0: Apa! I per ser,
1: vam fer que són una gent fantàstica de Vinyes Domènec, del Montsant, i a més, si em permets anunciar-ho...
0: I tant, i tant!
1: Podem tenir un estuig que serà un vi blanc meravellós.
0: Oh!
1: Un personatge que es dirà Via Morangel, un rosat que serà el rosat de mitjanit i el vi negre que és el Boig per tu.
0: Uau!
1: I això ho podrà aconseguir a la Fundació Sauer o en els concerts, i som les embotilles especialitzades, també si es podrà trobar. Perquè són vins molt, molt, molt bons, perquè els fa aquesta gent de Vinyes Domènec, que fan verdaderes meravelles amb el Vic, del Montsant.
0: I ahir, doncs,
1: vam tenir un dinar amb ells i que també, com sempre, també són molt, molt bons amics.
0: I quin ha estat el moment més surrealista de la teva carrera, Pep? Tens algun o no?
1: Sí, home...
0: Molt, suposo.
1: Ens va passar amb el Carles, amb Sau, fa molts anys, un concert, que era un concert a l'aire lliure, al Ripollès, i un concert que hi havia gent, i era un concert de cap al tard, no era molt tard a la nit, sinó que cap vespre.
0: Uh-huh.
1: I... a més, hi ha imatges, o unes imatges d'això, no molt bones, no són imatges bones, perquè, evidentment,
0: es deu de recordar. Bueno, de l'època, clar.
1: Però hi havia, durant el concert, doncs, hi havia dues iaies, aquella època, això era l'època del Quinaní, però,
0: sí, sí.
1: Hi havia dues iaies de 80-90 llargs que, amb un lateral de l'espai on hi ha el públic, comencen a caminar i van endavant, van avançant, i elles dues agafades de bracet i arriben allà on hi ha les valles que separa el backstage del públic. Allà a les valles hi havia gent de seguretat. Elles van
0: afectar
1: la valla i l'home de seguretat fins i tot els va ajudar a passar perquè va dir que aquelles senyores...
0: Home, clar, que passi, pobretes.
1: Van entrar, van anar just a darrere, al costat de l'escenari, de la part de darrere, nosaltres estàvem interpretant, fent música.
0: Sí.
1: I van unes escales que pujaven a la part de, on hi ha la taula de monitors. I les senyores van pujar per aquelles escales i van pujar al costat del tècnic de monitors.
0: Oh, que fort!
1: I el tècnic de monitors els va mirar, però clar, ningú els va dir res.
0: Aleshores,
1: van anar per darrere i hi havia una escala, una petita escala, que pujava fins allà on hi havia la tarima de la bateria.
0: Oh.
1: I les dues senyores van pujar aquella escala i el pobre Quim Benítez, que era el nostre bateria...
0: Sí, sí, en Quim Benítez, sí.
1: És dins de la plana. Li van agafar el braç mentre es tocava.
0: Hòstia!
1: I li diuen, escolta'm, és que tu ets el fill del doctor Vilaplana?
0: Oh. Hòstia! Però això en directe, Pep!
1: Directe.
0: Oh. Fins, que fort!
1: Veiem que aquelles senyores es podien fer mal, perquè elles estaven enfilades a dalt.
0: Home, clar!
1: El Quim els va deixar de tocar, va dir sí, i clar, en Carles això, veiem que para la bateria, ens aixirem què collons passa,
0: hòstia.
1: I trobem... amb dues iaies allà.
0: Ja els hi podíeu haver fet cantar algun, Boig per tu, versió...
1: Que
0: bo, no m'estranya.
1: És que va ser una super surrealista, perquè si normalment si algú vol passar al backstage, hi ha els segurates que no el deixen.
0: Clar, no, els goril·les.
1: I si vol entrar dins l'escenari, menys. Després, fins i tot, t'agafaran amb certa violència.
0: Sí,
1: no?
0: Clar, sí, sí.
1: Però, clar, al ser dues senyores tan grans...
0: Tan grans, els van dir, que passi, pobretes. Ningú s'atrevia a dir-los res, pobres. Pobres. Sí,
1: va ser una mica molt divertida.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I per acabar, Pep, quin plat representaria més Sau? O sigui, tu que t'agrada la cuina, o un dels plats que normalment potser cuineu o cuines abans d'un assaig de gira, quin seria aquest plat?
1: Mira, amb el Carles i a mi ens agrada molt la cuina japonesa. Sí. I anàvem molt durant de Barcelona, que es deia Yu, i que ja està tancat, malauradament està tancat. I havíem anat moltíssim. I estava molt bé perquè era un restaurant japonès poc conegut, i era com una mena de karaoke, on hi va dominar la comunitat japonesa allà, no? Amb aquestes, nosaltres, ens anava bé, perquè a més més allà, anàvem allà i ningú ens coneixia, perquè no podíem petar la xerrada i coses, no? I aleshores, doncs, allà havíem estat, havíem anat molt sovint, mil vegades, i un plat que ens agradava molt que feien allà, que és un plat que és una mena de fondí, que entre un fondí estofat, diguem-ne, cosa rara, que de la cuina japonesa, que es diu sukiyaki, no? Feien allà, i especialment és com un menú, no? I que porta bolets, carn, tofu, i mira, coses amb un caldo.
0: Sí, a mi també m'encanta.
1: I és molt interessant. I aleshores ens podríem, aquest plat ara mateix, podria dir això, però també et podria dir un curri, com et podria dir unes costelletes de cabrit.
0: Oi, quina gana. Pep Sala, escolta, m'has superat molt bé aquest test, eh? Escolta'm, i recordar que us tenim per aquí en gira, el 30 de maig us tenim a Alcoi, el juny al Port Vell, 20 de juny Sabadell, 27 de juny a Campllong, 7 de juliol Pollença, el 24 de juliol us tenim aquí a Calella, al Far, si no m'equivoco, preciós, el 25 de juliol a Riells, Viabrea, 20 i aquí ja ens anem més endavant, que ja en parlarem. Escolta, Pep, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Està bé, un gran plaer, i ho he passat fantàsticament.
0: Doncs d'això es tractava, i com diu la vostra cançó, que em va agradar molt el videoclip, i aquest guinyo de potser és allò que diuen fer-se gran, que ojalà, que és brutal el videoclip, m'encanta allà la residència. Repassant fotos, que ens puguem seguir fent grans i puguem seguir vivint i revisquent moments com aquests que hem reviscut avui aquí amb tu. Gràcies, Pep Sala, ha sigut un veritable plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Abraçada forta.
1: Molt bé, a reveure.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí! Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí, acabem de fer un programa ara mateix, ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està, a veure?
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui a l'ambient, no?, perquè estaven una mica freds, la cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: Ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda, doncs, algú per aquí que dona voltes.
0: A veure,
1: voltes.
0: A qui queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure,
1: tinc un mà que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers on hi anaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quants de temps ha estat, però quasi bé un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no et pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, aniré passant...
0: Home,
2: hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre, aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès, això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt, molt bo i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
2: Exacte, he fet mentalisme.
0: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.
2: Exactament, aquest va ser una miqueta la inspiració de tot plegat, no? Vull dir, després hi ha hagut molts altres mags i mentalistes que fem el mateix, diguem-ne, però sí que realment la primera vegada que es va veure un fenomen mundial va ser l'Uri Geller fent exactament això, doblegant les culleres.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I quins números has fet,
1: Joan,
0: avui?
1: Joan, no ens podem estendre molt perquè m'has dit 5 minuts i aquí hi ha molta gent.
0: Ai, Déu meu, vinga, va, a veure.
1: Que doncs... tu tens molta curiositat
0: ja
1: i després
0: sé, ja
1: és que
0: saps,
1: no tens temps.
0: Ja ho saps, doncs, com sí. Som aquí a la ràdio.
1: Oh, però doncs has de tindre temps, no? Doncs... Si no hi ha gasolina,
0: venga,
1: el cotxe
0: doncs,
1: no va.
0: Res.
2: Ens convidi una vegada anar allà, diguem-ne, i a fer-ho, doncs un per un.
1: Encara estic esperant que Ràdio Arenys i la xarxa posi un autocar perquè puguem anar allà.
0: Oh.
1: Encara ho estic esperant fa un any i mig o dos.
0: Veritat,
1: o tres,
0: Toni.
1: O quatre,
0: de
1: ja no sé com fa.
2: Mare meva. Ara serà l'oportunitat.
1: Aviat. Vaig cap allà. Bona nit, senyor Barragán.
3: Buenas noches, señor Lorenzo. ¿Cómo estamos? ¿Qué le parece?
1: Doncs ja ho pot veure, ja ho pot veure.
0: Senyor...
3: Sí, ja lo podemos ver.
0: Senyor Barragán,
1: és l'imitador,
0: L'imitador, el senyor Barragán, que per a mi és com si lo fuera, i ja està, home.
3: Oye, un placer, un placer.
1: Hala, vete a passear un poco. Adeu. Saps que avui s'ha presentat en el programa de nou, després d'una gira per allà, per Amèrica?
0: Qui?
1: La Toñita.
0: Toñita,
1: saluda a los amigos de la ràdio.
4: Primero voy a saludar yo, que soy la Fabi. Ahora, a ver, Toñita, saluda.
1: Però està dormida o no?
4: No, yo no estoy dormida, tío Tony. ¿Qué te pasa? Lo único que puedo decir es que estoy muy contenta porque el tío Tony me dio muchos chuches. Y estoy contenta.
0: Madre mía, Toñita.
4: Sí, sí, estoy muy contenta. Yo soy una niña de 7 años, pero soy muy ingenua, pero muy, muy linda. Cuando me conozcas, te vas a enamorar de mí.
0: Madre mía, Toñita. Y oye, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué país?
4: De mi casa.
1: De Guatemala.
4: De Guatemala. Pero mi mamá y mi papá son de aquí, de Barcelona.
0: ¿Y qué has venido a hacer aquí al Toni Rovira y tú?
4: Pues estamos en la gira de estar visitando a todos los niños para que el hermoso arte de la ventriloquía no se muera nunca.
1: No, això no morirà molt.
0: Por favor,
1: no podem
0: entendre's
1: molt perquè si no, Joan, és que això s'ha de veure per la tele.
0: Home, clar,
1: que
0: per
1: te
0: favor.
1: Va, que se te va.
0: Que se va l'autobús.
5: Ja no m'espera, cariño, mi autobusero.
1: Ja no t'es fiel?
5: No, ja no m'es fiel.
1: Però que no le dices que vienes del Toni Rovira.
5: Sí, clar, se lo digo, pero bueno, está muy loco.
0: ¿Qué le pasa?
5: Se han apoderado de él otras.
1: Como ay, todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta gente...?
2: Mira que li ensenya les cames i tot. Està esperant l'autobús aquí a fora,
0: Però no funciona, no funciona, no funciona.
2: No funciona, no funciona, no sé per què.
1: Escolta, quanta gent ha entrat avui?
2: Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 m'agrades.
0: Mare meva.
2: Cada dia més i més.
0: Estàs molt bèstia, Mare meva, mare
2: meva. I la gent preguntant, encara hi ha gent que pregunta que com, d'onde poden veure este programa, en sèrio.
0: Sí, i, però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira, sí, o no? Molta gent entra i pregunta, ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
2: I hi ha gent nova, que diu, ostres, este programa d'onde lo dan, saps? O
0: sigui, exacte, està molt bé. Això està molt bé, les xarxes
2: estan per poden veure, ara ens poden veure YouTube, a YouTube en directe en la directe, gravació.
0: En directe, ah, o sigui, que déu-n'hi-do, Sergio, escolta'm.
2: Sí, sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos y señales y todo.
0: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira. Amb el cubilete i tot.
2: Sí, sí, això ho vam estrenar aquest any. A l'estiu el vam estrenar.
0: Que xulo.
2: I ara surt sempre a tot arreu.
1: És que ara ha despertat ara.
2: Sí.
0: Però és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo.
2: Hombre, el cubilete, claro.
0: Con el Toni.
1: Bueno, Joan, te tinc que acabar per aquí. Paqui.
0: No pareu,
1: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
0: Sí. El David, amb faldilla.
1: Una faldilla molt curta.
0: Home, que no para el David,
1: amb les eies depilades.
0: Les xarxes. Sí, sí, escolta'm.
6: Hola, Joan, què tal?
0: David, hombre, què tal per aquí el Toni?
6: Molt bé, molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
0: Ui.
1: Indecent o...?
6: Indecent una mica.
0: Com que sempre.
6: Que depilar-me en directe.
1: Depilar-te en directe.
0: Ostres!
1: Qui t'ho farà la...
0: Jo lo compro.
6: Com vulguis, jo em deixo.
1: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador i aleshores et depilem tot a dalt a baix ja.
0: No. Ostres, com seria vulguis, boníssim. Jo... Sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro. Ja t'ho dic jo.
1: A quants metres tenim algun ligue avui?
6: Ai. A un metre.
0: A un metre?
6: Metre?
0: Toni, a un metre.
6: A un metre, 200.
0: Això està aquí ja, eh? Esto está aquí ja, eh?
1: El del metre està aquí dintre, eh?
0: Cuidado, eh?
6: A lo millor m'he connectat jo i he vist a un metre i ara potser que em surti a 350.
0: Clar,
6: metre.
0: Ja ha marxat.
1: Així s'acostuma a lligar tot el dia.
0: No para,
1: avui ja,
0: no
1: ja has
0: para.
1: Lligat aquest dematí, no?
6: Aquest dematí, pues mira, no. Bueno, hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
0: Va.
1: Tu, amb ell?
0: És sí. Que...
6: No m'interessava.
1: No m'interessava.
0: No m'interessava. No pues ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs,
6: i sobretot, fes l'amor i no la guerra.
0: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està Joan, tot, escolta'm...
1: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
0: També,
1: Unes bones panties. Paqui, ¿a que sí? Unos buenos panties.
7: Pues sí, unas buenas medias y unos buenos tacones.
1: Unos buenos tacones.
7: Sí.
1: Pero es que David tiene un poco de peso y los tacones...
7: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
0: Sí, del tacón gordo, le quedaría muy bien.
7: Sí.
0: Hombre.
1: No, si al final, bueno, si ell és feliç així, pues cada un que es vesteixi com vulgui.
0: Sí, home, i tant.
7: Claro
0: i tant.
7: Que sí.
0: I tant.
1: Paqui, canta-les un poco. Venga, va, perquè ell assumia ser cantant, tu.
0: A veure, Paqui.
1: I un no pot perdre mai les il·lusions. Paqui té algunes dificultats físiques, però això no vol dir res.
0: Ja la coneixem, és guapíssima.
7: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
0: Pues aquí, oye...
1: 86, tanto.
7: 86, un 86.
1: Ja ha sigut mare,
0: no.
1: Dues filles, ho ha fet tota la vida.
0: Lo que tienes tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
7: Bueno, muchísimas gracias.
0: Es verdad.
7: Bueno, te voy a cantar un trocito.
1: Venga, cántale un poquito.
0: Venga, va.
7: Quiéreme.

0: Ole, qué tembla.
1: Bravo, bravísimo.
2: Sonríe, va una risa tía contagiosa.
1: Qué guapa.
3: Muchas gracias, un besito para todos.
1: Abrazo fuerte, artista.
3: Gracias.
1: Maravilla.
2: Joan, aquí siempre y qué alegría tú. Ay, y tan con las puertas.
1: Sí. Broche de oro.
2: Al turno a las gemelas. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte,
2: perquè
1: exacte.
2: Ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno, clar, encendre i apagar totes
1: no
2: porta un rato, i dic, va, perquè m'he deixat alguna cosa. Entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren
2: felices,
1: per allà, elles. Clar que sí. Estan a
2: continua
1: casa seva.
2: La vida, continua la vida, i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina't.
2: Aquí, la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que facin la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa.
2: No,
1: i...
2: descansar no. No, ara comença l'1 de nit,
1: bueno,
2: nen.
1: Ara sí, ara comença l'1 de nit, però una mica de descans també, Toni, que també em va bien.
2: Bueno, jo me'n vaig a dormir a les 3 de la nit, Joan.
1: Bé, bueno, sí, o sigui, eres nocturno, com jo, vull dir que no hi ha problema.
2: Encara em queda temps.
1: Encara però queda vaja, temps per fer.
2: 5 minuts, Toni,
1: no,
2: 5
1: ja
2: minuts,
1: està.
2: Ja no sé quants n'aportem.
1: Bueno, ja en portem uns quants més, no passa res. Escolta'm, la Caixa Tonta està encantada de tenir aquí el Toni Rovira. Una abraçada ben forta i a cuidar-se.
2: Bona nit, amics, estimats, o bona tarda, sigui l'hora que l'escoltin. Adéu-siau.
4: Som una espurna de llum.
5: La Caixa Tonta.
4: Arriba més amunt quan el sol se'n va. Quan el sol se'n va. Som aquella quietud.
6: Hola, sóc en Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
4: Som una font insaciable de felicitat, aquell plan esperat que...
1: I nosaltres avui marxem amb el més nou de Manu Guix.
4: Quan el sol se'n va, som la...
1: Un satèl·lit orbitant.
4: Som les ganes de...
1: I és que properament el tindrem aquí, amb nosaltres, a La Caixa Tonta.
4: Com un satèl·lit orbit al teu voltant, que t'està sempre...
1: Gràcies a Pep Sala, que avui ens ha acompanyat molt amablement. Gràcies també al Frederic i també al Jonathan per participar i donar aquesta sorpresa tan especial al Pep.
4: Qui va dictar les normes? Qui va imposar les lleis?
1: Gràcies també a l'Assumpte Vitori, amb la seva secció que ens acompanya sempre de la història de la tele, i al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que sempre hi passa de tot.
4: Més feliç que pensar-te i somiar despert.
1: I gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i a tots els oients que ens acompanyeu setmana rere setmana.
4: Que deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant.
1: I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
4: És el que som un per l'altre.
1: Res més.
4: Per l'altre.
1: Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I si tu vols, la setmana vinent hi tornem. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Fa poc varen fer un programa de cançons que ens parlaven de mariners. Ara toca un de pescadors. Si cerquéssim a la hemeroteca de Sons a Cau d'Orella, en trobaríem un que surten tots dos junts. Aquesta vegada els he fet per separat, amb una selecció de temes que ens parlen i ens expliquen coses d'ells. Els hi proposo un programa que fa olor de sal, de xarxes i de cançó de taverna per retre homenatge als pescadors. Escoltarem temes que parlen de la seva vida de matinades, barques de fusta i mar brava. I si estan a punt i tenim bon vent, comencem.
2: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
1: Tal com vaig fer amb l'altre, amb pocs comentaris, anem a escoltar una selecció d'unes quantes per escoltar amb els pescadors de protagonistes. I per començar, amb una oració. L'oració dels pescadors que ens la canten els cantaires del món.

i després d'escoltar aquesta oració del pescador amb les veus dels cantaires del Montgrí, anem ara amb un altre tema. Ara amb aquest amic pescador per als pescadors del Francolí.

i després d'escoltar els pescadors del Francolí amb Amic Pescador, els hi diré que hi ha un lloc de refugi i per passar estones de mal temps, i aquest lloc és la taverna, en aquest cas, la taverna dels pescadors amb les veus del mar.

Un lloc de refugi, com els deia, per passar estones, pot ser més abans que pas ara, aquesta taverna, la taverna dels pescadors amb les veus del mar. Pot ser d'aquí li venen les alegries al pescador, de passar estones a la taverna, de fer bona pesquera, no ho sabem. Però anem a escoltar aquest tema que porta per títol El alegre pescador, també el coneixem per El pescador, que ens el cantarà la Neus Mar acompanyada d'aquesta coral que va formar, que són les Joves Veus del Mar. És tot un tema d'aquells que no se'l poden perdre perquè és preciós.

ens agrada sempre escoltar aquestes veus joves, aquesta vegada amb les joves veus del mar, acompanyats per la Neus, la seva professora, i també, com no, ens agrada també gaudir cada any de la cantadeta que organitza la Fundació Ernest Morató per fer pedrera, per anar inculcant aquest gènere musical en els nens i que el vagin coneguent, i qui sap si algun d'aquests pot arribar algun dia a formar part d'un grup o un grup d'aquests nens que diguin, guita, nosaltres volem continuar i volem formar un grup. Estaria molt i molt bé. De moment, hem escoltat aquest El Alegre Pescador, o també El Pescador, amb Neus Mar i les joves veus del mar. I de tanta alegria, avui li toca cantar, en aquí, als pescadors, concretament a un pescador, perquè el títol ho diu, avui canta un pescador. Ens la canta Els Pescadors de l'Escala.

Avui canta un pescador, però el grup Els Pescadors de l'Escala. Com a curiositat, els hi diré que Els Pescadors són el grup que tenen més temes amb el títol de pescadors. N'hi ha uns quants, entre ells el que hem escoltat avui. I ara, sobretot, que no fluixi la xerinola amb Festa dels Pescadors, que ens l'interpreta en Josep Andújar Cé.

del cantant Ganxó Dancer hem escoltat aquesta Festa dels Pescadors. I, si no vols caldo, dues tasses festives, perquè ara és la Festa dels Pescadors, tot recordant el grup Si no fos.

i han anat de festa en festa, aquesta vegada amb la Festa dels Pescadors, interpretada per un grup que fa temps que deixava de cantar, com és el grup Si no fos. Un indret de la Costa Brava on poden ser els pescadors. Una pista, fa poc els hem escoltat cantar. Sí? Ja saben cap allà on vaig? Pescador, soc de l'Escala, les veus dels pescadors.

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat aquest Pescador soc de l'Escala, que de fet aquest va ser el títol original. L'hem escoltat i hem recordat el grup Les Veus dels Pescadors, el grup que va fundar en Llucià Carbó. No tan sols de l'Escala, sinó que també hi ha pescadors a altres localitats, que hi trobem el barri dels Pescadors. Així ens ho canta en Francesc Rubinho.
2: Al barri dels Pescadors hi ha una confraria.

0: Hem escoltat aquest al barri dels pescadors d'aquest treball discogràfic que va fer l'excomponent de Llops de Mar com és Francesc en Rubinho. Anem ara a la part femenina dels pescadors, que també es deixa boniques històries com aquesta que ens parla de Xisqueta la pescadora i ho fan el grup vell de Galligans.
1: Cada dia la Xisqueta cap al mar anava a port i esperava la barqueta d'en Peret el pescador.

el grup vell de Galligants que ens ha explicat cantant la història de Xisqueta la Pescadora, que això reflexa com vivien el món de la pesca les dones dels pescadors, en aquest cas, la Xisqueta. I anem a més històries, ara explicades en un conte, i aquest conte que ens l'explicarà tot cantant també el grup Xicranda i porta per títol El conte dels pescadors.

històries de mar, històries de xarxa, històries de pescadors, per al grup Xicranda, tot escoltant aquest El Conte dels Pescadors. I ara anem a ses illes, perquè aquest pescador és d'allà, concretament menorquí, es pescador, per al trio Arrels de Menorca.

escoltat per al trio Arrels de Menorca, aquest és Pescador. I ara tornem aquí, amb un de català, amb el grup Gavina, que ens canta El Pescador.

el pescador, d'aquí, amb el grup Gavina. I ara què els hi sembla si fem un fi de festa a ritme de rumba amb la rumba dels pescadors i tornem una altra vegada a escoltar el grup Els Pescadors de l'Escala?

ritme de rumba, amb aquesta rumba dels pescadors, per als pescadors de l'Escala. I si no en tenen prou, marxem amb aquest brau pescador que ens el canta el grup de la Marinera.

0: I amb el darrer acord, la barca torna a port i recollim les xarxes per avui. Gràcies per haver compartit aquestes cançons dedicades a la vida i a l'enyorança dels nostres pescadors. Que tinguin una nit de calma i que el vent els provingui de popa. Fins a la propera. Adeu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Són les 9 del matí, els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui, dissabte 20 de juny. Avui obren les piscines municipals de Tordera. Un any més s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes des d'I2 fins a quart de l'ESO. Enguany també es faciliten aquests abonaments de temporada amb l'objectiu de consolidar els usuaris que gaudeixin d'aquestes instal·lacions descobertes que estan obertes al públic durant l'estiu. A partir d'aquest dissabte, per tant, com comentem, s'obren aquestes portes ja als equipaments amb actualització.

convivència seran els pilars centrals. La celebració, que iniciarà amb el concurs d'amigues i una sardinada popular, seguida d'un tardeo flamenco amb Jesús i les seves bailaores. Avui dissabte, que serà el torn d'una jornada marcada pel retorn d'una de les tradicions més esperades, al sopar popular, que es recuperarà després d'uns anys d'absència. Aquesta mateixa nit també es durà a terme l'elecció de la pubilla Areu, Pubilleta i Arauets, acompanyada per l'actuació del grup de Rumbaos. Pels més petits s'ha programat una xocolatada, un concurs de dibuix amb premis al Parc Aquàtic Marineland i jocs inclusius en col·laboració amb l'associació AFET. El dimarts 23 de juny, la festa que viurà un moment especial amb la visita dels veïns de Torbizcón, poble germanat amb Tordera, una trobada que posarà en relleu els lligams i l'amistat entre ambdues comunitats. Aquest mateix dissabte, també a partir de les 10 de la nit, el cel de Tordera serà el gran protagonista. El Cercle Astronòmic de Tordera, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza una plantada de telescopis a l'aparcament del Parc Prudenci Bertrana. Es tracta d'una activitat gratuïta i sense inscripció prèvia. L'organització, per això, anima a participar i gaudir d'aquesta nit en família. L'entitat explica que diversos membres del cercle col·locaran els seus equips a la zona del pàrquing del parc i que, per tant, si el cel ho permet, els assistents podran observar astres de ben a prop. Pel tal de garantir una observació òptima i no interferir en la sensibilitat dels telescopis, no estarà permès l'ús de llum blanca durant tota l'activitat. Des del cercle astronòmic fan una crida als conductors per vigilar amb els fars dels vehicles a l'hora d'apropar-se a la zona de l'aparcament.

0: Amb el suport del finançament de la Diputació de Barcelona, el nou projecte Estiu Jove 2026 arriba per oferir una alternativa d'oci saludable, dinàmica i totalment gratuïta als joves nascuts entre 2012 i 2013. El calendari d'activitats està dissenyat per aprofitar l'entorn natural i l'esport durant tot el mes de juliol. Dilluns de piscina per combatre la calor en grup, els dimecres d'excursions amb sortides d'aventures que inclouen caiac, rutes pel camí de ronda i una jornada al waterwall, i la tècnica de joventut Carme López, que recorda que aquesta sortida és de les més esperades. Els dijous de sortides amb activitats dinàmiques com platja, vòlei i sessions de geocaching amb bicicleta. L'horari habitual de les activitats serà de 11:15 del matí a 14:45 del migdia, amb alguna excepció segons la planificació puntual de la jornada. Les places, recordar que són limitades i les inscripcions que ja estan obertes. Els interessats en contactar directament amb el casal de joves per formalitzar la seva participació en les activitats escollides. Per dubtes, també es pot enviar un WhatsApp al 671 65 06 31. Repeteixo, 671 65 06 31. Pel que fa al temps, avui dissabte que tindrem un dia estable i assolellat durant tot el dia amb uns vents fluixos i no gaire núvols, tot i que seran alts durant la tarda, però sobretot no s'esperen precipitacions. Les temperatures, que sí que es mantindran sense gaires canvis importants, amb mínimes de 23 graus i màximes de 34.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
3: Bon dia, benvinguts a la veu de la parròquia del dissabte, dia 19 de juny. Bon dia,
4: 19, Josep Edwin. Sí, és que estic una mica adelantat. Molt bé, bon dia a tots i bon dia als nostres oients, especialment avui donarem una salutació a la Dolors Oliveras.
3: Ah, doncs, Dolors,
4: si el desitgem, bon que se posa bona aviat.
3: Sí, s'està recuperant i esperem aviat tenir-la per aquí.
4: Així sigui.
3: Molt bé. Doncs, mossèn Edwin, últimament hem sentit a parlar molt de la doctrina social de l'Església. És un concepte recent?
4: A veure, vol dir que des de que va començar aquesta temporada del programa La veu de la parròquia, tocant els temes dels documents de l'Església i més recentment

0: Quan van fer referència a la primera encíclica del Papa Lleó, Magnifica Humanitas, hem fet referència a la doctrina social de l'Església, o sigui que ho hem mencionat diverses vegades. Ja és moment que definim bé què parlem quan esmentem la doctrina social. Podem dir breument que es tracta d'un conjunt dels ensenyaments de la tradició de l'Església que orienten la vida social i moral de tots els batejats i que es proposa per a la vida del món sencer, perquè cerca el bé comú i defensa la dignitat de la vida, només la de l'home, sinó també la de tota la creació. És l'anunci de fe des del magisteri eclesial davant de les realitats socials. Per això és bo per al món sencer. No cerca imposar un sistema polític, sinó que busca orientar les respostes davant dels desafiaments socials, no només dels creients, sinó també de totes les persones de bona voluntat. Té tres principis bàsics. 1. La reflexió davant dels problemes socials, cosa que és necessària per construir una convivència justa i en benefici de tots. 2. Criteri de judici, o sigui, veure les eines per avaluar sistemes, estructures i situacions socials. I 3. Propostes d'acció, que és com proposar orientacions per l'activitat dels creients i de l'humanitat davant dels reptes de la humanitat. També podem parlar d'uns principis clau, el bé comú, destinació universal dels béns, que és el record de que els béns de la terra estan destinats als beneficis de tots. La subsidiarietat, una paraula que vol dir que les decisions ens incumbeixen a tots. La participació de tots, solidaritat, que vol dir que tots estem compromesos, i els valors fonamentals, veritat, llibertat, justícia i l'amor, que és el més gran de tots. Com a doctrina, té tant com la cerca de l'aplicació de l'Evangeli, però com a concepte en si mateix té uns 135 anys d'haver estat acunyat a partir de l'encíclica Rerum Novarum del Papa Leo XIII, publicada el 15 de maig de 1891. Ja m'enredaré. Després de la seva publicació, el Magisteri de l'Església va veure la necessitat que es convertís en objecte d'estudi, ja que si alguna cosa ens va permetre la seva aplicació va ser entendre la dignitat i els seus drets, així com cal reactualitzar la defensa dels valors innegociables per al desenvolupament just dels pobles, de la família, per el desenvolupament de l'individu i la relació equilibrada amb el món i la creació.
1: L'encíclica Rerum Novarum va ser socialment escoltada i aplicada?
0: A veure, hauria de dir que sí, molt àmpliament.
1: Sí?
0: És molt particular perquè ara ja es diu encíclica i llegem, pot ser que ni sàpiga qui és. Però en aquest moment, finals del XIX, era la dècada final d'aquell segle, la revolució industrial havia arribat al moment en què la producció massiva s'havia mecanitzat.
1: Sí.
0: De manera que les grans empreses estaven canviant la mà d'obra per sistemes mecànics que deixaven milers d'obrers sense feina, famílies exposades a la misèria. S'estava dilatant la bretxa social, rics cada cop més rics i pobres patint indigència. Això significa famílies desestructurades, nens sense oportunitats, joves sense esperança, dones abandonades i buscant sostenir les seves famílies de qualsevol manera, centenars i milers de persones sense esperança i també molts morts i violència. La crida del Papa Leo XIII va sacsejar la societat i els caps d'estat, i encara que les solucions no van ser immediates, els empresaris van anar regulant l'equilibri entre la mà d'obra i l'ajuda mecànica. Els governs van ampliar les àrees d'educació perquè la gent tingués més oportunitats de treball. I apareix un estudi sistemàtic de les tècniques a diferents àrees. Mira com ha impulsat precisament aquella del Papa. No va ser perfecta, però es va buscar equilibris que permetessin superar aquesta crisi generada des de la industrialització de la producció dels béns de consum. Les solucions prometien un desenvolupament continuat, però a 1914
1: sí?
0: va esclatar la Primera Guerra Mundial.
1: Uh-huh.
0: Això va obligar a Europa a un nou començament. Però les bases assegudes de la Rerum Novarum van servir de molt després de la guerra.
1: També es va poder aplicar, un cop es va acabar la guerra, per reactivar...
0: S'ha continuat l'aplicació sí. i s'ha millorat moltes coses. Mm-hmm. I penso que ha deixat precisament fonaments que després de la guerra hauríem de tenir les societats per remuntar.
1: Sí, sí, sí, per tornar-se a activar mm-hmm. amb ordre, no?
0: Sí, sí.
1: Mm-hmm. I l'Església quines accions ha fet en aquest sentit?
0: A veure, després de la Primera Guerra Mundial, l'Església va veure que la seva acció era molt necessària. Aleshores, la seva activitat es va volcar a organitzar tota mena de voluntariats per a la recuperació dels països afectats per la devastació de la violència. Això va significar tant la cerca d'ajuts bàsics per a la gent com facilitar els mitjans mínims per a la subsistència de les persones. Però no només en l'aspecte material, sinó també en diferents àrees humanes, en l'espiritualitat, en la salut, fins i tot en la preservació de les cultures. Perquè, clar, una guerra obliga al desarrelament, la gent se desarraiga,
1: sí.
0: al desplaçament i genera perill de que els pobles s'extingueixin. I amb la seva cultura i els seus coneixements ancestrals desapareixen. Això va posar en joc l'Església a molts camps d'acció: la salut, l'educació, la reconstrucció, el restabliment del dret social. Aquest va ser tot un laboratori que va desenvolupar molts fronts d'acció que l'Església segueix implementant avui a través d'entitats eclesials com ara Càritas, Mans Unides, la institució del Domum del Papa, per a les obres pontifícies, per esmentar les que més coneixem perquè col·laborem amb elles a través de col·lectes a les nostres parròquies uh-huh. i de voluntariats.
1: És clar. Uh-huh. Sí, sí. El Papa Lleó XIV ha publicat, com sabem, recentment, Magnifica Humanitas. Seria una versió adaptada de la Rerum Novarum a la situació actual?
0: No exactament.
1: No?
0: No és una adaptació de la Rerum Novarum, però sí ha coincidit amb el fet que la incursió de la intel·ligència artificial pot produir efectes semblants a les de la revolució industrial,
1: sí.
0: que estava desplaçant l'home. Avui la IA, com diuen per abreviar, està sent utilitzada com una nova eina que treu a l'home del seu treball. Però pitjor encara, correm el risc que li tregui la seva feina com a gent de la creació al món, co-creació amb Déu. I fins i tot per alguns la IA és reemplaçament de Déu. A més, després de la Rerum hi ha hagut almenys 88 encícliques sobre diferents temes per la cerca de la defensa dels valors del ser humà en totes les seves dimensions, ja que diferents avanços socials i científics han estat cridats l'atenció al respecte de l'ètica i la moral en l'ésser humà. Per exemple, els avanços en genètica, quan s'ha volgut fer servir com a eina de discriminació de l'home, o els avanços tècnics que es posen al servei de la carrera armamentística. Són diversos els papes que han escrit encícliques des de la doctrina social. Per esmentar-ne alguns, Pio XI,
1: sí?
0: Sant Joan XXIII, Joan Pau II. Si miràvem bé, veurem que cadascú va haver afrontar alguns dels problemes del seu temps. Així que no és una adaptació, és la resposta a la situació actual, que ha coincidit amb una cosa, que l'ha lançat públicament en el aniversari de la Rerum Novarum.
1: Ah, sí, sí, és veritat. Mm-hmm. Sí, sí, sí. I els cristians, com hem d'actuar els nostres dies per contribuir que es compleixi aquesta doctrina?
0: Molt bé, bona pregunta, perquè hauria de fer-se-la cadascú de nosaltres. Avui més que mai necessitem comprendre la nostra realitat i sentir-nos responsables de les nostres accions i cercar que siguin molt coherents amb la nostra fe. Tant tant, se val l'etat que tinguem. Cadascun de nosaltres té un paper en aquest canvi d'època. I què hi podem fer? Un primer punt és que, a partir de la sinodalitat, podem generar accions. La sinodalitat és proposta en el marc de la doctrina social de l'Església, pel Papa francès, sí, precisament. La nostra Església té entitats que dirigeixen les seves accions a unes necessitats determinades. I aquí tenim una possibilitat d'acció. Podem donar el nostre temps segons quin tipus de servei podem fer com voluntaris. Podem emprendre accions d'acollida i d'ajuda. I una mena també molt important és la col·laboració material en campanyes que van sorgint segons els esdeveniments que ocorren. Per exemple, quan hi ha un desastre o quan s'auxilien víctimes de la guerra o els desastres naturals, tot de desplaçament forçat.
1: Sí.
0: Però sobretot, i en la defensa dels drets humans i en la defensa dels valors de la vida i la dignitat humana. També la defensa del medi ambient és part de la justícia social, perquè tot allò que sigui pel bé comú és part de l'ésser cristià. I una altra cosa que és molt al nostre abast és la col·laboració en les col·lectes, insisteixo.
1: Sí.
0: Que és...
1: les de Mans Unides,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Càritas.
0: Part de l'acció de les parròquies. Aquesta moneda que donem a Càritas, Mans Unides o el Domun o Germanó, podem cobrir més necessitats que la moneda que es dona al carrer.
1: Segurament, sí.
0: Sí,
1: sí, sí. Que... sí. Perquè en aquest cas sí que va dirigida exactament a qui ho necessita, no?
0: Sí, sí. Ja coneixem un proverbi popular que diu no solo des un pes, sinó ensenya a pescar.
1: A pescar, sí, això seria sí. Ideal. Mm-hmm. Però no s'estan fent massa esforços, no? Ens hauríem d'implicar més tots, no?, en que això fos així.
0: Precisament, tenim un problema social molt gran que és... que fa generacions que s'hi ha entrat en un individualisme rampant.
1: Sí. Mm-hmm.
0: Un individualisme donde jo me apanyo i los demás que se busquen la vida. I això no pot ser, perquè estem al mateix planeta,
1: sí.
0: Som de la mateixa matèria, mm-hmm, i també un mateix pare, així alguns no ho reconeixen. Tot i que hi ha gent, no creient, que participa molt amb el que diuen la filantropia.
1: Sí, sí, sí.
0: I això ja està molt bé, perquè també fa part de les accions que podem desenvolupar.
1: Esclar.
0: Sí.
1: Molt bé, mossèn Edwin, doncs hem de treballar en aquest sentit, no?
0: Tot el temps, tota la vida, sí. Totes les vides.
1: Sí, sí, tenir-ho clar, no oblidar-ho, no? Tenir-ho sempre molt present, que no hem d'estar només pensant en nosaltres, en un mateix, en què necessitem, què ens ve de gust, sinó
0: sí, sí.
1: Tenir en compte tot
0: i la doctrina, per últim, voldria dir que no és una cosa per aplicar solament a lo que diuen Tercer Món.
1: No.
0: Sinó
1: a tot. Al costat, no?
0: Sí, exactament.
1: Sí.
0: Sí. Millor dit, fem el bon samarità. Tots,
1: tots,
0: de tots.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, i també ho agraïm com som nosaltres els que necessitem, no?
0: I tant. Hoy por ti, mañana por mí.
1: Exacte.
0: Diu un altre
1: sí, sí.
0: Lema.
1: Sí, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies i bona setmana, fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau. Gràcies, Dolors.
1: Adéu.
2: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
4: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? El divendres de la setmana que ve es du a terme la Nit de les Esglésies. Els temples de Santa Maria de Castelló d'Empúries i de Sant Pere de Figueres restaran il·luminats només amb espelmes i en silenci. Serà un dels temes que tractarem avui juntament amb la crítica de cinema de Narcís Mir i la recomanació de llibres del nostre company Víctor Gay. Amics i amigues, benvinguts en una nova edició d'Església Viva que comença, com és habitual, escoltant el missatge setmanal del nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Déu us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por. Escoltem l'Evangeli segons Sant Mateu. Jesús adreça així als seus deixebles unes paraules que travessen els segles i arriben amb força fins als nostres temps. Déu us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por. Aquesta expressió no són paraules buides. El que expressen és una revelació profunda de l'amor de Déu per cadascun de nosaltres. Som reconeguts, estimats i acompanyats personalment pel Pare, de manera individual cadascun de nosaltres. És la nostra unicitat de fills de Déu. Res de la nostra vida no li és indiferent, absolutament res. Vivim en una època marcada per moltes incerteses. Al nostre voltant hi ha guerres, dificultats econòmiques, solitud, malalties o angoixes. Al nostre voltant els canvis accelerats de la societat generen inquietuds i pors. També l'aparició de noves tecnologies, especialment la intel·ligència artificial, desperta interrogants sobre el futur de la persona humana, del treball i de les relacions socials. Ho fan potser com mai, molt més que quan durant la revolució industrial del segle XIX els models socials estaven a punt de canviar i de manera radical. Davant d'aquest panorama, la paraula de Jesús ressona amb una actualitat sorprenent. No tingueu por. L'encíclica Magnifica Humanitas del Papa Lleó XIV ens recorda precisament la grandesa de la persona humana. Ens recorda la seva dignitat, la nostra unicitat i la necessitat de protegir-ne la dignitat enmig dels grans canvis del nostre temps. El Papa afirma que la tecnologia ha d'estar sempre al servei de la persona i mai no ha de reduir l'ésser humà a una dada, a una funció o un instrument. La dignitat humana neix del fet que som creats a imatge de Déu i cridats a una vocació d'amor i comunió. I això, res pot canviar-ho. Quan Jesús ens diu que Déu té comptats tots els nostres cabells, ens està recordant que cadascuna de les nostres vides és única i irrepetible, i que som seus, que a ell pertanyem, i que la vida, des del seu inici a la seva fi, és un veritable regal de Déu. En un món que sovint valora les persones pel seu rendiment, la seva eficàcia o la seva utilitat, l'Evangeli proclama una veritat alliberadora. El nostre valor no depèn del que produïm, sinó de l'amor en què Déu ens mira. El més important és ser fills de Déu. La confiança cristiana no és ingenuïtat ni evasió dels problemes. És la certesa de que Déu camina amb nosaltres. Fins i tot en els moments de foscor, quan sembla que les forces humanes són insuficients, el Senyor continua sostenint la nostra esperança. Per això el cristià no pot viure dominat per la por, sols pot viure animat per la fe. Que aquesta paraula de Jesús ens ajudi a mirar el futur amb serenor. Déu ens coneix pel nostre nom, coneix les nostres joies i les nostres ferides. Ens acompanya cada dia i ens convida a ser testimonis de confiança enmig del món. Si el Pare Celestial té comptats fins i tot els cabells del nostre cap, com no tindrà cura de tota la nostra vida? Per això, avui i sempre, escoltem amb fe i amb confiança la veu del Senyor que ens diu: no tingueu por. Fins la setmana vinent, si Déu vol.

0: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Calle Gómez, que és psicopedagog. Benvingut, Calle.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a tu. Bon dia, quan vulguis.
1: Fa poques setmanes es va presentar el darrer informe FOESA sobre desenvolupament social i exclusió a Catalunya. I les seves conclusions no conviden a la indiferència. Darrere les dades hi ha persones, famílies, històries de fragilitat i de lluita quotidiana. Hi ha massa persones que viuen amb la incertesa de no saber si podran mantenir l'habitatge, arribar a final de mes o trobar algú que els escolti quan la vida es complica. Davant d'aquesta realitat seria fàcil deixar-se endur pel desànim. Però l'esperança no neix quan les coses van bé. L'esperança neix, precisament, quan la realitat ens interpel·la i ens demana que ens posicionem. I per això no parlo d'una esperança passiva, aquella que espera asseguda que arribin temps millors. Parlo d'una esperança militant, activa i compromesa, d'una esperança que ens porta a preguntar-nos què podem fer nosaltres perquè aquest món sigui una mica més just, una mica més humà, una mica més amable per tothom. El Papa Francesc ens recordava a Laudato Si que tot està connectat. També ho està a les nostres vides. El sofriment d'alguns no és aliè al benestar dels altres. Les ferides socials no són un problema d'uns quants. Són una qüestió que ens afecta i ens defineix com a comunitat. És veritat que necessitem polítiques valentes, recursos adequats i decisions col·lectives capaces de transformar aquesta realitat injusta. Però també necessitem persones disposades a fer un pas endavant, a implicar-se, a cuidar, a escoltar i a construir vincles i comunitat. Potser l'esperança és això, encendre una petita llum quan encara és fosc, no perquè la llum resolgui tota la foscor, sinó perquè ens recorda que el camí continua existint i que val la pena caminar-lo junts. Que sigueu molt feliços.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
0: Un cop al mes tenim el nostre cineasta, Narcís Mier. Bon dia, Narcís.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Bon dia, com sempre, en pel·lícules de valors, i em penso que avui ens portes una d'aquestes pel·lícules taquilleres, no?
3: Sí, d'aquestes que ve de gust a l'estiu, doncs, com que aquests dies tenim aquestes altes temperatures, trobar un lloc com el cinema per refrescar-se, doncs és un bon moment.
0: Doncs va, tu mateix. Et dono mà lliure.
3: Doncs mira, aquesta setmana volia recomanar l'última pel·lícula dirigida per Steven Spielberg, que porta per títol El dia de la revelació. I bé, doncs només pel fet de que un personatge com Steven Spielberg es torni a posar darrere de les càmeres i torni al cinema, doncs ja és un motiu prou interessant per anar a les sales de cinema, no? Per tant, el que fan aquesta vegada és tornar a insistir en un tema que ja ha tocat en diferents pel·lícules, però de maneres diferents, com és el tema del món exterior, els extraterrestres, tot el que passa fora del nostre planeta, no? Ho havia fet amb altres pel·lícules amb una perspectiva molt diferent, com La guerra dels mons, o ET, o Encontres a la tercera fase, però ara el que intenta posar sobre la taula són les conseqüències que provoquen el fet que s'amagui la veritat per part dels estaments governamentals, no? I què passaria, això és el que planteja una mica la pel·lícula, què passaria si al final doncs, algú et fes obrir els ulls i veure que una mentida que durant anys ha estat amagada pels governs doncs es posa sobre la taula, no? I sobretot el pitjor, que no només ho fan amb tu, sinó que amb milions de persones. Per tant, una mica els valors que proposa en el fons aquesta pel·lícula són uns valors humanistes que van contraposats doncs, al cinisme, a l'egoisme social, i sobretot posen valor l'empatia, la compassió i la valentia d'acceptar el que és desconegut. Bàsicament són els valors de la pel·lícula. El que passa és que, davant de tot això que és sumament interessant i que, a més, doncs, estem acostumats a que Spielberg, com deia, doncs, sempre ens distreu i ha estat un director que sempre doncs, ha tingut un pols narratiu molt interessant i que ha fet que les seves pel·lícules tinguin un dinamisme força interessant durant el seu desenvolupament. Aquí, no sé si és per l'edat o per quin motiu, doncs pateix una mica i possiblement les majors crítiques que ha tingut aquesta pel·lícula és que en determinats moments decau. És una pel·lícula molt llarga, dura... ja sé que tu, Àngel, les pel·lícules llargues no t'agraden, però és una pel·lícula que dura més de 2 hores i mitja i això fa que en alguns moments doncs sigui molt irregular la seva narració i que fins i tot arribi en algun moment a avorrir, tot i que el seu argument és interessant i és una pel·lícula doncs, recomanable. Però sí que el que ha estat el rei de l'entreteniment actualment en el cinema doncs, ha vist com el seu públic, molts l'han criticat i que la consideren fins i tot una pel·lícula un xic avorrida. Ja. Però tot això doncs, és una pel·lícula que avui volia recomanar, sobretot per aquests valors que té doncs, de tenir una mica d'empatia davant el que és desconegut.
0: Quins actors?
3: I que això es posa sobre la taula i és molt interessant.
0: Quins actors hi ha?
3: Doncs mira, la protagonista és Emily Blunt, que és una actriu molt, molt reconeguda, i Josh O'Connor, que és un actor que, per exemple, sortia a l'última pel·lícula de la tercera entrega de Punyales per l'espalda, que és un actor que està molt de moda, i també l'actor anglès Colin Firth, que doncs, és habitual de les produccions angleses i també un actor molt consolidat. Per tant, crec que els actors és un element que salva un xic la pel·lícula, i jo crec que si l'hagués condensat en lloc de 2 hores i mitja amb 1 hora i mitja, 1 hora i 3 quarts, hagués sigut una pel·lícula amb molt més ritme i segurament no hagués tingut les crítiques que ha tingut, que molts fans de Spielberg doncs, han dit que sí, possiblement estigui entre les seves pitjors pel·lícules.
0: De totes maneres, ja saps que les pel·lícules de James Bond duren també això i són fantàstiques. Aquestes no avorreixen, eh?
3: Clar, es tracta d'això, que tinguin ritme i que l'espectador sigui distret durant el metratge.
0: Penso que l'última durava 2 hores i 45 minuts, de James Bond. Però...
3: Sí, però l'última això... ens va deixar així, amb el cor encongit, eh?
0: Estem esperant a veure
3: al
0: com...
3: Al final, no l'explicarem, però...
0: Estem esperant a veure com acabarà això, perquè diuen que la nova de James Bond està a punt ja de programar-se, d'idear-se.
3: Sí, sí, bueno, i encara estan voltant, no? Quin actor...
0: Amb l'actor, sí, exacte.
3: Tot el tema aquest està pendent i evidentment serà notícia.
0: Narcís, repetim el títol de la pel·lícula, aquesta que ens has recomanat.
3: El dia de la revelació. El dia... La tenim actualment als cinemes, que es va estrenar fa pocs dies.
0: El dia de la revelació, molt bé. Doncs la recomanem com a pel·lícula aquí a Església Viva i també deixem recomanar-te a tu i també als nostres oïdors i sobretot tots aquells pares de família, Mi perro i jo. És una pel·lícula familiar, Mi perro i jo, que la poden veure a Movistar. No sé si hi ha alguna altra plataforma, Narcís?
3: Em sembla que no, que només està a Movistar. I és una pel·lícula de l'any 2025, és pràcticament nova, i és una pel·lícula que jo sé que tu has vist i que és realment interessant i que la podem recomanar des d'aquí.
0: És una pel·lícula molt tendra i amb alguna llagrimeta molt maca, Mi perro i jo. Bé,
3: molt bé.
0: Gràcies, Narcís, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
2: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
4: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
5: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611-481-381 amb una nota de veu o per escrit.
4: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
5: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
0: En 7.1 FM.
6: El divendres que ve, dia 26 de juny, es porta a terme la tercera nit de les esglésies. En parlarem avui amb Guillem Mercadal, que és coordinador de la xarxa d'esglésies de Catalunya Sacra. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Bon dia, senyor Mercadal. Bon gràcies dia. Per estar amb nosaltres. Aquesta és la tercera nit de les esglésies que organitza Catalunya Sacra. Bé, abans de tot, què és Catalunya Sacra, Guillem Mercadal?
7: Catalunya Sacra és una iniciativa dels 10 bisbats amb seu a Catalunya, que l'any vinent farem 15 anys, i és una iniciativa de promoció cultural i turística del patrimoni de l'Església a Catalunya.
6: Molt bé. Bé, aquest any es du a terme aquesta tercera edició de la Nit de les Esglésies. S'ha escollit dos temples de la diòcesi de Girona. Un d'ells és la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries i l'altre és l'Església de Sant Pere de Figueres. Per qui no sap què és aquesta iniciativa, com la definiria vostè?
7: És una iniciativa que, això, vam començar fa un parell d'anys amb cinc espais, amb cinc esglésies que vam escollir una mica, i la idea és molt simple, és il·luminar aquests espais amb espelmes, posar un horari d'obertura. Vam escollir fer-ho el divendres més proper a Sant Pere, a la festivitat de Sant Pere, i l'idea és posar un horari d'obertura, obrir les esglésies, obrir aquestes instal·lacions amb espelmes i que la gent pugui entrar-hi gratuïtament, sense res més, sense música, sense espectacle, sense res més, simplement patrimoni i llum. I a partir d'aquí que la gent pugui deambular, pugui seure, pugui pensar, pugui contemplar. Això, vam començar fa 3 anys amb 5 esglésies, l'any passat ja vam ser 10, i aquest any doncs n'hem incorporat 5 més, i aquest any serem 15 esglésies arreu de tot Catalunya.
6: És de 9:15 a 11:45, eh? De 9:15 del vespre a 11:45 de la nit.
7: Sí.
6: I la intenció, quin és, bàsicament? Clar, estàs en silenci, veus les espelmes... quina sensació, per aquella persona que no ho ha vist mai, com ho definiria?
7: La intenció és despullar una mica de tot l'artificial que té el patrimoni. Aquestes esglésies, moltes, algunes d'elles són mil·lenàries, algunes més modernes, però sí que la idea és il·luminar amb una simple espelma aquests espais i que la gent pugui això, doncs pugui contemplar-los, observar-los, deambular, seure, pensar, sense cap altra mena de pretensió.
6: Vau començar amb pocs temples, ara ja en són 15, em deia?
7: Són 15 temples aquest any, sí.
6: 15 temples. Quins són els que, a part dels de la diòcesi de Girona, vostè destacaria?
7: Clar, jo els destacaria tots, perquè tots són molt bonics, tots són molt diferents entre ells. Per exemple, tenim la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona, que és una, un temple urbà, i, per exemple, aquest any tenim l'ermita de Sant Quirc de Durro, que és a la vall de Boí, que és una ermita molt petita. Per aquí al mig hi ha monestirs, el monestir de Ripoll, el monestir de l'Estany, la basílica de la Seu de Manresa. Aquest any s'ha incorporat al monestir de Poblet. La basílica de Castelló d'Empúries, que va ser de les primeres que van participar ja en la primera edició, i aquest any estem molt contents perquè també s'ha incorporat l'església de Sant Pere de Figueres, que ha entrat a formar part de la xarxa de Catalunya Sacra.
6: Recordem, serà el divendres que ve, de 8:45 del vespre a 11:45 de la nit, a la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries i a l'església de Sant Pere de Figueres, a la diòcesi de Girona. Com es veu el patrimoni a les fosques? Clar, generalment tothom diu, home, que estigui ben clar per veure bé totes les característiques, no? Clar, si estàs a les fosques, amb aquell, amb la resplendor de les espelmes, com es veu? De quina manera?
7: Clar, es veu d'una manera molt diferent. Els ulls ho veuen d'una manera molt diferent. També insistim molt en que cada església faci la instal·lació que més li convingui. Hi ha esglésies que il·luminen tota la nau, hi ha esglésies que només il·luminen un petit tros. Sí que és una sensació molt de recolliment, molt de... Nosaltres sempre diem que insistim en que s'ha de fer silenci. I la veritat és que quan vas en aquests espais no ho has de dir gaire, perquè la gent ja ho fa. Quan entra en aquests espais, veu la llum així tènua, veu els bancs per seure, ho fa tot en silenci. I deixem una mica les presses a fora, diguem.
6: Per altra banda, si li sembla, podem parlar també d'una altra iniciativa, d'una altra campanya, que és l'Estiu és Diví. De què va?
7: Mira, la nit de les esglésies dona pas a la campanya de comunicació de Catalunya Sacra, que des de fa uns anys ja es diu l'Estiu és Diví. L'Estiu és Diví és una campanya que el que vol fer és promocionar una mica el patrimoni, també. Totes aquestes esglésies de la xarxa i les que no són de la xarxa. Cada any l'Estiu és Diví té un eix temàtic amb el qual proposem a la gent visitar tots aquests equipaments, totes aquestes esglésies, i aquest any, coincidint amb tot el tema de l'any Gaudí, l'eix principal és el modernisme. També l'agenda de Catalunya Sacra, que la vam presentar al febrer, que són unes 40 activitats que fem durant tot l'any, també com a eix temàtic tenia el modernisme. Aquesta campanya consisteix en una pàgina web on hi ha continguts, on hi ha vídeos, i on hi ha propostes perquè la gent pugui anar a visitar totes aquestes esglésies.
6: Ens pot fer un repàs breu de quins temples són?
7: N'hi ha diversos. Molts d'ells formen part de la xarxa, però molts d'altres hi ha elements modernistes petits, com pot ser l'església de Sant Joan d'Espí, o altres més grans que coneixem tots, com pot ser la Basílica de la Sagrada Família. Mirem de tocar-los a tots una mica, perquè, bueno, pensem que a l'hora de promocionar tots aquests espais, mentre siguin espais que estiguin oberts, val la pena fer-ho.
6: Doncs molt bé, hem parlat amb Guillem Mercadal, coordinador de la xarxa d'Esglésies de Catalunya Sacra, sobre aquesta tercera edició de la Nit de les Esglésies, que es durà a terme el proper divendres 26 de juny, de 9:15 del vespre a 11:45 de la nit, a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries i a l'Església de Sant Pere de Figueres. Tota aquesta estona de foscor dels temples només il·luminats per espelmes i que convida a la pregària. Gràcies, senyor Guillem Mercadal.
7: Moltes gràcies.
1: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Periòdicament recomanem llibres i ho fa el nostre company Josep Víctor Gay. Benvingut, Víctor, bon dia.
1: Bon dia i ben trobats.
0: Avui ens parles de la col·lecció Sants i Santes, tres biografies que han sortit al mateix temps i que té una particularitat, i és que els seus autors són de la diòcesi de Girona.
1: Sí, exactament.
0: Els autors que són els que han escrit, no els sants.
1: Doncs que aquesta col·lecció que fa molts anys doncs, que va publicant biografies i que dirigeix el prevere gironí mossèn Martirià Brugada. La primera d'aquestes tres biografies és la de Santa Joana de Chantal, una religiosa que prèviament havia sigut mare de família i que l'enviudat doncs, va ser quan va promoure aquesta comunitat de la Visitació de Santa Maria, que també doncs, ha tingut comunitats també inclús en el nostre bisbat, actualment no, però i és una santa de gran devoció francesa. Els catòlics francesos tenen una gran devoció i el seu autor és mossèn Joan Caselles i Mates, actual rector doncs, de Santa Coloma i de diverses parròquies de l'entorn de la capital de la Selva.
0: Mossèn Josep Caselles, recordem, Santa Joana de Chantal, és una de la primera biografia d'aquesta col·lecció Sants i Santes. Anem per la segona.
1: La segona és exactament d'una beata, Laura Vicuña, que és una de les beates més joves reconegudes per l'Església. Tenia només 12 anys quan el papa Sant Joan Pau II va aprovar aquesta consideració. Nascuda a Xile, però a finals del segle XIX va, amb la seva família, va haver que exiliar-se a l'Argentina, va retornar doncs, d'allò al seu país natal, Xile, on també gaudeix d'una profunda devoció per part dels catòlics xilens i en general en aquella part doncs, del sud de Sud-amèrica, diguem-ho així. Va morir doncs ja en el segle XX, però ja dic, és nascuda a finals del segle XIX.
0: L'autor d'aquesta biografia és el pare Josep Camproví.
1: Camproví és de la comunitat, actualment en la comunitat salesiana de la ciutat de Girona.
0: Josep Maria Camproví, per ser exactes.
1: Exacte.
0: I la tercera, Víctor?
1: La tercera és la signa qui comparteix aquest programa. El nostre company ha fet la biografia del sant més recent de l'Església catòlica, que és Sant Carles Acutis, que és un sant molt jove, va ser canonitzat, va morir als 15 anys i va ser la primera canonització que va portar a terme el papa Lleó XIV, que ja havia programat, diguem-ho així, el seu predecessor, el recordat papa Francesc. Aquí, doncs, que el nostre company ens expliqui com va anar aquesta biografia, perquè no és massa freqüent que la família directa d'un sant assisteixi a la seva canonització. Explica'ns, Joan.
0: No, exacte. Aquest Carles Acutis, en Carlo, va morir als 15 anys. Als 9 anys ja llegia llibres d'informàtica a nivell universitari i als 13 anys doncs va inaugurar una pàgina web dedicada als miracles eucarístics. El que podem dir d'aquesta biografia, comparada amb altres, és que presenta els miracles eucarístics o fets prodigiosos de l'estat espanyol i que hi ha una entrevista amb la mare, que un servidor va poder fer, la mare d'en Carlo.
1: Com va anar aquesta conversa amb la mare d'un sant, que no passa cada dia, això.
0: La vàrem fer a través de WhatsApp, a través de preguntes de WhatsApp, i va estar molt bé.
1: Tinguin en compte que Sant Carles Acutis deu ser el patró impector, si més no, sí, doncs, sí. del món informàtic, doncs sí, sí. Aquesta entrevista es havia de fer així.
0: L'hem batejat com el ciberapòstol de Déu, Sant Carles Acutis. Víctor, doncs recordem aquestes biografies, Santa Joana de Chantal, feta per mossèn Josep Caselles, la beata Laura Vicuña, feta per el pare Josep Maria Camproví, i Sant Carles Acutis, Acutis, feta per un servidor. Són biografies que no tenen més de 30 pàgines, costen 4 euros, encara no, i es poden trobar a la llibreria diocesana Casa Carles del Bisbat de Girona, a la plaça del Vi, o bé també es poden demanar a la CPL, al Centre de Pastoral Litúrgica. Gràcies, Víctor. No,
1: gràcies, gràcies a tu per ser l'autor d'una d'aquestes tres biografies.
0: Que vagi bé, Víctor.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
0: Recte final d'Església Viva, anem a saber quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 21 de juny. Amb nosaltres mossèn Rafael Felipe, que és el rector de Palafrugell, Calella, Llafranc i Mont-ras. Benvingut, mossèn Rafael.
3: Bon dia, Àngel.
0: Bon dia, quan vulguis.
3: Jesús ens diu avui, no tingueu por. Davant la por que tanca i paralitza, ell ens obre la confiança. La por empresona el cor, la confiança l'allibera i el fa créixer. No ens estalvia dificultats, però ens treu del jo i ens posa en Déu. Valeu més que molts ocells, som coneguts i estimats. La vida cristiana no es fonamenta en la culpa, sinó en l'esperança que aixeca i torna a començar. També nosaltres hem pres partit per la confiança. I com Santa Teresa escoltem, de què tens por? Quan t'he fallat? Qui confia en ell no queda defraudat.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
2: Ràdio Tordera.
4: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
5: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
6: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 10 del matí. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies més destacades d'avui dissabte 20 de juny. Aquest cap de setmana s'obren les piscines municipals fins al 29 d'agost, avui que ja s'ha obert el primer dia d'aquestes piscines municipals enguany també, facilitant els abonaments de temporada amb l'objectiu de consolidar els usuaris que gaudeixen d'aquestes instal·lacions descobertes recurrentment. A partir d'aquest dissabte 20 de juny, que ja s'obren aquestes portes, i un any més s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre alumnes des d'I2 fins a quart de l'ESO. Com a novetat principal, durant aquest estiu, en cas d'onada de calor decretada pel CECAT, l'entrada a les piscines municipals serà gratuïta durant la jornada quan es decreti. La piscina de Tordera, que està situada a la carretera de l'estació al vell mig de l'illa de la Tordera, al costat de les instal·lacions del Camp Municipal d'Esports i del Parc Prudenci Bertrana. També es publica la i-piscina situada a l'urbanització de Masmora al carrer de la Sotzena, a l'equipament on també hi ha el local social de l'urbanització. L'horari de les piscines, que serà de dilluns a diumenge, de 10 a 7 de la tarda. Ja es coneixen els detalls de les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, amb una agenda carregada d'activitats per a totes les edats. L'associació de veïns, per tant, que ha organitzat uns dies on la gastronomia, cultura i convivència seran els pilars centrals. La celebració, que ja es va iniciar ahir amb el concurs d'amigues i una sardinada popular, seguida d'un tardeo flamenco,

0: Bitcoin, i aquest mateix dia, a la nit, hi haurà la mítica Festa Blanca de la Revetlla de Sant Joan amb el DJ Toni Bamba. La festa, que també tancarà dimecres 24 de juny amb la missa a l'ermita de Sant Andreu, seguida d'un vermut popular i una ballada de sardanes. L'entrada a les activitats és lliure, però l'aforament és limitat, per la qual cosa es prega seguir les indicacions del personal de seguretat en tot moment. El Càstor organitza una plantada de telescopis al Parc Prudenci Bertrana el dia d'avui. L'activitat, que és gratuïta, oberta a tothom, i es demana als assistents evitar l'ús de llum blanca. Aquest mateix dissabte, a les 10 de la nit, tindrà lloc un fet amb el cel de Tordera com a protagonista. El Cercle Astronòmic de Tordera, amb col·laboració de l'Ajuntament, que ha organitzat aquesta plantada de telescopis al Parc Prudenci Bertrana. Es tracta d'una activitat que no cal inscripció i també és gratuïta. Això sí, anima l'organització a participar amb la família i gaudir d'aquesta nit plegats. L'entitat explica que diversos membres del cercle col·locaran els seus equips a la zona del pàrquing del parc i que, si el cel ho permet, els assistents podran observar diferents astres de ben a prop. Per tal de garantir una observació òptima i no interferir amb la sensibilitat dels telescopis, no estarà permès l'ús de llum blanca durant l'activitat. Des del cercle astronòmic faran una crida als conductors per vigilar amb els fars dels vehicles a l'hora d'apropar-se a la zona de l'aparcament. Amb el suport del finançament de la Diputació de Barcelona, el nou projecte Estiu Jove 2026 arriba per oferir una alternativa d'oci saludable, dinàmica i totalment gratuïta als joves nascuts entre el 2012 i el 2013. El calendari d'activitats està dissenyat per aprofitar l'entorn natural i l'esport durant tot el mes de juliol: dilluns de piscina per combatre la calor en grup, dimecres d'excursió amb sortides d'aventura que inclouen caiac, rutes pel camí de ronda i una jornada al waterworld, i la tècnica de joventut Carme López, que recorda que aquesta és de les més esperades. Per acabar, també dijous, serà de sortides amb activitats dinàmiques com platja, vòlei i sessions de geocaching en bicicleta. L'horari habitual de les activitats serà de 11:15 a 13:45 del migdia, amb alguna excepció, segons la planificació puntual de la jornada. Les places són limitades i les inscripcions ja estan obertes. Els interessats han de contactar directament amb el casal de joves per formalitzar la seva participació en les activitats escollides. Per dubtes, també es pot enviar un WhatsApp al 671 65 06 31. 671 65 06 31. Pel que fa al temps, avui un dia assolellat amb temperatures que segueixen ja sent les normals per aquest estiu. Unes mínimes que tindran amb 23 graus i unes màximes de fins i tot 34 a algun punt del dia. Per tant, dia estable, assolellat i núvols també alts durant la tarda. Això sí, no s'esperen pluges pel dia d'avui ni tampoc per demà.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: A Ràdio Tordera cuidem el nostre futur al viver de podcasts. Escolta les nostres propostes pensades perquè les escoltis a Spotify o a les principals plataformes de podcast.
1: Ràdio Can Compte, el tren de la vida.

0: Doncs estem a punt d'emprendre aquest viatge del tren de la vida. Som a Can Conte i ara ens proposem a fer un viatge doncs, per la vida, per la dinàmica que hi ha aquí a la residència de Can Conte. Tenim amb nosaltres a la directora, la Montse. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Doncs bé, aquest mes que ja comença la calor, per dir-ho d'una manera, i les activitats d'estiu, doncs suposo que també teniu coses per explicar, coses que heu fet, coses previstes també.
1: Oh, i tant, aquí aquest tren no para mai de Can Conte, aquest tren no para mai. El mes de maig ha sigut un mes, home, on s'ha celebrat Sant Ponç, no? Va ser la festa d'aquí a Tordera, que aquí també es va menjar arròs, per tant els usuaris de Can Conte també van celebrar aquesta festivitat amb l'arròs. No van poder pujar a Sant Ponç, però el vam portar cap aquí. I ara el que estem preparant a finals de, per la setmana que ve, és no vam poder celebrar la fèria d'abril, que ens hagués fet gràcia perquè són festes tradicionals, bueno, de totes les comunitats, i ens faria molta il·lusió, ens feia molta il·lusió, i ho farem ara aquest mes de maig, aquesta última setmana de maig, i per tant estem preparant tota una setmana d'activitats i decoracions i actuacions que tinguin a veure, doncs, una mica amb el que seria la fèria d'abril portada al maig i a Can Conte.
0: Molt bé, amb un altre entorn, però la fèria d'abril. És la primera vegada que es celebra?
1: Sí, sí, sí, ha sigut una iniciativa del dinamitzador, d'en Pol, que va estar parlant amb l'equip d'auxiliars, de coses que es podrien fer, que els hi podrien agradar als usuaris, i els hi va sortir aquesta idea, perquè, clar, hi ha moltes persones d'aquí que venen d'Andalusia, que van emigrant al seu moment.
0: Les arrels són d'allà.
1: I les arrels són d'allà, no? Llavors, per tant, doncs això també és una mica de reconeixement i homenatge, igual que celebrem Sant Jordi, celebrem les festivitats d'aquí, doncs poder celebrar totes les festivitats del lloc d'origen de les persones que viuen a Can Conte, que total és la seva casa, i hem de preservar tot això.
0: I aquestes persones que tenen arrels a Andalusia havien viscut, expliquen com es vivia la fèria d'abril allà?
1: Han estat recollint alguna informació, i però sobretot ho faran la setmana que ve. La setmana que ve es dedicaran una miqueta a fer tot aquest recull, a parlar d'aquests temes. Bueno, ja també hi haurà vestuari de flamenc, algunes famílies ens portaran també algun mantón per poder veure elements que en feien servir. Per tant, tot això ens hi dedicarem la setmana que ve.
0: O sigui, serà una fèria d'abril autèntica.
1: Esperem, esperem.
0: I la setmana que ve, com dius, prepararan, també deuen preparar per ambientar, no?, el local, l'espai i tot.
1: Exacte, la idea és decorar una mica tota uns dels espais, una de les sales, bueno, que ens doni la sensació d'estar en una caseta i poder parlar d'aquests temes, i després que puguin haver-hi algunes actuacions relacionades, doncs, amb flamenc, amb cant, que els faci gaudir i portar-los això, amb una fèria d'abril.
0: Una festassa, vaja.
1: Esperem, esperem, esperem. I llavors el divendres que ve, doncs, es fa un vermut amb tots ells, a l'era, també es fa un taller de... Bueno, amb els avis a la cuina perquè rebossin pescaíto i fer pescaíto frito, bueno, pues, l'alimentació també que ens acompanyi, torrijas, bueno, tot això.
0: Caram, doncs estaran actius, no?, fent tot això, no és sí, només sí, que se'ls hi prepari, sinó que ho munten també ells d'alguna manera.
1: Ells formen part, ells formen part.
0: I dius que es va celebrar també Sant Ponç, hi ha persones d'aquí que es recorden de quan anaven a Sant Ponç i
1: sí,
0: tot això?
1: Sí, jo sóc de fora, no sóc de Tordera, i han sigut ells qui m'ho han explicat, no? Quan se n'anaven allà, es feia l'arròs, havia gent que havia participat a la família coent l'arròs, i m'ho van anar explicant, ells em van centrant. En el meu cas, que jo sóc de fora, ho puc corroborar, sí, que en parlen.
0: Ho han tan informat bé.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs ara ja sabem una mica com es presenten aquests dies, com ha anat també el mes de maig amb aquests Sant Ponç, i res, a posar-se en marxa per començar tota aquesta moguda de la fèria d'abril, no?
1: Sí, és un tren de maig amb velocitat.
0: No és avorrit ni aturat, o sigui que ja es mou el tren, eh? Molt bé, doncs moltes gràcies, Montse, i ara ja haurem de donar la sortida, no?
1: Molt bé, doncs donem la sortida i que comenci el viatge.
2: A gaudir.

0: Seguim, doncs, el viatge amb el tren i primer de tot anem al vagó de la cuina. Anem al vagó on s'està preparant aquest dinar per a tots els viatgers i que l'està fent a Munir. Hola, bon dia.
1: Hola, muy buenos días, bienvenido, ¿qué tal?
0: Doncs aquí veiem una olla molt grossa, però no sabem què hi ha dintre.
1: Pues allí tenemos la escudilla, estamos preparando la escudilla, hoy toca escudilla y carn d'olla.
0: Molt bo, no? L'escudella i carn d'olla ha de bullir molta estona.
1: Sí, la verdad que sí, bastante. Por eso ya la ponemos con tiempo y luego ir añadiendo las cositas.
0: I posar-hi molts ingredients.
1: Sí, si quieres pasar, a mirar, echarle un
0: vistazo. Sí, anem a mirar què hi ha en aquesta olla, a veure que en Munir la destapa.
1: Un momento, tengo la panceta, sí. El pollo,
0: sí.
1: ¿Vale? La zanahoria y el hueso de jamón. ¿Vale? Y luego ya falta la col, la patatita,
0: sí.
1: Y las pelotas.
0: Sí, i les pilotes.
1: Sí.
0: Les pilotes les fas tu també?
1: Sí.
0: Amb carn picada...
1: Exactamente, sí. Huevo, ajo, tot.
0: De tot.
1: Exactamente.
0: I té èxit? Els viatgers d'aquest tren els hi agrada l'escudella?
1: La verdad es lo que más les gusta. La escudella carn d'olla que toca cada viernes. O sea, todo el mundo le encanta. Este plato, y eso que... En verano también lo piden, ¿eh? O sea, que en verano lo dejamos también.
0: Encara que faci color, igualment,
1: exacto.
0: Volen l'escudella.
1: Sí, la escudilla que no falte todo el año. La sí, verdad sí. Que sí.
0: I sempre és el divendres?
1: Sempre és el divendres.
0: Sí?
1: Sí.
0: És el dia de l'escudella durant tot l'any.
1: Exactamente.
0: I repeteixen? Solen demanar per repetir?
1: Algunos sí, la verdad.
0: Té èxit assegurat.
1: Sí, no, la escudella, ya te digo, es uno de los platos preferidos por mis yayos, como les digo yo.
0: Sí. ¿Per quantes persones en fas?
1: Unos 45, más o menos, por ahí, sí. Y luego están los que comen dieta blanda, el triturado,
0: sí,
1: aparte.
0: Sí, un altre.
1: Exactamente.
0: I en dieta blanda, què has fet? Algun puré?
1: Sí, triturado, sí. Hoy sí. Triturado le pondremos también lo que lleva la carn d'olla, sí. Pues lo pondremos también en la... En la
0: o sigui, és el mateix, no és un menjar a part, sinó...
1: Exactamente, solo que es triturado.
0: I tant, també. Sí, sí. Molt bé, doncs, un bon menú, no?
1: Sí, la verdad que sí.
0: Sabem que el dia de Sant Ponç es va fer un arròs, però el vas fer tu? O no?
1: Sí, creo que sí, estava jo, sí.
0: Sí. És l'arròs de Sant Ponç, no?
1: Exactamente.
0: Que allà fan una paella molt gran per 2.000 persones i aquí, bé, la paella de Can Conte també, no?
1: I tant, sempre com el cada any, sí, que no falte sí. La paella de Sant Ponç.
0: De Sant Ponç. I va sortir bé?
1: Contentíssimos.
0: Tots com...
1: Después trae un pastelito, también, ensalada catalana ahí primero. Ah, no, que muy bien.
0: O sigui que vam fer la festa també des d'aquí, però vam fer la festa de Sant Ponç.
1: Aquí també, les festes, aquí no les perdem.
0: No perdoneu res, eh? S'ha de celebrar tot.
2: Ràdio Can Compte, el tren de la vida.
0: Bé, doncs, després del vagó-restaurant, ja anem cap al vagó on hi ha uns quants viatgers i aquí en Pol els està acompanyant. Hola, Pol.
3: Hola, què tal? Com estem?
0: Bé, com està anant aquest viatge?
3: Molt bé, sempre molt interessant.
0: Sí? Sempre ben acompanyat de tot aquest grup de persones, no?
3: Sí, sempre hi ha gent que vol participar.
0: Molt bé, i avui quin tema ens explicaran? De què podem parlar?
3: Avui parlarem de viatges. Farem el viatge dels viatges.
0: Sí, o sigui, el viatge que estem fent en tren, però mentre estem circulant ens explicaran els viatges que han fet a la seva vida o el que els hi han agradat més, també, no?
3: Exacte.
0: Molt bé, doncs ara d'aquí un moment ja comencem a preguntar els viatges. Ens hi posem, doncs. Anem a la primera passatgera que és... com es diu?
4: Conxita.
0: Conxita, vostè ha viatjat molt a la seva vida?
4: Sí, que he viatjat bastant.
0: I quin viatge destacaria dels que ha fet?
4: Jo destacaria el de París.
0: Fa anys que hi va anar a París?
4: Sí, més fa 6 o 7 anys que va anar a París.
0: I li va agradar molt la ciutat?
4: Va agradar la ciutat i després els desfiles que fan per carn, pel despedir en el allò de fan el Walt Disney, allò...
0: Ah, Euro Disney, va anar.
4: Això.
0: Caram, així va ser un viatge molt complet, no?
4: Sí. Vam anar al Torrefiera, vam anar a l'Arc del Triunfo, vam voltar bastant.
0: I va quedar molt meravellada de com és París.
4: A mi em va agradar molt.
0: Sí? I altres viatges que hagi fet?
4: He anat dues vegades a Galícia.
0: I a Galícia, sí?
4: Em va agradar molt.
0: És un paisatge molt diferent del d'aquí, no?
4: Sí, m'agrada molt també Galícia.
0: O sigui que vostè ha gaudit disfrutant amb aquests viatges.
4: Sí, vam anar 3 vegades a Tenerife. Després també vam anar a Torremolinos 2 o 3 vegades també, anant voltant.
0: Doncs déu-n'hi-do, sí que s'ha mogut, no?
4: Sí, sí.
0: Amb tren, amb avió?
4: No, amb autocar.
0: Ah, amb autocar. Tots els ha fet amb autocar?
4: Amb autocar, que feien 8 dies, anàvem a l'autocar.
0: Molt bé, molt bé. Doncs aquí, mentre viatgem amb el tren, està molt bé recordar altres viatges que s'han fet. Ara tenim aquí, amb qui parlem?
5: Con la Violeta.
0: Violeta, i vostè ha viatjat?
5: Hombre, claro, un poco.
0: I el viatge que destacaria, el que més li ha agradat?
5: El que más me ha gustado. El que he ido a Lisboa.
0: ¿Lisboa?
5: A Lisboa, a ver la catedral de Lisboa, la de la Estrella, que se ve allí muchos santos que están como momificados.
0: ¿Sí?
5: Y eso da mucho miedo y también mucho respeto. Dice, tu madre mía, ¿dónde me he metido yo? Bueno, después también he viajado a Granada a ver la Alhambra.
0: O sí, que...
5: Generalice.
0: Que ha vist moltes coses.
5: Sí, he visto también... Si te lo explico, también he ido con mi abuela a buscar pan del salar a Loja, y un señor que iba con un burro, íbamos andando, y mi abuela le dice, ¿por qué no pone usted a la niña ahí para que se sienta un poquito y no camine tanto? Y me puso en lo alto de la burra y me caí a la acequia.
0: Sí, un viaje una mica diferente, un viaje en burra que no.
5: Un viaje diferente. Hombre, hay que explicar lo bueno y lo malo.
0: Sí, sí, viatges, com deia, els que ha fet vostè a Lisboa i tot deuen ser amb autocar o amb avió?
5: No, tot en tren.
0: Amb tren. En canvi, aquest que diu és amb burra.
5: Amb burra.
0: Hi ha moltes maneres de viatjar, no?
5: I caminando també.
0: I caminant també.
5: Madre mía, los hartones de caminar que hemos dado. De Salar a Loja, había 6 kilómetros, lo andábamos. Íbamos a Salar y luego volvimos para Loja. 6, 12 kilómetros, ala. A caminar.
0: O sigui que viatges caminant, la Violeta també n'ha fet.
5: Sí,
0: molt bé, doncs seguim ara a veure quins altres viatges ens expliquen. Com dèiem, ens n'han explicat amb autocar, amb tren, amb burra, caminant, i ara vostè com es diu?
6: Burra.
0: I ha viatjat?
6: Mucho.
0: Per on?
6: Per Granada.
0: Sempre per Granada?
6: Bueno, he ido a ¿cómo es? ¿Dónde está cerca de donde tú vas?
7: A Loja.
6: Sí, el otro. Madrid.
7: Salar.
6: Madrid, no. Por
7: Madrid,
6: allí otra vez.
7: Madrid.
6: Madrid.
0: ¿Y quién le agrada más? ¿Quién dels que recorda, quién le ha agradat més?
6: Ay, Granada.
0: Claramente, ho diu.
6: Cada vez menos.
0: No, digo que claramente Granada, ¿no?
6: Claro, sí. Claramente Granada.
0: Sí, sí, sí. ¿Amb què hi va anar a Granada?
6: En cotxe.
0: En cotxe. Sí, sí, i té un record molt maco, no?
6: Ara tengo mi hija allí.
0: Sí, molt bé.
6: Bañando la casa pa irnos allí a las fiestas.
0: A on?
6: A Granada.
0: Ah, doncs molt bé. I tornaran ara?
6: Claro. Ahora no. Cuando ya llegue la fiesta y eso, ya nos vamos al verano.
0: Allí ah, no... o sigui que hi va cada any?
6: Sí.
0: A les festes?
6: Sí.
0: Molt bé, Pura, doncs cap a Granada, eh? El seu viatge preferit.
6: A Granada.
0: Molt bé, doncs continuem amb més viatges. A veure amb qui parlem ara. Com es diu?
8: Hola, no oigo mucho.
0: ¿Quién es el seu nom?
9: ¿Qué, cómo te llamas?
8: Fermina Romero.
0: Molt bé, Fermina. ¿Y usted ha fet viatges?
8: No entiendo.
9: ¿Has viajado tú? ¿Has viajado?
8: Viajado, sí.
9: ¿A dónde?
8: He viajado mucho.
0: ¿A dónde?
8: Todas las vacaciones, en el verano, luego mi hija que la tenía en Chile, entonces allí fui a Chile.
0: ¿A Chile también ha anat?
8: Ay, no.
9: ¿Ha sido a Chile? ¿A Chile?
8: Sí, a Chile.
0: ¿Y le gustó?
8: Estaba mi hija. Bueno, La gente muy cariñosa, las personas muy cariñosas, está mucho por ti, que eres de fuera. Ya está. Yo era con mi hija, con quien estaba.
0: Sí, sí, hi va anar per la filla, però així també va conèixer una mica el país.
9: ¿Qué, si te gustó el país?
8: Me... Bueno, no mucho, me gusta más el mío.
0: Ho té clar, eh?
8: Bueno, hay de todo, es muy grande. Sí, eh?
0: És un país molt gran, Xile. Sí. Vostè d'on és? On va néixer?
9: ¿De dónde eres tú?
8: ¿Eh?
9: ¿De dónde eres tú?
8: La muerte.
9: ¿Que de dónde eres tú?
8: ¿Que de dónde soy? Sí. Soy andaluza.
0: De Andalucía, ¿eh?
8: Bueno.
0: ¿Y es el país que más...?
8: Allí es donde menos casi he vivido. Porque ya con 16 años me vine a Barcelona. Y Barcelona, pues yo lo quiero mucho.
0: Claro. Sí. Ha passat bona part de la vida a Barcelona, ¿no? Molt bé. Doncs moltes gràcies. Continuem el viatge. Amb qui parlem ara?
10: Mari González.
0: Com?
10: Mari.
0: Hola, Mari. Ens explica una mica els seus viatges?
10: Pues sí, mira, primero me fui a Galicia.
0: Galicia.
10: Es precioso, es maravilloso.
0: Un paisatge molt maco,
10: sí,
0: no?
10: Sí, muy bonito. Y luego me fui a lo que he dicho, como a... No sé si me acuerdo ahora lo que he
0: París,
10: dicho.
0: París, han dit no. Lisboa.
10: Lisboa. Sí. Lisboa, luego Granada, Sevilla, Córdoba, todos lo han dado.
0: Ha voltat molt vostè?
10: Sí. No
0: li agradava?
10: Eh?
0: Li ha agradat fer aquests viatges?
10: Sí, sí, muchísimo. Ahora es cuando no hago nada porque mi marido murió, pues acabó la cosa.
0: Aquí quieta.
10: Sí.
0: I amb què ha viatjat? Amb avió, amb tren?
10: En autocar, todo en autocar.
0: Amb autocar tot?
10: Mm-hmm. Sí.
0: Molt bé. I de les viatges que ha fet, quin destacaria? Quin li ha agradat més?
10: Esta, com se llama? No me sé, me acuerdo ahora.
0: ¿Lisboa?
10: No, Galicia.
0: Galicia. Galicia el que més, no?
10: Sí, sí, sí.
0: Li agradaria tornar-hi?
10: Sí.
0: Molt bé, molt bé, doncs. A veure si munta una excursió, doncs, cap a Galícia, eh?
10: Eso.
0: Moltes gràcies, doncs, i continuem amb més viatgers. Bon dia, amb qui parlem?
11: Amb la Carme.
0: Bon dia, Carme. Estem parlant de viatges. Recorda un viatge que hagi fet que en tingui bon record?
11: Oh, tots els que vas de viatges em queden de record. El que no te'n recordes bé del puesto que ha sigut.
0: I quin destacaria?
11: Quin destacaria jo? El balneari.
0: Com?
11: Els balnearis.
0: Els balnearis. Sí. Balnearis d'aquí a Catalunya?
11: Sí.
0: Li ha agradat anar-hi?
11: A tots. A tots.
0: A quins ha anat?
11: El de Malavella, el de Santa Coloma, qualsevol d'aquí a Catalunya. A tot m'han agradat.
0: I passava uns quants dies bé, eh?
11: Uns 15 dies.
0: Fent repòs?
11: Sí, a tots.
0: Sense anar massa lluny, perquè aquests els tenim a prop, no? El de Caldes...
11: A Caldes de Malavella, a Caldes de Montbui...
0: Sí. Sí, sí.
11: Ara no me'n recordo bé dels noms, però a tots.
0: Han estat estades ben agradables que té molt bon record.
11: Sí, ens ensenyaven a ballar i l'edat era diferent que la d'ara.
0: Esclar. Doncs res, ja ens ha explicat els viatges que ha fet no massa lluny, però ben agradables amb els balnearis d'aquí l'entorn.
11: Sí. Aquí l'entorn del que fèiem era molt semblant al que fem aquí.
0: Sí?
11: Sí, sí.
0: Molt bé, Carme, doncs moltes gràcies. Passem a la següent viatgera. A veure, com es diu vostè?
12: Maria Regla.
0: Maria Regla. I vostè ha viatjat?
12: Sí.
0: Per on?
12: Por mucho sitio.
0: I quin és el que recorda amb més carinyo?
12: Holanda.
0: Holanda, li va agradar molt?
12: Sí.
0: A quines ciutats va anar? A Amsterdam?
12: Amsterdam.
0: I li va semblar una ciutat molt maca?
12: Sí.
0: Què recorda de Holanda?
12: Fui con mi compañera de trabajo, me lo pasé muy bien. Recuerdo muchas cosas.
0: Per exemple, què? Què recorda? La ciutat?
12: La ciutat tiene poco que ver.
0: El paisatge...
12: El paisatge està bueno, sí.
0: Sí? Els canals amb aigua...
12: Sí.
0: Uh-huh. I algun altre viatge que recordi?
12: Sí, fui un any con mi família a Saragossa.
0: Ah, i també li va agradar?
12: Mucho.
0: Aquí Saragossa no és tan lluny, el tenim aquí més a prop, però també va ser un viatge maco, no?
12: Sí.
0: Amb què hi va anar? Amb tren? Amb avió?
12: Fuimos en tren.
0: I a Holanda?
12: En avión.
0: Molt bé, doncs aquí uns records d'uns viatges ben macos, eh?
12: Sí.
0: Doncs moltes gràcies.
12: De nada, res.

0: Ràdio Can Compte, el tren de la vida.
1: Proseguim el viatge i després d'aquesta xerrada que hem tingut, dos viatges de cada un, de cada una d'aquestes participants, anem al tema musical i anirem preguntant quines cançons volem escoltar mentre viatgem. Anem primer amb la Conxita. Hola, Conxita.
2: Hola.
1: Hi ha alguna música especial que tinguis ganes d'escoltar en aquest moment o que t'agradi molt?
2: Sí, el Virolai.
1: El Virolai. Ja fa uns dies que va ser la Mare de Déu de Montserrat.
2: M'agrada molt. Montserrat, quan la canten els capellans aquells, els nens aquells.
1: Els escolanets.
2: M'agrada molt.
1: I havia anat alguna vegada a sentir l'escolania en directe?
2: Sí, havia anat a Montserrat moltes vegades. I una vegada, sí, ens en sent pagar que la cantaven.
1: Molt bé, molt bé. Doncs som-hi. Escoltarem el Virolai.
2: Molt bé.

0: Ràdio Can Compte, el tren de la vida.
1: I ara li preguntarem a la Mari. A la Mari no sabem quina cançó ens voldrà dir. A veure...
2: Cante Galicia, ai.
1: Com?
2: Un cante Galicia.
1: Un cante a Galicia. Et recorda de quin grup és, un cante a Galicia?
2: Sí, sí, sí.
1: De qui?
2: No sé de quién es, pero yo lo sentí cantar.
1: Sí, i és el que vol escoltar ara, perquè justament ha parlat abans d'un viatge a Galícia que li va agradar molt.
2: Sí, sí, sí, muchísimo.
1: Molt bé, doncs sentim aquesta cançó, Un cante a Galícia.
2: Un cante a Galícia, sí.

0: I ara anem amb la Carme, que també té pensat una cançó que vol escoltar. Carme, quina és aquesta cançó?
1: De la Flores, Miau.
0: Miau, com un gat?
1: Un gat, sí.
0: Doncs aquesta no la sé. A veure, tu la saps, aquesta? La sabries cantar?
1: No, jo cantar-la no.
0: Però t'agrada?
1: Per escoltar-la, com que veig que salten tant, i ho enveges tant, camines tan sols, t'agrada.
0: Molt bé, doncs escoltem aquesta cançó que demana la Carme, Miau. Miau.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Entrem en clau informativa del Maresme. Parlem de notícies comarcals. Arriba la calor de veritat al Maresme pel llindar de Sant Joan. Un avís de calor intens al Servei Meteorològic de Catalunya que alerta d'un episodi que començarà diumenge i s'allargarà com a mínim fins dimarts, amb efectes a bona part de Catalunya i especialment a l'interior i a zones urbanes del Maresme. La calor que arriba amb força a les portes de Sant Joan i al solstici d'estiu. El Servei Meteorològic ha emès un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa que situa l'inici de l'episodi aquest diumenge i la seva continuïtat com a mínim fins dimarts. Al Maresme, tot i l'efecte moderador del mar, es preveu un increment notable de les temperatures, especialment en nuclis urbans, on la sensació de xafogor podria ser més acusada. El fenomen s'emmarca en una onada de calor que també afectarà altres punts del conjunt de Catalunya i l'Estat.

El Maresme torna a dir poesia i més un estiu més. El festival promogut per la Fundació Palau, que se la celebrarà de l'1 al 12 de juliol, la seva 21a edició amb una cinquantena d'artistes com Albert Serra, Júlia Colom o Marcos Morà, una nova ruta de paraula, música i arts escèniques per la comarca. Cada estiu, Caldes d'Estrac i el Maresme renoven el seu idili amb la poesia a través d'un festival que fa dialogar la paraula amb la música, la dansa, el teatre, la performance i el paisatge. En aquests dies, la Fundació Palau que impulsa aquesta edició número 21.

quatre muntatges, entre ells La niña bonita de Peyu i el podcast que dirigeixen Albert Tom i Joan Maria Pou. Arenys de Munt comptarà aquest estiu amb aquest festival, on també serà un dels escenaris de més encant del Maresme. En total s'hi oferiran quatre espectacles, sobretot aquests monòlegs Vaques Flaques de Marc Serrats, La niña bonita de Peyu, el podcast d'Albert Tom i Joan Maria Pou, Què t'ha passat, i un show no festiu de Fel Feixedes i Carles Xuriguera. Aquest festival, impulsat per l'Ajuntament i Caltet Produccions, neix amb l'objectiu de cobrir la poca oferta d'humor en català, que segons els seus organitzadors hi ha arreu de Catalunya a l'estiu, en especial durant el mes d'agost. Ho han explicat aquest dijous el mateix Fel Feixedes, humorista i director artístic del festival, i l'alcalde d'Arenys de Munt, Josep Sánchez. El preu de cada espectacle és de 20 euros, tot i que des de l'organització es contempla oferir abonaments pels 4 dies que duri el festival. I avui dissabte, que tindrem un dia estable i assolellat a tota la comarca, tot i que amb núvols alts durant la tarda. No s'esperen pluges pel dia d'avui i els vents que seran fluixos amb poca força, de 2 a 4. Les temperatures que es mantindran sense canvis dels 17 als 34 graus i el dia de demà, que també semblarà estar marcat per aquesta calor, això sí, una mica més ennuvolat.

emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Ràdio Tordera.
1: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
2: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
1: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
2: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
1: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
3: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Radio Tordera.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
0: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 20 de juny. Avui dissabte, les piscines municipals de Tordera, que ja s'han obert un any més, també repartint aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes d'I2 fins a quart d'ESO. Enguany també es faciliten abonaments de temporada amb l'objectiu de consolidar els usuaris que gaudeixen d'aquestes instal·lacions que estan obertes al públic durant tot l'estiu, a partir, per tant, d'aquest mateix dissabte, que ja queden obertes, també amb els equipaments i actualitzacions corresponents. Com a novetat principal, durant aquest estiu, quan hi hagi onades de calor decretades pel CECAT, l'entrada a les piscines municipals serà gratuïta durant la jornada que es decreti. La piscina de Tordera, que està situada a la carretera de l'estació SN, al vell mig de l'illa de la Tordera, al costat també de les instal·lacions del Camp Municipal d'Esports i del Parc Prudenci Bertrana. També és pública la piscina situada a la urbanització de Masmor, al carrer de la Sotzena, a l'equipament, on també hi ha el local social de l'urbanització. L'horari de les piscines, que serà de dilluns a diumenge, de 10 a 7 del vespre, amb excepció el 24 d'agost per festa local. Segon dia de les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, des del 19 fins al 24 de juny, que el municipi celebrarà unes festes que recuperen actes històrics com el sopar popular i reforcen altres vincles amb el poble. La celebració, que va iniciar-se ahir amb el concurs d'amigues i una sardinada popular, també avui hi haurà activitats amb una jornada marcada pel retorn del sopar popular. Es recupera després d'uns anys d'absència. Aquesta mateixa nit també es durà a terme l'elecció de la pobilla, hereu, pobilleta i hereuets, acompanyada per l'actuació del grup de Rumbaus. Pels més petits s'ha programat una xocolatada i un concurs de dibuix amb premis al Parc Aquàtic Marinela en Catalunya i jocs inclusius amb la FET. El dimarts 23 de juny la festa viurà un moment especial amb la visita dels veïns de Torbizcón, poble germanat amb Tordera, amb una trobada que posarà en relleu els lligams i l'amistat entre ambdues comunitats. Aquest mateix a la nit hi haurà la mítica festa blanca de la Revetlla de Sant Joan amb el DJ Toni Bamba. Avui dissabte, a les 10 del vespre, el cel de Tordera serà el gran protagonista. El Cercle Astronòmic de Tordera, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza una plantada de telescopis a l'aparcament del Parc Prudenci Bertrana. Es tracta d'una activitat gratuïta i sense inscripció prèvia i l'organització que anima ja a participar-hi i gaudir d'aquesta nit en família. L'entitat que explica en diversos membres del Cercle col·locaran els seus equips a la zona del pàrquing del parc i que, si el cel ho permet, els assistents podran observar diferents astres de ben a prop. Per tal de garantir una observació òptima i no interferir amb la sensibilitat de telescopis, no estarà permès l'ús de la llum blanca durant l'activitat. Des del Cercle Astronòmic fan una crida als conductors per vigilar amb els fars dels vehicles a l'hora d'apropar-se a la zona de l'aparcament.

0: de geocaching en bicicleta. L'horari habitual d'aquestes activitats serà de 11:15 a 2:15 del migdia, amb excepcions segons la planificació puntual de les jornades. Les places són limitades i les inscripcions ja estan obertes. Els interessats han de contactar directament amb el casal de joves per formalitzar la seva participació en l'activitat escollida. Per dubtes, també es pot enviar un WhatsApp al 671 65 06 31. I pel que fa al temps, avui dia assolellat, marcat per aquesta estabilitat ja de les temperatures típiques i habituals d'estiu. Per tant, aquestes temperatures que arribaran fins i tot a pics de fins a 34 graus, esperem per això que aquestes temperatures siguin cap al migdia i en pocs instants. La mitjana serà d'uns 30, 31, 32 graus. Per tant, aquesta calor que ja ha arribat per quedar-se i amb això, en conseqüència, no s'esperen pluges el dia d'avui.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

Avui tinc el goig de portar en aquest programa un delicatessen, la flauta màgica de Mozart. Bé, no és la flauta màgica de Mozart tot ella sencera, perquè ens ocuparia molta estona, però tenim en la nostra discoteca una gravació en les que hi ha uns 37-38 minuts de fragments, els més importants de l'òpera, d'aquesta gran obra. I és una obra gravada per l'Orquestra de l'Òpera de Berlín i el seu director és Krauss Wollmann. I direm d'aquesta gran òpera, que està composta per Wolfgang Amadeus Mozart i estrenada l'any 1791, pocs mesos abans de la seva mort. Combina fantasia, humor, amor i simbolisme. La història segueix el príncep Tamino i l'ocellaire Papageno en una aventura plena de proves i personatges màgics. Conté alguna de les àries més famoses de la història de l'òpera, especialment les de la Reina de la Nit. Musicalment és una obra molt accessible, amb melodies belles i fàcils de recordar. El missatge principal és el triomf de la saviesa, la bondat i la raó sobre la foscor i la ignorància. Per resumir-ho, podríem dir que la flauta màgica és una de les obres mestres de Mozart, una òpera plena de fantasia, belles melodies i un missatge humanista sobre la recerca de la saviesa i de la mort. Escoltem ja el primer fragment d'aquesta flauta màgica de Mozart. Començant per l'obertura, això que estem escoltant és l'obertura.

Bé, ara l'interpreten el trio d'abans, en aquest cas estem parlant de la Pamina, de Tamino i d'en Sarastro.

Bé, tanca la gravació una delicatessa. La pararé perquè vull explicar-ho. Tanca la gravació el Kunein der Nacht. No sé com es pronuncia en alemany, però ho escrit tal com els hi dic. És una expressió alemanya que vol dir reina de la nit. És el nom del personatge més famós de l'òpera La flauta màgica de Mozart. La reina de la nit canta una ària extraordinàriament difícil i espectacular, coneguda com Der Hohl Reich Kokin Meinem Herzen, la venjança de l'infern bull en el meu cor. És una de les peces més impressionants de tota la música operística. Si no has vist escrit Kunein der Nacht, probablement és una errada, però estem parlant del Kunein der Nacht, que sí, és el veritablement el que els hi oferim ara, i com els he dit abans, és una peça espectacular. Escoltem, doncs, ja La reina de la nit.

Bé, aquí acaba la gravació d'aquesta flauta màgica de Mozart, però en la mateixa gravació, valga la redundància, hi ha la sinfonia número 40 en sol major, també de Mozart. És tan important aquesta sinfonia, és tan maca, que no l'encetaré avui, la deixaré per la setmana que ve, malgrat que només dura 23 minutets, però ja buscarem la manera d'omplenar la setmana que ve després d'aquests 23 minutets de la sinfonia número 40 que els oferirem la setmana que ve. Mentrestant, el que farem serà acomiadar el programa d'avui repetint aquesta famosíssima Reina de la Nit.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies més destacades d'avui dissabte 20 de juny. Aquest cap de setmana han obert les piscines municipals fins al 29 d'agost. Enguany també es faciliten els abonaments de la temporada amb l'objectiu de consolidar els usuaris que gaudeixen d'aquestes instal·lacions descobertes durant l'estiu. A partir d'aquest mateix dissabte ja està oberta la porta dels equipaments i les actualitzacions corresponents. Un any més que s'han repartit també aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes d'I2 fins a quart d'ESO. Com a novetat, durant aquest estiu, en cas d'onades de calor decretades pel CECAT, l'entrada a les piscines municipals serà gratuïta durant la jornada que es decreti. La piscina de Tordera, que està situada al bell mig de l'illa de la Tordera, al costat de les instal·lacions del Camp Municipal d'Esports i el Parc Prudenci Bertrana. També és pública la piscina situada a l'urbanització de Masmora, al carrer de la Sotzena, on l'equipament també hi ha el local social de l'urbanització. L'horari d'aquesta obertura de les piscines serà de dilluns a diumenge, de 10 a 7 del vespre, fins al 29 d'agost, i recordem, com a excepció, el 24 d'agost, tancat per festiu. Segon dia de les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, al municipi que celebra unes festes recuperant actes històrics com el sopar popular. La celebració que es va iniciar amb la sardinada popular i el concurs d'amigues. Això sí, el dia d'avui serà una jornada marcada pel retorn de les tradicions més esperades, el sopar popular, que es recuperarà després d'uns anys d'absència. Aquesta mateixa nit també es durà a terme l'elecció de la pubilla Areu, Pubilleta i Arauets, acompanyada per l'actuació del grup de Rumbaos. Pels més petits també hi ha programades activitats com xocolatada, concurs de dibuix i jocs inclusius en col·laboració amb l'associació AFET. Aquest mateix dissabte, a partir de les 10 del vespre, el cel de Tordera, que serà el gran protagonista al Cercle Astronòmic de Tordera, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza una plantada de telescopis a l'aparcament del Parc Prudenci Bertrana. Es tracta d'una activitat gratuïta i sense inscripció prèvia, i l'organització anima a participar-hi i gaudir d'aquesta nit en família. L'entitat explica que diversos membres del cercle col·locaran els seus equips a la zona del pàrquing del parc i que, si el cel ho permet, els assistents podran observar diferents astres de ben a prop. Per tal de garantir una observació òptima i no interferir amb la sensibilitat dels telescopis, no estarà permès l'ús de la llum blanca durant l'activitat. Des del Cercle Astronòmic fan una crida als conductors per vigilar amb els fars dels vehicles a l'hora d'apropar-se a la zona de l'aparcament. Amb el suport del finançament de la Diputació de Barcelona, el nou projecte Estiu Jove 2026 arriba per oferir una alternativa d'oci saludable, dinàmic i totalment gratuït als joves nascuts entre el 2012 i el 2013. El calendari d'activitats que està dissenyat per aprofitar l'entorn natural i l'esport durant tot el mes de juliol. Dilluns serà el torn de la piscina per combatre la calor. Els dimecres, d'excursions amb sortides d'aventura que inclouran caiac, rutes pel camí de ronda i una jornada al Waterworld. Els dijous, sortides amb activitats dinàmiques com la platja, vòlei i sessions de geocaching amb bicicleta. Tots aquests horaris que es duran a terme entre 11:15 del matí i 2:45 del migdia. Les places, que són limitades, i les inscripcions estan obertes. Per dubtes que

0: propers dies. Per tant, les temperatures que seguiran pujant.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Amb els regidors i regidores del nostre ajuntament, tant del govern com de l'oposició. Avui, com veuen, ens acompanya el regidor d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, Jovent Republicà, Àlex Gispert. Benvingut.
3: Molt bones, Lluís.
2: Bon dia. Que és notícia, precisament. Ha tocat fer aquesta entrevista, però és que ha sigut realment notícia perquè divendres es va presentar públicament com a cap de llista, i ja ho havíem anunciat fa unes setmanes, però ahir públicament, el divendres públicament, van fer l'acte de presentació aquí davant de la ràdio Cal Terrassà amb força gent, una vuitantena de persones que els van acompanyar. Primer de tot, un balanç, com va anar l'acte?
3: Bueno, bones, Lluís. El que dius, doncs un acte que valorem molt positivament, vull dir, era el nostre tret de sortida, i ara que ja havíem confirmat que l'Assemblea ha decidit que jo fos el cap de llista d'Esquerra Republicana, doncs de començar a posar-nos davant de la gent, a explicar-nos i de veure quina era la reacció. Fem una valoració molt bona, el que dius, vam ser una vuitantena de persones que, a part d'assistir, també vam participar, vam començar a fer un acte doncs, explicant què és el que havíem vist de la realitat a Tordera aquests últims anys nosaltres, i a partir d'aquí explicar la nostra idea de que no hem de fer només un projecte des d'Esquerra Republicana, sinó que ha de ser un projecte que vingui des del poble i que sigui per al poble, i vam fer el primer gest per començar a agafar idees, consells i tot el que ens volgués dir la gent en aquell mateix acte.
2: Hem de dir que l'Àlex ja porta 4 anys com a regidor a l'Ajuntament, però una cosa és ser membre d'una llista o regidor, l'altra és estar al capdavant. Entenc que aquí hi ha hagut una reflexió interna, una meditació, és un pas important, això de ser doncs, la cara visible del partit. No sé si portava ja força temps reflexionant amb això.
3: Sí, és tot un pas important, tant a nivell personal com a nivell familiar, com a nivell d'entorn. El que dius, ara portem aquest mandat, encara no fa els 4 anys, potser fa 3 anys, no? Ara que vaig agafar l'acte, però sí que implica molta més exposició, implica doncs, que anar pel carrer és una altra cosa ara mateix. Jo sempre he sigut de passejar, no? I els passejos ara doncs, en part s'allarguen, i ho agraeixo, i és molt maco poder parlar amb tothom que tothom se't vulgui acostar, doncs és una sensació molt maca, però també és tot un repte que encaro doncs, amb aquesta il·lusió del final. Sí, és complicat, no ho negarem, i ja vindran moments més complicats encara, però hi ha aquest punt que ha sigut un pas molt natural, és a dir, sempre m'he sentit molt acompanyat per l'Assemblea d'Esquerra Republicana i gent de Tordera, sempre m'he sentit molt acompanyat per la família, per les amistats, i al final tots aquells que sempre hem fet vida per i al poble. Doncs el que dius, és un repte, però per mi ha sigut un pas molt, molt fàcil perquè estic molt ben acompanyat.
2: Quins seran els propers passos? Entenc que ara doncs, començar a definir com serà el projecte, començar a definir l'equip que l'acompanyarà. Quin serà el timing de cara als propers mesos d'aquesta candidatura d'Esquerra Republicana?
3: Ara, sobretot això, m'enfoco en un estiu d'escoltar molt, de parlar amb molta gent. Vull dir, al final nosaltres, tot i haver estat a l'oposició aquests anys, sempre hem volgut ser un projecte molt, molt constructiu, estiguem des d'on estiguem. I el fet és aquest, més enllà d'allò que ja haguem aconseguit fins ara, jo tinc ganes de seure amb molta gent, i de fet amb molta gent doncs, ja estem començant a quedar i a concretar cites i a parlar i agafar notes, i sobretot a poder explicar quina és la nostra visió aquests 3 anys des del ple, des del plenari, quines són les coses que hem pogut treballar, quines hem pogut veure que creiem que tenen mancances, i a partir d'aquí doncs, també recollir inquietuds, recollir propostes que són al final el que aniran teixint aquest projecte que serà el que presentarem de cara a les eleccions.
2: Comencem a... Bé, ens explica que comencen a teixir aquest projecte, però sí que m'agradaria preguntar-li a dia d'avui com veu Tordera, en què considera que necessita millorar, i entenc que això repercutirà en aquest projecte que estem ja avançant. Com veu Tordera actualment i en què creu que pot millorar o que necessita millorar?
3: Veig Tordera, de principis, la paraula que em ve en un moment potser delicat. Hi ha

0: Hi ha zones on comences a veure gent amb certa incomoditat, amb cert neguit per al que sigui, per un tema d'incivisme, per un tema de neteja, però si parlem de Tordera més enllà del cas concret, sinó com la veig a nivell general, ho vaig dir el mateix divendres aquí a la plaça, no? Tordera l'entenc com un poble divers, amb moltes realitats diferents. Això comporta que també sigui un poble complex, però sobretot el visc com un poble preciós. Vull dir, sempre m'agrada encarar, tot i que hi hagi coses a millorar, el fet aquest. Jo sé que Tordera, i jo visc Tordera com un poble preciós, un poble on sempre he viscut bé, però un poble que necessita que treballem perquè sigui encara millor.
1: Parlava d'identitat, no? De recuperar la identitat tordarenca, que entenc que potser per un sector de la població no s'ha perdut mai, però sí que és veritat que ha vingut molta gent de fora i que potser falta, doncs, difondre, no?, aquesta identitat tordarenca, que aquesta gent, doncs, que ha decidit vindre a viure a Tordera es senti tordarenca.
0: Sí, correcte. Ho comentàvem també el mateix divendres, vull dir, estem en un moment que estem fregant, si no hi som ja, els 20.000 habitants, que no és una xifra aleatòria, sinó que és prou significativa. Ja no som només els de sempre, per dir-ho així, sinó que ara ha arribat molta gent, i això és una realitat que tenim ara mateix, ens pugui agradar més o ens pugui agradar menys. Llavors, amb aquesta realitat que tenim ara, el que hem de fer és això, que tothom es senti Tordera com a seva, perquè és en el moment que tothom es sent el poble com a seu en què té interès per cuidar i per contribuir a aquest poble. Llavors, si hi ha hagut algun moment on hem tingut una pujada de població que no hem pogut assimilar en el seu moment, ara ens toca treballar per aquesta realitat que ja tenim i que no podem fer enrere, no podem ara començar a fer fora gent perquè és impossible, doncs hem de treballar perquè aquesta gent vulgui formar part d'aquest projecte de Tordera també.
1: Molt bé, per tancar ja aquest tema, no sé si continuaran amb la fórmula d'Esquerra Republicana, Gent de Tordera i Jovent Republicà, o en quina fórmula es presentaran en aquestes eleccions.
0: Bé, aquest acte de divendres el van fer amb com a Esquerra Republicana i Gent de Tordera, tenint que des del jovent, el que ens van comentar ells mateixos com a assemblea, és que nosaltres ens considerem com la joventut d'Esquerra Republicana, per tant, podem simplificar el nom i presentar-nos com a Esquerra Republicana i Gent de Tordera, i per tant, en principi, la candidatura serà aquesta.
1: D'acord. Seguim endavant, agafem ja el ritme de l'actualitat, perquè se'ns anunciava fa uns dies per part del govern municipal que en principi aquest mes de juliol podria desencallar-se ja definitivament aquesta licitació del servei de recollida de residus, un contracte caducat des de fa moltíssims anys, que s'hi està treballant des de principis de legislatura, des del govern s'ha marcat com que era un objectiu sí o sí que abans d'acabar el mandat, doncs, es pogués desencallar. Sembla que les darreres notícies ens indiquen de cara al juliol. Entenc que també com a grup de l'oposició, principal grup de l'oposició, és una bona notícia que això succeeixi, però vostès han criticat molt, doncs, que s'hagi hagut d'arribar fins a aquest punt.
0: Sí, també per desplegament de recursos que hem tingut per això. Abans deies fa 4 anys o 3 anys i pico que estic com a regidor. Ara no sé quina és aquesta entrevista, si és la quarta o la cinquena que vinc aquí. En quantes entrevistes hem parlat de que per sort ja el contracte es desencalla. I portem 3 anys dient que per sort el contracte ja es desencalla. Llavors, clar, per un cantó evidentment que hi ha esperança. És un contracte que tots necessitem que es desencalli i que entenem la complexitat, però potser el que ens està faltant i ja ens comença a fer enfadar una mica és un tema de realisme. Si fa 3 anys que ja ha de sortir el contracte, les últimes notícies eren que havia de sortir a finals d'any passat, després havia de sortir el juny, ara ha de sortir el juliol. A veure, el dia que surti ens n'alegrarem, evidentment, perquè és necessari. Però que hi hagi una mica de realisme en aquest sentit, també. Anar comentant amb els regidors de govern aquest tema, també puc entendre que no es pot tenir segons quina previsió quan un contracte queda encallat en factors més tècnics que potser no depenen tant d'una voluntat política, etc. Però el que diem, portem... Nosaltres pensàvem que des del 2017 amb el contracte caducat, el ple se'ns va corregir que no, que està caducat des del 2015, vull dir que portem 11 anys i amb un contracte que no... que no està al dia. Llavors, ja cada mes suma encara més.
1: A banda d'això, hi hem de sumar-hi el greuge de que s'ha pujat molt la càrrega impositiva respecte a aquest servei, que és un servei que està poc valorat, sobretot també pel civisme, que podem parlar-ne després, però sobretot les patacades han sigut aquestes pujades tan, tan fortes, no?, de l'impost de residus. Això fa que la gent vegi aquest servei, doncs, també una miqueta, doncs, en entredit, no? I no sé si aquesta nova licitació també aportarà una miqueta de llum en tota aquesta situació que actualment no és bona d'aquest servei.
0: Bé, el que dius, la pujada aquesta de la taxa de residus, el problema d'aquesta pujada és que ha sigut molt sobtada. Avui d'un any per l'altre hem pujat pràcticament un 63% la taxa, sense veure un impacte directe en les condicions de la neteja. En aquest cas, aquí és on hi ha el conflicte, que no s'ha fet una pujada progressiva. Quan, si des d'Europa es marcava que hi havia aquesta pujada, es podria haver planificat i es podria haver previst. I d'altra banda, em diu si aquest contracte comportarà unes millores immediates. Ho veurem, però per el que hem anat veient, no. Vull dir, la idea és fer un contracte molt continuista per poder posar-ho al dia, però l'actualització d'aquest contracte no comportarà, segons el que hem estat parlant, segons el que hem anat recollint, no implicarà una millora del servei immediata ara mateix. Per això et dic que són 11 anys més els que duri aquest contracte fins que arribi un següent que pugui tenir unes condicions més adients a la realitat.
1: Això se suma, com deia, als civismes. És molt evident, doncs, aquestes illes de contenidors on alguns pocs deixen, doncs, els residus mal administrats, però el civisme el podem arrossegar a altres punts, que si patinets que van en contradirecció, si hi ha, doncs, residus de gossos també per terra. És difícil lluitar contra els residus, i això el govern, que sigui qui sigui, haurà de lluitar contra l'incivisme. Com es pot lluitar contra l'incivisme? Hi ha aquestes ordenances, hi ha aquestes multes, se'n posen moltes, és cert, però continuem veient-ho al carrer. És de difícil solució, això, eh?
0: Poden haver-hi ordenances, poden haver-hi sancions, però si no hi ha algun cos que pugui fer seguiment d'aquestes ordenances i d'aquestes sancions, per molt que estiguin en un paper, no s'aplicaran. Des d'aquesta perspectiva, hi ha un tema que portem molts pressupostos demanant, que és una ampliació del cos de policia local, això per una banda, i que ja sabem que és un fet complicat, que no depèn exclusivament de l'Ajuntament, i aquí sí que és veritat que ens sumem amb alguna de les reivindicacions que ha fet el govern, que tot i que tenim un territori molt particular, estem en un poble de pràcticament 84 quilòmetres quadrats, amb una plantilla pensada per els habitants que som i no per la superfície. Llavors aquí ens sumem aquesta reivindicació, però sí que hi ha una altra figura que nosaltres a nivell de programa electoral ja portem dos mandats proposant, el 2019 i el 2023, que és la incorporació o la creació del cos d'agents cívics, que són aquests educadors de carrer, aquests agents cívics que el que fan és la tasca d'identificar quins són aquests punts on hi ha incivisme o fets que fan que hi hagi una mala convivència en alguna zona, i doncs donar alternatives, doncs explicar quin és el model de convivència, doncs a treballar amb la gent que està provocant aquest problema d'incivisme i que es pugui corregir in situ. Més enllà de les sancions, que la sanció al final és si t'enganxen et sancionaran, que hi hagi també una tasca pedagògica, perquè moltes vegades qui ho fa també pot ser que sigui per desconeixement de que hi ha una manera millor de fer-ho. Llavors, que hi hagi aquesta doble tasca, i si el cos de policia local ara mateix no disposem dels recursos per ampliar-lo, mirem quines altres alternatives tenim. En aquest cas, nosaltres això ja fa uns mandats que apostem per la creació dels agents cívics.
1: Abans de tancar aquest tema dels residus, vostès sempre han posat en qüestió aquest nou projecte de la deixalleria, un projecte que, per cert, està ja en exposició pública a punt de licitar, per tant, és un projecte que ja hi hem de comptar que tirarà endavant, però vostès proposaven alternativa, no?, a aquest projecte. No sé, ara, dia d'avui, ja tenint coll avall que això estarà en marxa, no sé si fan un replantejament en aquest sentit de com ha de funcionar aquesta deixalleria.
0: Sí, o sigui, ho hem posat en dubte, no tant perquè creiem que la deixalleria que tenim ja sigui exemplar, evidentment és millorable, sinó que posem en dubte per un tema de prioritats. És a dir, d'acord, una deixalleria nova, evidentment, sempre serà millor que la que tenim, que ja té uns anys i que té les seves limitacions, però el problema que ens han traslladat molts veïns i veïnes és el tema d'accedir a la deixalleria, que molts veïns i veïnes, quan han de portar trastos, no tenen els mitjans per baixar de casa seva a urbanitzacions o a zones més allunyades per portar els seus trastos allà. Llavors, si el problema és d'accedir a la deixalleria, doncs hi ha algun pas previ que s'ha de fer. En aquest sentit, nosaltres el que proposàvem en els anteriors programes electorals era una cosa que es fa en altres pobles i altres ciutats, que són aquestes mini-deixalleries mòbils que es poden anar portant urbanització per urbanització, barri per barri, zona per zona, i que cadascú tingui calendaritzat que X dia del mes o X dies a l'any tindrà una deixalleria per poder accedir a deixar les seves coses. Si la gent no pot anar a la deixalleria a portar els seus trastos, què passarà amb aquests trastos? Previsiblement es quedaran a una illa de contenidors, buscaran la manera de...
1: El que passa actualment.
0: El que passa actualment. Llavors, no, la crítica no està en el sentit que faci falta o no faci falta una nova deixalleria, que un equipament nou doncs, sempre és d'agrair, per dir-ho així, sinó per un tema de prioritats. El problema és que hi ha molta gent que no té els recursos per portar els trastos a la deixalleria. Llavors, no serveix de res una deixalleria nova en aquest sentit.
1: Des del govern, davant d'aquesta proposta, sempre diuen el mateix, que s'ha d'estudiar el cost, que consideren que el cost de la proposta que d'Esquerra Republicana és molt elevat.
0: D'acord, i la deixalleria nova ens costarà pràcticament 1 milió d'euros. Llavors, és el fet aquest de quin cost ens suposa aquestes mini-deixalleries, d'acord, s'ha d'estudiar, no diem que no, però quin cost ens suposa aquest suposat incivisme de les deixalleries mal abocades, dels abocaments il·legals. Vull dir, sí, s'ha d'estudiar el cost, però també s'ha d'estudiar quines són les millores que et proporciona aquesta proposta. Llavors, per això dic que és més que res un tema de prioritats.
1: Regidor, fa la setmana passada es va celebrar la Junta Local de Seguretat. Continua la tendència tordera de baixar els delictes. El que sí que es torna a reiterar és intentar doncs, que les lleis acompanyin els ajuntaments a l'hora de lluitar contra l'ocupació, els multireincidents. No sé, des d'Esquerra Republicana, en matèria de seguretat, quin balanç també fan de la tasca de la policia, de Mossos, a nivell de seguretat i, per exemple, també de les càmeres de seguretat. Quin balanç en fan de tot el que és aquesta matèria?
0: A nivell de seguretat el que tenim és això, les xifres que ens comentes, que sí que hi ha un descens en el número de...
1: Sí, de delictes, furts...
0: De delictes, furts, etc. Però al final moltes vegades la seguretat també es pot estudiar o es pot analitzar des d'una sensació de la població, de si es sent segura o es sent insegura. Llavors aquí hi ha un bon punt de treball. La seguretat moltes vegades no és només la vigilància policial, en els quals, doncs, ostres, des d'aquí tot el suport a la gent de policia local, que fa una gran feina i moltes vegades fa més feina de la que li pertocaria, sinó que moltes vegades també pot anar al que parlàvem fa un moment. Podem parlar de temes de civisme, o també és seguretat il·luminar zones fosques, també és seguretat que les voreres estiguin en bones condicions. Hi ha molts fets que reforcen la idea de la sensació de seguretat. Llavors és veure quins són els punts de millora que tenim al poble. Des del nostre grup això doncs, hem volgut impulsar i hem aconseguit doncs, en moltes ocasions que s'il·luminessin certes zones fosques. Al final poder passejar de nit amb llum tens una sensació de netedat i de control que et dona seguretat. També sensació de seguretat la neteja. Vull dir, en moltes grans ciutats ja s'ha fet l'experiència de que l'ambient condiciona també el comportament. I si l'ambient és net, l'ambient és polit, l'ambient està cuidat, també disminueix la sensació d'inseguretat i, per tant, fa que et sentis segur en aquest espai. Llavors, el concepte de seguretat l'acompanya en moltes coses. Després també em comentaves aquest tema de l'ocupació, que s'estan demanant més recursos, s'estan demanant més suport, etc., per treballar aquest tema. És necessari si això que crea doncs és en sensació de descontrol, sensació d'aquest incivisme, etc. Però ho dèiem també el divendres, al final això no deixa de ser una conseqüència d'una falta de planificació o d'una planificació desencertada en el seu moment. A quins pobles no hi ha ocupació? Els pobles que no hi ha ocupació són aquells on no hi ha habitatge buit. on no hi ha hagut una sobreconstrucció per sobre de les nostres possibilitats. Ara ens toca treballar a partir d'aquesta realitat que tenim ara. Vull dir, si en algun moment es va apostar per créixer pel poble, ara estem patint unes conseqüències que ens trobem que no tenim tots els recursos i potser tampoc tot el coneixement per atendre aquestes realitats. És un fenomen complex que està molt a l'ordre del dia i també hi ha molts tipus d'ocupació diferent. És a dir, hi haurà gent que no es pot pagar el lloguer i és la solució que ha trobat, o hi ha gent, com també ens estan trobant aquí a Tordera, que està aprofitant aquesta situació i que es pot acollir a termes de vulnerabilitat per cometre altres tipus d'activitat. Aquí és conegut, i crec que tampoc ho hem d'amagar, que tenim un problema de plantacions, de narcotràfic, etc. Llavors, sí, s'ha de fer front.
1: I sobretot desencallar aquests pisos buits que comentava i impulsar els pisos socials, no? I que sí que s'ha començat a parlar molt, perquè el govern de la Generalitat ha marcat com un objectiu això d'intentar construir pisos socials. Aquí a Tordera no fa falta construir,
0: no,
1: sinó que els pisos hi són. El que falta és que es puguin alliberar i destinar-los a pis social, però sembla que va molt lent això, i no sé si es pot intentar d'alguna manera pressionar a qui sigui per desencallar i que aquests pisos, que molts estan, alguns estan ocupats però molts estan buits, els puguin destinar a pisos socials.
0: Sí, és un tema que estem treballant i que quan expliquem més les propostes doncs ja detallarem més, però sí que és aquesta problemàtica que comentes de com es fa aquest traspàs d'habitatge privat o de fons voltor que no saps d'on baixen, com fer que puguin ser útils per la gent que pot i vol venir aquí. També aquestes polítiques d'habitatges van molt acompanyades amb polítiques d'altres sentits. Moltes vegades les polítiques públiques van entrelligades entre si. També hem de fer polítiques que facin que el poble sigui atractiu per gent que vulgui venir a viure aquí, o que la gent d'aquí es vulgui quedar a viure aquí. Què vol dir això? Que hi hagi un comerç actiu, que hi hagi activitat, que hi hagi coses que no dic que no es treballi, dic que sempre hem d'anar a més en aquest sentit, de que, doncs, jo què sé, si una persona ja en la seva edat adulta ha de decidir si establir el seu projecte de vida a Tordera o l'ha d'establir a un altre lloc, que pugui decidir quedar-se a Tordera, que vulgui i que pugui quedar-se aquí a Tordera.
1: Estem ja a les portes de l'estiu, s'ha presentat a través de l'Ajuntament una programació d'estiu que es du a terme tant des del mateix Ajuntament com a través de les entitats, a través de diversos col·lectius socials, culturals del municipi, i potser el marc principal i que acaba és a la Festa Major amb les diverses activitats. Des d'Esquerra, com valoren doncs aquesta programació d'activitats? Normalment ve un programa molt ampli, vull dir, per totes les edats i per tots els gustos.
0: No, Tordera a l'estiu és increïble, vull dir, ja des de les entitats que tenim activitat cada setmana, cada cap de setmana, vull dir que pots anar omplint el calendari que no t'avorriràs cap dia pràcticament, i això és un goig i és un patrimoni immaterial també una mica mantenir aquesta activitat social i associativa que tenim ara mateix al poble, i que esperem que sigui així durant molts i molts anys. Després, si anem a la Festa Major, evidentment la Festa Major és la festa de tots i totes les tordarenques, per tant tots, bueno, animar des d'aquí a tothom a participar als actes, a celebrar, que al final és per això. Però i el però sempre a vegades em posen problemes després, no? Però sí que quan veig les publicacions dels cartells i companyia, com a persona una mica que ve també des del món de la cultura, sempre m'agrada fer-hi una mica la mirada crítica, i entenem que sempre hi ha punts de millora. Aquesta setmana passada, si no m'equivoco, us va fer publicar el cartell de les barraques, i aquí sí que hi tenim una mica la nostra mirada crítica. Vull dir, per un cantó, evidentment, tots els artistes que venen doncs són uns artistassos, ens ho passarem molt bé, això està clar, però el que ens falta una altra vegada és aquest tema de amb quina mirada es fan els cartells de les festes majors. Perquè sí, la Festa Major és un espai per passar-nos-ho bé, per gaudir, etc. Però aquests espais promoguts, sobretot des d'institucions públiques, també han de tenir un compromís amb el futur, en aquest cas que exposaré ara. I en aquest sentit hi ha dues coses, sobretot, que trobo faltant aquest cartell. Per un cantó hi ha un tema de paritat. Hi ha una dinàmica que estem seguint els últims anys, i és que cada cop els escenaris de les Festes Majors de Tordera hi ha menys presència femenina, cada cop hi ha més homes, i de fet m'he portat els números aquí d'aquest any. Aquest any als escenaris hi trobarem 31 homes i dues dones.
1: De grups, està parlant de grups musicals que actuaran en les
0: sí,
1: barraques.
0: Sí, perdó Lluís, exacte. Estic parlant dels grups musicals que actuaran, uh-huh. entre els seus components, aquest any hi trobarem 31 homes sobre l'escenari i dues dones. Uh-huh. Llavors, la paritat, en aquest cas, ja no la complim, i a més accentua més la tendència d'aquests últims anys, que cada cop hi ha més homes artistes, i tot i que hi ha artistes femenines o grups mixtes, aquest any no els hi trobem, i fins i tot en trobem menys que en edicions anteriors. I després un tema que és un tema de originalitat o diversitat artística. No vull dir això que no m'agradin els artistes, vull dir al contrari, vull dir artistes que precisament em fan il·lusió a nivell personal que vinguin, però sí que ara estem davant d'una realitat on vindran 8 grups de versions o DJs davant de 3 grups que fan música pròpia. Llavors sí, ens ho hem de passar bé, i per tant la festa major és per passar-s'ho bé, aquí cap dubte, i endavant amb aquesta idea, però també hem de tenir en compte que l'oci nocturn que oferim als joves, sobretot avui, condicionarà i marcarà quina és la cultura i com seran les festes majors i populars del futur. Llavors, la meva visió personal, una mica buscant algun pro, vindria sent aquest sentit, de si volem que en un futur hi hagi més paritat dalt dels escenaris i hi hagi més originalitat i diversitat musical, doncs ho hem de començar a fomentar en espais tan visibles, tan exposats i tan fins i tot massius a nivell de públic com són les festes majors i les barraques.
1: Entenc que ara la programació està tancada, però sí que és, entenc sí. que és una idea i un plantejament que es podria doncs, mirar de cara als propers anys. Eh?
0: Sí, és un plantejament que en el seu moment ja vaig exposar a les regidories pertinents, i dic regidories pertinents perquè aquí estem parlant de joventut, estem parlant de festes, estem parlant de cultura i estem parlant d'igualtat. Vull dir, no és només una regidoria i no és només un color polític, sinó que en aquest sentit doncs, hi ha hagut una aprovació que s'ha tret pel dret, i aquelles regidories que són transversals i que haurien de tenir aquesta mirada, doncs en aquest cas no l'han tingut, i nosaltres, i personalment jo, la trobo a faltar aquesta mirada.
1: Ho deixem aquí, Àlex Gisbert, moltes gràcies.
0: A tu, Lluís.
1: Ens tornem a trobar en una següent entrevista i bon estiu.
0: Igualment.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
2: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions, les entitats i els clubs esportius de Tordera. En aquest cas ens trobem amb en Roberto Moreno, mestre de Pau Bergin, un club esportiu que encara no havia vingut aquí a La Taranyina, i per tant doncs, avui que tindrem l'honor de tenir-lo aquí perquè ens expliqui doncs, tot sobre aquest club. Què tal, Roberto?
3: Molt bé.
2: Doncs amb tu sempre comencem aquest programa deixant un espai perquè el convidat introdueixi una mica de què tracta l'entitat del club. En aquest cas, com definiries Pau Bergin?
3: Bueno, és un club esportiu de bàsicament d'arts marcials, vale? Les activitats principals que fem és la defensa personal femenina, vale? El boxe i el kickboxing. Uh-huh. Vale? Van començar una mica amb introducció, o sigui, iniciació, perquè els nois i les noies que venen pues, aprenguessin a poc a poc i tal, i ara ja estem començant, després de 3 anys, estem començant ja ara a competir, i portem els nois i les noies a competir, i la defensa personal femenina pues, bàsicament és que les noies pues, vinguin a classe, a part de que fan esport pues, puguin aprendre a defensar-se. Mm-hmm. Que llàstima, la vida està una mica més complicada i sempre els hi va bé, i bueno, i a poc a poc pues, portem 3 anys i anem avançant.
2: Ara dius que porteu 3 anys, per la gent que no sàpiga on esteu situats, on us poden trobar el local?
3: Al local estem just a l'entrada de Tordera, al carrer Joan Maragall. Uh-huh. I estem al costat de la pizzeria Carpi. Uh-huh. Vale? Que està al Consum i tal, i hi ha un pàrquing de sorra davant, i estem allà a l'entrada, just allà a l'entrada de Tordera.
2: Practiqueu això, deies kickboxing, boxe, defensa personal. Sovint hi ha aquest mite de que són esports de contacte, i la gent potser li té una mica de por. No sé quin missatge donaries a aquesta gent que no s'atreveix i li agradaria començar en aquestes disciplines.
3: Bueno, a veure, primer de tot, por, res, vale? Al final, tu quan comences un esport, bàsicament, doncs t'iniciem en aquest esport i no hem de tenir por de res, perquè no en fan, si no vol fer combat, no es fa combat, i a poc els hi anem ensenyant. I al final, el que sí que han de tenir clar és que és un esport de contacte, Llavors, clar, hi ha contacte, vale? Però nosaltres no obliguem mai els nois i les noies que no volen fer combat. Bàsicament els ensenyem la tècnica, vale? Entrenen i no fan combat. I el que vol fer combat o el que es vol dedicar a la competició, pues sí que és una mica més fort, l'entreno. Però bueno, van amb les seves proteccions i tal. I bàsicament, sobretot, tenen molt de respecte. Molt de respecte, que això és un mite una mica de que a les arts marcials pues, la gent és més agressiva, i és tot el contrari, és tot el contrari que altres esports que potser són una mica més agressius, i en realitat no tenim cap problema, mai, la gent treballa molt bé, i bàsicament pues, és això, o sigui, no hem de tenir por.
2: Parles de competició, després en parlarem d'una que ara fora de càmeres estàvem parlant-ne, però per començar, la gent que sí que es vol doncs endinsar en aquest món de la competició, quins entrenaments han de seguir? Perquè deies que són potser una miqueta més exigents, i en el teu cas no sé si també entrenes a gent que vulgui o vagi a competir.
3: Sí, home, a veure, al final si tu vols competir en un esport, sigui el que sigui, t'has de dedicar una mica més que si només el fas per hobby. Mm-hmm. Vale? Jo no soc partidari mai de que s'entrenin tots els dies, vale? Perquè al final el cos també ha de descansar, vale? Has de tenir has de forçar el cos, vale? Un límit una mica alt, però ha de reposar. I clar, jo no sóc partidari de que entrenin tots els dies, però bueno, una mitjana de 3 o 4 dies, vale? I sí que és veritat que el ritme de l'entreno és alt. Mm-hmm. És alt bàsicament per que agafin fondo, vale? Que això els costa més, perquè quan van a competir els nervis sempre estan, i quan tu tens nervis s'afoguen en 2 minuts, i això és el que més treballem. Al final les tècniques són el mateix pel que competeix que pel que no competeix, bàsicament és el ritme una mica més alt, bàsicament. Mm-hmm. I bueno, a poc a poc, ara acabem de començar bàsicament, vale? amb aquest tipus d'entreno, i molt contents perquè, hòstia, tenim un grupet molt, molt maco.
2: Això anava a parlar per tema franja, això de públic, de no sé quanta gent teniu ara mateix al club. Entenc que si teniu diferents esports sou diferents professors, o més o menys tu ho portes tot, com funciona?
3: No, ara tenim, som més o menys uns 80 alumnes més o menys, i no jo sol no ho porto, vale? Jo tinc un soci, vale? Que és amb el que vaig muntar el gimnàs, vale? Que ell es dedica una mica més a la boxa, vale? I a part tenim un altre professor que es diu Christian, vale? Que ens fot un cop de mà amb els competidors, perquè ell ha sigut també competidor, i bueno, i està amb tota la il·lusió del món ara, i justament la seva filla, pues mira, me l'han becat, vale? Ara fa poc vam anar a un gimnàs a Girona, i la noia la nena té, es diu Alexia Vicente, i té 12 anys, i bueno, ho fa molt bé, i bueno, i me l'han becat, i a poc a poc, pues, mira, tindrà moltes més oportunitats. Uh-huh. Però no, jo sol no, jo, és impossible que m'ho faci tot sol.
2: Per tant, talent, entenc que ha sortit una mica d'aquest gimnàs i que tindrà oportunitats.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Deu ser complicat compaginar-ho, o no sé, comentaves abans, compaginar-ho amb estudis, com ho prioritzes?
3: Sí, això? Mira, bàsicament els nois i les noies que estan estudiant, prioritzem els estudis. Els estudis és el primer, vale? Però bàsicament s'ho poden combinar, perquè al final tu no necessites 4 hores per entrenar, vale? Tu necessites aquesta hora, hora i mitja, vale? I això, encara que estudiïs, sempre pots tenir, o sigui, sempre hi ha temps per entrenar. Uh-huh. Vale? Llavors, s'ho poden combinar molt bé, perquè al final estudien pels dematins, i per la tarda, pues, aquesta noia, per exemple, sí que ha d'entrenar una mica més, perquè ha d'anar un dia a Girona, però al final tu t'ho pots combinar perfectament, o sigui, uh-huh. Però prioritzem els estudis, sempre. Sempre s'estudis, i després, pues, si poden entrenar encara que siguin 4 dies a la setmana, pues, és el que fan.
2: Parlem també d'aquesta balada que comentàvem això abans de començar l'entrevista, perquè és una cosa que crec, diríem, que no s'ha fet mai aquí a Tordera. No sé què ens pots comentar, quan es farà, doncs de què tractarà, quin tipus de disciplines podem trobar.
3: Bueno, bàsicament sí, és la primera vegada que es fa a Tordera. Es farà l'1 d'agost al pavelló parroquial. Uh-huh. Vale? Suposo que més o menys l'hora encara no la tenim, però suposo que serà a partir de les 6 de la tarda. Mm. Vale? I bàsicament el que es farà, primer de tot farà una petita exhibició de noies de defensa personal, que faran, pues, claus i una mica de trencaments i tal, i després bàsicament anirem amb els combats. Vale? Hi han 12 combats amateurs, vale? De boxa i de kickboxing. Mm. Vale? Després hi haurà 2 combats semiprofessionals, i per acabar la vetllada, pues, farem un combat professional, vale? D'un noi que es diu Paco, que es retira, vale, i aquest sí que és professional. I bueno, bàsicament esperem que tot surti bé, que la gent s'ho passi bé i que es vegin bons combats.
2: Per tema entrada, no sé si hi haurà aforament limitat, si hi haurà també un preu d'entrada, més o menys com anirà organitzat.
3: Sí, bàsicament l'aforament és l'aforament que hi ha al pavelló, i crec que hi ha 300 i pico asientos, i seran les entrades que vendrem. Mm-hmm. Seran 10 euros, preu de donatiu, vale? O les poden adquirir a través del gimnàs i, mm-hmm, i els posarem a diferents llocs, vale? Perquè les puguin comprar, i bàsicament serà això.
2: Has parlat també de combats semiprofessionals i professionals. Entenc llavors que aquests integrants no són del gimnàs o hi haurà algun representant?
3: Sí, sí, del gimnàs sortirà un noi en amateur, vale? Sortirà un altre noi en amateur, vale? I després farem tres combats d'exhibició, vale? Perquè són menors d'edat, vale? I encara estan una mica verds per combatir en amateur, però sí que surt una noia i un noi en amateur, vale? I els professionals sí que són d'uns altres gimnasos.
2: Ja deixant aquest tema a banda, esperem doncs, que aquesta ballada vagi com ha d'anar. Et volia parlar d'un tema també doncs, d'actualitat, un tema en referència a la defensa personal, que ho has comentat abans. Aquestes noies que teniu al gimnàs, entenc que acudeixen també per una qüestió de seguretat, no? De cara a doncs, estar segures, sí, al carrer, a fora, per poder-se defensar elles mateixes.
3: Sí, a veure, principalment el que fan és esport, vale? Però òbviament els ensenyem pues, a defensar-se, vale? Al final esperem sempre que no passi res, vale? Però si alguna vegada es troben en una situació pues, que han de poder defensar-se, pues, és el que els ensenyem, vale? Bàsicament el món s'ha tornat una mica complicat, vale? I que per lo menos elles, que no tindria que ser així, però que per lo menos es sentin més segures a l'hora d'anar pel carrer i tal, vale? Però sí que és veritat que, bueno, de moment mai ha passat res i esperem que mai passi res, però sí, és una manera de que elles també se sentin més segures i treballen. A part d'això, doncs, treballen esport i els ensenyem a picar i tal, i molt bé, de moment esperem que mai passi res, per això.
2: Ja per anar acabant, no sé com la gent pot contactar amb vosaltres, si teniu algun telèfon o algun correu, o poden dirigir-se al local, com ho poden fer per contactar?
3: Bueno, tenen diverses maneres de fer-ho, vale? Tenim a través d'Instagram, vale? Power Gym Tordera, vale? També hi ha els telèfons meu i del meu soci a les xarxes, vale? I si no, directament en el local, que estem allà al Joan Maragall 25.
2: Perfecte, vale? Doncs Roberto, amb això jo que ja estic, no sé si vols afegir alguna
3: cosa
2: més.
3: No, cap, moltes gràcies.
2: Doncs moltes gràcies per venir avui aquí a Ràdio Tordera i esperem doncs, que vagi molt bé aquesta ballada que comentes i doncs, els entrenaments.
3: Vale, moltes gràcies.
2: I amb vosaltres doncs, que també ens acomiadem una setmana més, ens trobem la setmana que ve amb un altre convidat i una altra entitat per conèixer.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Des de les 12 del matí d'ahir fins a dos quarts d'una d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
3: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben avui en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
3: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendis.
1: Moment idoni, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. A aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts a la costa i valors que superen les 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
3: Se l'acusa dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. Afegim que precisament també se li ha retirat el passaport i s'ha de presentar al jutjat cada 15 dies.
1: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga avui el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet.
3: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles han abandonat ja l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan entre les 12 del migdia d'ahir divendres i dos quarts d'una d'aquesta jornada de dissabte. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, es tracta, doncs, del 86,5% del total dels 610.000 vehicles previstos.
3: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
1: Com diem, situació, doncs, molt normalitzada ja a la xarxa viària. Recordem que aquesta primera part de l'operació sortida s'acaba d'aquí a menys d'una hora i és que a hores d'ara només hem de destacar un carril tallat a la 27 a la Pobla de Mafumet, en aquest cas en sentit Tarragona, i retencions que no arriben als 5 quilòmetres a la C35 a Llagostera, a la demarcació de Girona, i també a l'AP7 en direcció Girona, al seu tram de Montornès del Vallès i Mollet del Vallès. Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas un únic apunt negatiu. Un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva, en un accident on s'han vist implicats dos turismes i dues motocicletes.
3: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:15 a.m. El ferit greu ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, mentre que dues persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària en el seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.

0: per reduir, precisament, el risc d'incendi. El Pla Alfa és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis de 0 a 5, i el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Francesc Coll és cap dels agents rurals a la Catalunya Central.
1: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. Això d'una banda. I d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
2: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com expliquem, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb molta incertesa.
0: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santi Lleonart és cap dels bombers de la regió d'emergència Centre.
3: L'any passat va ser un fre. Doncs quan hi havia un incendi agrícola, arribava la vegetació forestal, s'aturava, per tant, era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor, com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament, a dia d'avui, no tenim clar com serà.
0: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir, poc abans de les 4 de la tarda, i que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapost. Ha cremat, en aquest cas, aquest incendi, un total d'11 hectàrees.
2: I al fil de tot això, tot i que les pluges de la tardor i primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat encenen les alertes dels bombers voluntaris en aquest municipi del Maresme.
0: Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
4: Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. Eduard Caimel és el cap dels bombers voluntaris aquí a Tordera.
5: Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així que aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com està evolucionant, com evoluciona tota la temperatura.
4: Una de les grans novetats aquest estiu és l'ampliació de la plantilla al Parc de Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir de l'1 de juliol, cosa que permetrà arribar als 18 efectius. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un urbà i un 100% forestal, i el suport de les ADF, el que garanteix una capacitat de reacció immediata davant qualsevol avís.
2: Haurem d'estar molt atents a aquest Pla Alfa que està activat al nivell 3, com diem, i també a les temperatures, perquè demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació meteorològica de perill per a aquestes altes temperatures que, com diem, s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
0: El nivell de perill màxim oscil·larà entre el nivell 2, un nivell moderat, i el nivell 4, nivell alt, i afectarà pràcticament a totes les comarques de Catalunya.
2: Al fil d'aquestes temperatures que pujaran fins als màxims o pujaran de valent, com diem, a partir d'aquest cap de setmana i fins a la revetlla de Sant Joan, un dels molts punts on aquestes temperatures podrien tocar sostre serà a Terrassa.
0: En aquest municipi, des de Protecció Civil, es recomana precaució i prendre mesures, sobretot aquells col·lectius més vulnerables, i és extrapolable a la resta de municipis. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
6: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís per calor intensa de cara als pròxims dies. Segons la previsió, l'episodi amb més calor començarà aquest diumenge 21 i es podria allargar fins a la revetlla de Sant Joan. Terrassencs com en Josep, en Francesc i la Laia ja adapten les seves rutines per afrontar-ho.
7: Sí, quan acabes de dinar, més agradable fer una mitjada i després sortir a partir de les 7 de la tarda, començar a refrescar una miqueta, està clar.
8: Yeah, algo haremos, a piscina, algo de playa y casa y aire acondicionado.
9: M'estimo més l'estiu que l'hivern, encara que a vegades molesta, però bueno, et fas una bona dutxa amb força aigua gelada i estàs la mar de bé.
6: De moment, la Direcció General dels Agents Rurals manté el Pla Alfa a nivell 1 a Terrassa. Aquests últims dies les temperatures han rondat els 32 graus, però ens hem de preparar per fer front a la pujada, ja que podrien superar fàcilment els 35. Davant d'aquesta situació, es recomana extremar precaucions, com hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia o limitar l'activitat física a l'aire lliure.
2: Obrim plana de

0: successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
1: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí. Fora d'hores de vigilància i fins al lloc s'hi ha desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
0: I més successos, i també a les platges. Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort, i se suma així la segona víctima en aquest succés i la tercera durant tot el cap de setmana.
1: L'incident concret aquest a la platja de Tarragona es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos, amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest mateix matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels dos joves.
1: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
0: Seguim parlant de successos. En aquest cas, ens n'anem al Baix Empordà, concretament a la Bisbal, que ha recuperat el subministrament d'aigua després de 24 hores sense tenir-ne a causa d'una averia. Els operaris van aconseguir reparar una primera fuita cap a les 5 de la tarda, però en el moment de restablir el servei es va produir una nova avèria molt a prop d'on s'havia produït aquesta primera.
1: Aquesta incidència va obligar a reobrir la rasa i substituir un segon tram de canonada, fet que va allargar la intervenció unes hores més. Finalment, l'aigua va començar a arribar a alguns habitatges cap a 9:45 del vespre i el servei va quedar completament restablert a les 4 de la matinada. L'Ajuntament atribueix l'origen de l'avaria a la manca de manteniment a la xarxa de distribució d'aigua dels últims 50 anys.
0: Parlem ara del medi natural, i és que amb l'arribada de la calor, els espais naturals i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
1: Per això, en diferents punts del territori implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens dona tots els detalls Queralt Àries.
2: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
3: Pernoctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit. Per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, sisplau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
2: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarà, s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
4: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí bé de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem anant cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
2: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la Riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
0: Obrim plana política. El jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president espanyol Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
1: A més, l'auto fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport, obligant-la a presentar-se als jutjats cada 2 setmanes i prohibint-li sortir del territori espanyol.
0: I aquí, a nivell català, marxem fins a Terrassa, on avui s'ha commemorat el 50è aniversari de l'assemblea que la UGT va celebrar l'any 1976 en ple procés de transició.
1: L'acte ha servit per recordar la lluita de les llibertats democràtiques i sindicals i reivindicar la vigència d'aquells valors mig segle després. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
5: Fa just 50 anys, la UGT celebrava a Terrassa una gran assemblea sindical en un moment clau de la transició. Corria l'any 1976 i la democràcia tot just començava a obrir-se camí després de 4 dècades de dictadura. Mig segle després, la UGT assegura que aquell compromís continua plenament vigent davant dels reptes actuals. Ens ho explica el secretari general del sindicat, Pepe Álvarez.
6: Algunes coses que tenim damunt de la taula doncs, no deixen de ser tan diferents de les que hi havia fa 50 anys. Continuem una lluita pel treball decent cada dia, continuem una lluita per lluitar sobretot contra aquesta fòbia contra els immigrants.
5: L'acte ha reunit representants sindicals, responsables institucionals i militants de diverses generacions per recordar un episodi que forma part de la història del moviment obrer i de la recuperació de les llibertats democràtiques al país. Ens ho explica la Cèlia Ros, una treballadora sindicalista que hi va ser a l'assemblea.
7: Es va fer aquí a Terrassa, l'assemblea, perquè precisament era la ciutat que estava més ben organitzada per l'UGT. O sigui, era els que eren més, els que estaven molt ben organitzats.
5: 50 anys després, la defensa dels drets laborals i la democràcia continua sent una de les principals banderes del sindicat.
0: Parlem ara de la Fundació Pere Tarrés, que ha arrencat avui les activitats de lleure, coincidint amb la temporada d'estiu, amb la sortida dels primers grups de colònies. Infants i famílies s'han trobat a les 8 del matí a l'espai Trencaclosques de Barcelona per marxar amb autobús cap a Tremp per passar-hi una setmana.
1: Fins al setembre s'espera que 40.000 infants i joves participin en alguna de les activitats de lleure que organitza la Fundació. Enguany, a més, s'han incrementat les beques fins a les 7.500 per assegurar l'augment de les desigualtats. Des de la Fundació també reivindiquen el valor educatiu del lleure després d'un curs marcat per les protestes i el malestar docent.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, concretament de la segona jornada del Festival Sonar 2026. S'ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Dani in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.

0: D'una banda, el duet de Salrà, format per Aina Serena i Jan Cabarroques, ha sacsejat el recinte de Fira Gran Via amb intel·ligència romàntica, la seva particular fusió de folklore, teatre i electrònica. De l'altra, el productor Colomenc ha desplegat Rumi 313, el seu projecte més ambiciós, que es mou entre el neoperreo i l'experimentació.
1: I seguim parlant de música, ens n'anem del Festival Sonar al Magnífic Fest de Lleida, on el cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit d'aquesta cinquena edició del festival.
0: Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat com el Jo Mai Mai o la Gran Eufòria.
1: Canviem de tema. L'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites molt destacades durant el festival Air Invictus celebrat a Porto, al Portugal.
0: La companyia ha assolit el rècord Guinness a la frase més llarga escrita amb drons, després de formar al cel el missatge 3.100 drones è un propósito cuando soñamos juntos, now existe impossible. A més, també ha batut un rècord europeu del major nombre de drons volant simultàniament en un espectacle de llum i art aeri. Aquest doble èxit arriba pocs dies després que l'empresa participés en la celebració de la benedicció de la Sagrada Família presidida pel papa Lleó XIV, en què es va encarregar de projectar la figura d'Antoni Gaudí al cel de Barcelona.
1: I avui també toca parlar ja de Sant Joan o de la prèvia d'aquesta festa. En aquest cas, anem fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí, precisament de festa i simbologia, amb l'envelat organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya.
0: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp, des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Muster.
3: Han fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
2: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8 amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Rizzetta.
1: I seguim amb cultura, parlem de jocs de taula que viuen des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
0: Precisament a Cardedeu, al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes. Precisament aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
5: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratius, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
4: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
1: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça s'enfronta avui de nou a partir de les 8 de la tarda al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
0: Els de Xavi Pasqual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
1: D'aquesta manera, els blaugranes buscaran un segon punt que els deixi el títol a tocar, ja que després tindrien dos partits al Palau Blaugrana per sentenciar un nou títol de la Lliga ACB. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar ahir al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
0: Precisament la crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
7: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust segurament, un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire, però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. Dos minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadrilli a mitja a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell que, insisteixo, cinc anys després recupera la seva plaça de futbol professional.
1: Un Sabadell que ascendeix a la segona divisió i veurem si demà podem explicar un altre ascens d'un equip català, en aquest cas del Badalona. Això sí, els badalonins ho tindran molt més difícil després de perdre per 3-0 al partit d'anada de la final d'ascens a la segona federació al camp del Compostela.
0: Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens porten la crònica de la prèvia d'aquest partit, Aleix Blanc.
8: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparren no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
9: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
8: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Passem al futbol sala perquè el Barça jugarà o té també el títol de Lliga a tocar. Recordem que guanya per 2-0 la final davant del Pozo de Múrcia. Anem ara amb un altre punt de futbol sala perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar, en aquest cas, amb el primer equip fins l'any 2028.
0: L'ala de 21 anys, que ha jugat un any cedit al Barça Atlètic de la segona divisió.
1: I acabem parlant de handball perquè el Balonmano Granollers i Pablo Urdangarín han arribat a un acord per ampliar la vinculació contractual del jugador, que continuarà defensant els colors del Granollers fins l'any 2028. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
12: Orgull de L, orgull de G.
13: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
14: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
15: univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
16: Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum. Cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 quilòmetres per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Olaf Rømer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions, i que al mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rømer s'adonà que això era degut a que la llum havia de viatjar molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rømer va obtenir una velocitat de 225.000 quilòmetres al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.
17: La xarxa.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
18: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Des de les 12 del matí d'ahir fins a un quart d'una d'aquest matí han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda, en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
0: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
1: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
0: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi.
1: A més, com a última hora, els bombers ja han estabilitzat 3 petits incendis de vegetació a Flix, Montornès del Vallès i Torrefeta i Florejacs. Precisament anem a conèixer l'evolució de la meteorologia de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
19: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. A aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts a la costa i valors que superen els 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I en plana de successos, un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona aquest matí.
0: A més, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassa de Tarragona ha mort, i pugen fins a 3 les víctimes mortals en les darreres 24 hores.
1: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet aquesta tarda a partir de les 8.
0: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan entre les 12 del matí d'ahir i un quart d'una d'aquest matí, segons dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta, doncs, del 86,5% del total de 610.000 vehicles previs. Vistos.
0: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
1: Ara mateix, doncs, situació molt normalitzada i tranquil·la a la xarxa viària catalana. Només destaquem tres carrils tallats, un a la B20 al nus de la Trinitat, un altre a la A27 a la Pobla de Mafumet en sentit Tarragona i un altre a la C14 a Basella en sentit la Seu d'Urgell. Només hem d'apuntar un succés negatiu en aquest sentit en mobilitat, i és que un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva, on s'han vist implicats dos turismes i dos motocicletes.
0: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:45 del matí i el ferit ha estat traslladat en helicòpter a un centre hospitalari, mentre que dues persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària pel seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.
1: Obrim ara plana d'incendis i també del fenomen de calor que ens arriba aquest cap de setmana. Per una banda, un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal durant la jornada d'avui, segons la darrera publicació dels agents rurals.
0: L'alerta afecta diverses comarques, entre les quals l'Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. Tenen activat precisament el nivell 3 del Pla Alfa. I això demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. Tot i estar aquestes comarques en avís, també s'ha de tenir molta prudència fora d'aquestes comarques. El Pla Alfa precisament és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis de 0 a 5. I el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Precisament Francesc Coll és el cap dels agents rurals a la Catalunya Central. L'escoltem.
17: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. Això d'una banda. I d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
1: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com hem explicat, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb incertesa.
0: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és, doncs, determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santi Lleonart és cap dels bombers de la regió d'emergències Centre.
20: L'any passat va ser un fre. Doncs quan hi havia un incendi agrícola, arribava la vegetació forestal, s'aturava, per tant, era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor, com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament, a dia d'avui, no tenim clar com serà.
1: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir poc abans de les 4 de la tarda, que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapós. Va cremar en total 11 hectàrees.
0: Els bombers de la Generalitat llavors han estabilitzat en les últimes hores tres petits incendis de vegetació a Flix, de la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental I aquest que us informàvem de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, a Flix, 11 dotacions dels bombers amb dos mitjans aeris han sufocat un foc amb una finca propera a l'ermita del Remei. A Torrefeta i Florejacs l'incendi ha mobilitzat 13 dotacions terrestres i ha cremat cereals sense segar a tocar de la L313A i del nucli de Palou. Finalment, a Montornès del Vallès, un foc de vegetació agrícola ha calcinat una zona propera al riu Mugent. S'han activat 8 dotacions terrestres.
1: I també hem de parlar aquest cap de setmana de la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
0: Des de...
1: Aquest nivell de perill, com diem, oscil·larà entre el nivell 2, moderat, i el nivell 4, amb perill alt. El nivell màxim, recordem, és el nivell 5, nivell extrem, i afectarà pràcticament totes les comarques de Catalunya. Per exemple, al Maresme s'esperen dies molt calorosos. D'aquesta manera, els ventiladors i els aparells d'aire condicionat s'han convertit en una ajuda vital per suportar aquesta calor.
0: Des de Protecció Civil es recomana precaució i prendre mesures. És per això que també, igualment, en les botigues especialitzades en aquest tipus de productes ja fa temps que noten un augment de les vendes. Des de Mataró Ràdio, Beti Doñate.
3: L'onada de calor que ha d'arribar aquest cap de setmana a Catalunya suposarà un augment de les temperatures, però a la costa del Maresme el que s'espera és, sobretot, més humitat. Un problema afegit a l'hora de dormir. Davant d'aquest panorama, veïns de Mataró com en Carlos han decidit refrigerar casa seva.
21: Home, fa una calor horrible a casa. Déu meu. Si prefereixo estar treballant 24 hores. Caire que poso el cap dintre la nevera. Fa molta calor, la veritat.
3: I és que últimament l'estiu va acompanyat d'una calor insuportable. Per això, cada vegada hi ha més gent que decideix refrigerar-se la casa o el lloc de treball. A Mataró, els establiments que venen aparells d'aire condicionat o ventiladors ja fa temps que noten més interès per aquest tipus de productes i un increment de les vendes.
22: Ja portem 2 o 3 mesos donant pressupostos, preus... I ara és quan la gent desesperada, doncs ja ve.
3: L'oferta de productes de refrigeració inclou ventiladors de terra i de sostre i aparells d'aire condicionat, tant d'instal·lació com portàtils. Però què és el que funciona millor?
22: Ara mateix és aire. L'única cosa que pot fer baixar la temperatura. Que em diuen, no, un ventilador que va amb aigua, aquí poca cosa serveix perquè com que tenim el mar hi ha molta humitat. Si poses més humitat... Més xafogó.
3: Avui dia es pot tenir un aparell d'aire condicionat al menjador o al dormitori principal de casa per menys de 1.000 euros, però hi ha molta gent que no s'ho pot permetre o que directament prefereix els ventiladors. En qualsevol cas, es tracta de trobar solucions per poder suportar la calor que ens espera.
1: No ens movem de la rodalia de Barcelona. De Mataró ens n'anem a Sant Cugat del Vallès, que compta amb una vintena de refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar aquest estiu i tal com us estem explicant, arrenquen demà.
0: En concret, el període d'activació d'aquests punts serà fins al 30 de setembre. Ens n'informa des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
23: En cas d'episodis d'alerta per calor a partir del nivell 3 sobre 6, l'accés a les piscines municipals serà gratuït. A més, durant els mesos d'estiu, l'horari d'obertura d'aquests equipaments s'amplia una hora i serà de dilluns a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. Durant el mes d'agost, l'Ajuntament també garantirà l'accés a diferents espais, coincidint amb el període més crític de l'estiu. Núria Fernández, regidora de Salut.
24: La calor ja no és només un problema mediambiental, sinó que també és un problema de salut, de sanitari, no? Sobretot en aquells col·lectius més vulnerables, com són la gent gran, les dones embarassades, els nens, les persones amb malalties cròniques, i per tant s'ha de tindre en compte tot això dels refugis climàtics.
23: Els 21 espais habilitats es poden consultar online a través del geoportal municipal des de l'apartat de Medi Ambient.
1: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat aquest matí a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
0: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància, i fins al lloc s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
1: I d'altra banda, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort i eleva així fins a 2 les víctimes mortals d'aquest episodi.
0: L'incident es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos, amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels dos joves.
0: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
1: Seguim parlant de la calor i altes temperatures. Ens n'anem ara, això sí, als espais naturals. En aquest cas, aquests i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
0: Per això, en diferents punts del territori s'implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens n'informa Caral Tàries.
2: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
4: Pernoctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit. Per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, sisplau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
2: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarà, s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
5: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí haver de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem anant cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
2: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la Riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
1: Parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
0: A més, l'autor fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport i obligant-la a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i prohibint-li sortir llavors del territori espanyol.
1: A nivell català també destaquem que Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres que planteja per a les eleccions estatals.
0: En un acte a València, Mònica Oltra, en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el projecte, el portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha afirmat que si les esquerres no es posen d'acord i ha assegurat fer-ho a província, una solució podrien ser les primàries.
1: I d'altra banda, la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confiat a Jordi Aragonès el lideratge de la candidatura del partit a Barcelona per a les eleccions municipals de l'any vinent.
0: En un acte celebrat al Born amb unes 200 persones, Orriols s'ha mostrat absolutament convençuda que Aragonès és, i en paraules seves, l'home que aquesta ciutat necessita. També ha defensat que la capital catalana és, i també en paraules de Sílvia Orriols, l'única oportunitat per als catalans de reconquerir la ciutat.
1: I encara un últim apunt polític, perquè recordem que aquest matí han començat les eleccions primàries precisament per a escollir el candidat de Junts per Catalunya per a les eleccions municipals de Barcelona de l'any 2027. La militància haurà d'escollir entre els 4 aspirants el president del grup municipal, Jordi Martí Galvis, la diputada al Congrés Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament i secretària primera de la mesa, Glòria Freixa. Anem ara fins a Sant Cugat del Vallès, ja que es tracta d'un dels molts municipis catalans que es prepara per a l'eclipsi de sol del proper 12 d'agost.
0: I precisament en aquest municipi ho fan amb recomanacions de seguretat i un programa d'activitats divulgatives. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
6: L'Ajuntament ha presentat el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades.
7: Els oftalmòlegs i les òptiques de Sant Cugat i de tot el país ens estan enormement preocupats perquè expliquen, no, que qualsevol cosa, doncs, que posi en risc el cos reacciona. Si tu poses la mà al foc, cremes i el cos et fa treure la mà. En el cas dels ulls això no passa i per tant tu pots estar observant l'eclipsi a ull nu o amb les ulleres que no siguin homologades, etc., i pots acabar quedant a ser.
6: La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. L'Ajuntament també farà una campanya amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, de la segona jornada del Sonar 2026, que ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Danny in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.

0: D'una banda, el duet de Celrà, format per Aina Serena i Jan Cabarroques, ha sacsejat el recinte de Fira Gran Via amb intel·ligència romàntica, la seva particular fusió de folklore, teatre i electrònica. De l'altra banda, el productor colomenc ha desplegat Rumi 313, el seu projecte més ambiciós, que es mou entre el neoparreig i l'experimentació.
1: Seguim parlant de música, perquè el cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la cinquena edició del Magnífic Fest de Lleida.
0: Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels seus himnes generacionals que ha creat, com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria.
1: Marxem ara fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí de festa i simbologia amb l'envelat organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya en el que és la prèvia de la Festa Major de Sant Joan.
0: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Muster.
3: Han fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
2: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8 amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Rizzetta.
1: I encara un altre apunt cultural, hem de parlar també de jocs de taula, un fenomen que viu des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
0: A Cardedeu, precisament al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes. Aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
5: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratiu, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
4: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
1: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça de bàsquet precisament s'enfronta avui de nou a partir de les 8 al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
0: Els de Xavi Pascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
1: Per tant, una segona victòria avui deixaria el títol a tocar dels blaugranes, que tindrien dos matchballs al Palau Blaugrana la setmana vinent. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar ahir al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
0: La crònica d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
7: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust, segurament un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire, però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra, el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar, després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. Dos minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadri Liamit a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell que, insisteixo, cinc anys després recupera la seva plaça de futbol professional.
1: Ascens del Sabadell i veurem si demà en podem explicar un altre d'un altre equip català, en aquest cas el del Badalona, a la segona federació. Això sí, els badalonins ho tindran molt més complicat, ja que hauran de remuntar el 3-0 de l'anada davant del Compostela.
0: La prèvia d'aquest maig ens el porten des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparre no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
9: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
8: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Parlem també d'hoquei patins, perquè l'Igualada va guanyar el tercer partit de la final de l'hoquei lliga contra el Liceo per 5-2.
0: D'aquesta manera, diumenge hi haurà un quart duel entre ambdós equips. Si l'Igualada torna a guanyar, forçarà el cinquè i definitiu duel pel títol de l'hoquei lliga.
1: I un altre apunt d'hoquei patins, el Generali Palau i Queco Iglesias han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia.
0: Tot plegat després d'una temporada on l'equip ha guanyat la Lliga Catalana.
1: Recordem també que en futbol sala el Barça domina la final de la Lliga per 2-0 davant del Pozo de Múrcia i que tindrà a partir de dimarts vinent l'oportunitat de segellar un títol de Lliga que no guanya des de fa 3 temporades. Encara un altre punt de futbol sala per tancar, perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar amb el primer equip fins l'any 2028. L'ala de 21 anys ha jugat un any cedit al Barça Atlètic a la segona divisió. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
10: La xarxa de comunicació local.
6: Continguts en xarxa.
11: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13, i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
12: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
13: Jo vaig notar com electricitat.
11: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
12: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
14: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
15: ¿Qué estás haciendo?
16: Soy yo, Joel, tu hijo.
11: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
15: Pensé que tu moriries antes.
16: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
17: Yeah! Així us declaro marit
15: i cobert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
18: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
16: Gràcies, gràcies!
19: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
20: Un altre cop l'extinció, no!
11: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
21: Bus, queda't aquí, ja hi vaig anar.
22: No m'hi veus capaç, oi?
23: Que és una mica en mi.
22: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
23: Oh, i tant que sí!

0: millor de la setmana es diu Ona Maresme Més, a la teva ràdio local.
1: Benvinguts a l'Ona Maresme Més, l'espai on repassem el bo i millor del programa d'aquesta setmana. Aquesta setmana hem conversat amb en Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio, per parlar dels 45 anys d'història que compleix aquest mitjà. Jaume, benvingut.
2: Hola, bona tarda, què tal? Gràcies.
1: Molt bé, en primer lloc, què representa aquesta efemèride per Vilassar Ràdio?
2: Home, 45 anys ja són anys, informant, amb informació de proximitat, treballant... Ens anem fent gran tots plegats, totes les ràdios. I doncs són 4 dècades i mitja intensíssimes en què ens hem hagut d'anar adequant als temps que corren des de l'època fins a l'actualitat i mirant al futur.
1: Uh-huh. Com va sorgir la idea d'impulsar aquest llibre?
2: Doncs, si et dic la veritat, va sortir per celebrar els 40 anys. Els 40 anys va caure just al 2020, que estava en plena pandèmia i no vam poder-ho celebrar. De fet, tenim una festa preparada, un concert, amb música en directe, havia de passar molta gent a fer ràdio, teníem preparat, i se'm va anar tot en orris, evidentment, amb el tema de la pandèmia. Es va quedar allà. I vam decidir, què fem? Ho celebrem els 41, 42, però tampoc li trobàvem gaire la solta. I vam dir, doncs va, fem un llibre. I ens vam posar en contacte, això... Va ser una idea de l'alcalde d'aleshores de Vilassar de Mar, en Damià del Clot, que va dir, va, fem un llibre. I vam parlar amb en Josep Bernabéu, que és un periodista vilassarenc, i va dir, va, es va animar. I, de fet, el tenia fet fa un parell d'anys. I vam dir, esperem els 45, clar, allarguem una miqueta el llibre, tot el que puguem, i el presentem pels 45, i així ha estat.
1: Què hi poden trobar els lectors en aquesta...

0: que t'hagi emocionat personalment en aquest llibre?
1: Moltes. Hi ha descobriments molt xulos, de veritat. Fotos que no em pensava ni que existien i fotos que expliquen històries que segurament algú que no està lligat a la ràdio li pot agradar, eh? Mirarà, dirà, doncs mira, tal. Però clar, els que hem estat lligats a la ràdio des de ben joves és una emoció constant, eh? Tampoc et podia destacar massa, però moltes històries, perquè és que tot és història, des de la primera a l'última pàgina.
0: Fa 46 anys, com era fer ràdio en aquella època? Què creus que sorprendria més a la gent jove que avui comencen els mitjans?
1: Bueno, en tinc 52, per tant, jo tenia 6 anys, recordo, on estaven els primers estudis, perquè jo hi havia anat. Clar, era fer ràdio, és que era fer ràdio. O sigui, la gent anava a fer ràdio, plegava de treballar, plegava d'on fos, i escolta, què anem a fer? Anem a fer ràdio. Es deia així, i la gent venia a fer programes bonament com podia, i tal, i era, doncs, recordo, a més els tinc molt presents, ja et dic, era molt petit, però els tinc molt presents, un estudi molt, molt, molt petit, en un locutor en què hi havia 3 persones apretades i el tècnic just enganxat en el vidre, i allò era, i la discografia, com que no hi cabia dintre, estava fora un vestíbul. Estava l'Ateneu i la Sanesa, a l'última planta, i després ja es va anar a l'edifici actual, es va pujar a la segona planta, i ara des del 2010 estem a la planta baixa, just a davant del mar, estem a peu de carretera.
0: Per tant, res a veure, amb l'actualitat.
1: En absolut. En absolut. Clar, o t'adeques o mores directament. Clar. Aleshores, doncs, tothom s'ha hagut d'adequar als temps.
0: Tot i els canvis tecnològics i l'arribada de les xarxes socials, els podcasts, etc., quina és l'essència que creus que continua intacta a Vilassar Ràdio?
1: Jo sempre dic que allà anem a fer programes de ràdio, sí? Jo sé que com en els joves diuen, vull fer un podcast. El podcast, si vols, el fem després. Quan tinguis la gravació, fem el podcast i tal. Nosaltres fem un programa de ràdio, no? A més, dona la casualitat o no, que el 2005 vam ser el primer mitjà de tot l'estat espanyol que junt amb un altre, Vilassar Ràdio i Vilaweb, aleshores Vilaweb Vilassar, vam fer el primer podcast. I això nosaltres ni ho sabíem, això. Hòstia, va venir un tio, escolta, anem a fer un podcast, no sabíem ni què era. I vam fer un podcast i vam començar a sortir tots els mitjans, ens van trucar, escolta, ens podeu explicar? I jo, sincerament, és que ni ho entenia què volia dir un podcast. I això, nosaltres fem ràdio. A partir d'aquí, doncs, la gent, evidentment, t'has d'adequar. Hi ha que gent que escolta la ràdio en directe, n'estic segur, que hi ha gent que escolta la ràdio, però, clar, ara és tota la carta, el podcast, quan tu vols, des d'on vols, amb el mòbil, amb la tablet, amb què sigui. Hem canviat la manera d'escoltar la ràdio, però jo crec que no hauríem de canviar la manera de fer ràdio.
0: Molt bé, doncs, Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona a l'Ona Maresma, ha estat un plaer, i que bé que siguin 46 i 50 i els que hagin de ser.
1: Igualment, i moltes gràcies a vosaltres i felicitats.
0: Molt bé, fins ara.
1: Fins ara, adéu. Gràcies.
2: Estàs escoltant Ona Maresma Més, el bo i millor de l'Ona Maresma.
0: Ens ha acompanyat també la Susana Jiménez i la Mariam Drame per parlar de la nova caminada solidària de Sant Prem. Benvingudes.
3: Gràcies, moltes gràcies.
4: Gràcies, moltes gràcies.
0: En primer lloc, poseu-nos una mica en context com funciona la caminada solidària de Sant Prem i amb quin objectiu va néixer la iniciativa.
3: Vale. Doncs aquesta és la quarta sempremada que fem, i consisteix en... És una passejada, perquè ni tan sols és una caminada, perquè és per tothom, perquè tothom pugui fer-la, i és un passeig per Premià de Mar, que comença a la plaça Mercè Rodoreda a les 9 del matí, i només començar ja hi haurà una sorpresa, i durant el passeig aniran passant coses, aniran passant sorpreses com música, teatre, performance, ball, a lo millor gires a una cantonada i et trobes un DJ a un balcó, o un coreògraf a una plaça, fins i tot entrem dins del Museu Romà i també hi ha una sorpresa a dintre, que millor no ho diem, no?
4: No, no, no.
3: Vale. I, bueno, doncs això, i és una... a la sempremada participen moltes entitats del poble, que també això ens agrada molt, que compartir i, doncs, aquest espai tan, tan solidari amb les entitats del poble, i també aquest any col·labora els gegants i capgrossos de Terrassa, de les fonts de Terrassa.

0: I res, i cada i després quan acabem la caminada, a l'Alió fem una paella i una fideuà i música en directe. També amb bingo musical i bueno, el coreògraf que ve, també que dona la sorpresa a la plaça, també vindrà i ens farà ballar a l'Alió. Bueno, un dia molt divertit que per compartir-lo amb família, per venir amb la mascota, o sigui, és molt, molt fàcil i molt, molt divertit.
1: Mariama.
2: Sí, ya lo ha dicho todo y nos falta pues en los dosales, tenemos dosales y pues llamar a todos los que nos oyen y las que no, las que oyen que las transmiten a los otros, que tenemos dosales, pues que se animan a la caminata, niños, personas mayores de todas edades, mascotas.
0: Sí, el dorsal, la caminada son 5 euros y caminada y paella son 10.
2: Son 10.
0: Y también tenemos, por si alguien no, si alguno pot venir i vol col·laborar amb aquest projecte, també tenim el dorsal solidari. I bueno, i dir també que es pot comprar o a la botiga Premià Festa de la Gran Via 184 o per la web, que és emprèn.com.
2: Y yo también siempre lo llevo encima.
0: Eso, y si encontráis a Mariama por también, la calle, también
2: siempre
0: porta sobres dorsals. Sí.
1: Noies, parleu-nos també dels projectes concrets de Sant Undín, on es destinaran els diners recaptats. Què esteu fent allà?
0: Vale. Bueno, tenim molts projectes, però a la Sempremada, el que recaptem de la Sempremada va directament a l'escola Bressol, de Sant Undín, on hi ha 150 nens i nenes, i bueno, i el que recaptem és per comprar el menjar d'un any sencer per l'escola Bressol. No de tot, però sí que de lo bàsic, de l'arròs, de l'oli, la salsa de tomàquet, de productes que es poden comprar quan anem a l'agost normalment, fem la compra de tot l'any. I tot això és gràcies a la gent de Premià i del voltant que ve a la caminada.
1: Doncs esperem que tot sigui un èxit, no només aquesta caminada, també els projectes que ja teniu consolidats i també els que esteu impulsant, i que vagi tot molt bé. Una abraçada.
0: Gràcies, moltes gràcies. Us esperem gràcies, a la caminada.
3: L'Ona Maresma Més és música, teatre, actualitat, talent. És Maresma.
1: La Mar Arenaza ens ha recomanat el llibre 30.000 anys d'art, una obra que recorre les principals etapes artístiques a la història.
4: Bé, doncs sí, nou episodi de llibres amb la Mar Arenaza. Què tal, com estàs avui?
5: Guai!
4: Venim d'una festa major a Calella, ai, llavors sí, encara estem millor, més descansats, però veig que avui portes un llibre bastant gros, presenta-me'l.
5: Sí. Bé, el llibre que porto efectivament és gros, quadrat i groc.
4: Sí, val? I blau.
5: Val? El seu títol és 30.000 anys d'arte.
4: Vale. Així,
5: directa, no? La història de la creativitat humana a través del tiempo i l'espai.
4: Vale. Val?
5: És una obra col·lectiva de 4 milions d'autors i publicat per l'editorial Faidon, que és una editorial així xula i que sol fer coses molt...
4: Vale.
5: Molt bé.
4: Vale, doncs, si et sembla, Mar, farem un canvi, segons ho fem generalment, ja que a vegades fem debat, o parles tu directament del llibre. Jo el que faré és, et aniré dient etapes d'aquest llibre, perquè si no, no acabaríem mai. Anirem per ordre, perquè les tinc aquí apuntades, i tu me diràs, doncs, obriràs una pàgina, me diràs una curiositat d'aquesta etapa i en parlem una mica, no?
5: Sí.
4: Per exemple, aquest llibre s'inicia amb l'etapa de l'art prehistòric de l'any 30.000 abans de Crist al 3.000 abans de Crist. Vinga, parlem-ne d'aquesta primera etapa.
5: Va, doncs mira, la primera reproducció que trobes a l'obrir el llibre, o sigui, la primera obra que es considera una obra d'art del món mundial de la història és... superguai. Val? És un home lleó.
4: Aquesta intriga.
5: És un home lleó que és una figureta de fa, bueno, uns 30 centímetres, que es va trobar a una cova a Alemanya, i que a sobre la van trobar trossets.
4: I la van muntar després.
5: I la van muntar. Com i la van muntar. I la veritat és que és molt espectacular. Aquí, perquè és, a veure, és una foto així feta com amb no tant de detall, però sí, he vist jo fotos amb més detall i realment tots són trossets. Carai, i és al·lucinant.
4: Sembla un déu egipci, també.
5: Sí, sí. És que a mi el que m'agrada d'aquest llibre és que a vegades... o sigui, ens imaginem que cadascú té el seu i que nosaltres els occidentals tal, els xinesos qual, els, jo què sé, els inuits tal, però la veritat és que sempre parlem de lo mateix. I això és l'interessant d'aquest llibre, a través de l'art, doncs, vas veient, no?, tot aquest context que tots creiem més o menys en lo mateix, tots tenim més o menys les mateixes aspiracions, explicats cadascú a la seva manera, segons les seves societats i època, però que anem a parar allà mateix.
4: I aquella deu ser la Venus de Willendorf?
5: Sí, senyor.
4: O alguna semblant, no?
5: No, no, no, és ella.
4: No sé si està al Louvre.
5: És ella.
4: Crec que ah, me sona d'haver-la vist al Louvre, doncs, o una semblant.
5: Deu ser una semblant, perquè en aquest cas està a Viena.
4: Ah, mira.
5: Val? L'important és que també hi ha la reproducció amb fotografies molt guapes de les peces, també una breu explicació de la peça i també una fitxa que et diu pues, on es va trobar, el nom que se li ha donat, si hi ha autor o no, en aquest cas l'home lleó pues, és anònim, i bueno, una fitxa tècnica i on es pot veure.
4: Perfecte.
5: O sigui que també si dius, ostres, i és que vull veure aquest senyor l'home lleó, no? És com un petit ídol, pues bueno, se queda anar a Ulm, que és al costat on es va trobar, la ciutat alemana de Ulm. I perdó,
4: sí.
5: És que de, veus, aquí també hi ha, bueno,
4: pintures rupestres, no?
5: Rupestres, Altamira, tal, hi ha moltes coses, però ara jo et vull ensenyar una imatge que jo he quedat fascinada, que és aquesta noia, no?, que és una peça d'Egipte que és estatuilla femenina, val? De l'any 3700 abans de Crist.
4: Sembla un alien.
5: Jo em sembla que és més una noia amb ulleres de sol prenent el sol.
4: Ah, bueno, doncs pues sí, a més té les mans així.
5: Amb unes ulleres així, com... xulis.
4: Sí, d'aquestes rodones, no?
5: Sí, sí, d'aquestes que es porten ara,
4: sí.
5: No? Que dius, això és genial.
4: A més té les mans com el pit, no? Com si
5: clar,
4: estigués descansant.
5: Si estigués... Sí. Llavors a mi em fa molta gràcia, bueno, dona molt que pensar, no?, que ens imaginem moltes coses i és que sempre estem allà mateix buscant lo mateix.
4: Molt bé, Mar, doncs merci per portar aquest llibre avui d'art. I setmana que ve... farem un programa especial,
5: especial.
4: No direm res,
5: no direm res.
4: Que la gent
5: no
4: s'ho trobi de cara,
5: sí.
4: Que serà un programa molt especial,
5: sí.
4: I amb una convidada també
5: molt,
4: doncs,
5: especial.
4: Molt especial. Mar, que vagi molt bé.
5: Val.
3: Estàs escoltant Ona Maresma Més, el bo i millor de l'Ona Maresma.
1: A la secció de moda amb la Judit Jiménez hem parlat de les tendències que arriben aquest estiu. Judit, benvinguda.
6: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal, com estàs?
6: Doncs molt bé, amb calor, com tothom.
1: Sí, fa calor, eh?
6: Sí.
1: Bé,
6: és horrible.
1: És horrible, no, no. I a més diuen que aquest cap de setmana farà més calor.
6: Sí, el que passa que, bueno, jo tinc plan xulo i estic més igual, que faci la calor que vulgui.
1: Ah, molt bé.
6: Em fa molt temps. Em vaig veure els Love of Lesbian a la platja.
1: Ah, que guai, a on?
6: I em fa una il·lusió a l'Estartit.
1: Ah, que xulo, molt bé, molt bé.
6: Sí, és a l'Itaca, al Festi, me'n vaig
1: sí,
6: a Festi.
1: Sí, molt bé, perfecte, molt bé, doncs que t'ho passis molt bé. Judit,
6: moltes gràcies.
1: Veure, parlem de tendències. Si haguéssim de resumir la moda d'aquest estiu, quines serien?
6: Doncs mira, una que, bueno, que ja hem comentat tu i jo fa una estona, que són les trampetes, no trampetes, el crochet, que
1: sí.
6: El crochet és veritat que està... De fet, jo penso que va venir fa uns 4 o 5 anys i no ha marxat ja,
1: Ja.
6: S'ha quedat molt i l'estiu va tornant. I fixes, a la primera va venir en forma de bossa per anar a la platja, que venia com una bossa que era una reixa que la feien de crochet, i després es va passar als tops. Ara he vist molts vestits.
1: Sí.
6: Tipus per anar, així que ho diu, amb el cruixet més grosset, que potser pots portar el biquini sota i es veu més transparent, o més llarg, però el cruixet sí, i amb faldilla i tot, Ahir vaig fotografiar una faldilla superbonica de cruixet.
1: És una tendència xula,
6: Sí.
1: També
6: tenim.
1: Els pantalons que són com bombatxos.
6: Ai, sí.
1: S'han posat molt de moda,
6: Sí, i realment era una cosa com quan ho vaig veure el primer cos vaig dir, però és que ara m'agrada molt. Els trobo molt xulos, donen moviment, donen joc a l'hora de vestir-te, si tu saps combinar bé, donen molt de joc. Clar. Si portes amb una bambeta, amb una sandàlia, o no sé, poden quedar molt xulos.
1: Com bé comentes, són en moviment perquè són com voluminosos. Clar, la part de dalt, per compensar una mica aquest volum, quina seria la millor opció?
6: Jo penso que sempre hem de tirar, de mostrar la nostra forma, la nostra silueta. Llavors, clar, si tu portes un pantaló bombatxo, et marca la cintura i et marca després ja la part fins als turmells, no veus res. És que et fa un volum que potser tu no tens, no? Llavors, el que s'ha de notar és com ets tu. Llavors, si vols, doncs un top de tirants, per exemple, una miqueta més senyida de cos, i això es marca la silueta i ja s'entén que portes un pantaló que va amb 1.000 metres de roba, perquè al final els bombatxos porten molta tela, però quan portes una faldilla, aquestes EVAC que són tan, que tenen camines i es mouen, és perquè porten molta roba, molts metres de roba, no? Mm. I jo penso que has d'anar amb algú senyideta del clar. Tu imagina't si et poses un pantaló bombatxo i a sobre et poses una brusa una miqueta oversize o alguna cosa així, és que se't veuria enorme.
1: Clar, clar.
6: Sense ser-ho, eh? Vull dir que...
1: Massa ample tot plegat.
6: Sí, jo penso que s'ha de definir una miqueta la silueta, amb algun toc, doncs això. I llavors, clar, si li vols donar canya, perquè aquests pantalons a la nit te'ls pots posar, si són negres, per exemple, un color així, o te'ls poses amb una sandàlia de taló i un top així bonic, així una mica brilli o de tirantets, i vas amb un lucazo, eh?
1: Una altra tendència que també ens ha arribat és que ara està de moda posar-se vestit amb pantalons, o sigui, el vestit a sobre.
6: Sí, és veritat. Ho he vist a molts aparadors, eh? A molts. Sí. És igual, ho he vist i queda superxulo. Poses, igual un vestit de la crua que és supersenyit de colorint, xins així de tirant, supermono, així tipus lencero, però amb molta forma, i de cop i volta sota un texà ample. Amb cama ample, un flair, dius, hola. I realment dona un rotllo, eh? Clar, ara venint-nos una onada de calor no sé fins a quin punt, eh?
1: Clar, massa
6: raó. Però dona molt de joc, això. També? És divertit.
1: Sí, sí, no, és que també són coses que són poc habituals, no? Perquè com bé comentes, el crotxer ja l'hem viscut, no? Ha tingut les seves èpoques, però clar, això de posar-se el vestit amb els pantalons a sota és com el layering, no? Allò de posar-se capes també està molt en tendència.
6: Però tu fixa't que anem d'una punta a l'altra, d'un extrem a l'altre. Es duien en shorts i minis minúsculs que semblen cinturons.
1: Sí.
6: O un tipus de calça que deien gran pantaló, uns mini pants, i ara vas amb un pantaló i un vestit a sobre.
1: Sí. Anem d'extrem a extrem.
6: D'extrem a extrem. És com, vale, ok, perfecte, m'agrada tot, però sisplau, una miqueta de seny.
1: Judit, com sempre, és un plaer tenir-te amb nosaltres perquè sempre aprenem coses noves. Ens escoltem la setmana que ve.
6: Moltes gràcies, bonica, un petó.
1: Adéu.
6: Adéu.
3: L'Ona Maresma Més és música, teatre, actualitat, talent. És Maresma.
1: I a l'espai musical, en Sergi Ferrer ens ha descobert Boom Boom Fighters en Cuca Pi, una de les propostes musicals més fresques, enèrgiques i festives de l'escena catalana actual.
4: Doncs sí, nou episodi musical on parlem de bandes i artistes del Maresme i avui, els que estigueu drets, no caldrà, però els que estigueu asseguts, caldrà que us aixequeu perquè avui tocarà ballar amb el reggae i el dancehall de la banda Boom Boom Fighters en Cuca Pi.

Boom Boom Fighters en Cucapí és una de les propostes més fresques i festives sorgides recentment de l'escena musical catalana. El projecte neix l'any 2021 entre Mataró, l'Alt Maresme i Girona, unint els músics de Boom Boom Fighters amb la veu del cantant i MC empordanès Cucapí. Des del principi, la seva idea és clara: recuperar l'esperit de la música jamaicana clàssica i portar-la al segle XXI amb una mirada pròpia i molt mediterrània.

Tot i la seva joventut, la banda experimenta un creixement molt ràpid. En només un parell d'anys passen de ser una proposta emergent a convertir-se en una de les formacions més destacades del reggae i el dancehall en català. La seva reputació creix especialment gràcies als directes, convertint-se en una banda coneguda per la seva energia i la seva capacitat per fer ballar qualsevol plaça, sala, festival o estudi de ràdio ara mateix.

Després entrarem més profundament amb aquest so tan curiós d'aquests tambors que heu escoltat. El salt definitiu arriba quan entren a formar part del catàleg de Propaganda pel Fet, una de les discogràfiques més importants de l'escena alternativa catalana. A partir d'aquí comencen a aparèixer en alguns dels principals festivals del país i també en cites internacionals vinculades a les músiques jamaicanes com el Rototom Sun Splash. També passen per sales de referència com l'Apolo de Barcelona i participen en esdeveniments com el Mercat de Música Viva de Vic o el Festival Ítaca.

0: En definitiva, Boom Boom Fighters en Cuca Pierra presenten una versió moderna de la música jamaicana feta des del Maresme i Catalunya. Reggae, dancehall, cultura sound system, ritmes ballables i una energia de directe que converteix cada concert en una autèntica festa col·lectiva. Això és tot. Fins aquí aquest episodi d'avui de Música del Maresme. Ja sabeu que cada setmana us sorprenc, us intento sorprendre, de fet, amb una banda, un artista nou. Ens veiem a la propera. Fins una altra.
1: Això és tot a l'Ona Maresme Més, un repàs als continguts més destacats dels darrers dies. Us deixem amb l'efemèride musical.
2: Us voldria dedicar, com a, podríem dir, representant de l'Associació de Gent Gran de Calella, una cançó que a mi, lògicament, m'estimula, que és Amigos para Siempre.

0: 107.1 FM.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930-1302-78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Get on down to the funky disco sound.
1: Five, four, three, two.

0: tres, cuatro.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Hola, benvinguts i benvingudes a una nova edició, la que fa 645 de Hot Dance 80. Avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Pet Shop Boys. Escoltarem Italo House. Escoltarem Funky. Escoltarem alguna cançó que va formar part d'una banda sonora d'una pel·lícula dels anys 80 i moltes més coses més. Així doncs, benvinguts a la història del High Energy.

Neilton and Chris Lowe són el duet més exitós de la història del pop britànic, amb més de 50 milions de discs venuts. Han definit el so de l'electropop amb una barreja única d'intel·lectualitat, melanconia i ritmes de ball.

La història del grup comença per casualitat al 1981, quan Neil i en Chris es van conèixer en una botiga d'electrònica a King's Road, Londres. Van connectar ràpidament pel seu interès comú en la música disco i els sintetitzadors.

Newton, abans de la fama, era el director adjunt de la famosa revista musical de Smash Hits. La seva veu suau i les seves lletres narratives són el segell del grup. I Chris Lowe, estudiant d'arquitectura amb una passió pels ritmes de club, és el cervell darrere dels teclats i la producció electrònica.

El duet va adoptar el nom de Pet Shop Boys en honor a uns amics que treballaven en una botiga d'animals a Irling. Després d'uns inicis difícils, van saltar la fama mundial a mitjans dels 80, convertint-se en icones no només de la música, sinó també del disseny visual i el videoclip.

benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Estem escoltant a Grant Miller, un home que ha vingut a actuar més d'una vegada a Terrassa. Això ho va treure el 2026 i s'anomena Star, estrella. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors.

0: la música d'Ivana Espagna, tot i que no és espagnola. És italiana i va formar part d'un grup anomenat Fan Fan. Una dona que ha trepitjat l'escenari del Palau Sant Jordi amb la festa La Discoteca de los 80. Recorda, si vols fer una petició, has d'agafar el mòbil i des del WhatsApp envies una nota de veu al 626-440-111. Com aquest amic de Hot Dance 80 que ens escolta cada setmana i al final ha pres la decisió de fer-nos una petició. Escoltem a veure què ens demana.
1: Bona tarda, Josep Maria. Què tal? Doncs mira, sóc l'Àngel Pallà, de Vic. Doncs m'agradaria escoltar la cançó de Happy Children, de Pearl Lion, de l'any 1983, quan va tenir aquest gran èxit. I bé, tinc grans records d'aquell any, ja que també que en aquella època anava molt a Xauxa, a Manlleu. No res, records, una abraçada i un magnífic programa d'aquest que fas del Hot, no Hot, dels anys 80. Hot Dance 80. Vinga, una abraçada molt forta i moltes gràcies per tot.

aquesta és la música de Pete Lyon. Des del seu Springtime ens portava aquesta quitxalla feliç. Com ha dit l'Àngel, va ser un èxit de finals del 83.

a finals dels 90, però és que realment és molta i molta qualitat. Ell és Sonic. Sonia Marina Clark, nascuda el 21 de juny del 65. Una DJ i productora britànica de música dance que es va fer famosa amb aquesta cançó i per guanyar el Brit Howard a la millor solista britànica el 2001.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80 a la teva emissora preferida. Ens pots escoltar a emissores de les quatre províncies i també Andorra. Això si t'agrada escoltar música dance dels 70, 80 i 90. Si t'agrada l'Eurodance, hem fet el salt al bassal. I allà no és Hot Dance 80, allà és Hot Dance 90, un programa dedicat a l'Eurodance i que s'emet a Xile. Anem a escoltar un intèrpret que se la coneix per aquesta cançó, però té una carrera immensa al darrere.

Jocelyn Brown, nascuda el 1950, és una cantant americana d'R&B, dance i house, reconeguda pel seu èxit Somebody Else's Guy, que va editar 1984. Però voleu escoltar el que va editar el 2025?

Eye of the Tiger, una cançó de la formació Survivor. Fou escrita a petició de Sylvester Stallone per la pel·lícula Rocky 3. La varen escriure Frank Sullivan i Jim Pickering.

és que hi ha cançons que es fan èxit en pel·lícules i altres que són fetes expressament per una pel·lícula, com és el cas aquest. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. I ara arriba la música de Rozzala. Ella ja t'ho diu. Everybody's free.

0: Everybody's Free, ella és la Rosala, i ens anem cap a Ecuador.
1: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.
0: Ja t'ho he dit, això és Ecuador. Això és música dance dels 90s amb Sash.

música dance dels 90. Deu un dance. I és que a Llatinoamèrica els encanta la música dance dels 90. Però tenim la sort de que la persona que hem conegut de Xile, la que ha fet que el programa s'escolti a aquell país, li agrada fer coses noves i a un programa doncs, dedicat a l'Eurodance li col·locarem cançons dels 70s, 80s. I així s'estaran informats de tot el que va ser la música de les pistes de ball. I així dels 90 ens anem al 2026.

Així s'anomena La última canción. Una producció de Paco Pil i la Brisa Play. Això és el que han editat el 2026. I d'una cançó nova a un clàssic. Ell és George Michael, el que va ser el líder de Wham. I això és Carles Whisper.

George Michael va néixer el 25 de juny del 63 i ens va deixar el dia de Nadal del 2016. Això és el que feia amb la seva formació, els Wham!

George Michael en solitari i amb Wham! I fent un repàs a les llistes de Tecnopop dels 80s, ens hem trobat això que sonarà tot seguit. Va tenir molt d'èxit i feia molt que no ho escoltàvem. Motor! Des d'un treball anomenat A Secret Wish, ens arriben els Propaganda amb Machinery.

0: I de tant en tant agafem el mòbil, truquem a amics coneguts. Elis i amiga, va, digue'm quina és la teva cançó preferida dels 80. Si és DJ, quina és la cançó més punxada? En el cas d'avui, és un músic molt conegut de la comarca d'Osona, que s'anomena Pep Poblet. El vàrem conèixer amb la formació Double Bubble, una formació de l'Esquirol que feia, doncs, vibrar a la gent a les discoteques i als escenaris. Anem a escoltar a veure què ens ha demanat en Pep Poblet.
1: Hola, soc en Pep Poblet, i la meva cançó dels anys 80 no és gaire dens, però és molt de l'època dels anys 80, és el tema Through dels Spandau Ballet. Aquest tema em va marcar molt perquè és l'època que jo vaig formar part dels Double Bubble, i Spandau Ballet era una mica un dels grups referents que teníem en aquella època, i el tipus de solo i tot això de saxo en el tema, doncs em va marcar, doncs, el meu també propi estil, que vaig enregistrar molts discos en aquella època. Through d'Spandau Ballet.

és la teva FM preferida. Anava a dir des del teu Walkman, però els Walkman ara no existeixen. Avui el mòbil segueix per tot.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies més destacades d'avui dissabte 20 de juny. Aquest cap de setmana han obert les piscines municipals fins al 29 d'agost. Enguany també es faciliten els abonaments de la temporada amb l'objectiu de consolidar els usuaris que gaudeixen d'aquestes instal·lacions descobertes durant l'estiu. A partir d'aquest mateix dissabte ja està oberta la porta dels equipaments i les actualitzacions corresponents. Un any més que s'han repartit també aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes d'I2 fins a quart d'ESO. Com a novetat, durant aquest estiu, en cas d'onades de calor decretades pel CECAT, l'entrada a les piscines municipals serà gratuïta durant la jornada que es decreti. La piscina de Tordera, que està situada al bell mig de l'illa de la Tordera, al costat de les instal·lacions del Camp Municipal d'Esports i el Parc Prudenci Bertrana. També és pública la piscina situada a l'urbanització de Masmora, al carrer de la Sotzena, on l'equipament també hi ha el local social de l'urbanització. L'horari d'aquesta obertura de les piscines serà de dilluns a diumenge de 10 a 7 del vespre, fins al 29 d'agost, i recordem, com a excepció, el 24 d'agost, tancat per festiu. Segon dia de les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, al municipi que celebra unes festes recuperant actes històrics com el sopar popular. La celebració que es va iniciar amb la sardinada popular i el concurs d'amigues. Això sí, el dia d'avui serà una jornada marcada pel retorn de les tradicions més esperades, el sopar popular, que es recuperarà després d'uns anys d'absència. Aquesta mateixa nit també es durà a terme l'elecció de la pubilla Areu, Pubilleta i Arauets, acompanyada per l'actuació del grup de Rumbaos. Pels més petits també hi ha programades activitats com xocolatada, concurs de dibuix i jocs inclusius en col·laboració amb l'associació AFET. Aquest mateix dissabte, a partir de les 10 del vespre, el cel de Tordera, que serà el gran protagonista al Cercle Astronòmic de Tordera, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza una plantada de telescopis a l'aparcament del Parc Prudenci Bertrana. Es tracta d'una activitat gratuïta i sense inscripció prèvia, i l'organització anima a participar-hi i gaudir d'aquesta nit en família. L'entitat explica que diversos membres del cercle col·locaran els seus equips a la zona del pàrquing del parc i que, si el cel ho permet, els assistents podran observar diferents astres de ben a prop. Per tal de garantir una observació òptima i no interferir amb la sensibilitat dels telescopis, no estarà permès l'ús de la llum blanca durant l'activitat. Des del Cercle Astronòmic fan una crida als conductors per vigilar amb els fars dels vehicles a l'hora d'apropar-se a la zona de l'aparcament. Amb el suport del finançament de la Diputació de Barcelona, el nou projecte Estiu Jove 2026 arriba per oferir una alternativa d'oci saludable, dinàmic i totalment gratuït als joves nascuts entre el 2012 i el 2013. El calendari d'activitats que està dissenyat per aprofitar l'entorn natural i l'esport durant tot el mes de juliol. Dilluns serà el torn de la piscina per combatre la calor. Els dimecres, d'excursions amb sortides d'aventura que inclouran caiac, rutes pel camí de ronda i una jornada al Waterworld. Els dijous, sortides amb activitats dinàmiques com la platja, vòlei i sessions de geocaching amb bicicleta. Tots aquests horaris que es duran a terme entre 11:15 del matí i 13:45 del migdia. Les places, que són limitades, i les inscripcions estan obertes. Per dubtes, que es poden enviar un WhatsApp al 671 65 06 31, 671 65 06 31. Per tant, els interessats que també poden contactar amb el Casal de Joves per formalitzar la seva participació. Pel que fa al temps, avui dia assolellat amb temperatures que arribaran amb pics de 34 graus. El temps d'estiu que ja ha arribat i s'està consolidant al municipi. Per tant, aquesta temporada ja que comença a donar inici a una calor que també acabarà ja cap als finals de mesos d'estiu. Això sí, alerten també d'una possible onada de calor aquests propers dies. Per tant, les temperatures que seguiran pujant.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. La
2: l'emissora que t'escolta.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
5: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
4: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
5: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
6: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: Que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
7: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 € de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de

0: 50 27 50.
1: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Radio Tordera.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
2: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Frankie per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
3: Ara a Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
4: Dental Company, porque son

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
3: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611-481-381 amb una nota de veu o per escrit.
2: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
3: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
0: En 7.1 FM.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
2: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
3: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
2: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
3: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
2: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
2: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
1: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
2: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. You've painted up your lips and rolled and curled.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies més destacades d'avui dissabte 20 de juny. Aquest cap de setmana han obert les piscines municipals fins al 29 d'agost. Enguany també es faciliten els abonaments de la temporada amb l'objectiu de consolidar els usuaris que gaudeixen d'aquestes instal·lacions descobertes durant l'estiu. A partir d'aquest mateix dissabte ja està oberta la porta dels equipaments i les actualitzacions corresponents. Un any més que s'han repartit també aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes d'I2 fins a quart d'ESO. Com a novetat, durant aquest estiu, en cas d'onades de calor decretades pel CECAT, l'entrada a les piscines municipals serà gratuïta durant la jornada que es decreti. La piscina de Tordera, que està situada al bell mig de l'illa de la Tordera, al costat de les instal·lacions del Camp Municipal d'Esports i el Parc Prudenci Bertrana. També és pública la piscina situada a l'urbanització de Masmora, al carrer de la Sotzena, on l'equipament també hi ha el local social de l'urbanització. L'horari d'aquesta obertura de les piscines serà de dilluns a diumenge, de 10 a 7 del vespre, fins al 29 d'agost, i recordem, com a excepció, el 24 d'agost, tancat per festiu. Segon dia de les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, al municipi que celebra unes festes recuperant actes històrics com el sopar popular. La celebració que es va iniciar amb la sardinada popular i el concurs d'amigues. Això sí, el dia d'avui serà una jornada marcada pel retorn de les tradicions més esperades del sopar popular, que es recuperarà després d'uns anys d'absència. Aquesta mateixa nit també es durà a terme l'elecció de la pubilla Areu, Pubilleta i Arauets, acompanyada per l'actuació del grup de Rumbaos. Pels més petits també hi ha programades activitats com xocolatada, concurs de dibuix i jocs inclusius en col·laboració amb l'associació AFET. Aquest mateix dissabte, a partir de les 10 del vespre, el cel de Tordera, que serà el gran protagonista al Cercle Astronòmic de Tordera, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza una plantada de telescopis a l'aparcament del Parc Prudenci Bertrana. Es tracta d'una activitat gratuïta i sense inscripció prèvia, i l'organització anima a participar-hi i gaudir d'aquesta nit en família. L'entitat explica que diversos membres del cercle col·locaran els seus equips a la zona del pàrquing del parc i que, si el cel ho permet, els assistents podran observar diferents astres de ben a prop. Per tal de garantir una observació òptima i no interferir amb la sensibilitat dels telescopis, no estarà permès l'ús de la llum blanca durant l'activitat. Des del Cercle Astronòmic fan una crida als conductors per vigilar amb els fars dels vehicles a l'hora d'apropar-se a la zona de l'aparcament. Amb el suport del finançament de la Diputació de Barcelona, el nou projecte Estiu Jove 2026 arriba per oferir una alternativa d'oci saludable, dinàmic i totalment gratuït als joves nascuts entre el 2012 i el 2013. El calendari d'activitats que està dissenyat per aprofitar l'entorn natural i l'esport durant tot el mes de juliol. Dilluns serà el torn de la piscina per combatre la calor. Els dimecres, d'excursions amb sortides d'aventura, que inclouran caiac, rutes pel camí de ronda i una jornada al Waterworld. Els dijous, sortides amb activitats dinàmiques com la platja, vòlei i sessions de geocaching amb bicicleta. Tots aquests horaris que es duran a terme entre 11:15 del matí i 13:45 del migdia. Les places, que són limitades, i les inscripcions estan obertes. Per dubtes, que es poden enviar un WhatsApp al 671 65 06 31, 671 65 06 31. Per tant, els interessats que també poden contactar amb el Casal de Joves per formalitzar la seva participació. Pel que fa al temps, avui dia assolellat amb temperatures que arribaran en pics de 34 graus. El temps d'estiu que ja ha arribat i s'està consolidant al municipi. Per tant, aquesta temporada ja que comença a donar un inici a una calor que també acabarà doncs ja cap als finals de mesos d'estiu. Això sí, alerten també d'una possible onada de calor aquests propers dies. Per tant, les temperatures que seguiran pujant.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i balla a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
0: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ara a Dental Company Tordera, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera.
1: A InstalSar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. InstalSar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Us hi porta a sentir l'aigua i les barques al capvespre, i la nit amb ella és vostra, és mig boja i això us tempta, i ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres, i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De seguida us capta l'ona,

107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa de cara a la onada de calor que començarà demà. Després, precisament, que les previsions indiquessin que el fenomen s'intensificarà demà diumenge i sobretot de cara al dilluns 22 de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una gran part del país es trobi sota temperatures tòrrides durant tot el dia. Els termòmetres podran superar els 40 graus, especialment a les comarques de Ponent i altres punts a l'interior de Catalunya. A la costa central hi ha vist de perill per calor nocturna. Aquest dissabte s'han registrat temperatures molt altes precisament a la demarcació de Lleida. Precisament un d'aquests efectes de la calor és que també puja el risc d'incendis. Avui s'han controlat 5 incendis. Comencem pel de Querol, a l'Alt Camp, on segueixen fent tasques de refredament amb 9 dotacions. I un altre que també avui han controlat a Ciutat Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir i avui han donat per controlat, com us dèiem, i aquest ha cremat un total d'11 hectàrees. I canviant de terç, es tanca la crisi de l'antivirus, ja que han rebut l'alta els catalans i també els que estaven a Madrid. Les persones en quarantena a Catalunya dels seus domicilis des de fa 14 dies després de l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on van fer les primeres setmanes de quarantena, han resultat negatives a l'última prova PCR que se'ls va practicar ahir divendres 19 de juny. Per tot això, i d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones deixen de tenir l'obligació de confinar-se al seu domicili i poden fer vida normal sense cap restricció. I obrim plana cultural i anem a Tarragona, on parlem de que el Tour de França i la situació que viu el sector pesquer seran els eixos temàtics de les desvetlles dels ninots d'aquesta nit. Serà una de les activitats tradicionals de les festes de Sant Joan. L'acte organitzat pel Vall de Serrallonga de Tarragona i Diables Vora Mar servirà per presentar els dos ninots que es cremaran durant la revetlla. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio Miguel González.
3: La cercavila tindrà lloc a partir de 11:45 de la nit. Arrencarà des de la plaça del Fòrum i recorrerà diversos carrers de la part alta amb l'acompanyament musical de la xaranga Toma Nota, fins a arribar al Passeig de les Palmeres. Com és habitual, els ninots tindran un marcat caràcter satíric i reivindicatiu. Han creat la figura d'un ciclista del Tour de França per denunciar la inversió de diners públics destinats a aquest esdeveniment esportiu i també un ninot en forma de vaixell per donar suport a les reivindicacions dels pescadors de Tarragona davant les restriccions europees que han reduït els dies de pesca. Marina Molina és la presidenta del Vall d'en Serrallonga.
4: Tenim un ninot que representa un ciclista. Vale, ho relacionem amb el tema de l'avinguda del Tour de França aquí a la ciutat. Ells han fet un vaixell per criticar a totes aquestes directives europees que limiten els dies que els pescadors van sortir a la mar a feinejar.
3: La jornada es clourà amb una festa al Passeig de les Palmeres.
2: Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Bona nit, benvingut a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Pere Vives al control de so. Aquí arrenca l'En Joc. Saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda. Bona nit, millor dit.
6: Bona nit, Ignasi. Doncs molt bé.
5: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Començant pel bàsquet, el Barça vol la segona victòria a la final de l'ACB.
6: Van imposar-se dijous a València en el primer partit i des de les 8 juguen el segon. També el Roja Arena. El partit ja es troba al temps de descans. Ara mateix està dominant el València Bàsquet per 45-38 després d'un primer parcial amb 15 punts de diferència favorable al València, doncs, que han carrilat aquesta victòria momentània del conjunt valencià. La sèrie final es trasllada quedarà dilluns al Palau Blaugrana.
5: En waterpolo, l'Horta continuarà primera.
6: Ha aconseguit superar amb èxit el play-out de la permanència al tercer partit. Després d'imposar-se al primer i perdre en el segon, aquesta tarda l'Horta s'ha imposat d'un gol a l'Irunya 13-12 i serà un any més de primera divisió femenina de waterpolo.
5: I pel que fa al futbol, el Sabadell ja és de segona.
6: I això que havia de capgirar l'eliminatòria després de la derrota per 1-0 al camp del Zamora, però ahir a la nova Creu Alta hi va haver gesta i els arlequinats van golejar per 4-0. El Sabadell torna a ser de segona 5 anys després.
5: I cap de setmana de ciclisme, i és que Paula Blasi té la volta a tocar.
6: S'ha imposat a la segona etapa i lidera la general de la volta. Blasi té 1 minut i 24 segons d'avantatge respecte a la segona classificada, la francesa Célia Guéry. Demà, darrera etapa, amb sortida a Mataró i arribada a Barcelona.
5: Avui sí, marxem de ronda. Una ronda en aquest dissabte 20 de juny de 2026 que es limita a un partit. Evidentment estem ja a final de temporada i s'estan tancant ja totes les competicions, però estem ben pendents del bàsquet de la Lliga CB, d'aquest playoff pel títol, segon partit de la final, el millor de 5. El Barça va sorprendre el València a la pròrroga en un primer partit espectacular i ara intenta aconseguir el 0-2 a la sèrie.
6: Sí, un partit que de moment està dominant el València Bàsquet, està al temps de descans amb el 45-38, però ho dèiem, ha començat molt bé el València Bàsquet amb un parcial de 26-11 més 15 en aquest primer període, però el Barça ha reaccionat al segon, ha retallat distàncies i amb un parcial de 19-27 favorable al conjunt blaugrana, doncs les coses s'han ajustat una miqueta i ara mateix aquests 7 punts de diferència al marcador quan el partit està, com dèiem, al temps de descans amb aquest 45-38.
1: Amb Ignasi Trapero.

0: Vinga, són les 9 i 6 minuts, som els de l'enjoc i queden cada cop menys competicions, però encara hi ha coses en joc pel que fa als equips i esportistes de casa nostra. Avui obrim el programa amb waterpolo perquè aquesta tarda estàvem molt pendents de la divisió d'honor femenina, on un equip de casa nostra jugava la permanència, la màxima categoria femenina del waterpolo estatal, i hi ha hagut sort, l'Horta continuarà a divisió d'honor.
1: Sí, ha hagut de necessitar 3 partits per acabar-se adjudicant doncs, aquesta permanència en aquest play-out. El primer partit l'havia guanyat l'Horta 14-12, el segon l'Irunya s'havia imposat 18-17 i també molt ajustat, com al llarg de tota l'eliminatòria, aquest darrer partit, el tercer, ha acabat guanyant l'Horta de només un gol de diferència, 13-12.
0: Doncs déu-n'hi-do, amb remuntada, amb patiment, però finalment l'Horta, que es queda a divisió d'honor femenina, un partit que ha seguit en Jordi Cochran.
2: Victòria de l'Horta per 13-12, una victòria històrica que significa la permanència del conjunt hortenc a la divisió d'honor femenina de waterpolo en un partit que ha sigut, doncs, ha arrencat millor l'Irunya, de fet, però finalment en el tercer període que, amb una demostració de caràcter, de cor i d'orgull, l'Horta que ha aconseguit capgirar el marcador i finalment endur-se aquest triomf per 13-12 que significa la permanència a la divisió d'honor femenina. Sònia García, jugadora basca que està jugant al conjunt hortenc, una de les jugadores més destacades de la temporada. Com valores aquesta permanència?
3: Bueno, ha sido una temporada muy dura. Al final era nuestro primer año en División de Honor, ¿no? La máxima categoría del país, y yo probablemente diría que es una de las mejores ligas del mundo. Por tanto, sabíamos que era un equipo, o sea, una temporada muy complicada porque veníamos de estar muchos años en primera. Al final, el año pasado conseguimos el ascenso y este año sabíamos que probablemente teníamos que estar luchando hasta el último momento. I així ha sigut.
2: De fet, et anava a preguntar per això. L'exemple d'aquest partit, de la remuntada que heu fet, pràcticament s'ha posat l'Irunya 4 gols per sobre.
3: Sabíamos que era un partido que tendríamos que marcar mucho ritmo, que nos iba a costar, que íbamos a tener que aguantar hasta la última parte y que se iba a decidir la última parte por decisiones mínimas. De hecho, ya nos pasó a la ida en su casa, que fuimos a penaltis, por tanto la igualdad era máxima, pero sabíamos que con mucha intensidad y mucho ritmo y dando lo mejor de nosotras podríamos obtener la victoria como hemos hecho.
2: Una temporada, no sé com la podries valorar, perquè la temporada passada vau aconseguir aquest ascens i per primera vegada l'Horta jugava a divisió d'honor i ara aconseguir aquesta permanència. No sé com valores aquesta temporada, que segurament molt competida, molt patida, però que el premi val la pena.
3: Sí, la verdad que ha sido muy, muy, muy sacrificada porque los entrenamientos han sido muy duros.

0: Sí, totalmente. Hoy ya lo podemos celebrar por todo lo alto, igual que celebramos el ascenso el año pasado, aquí en casa, con toda nuestra afición, toda nuestra grada, el club, niñas pequeñas que vienen a vernos y animarnos, así que a celebrarlo.
1: Felicitats per la permanència.
0: Gràcies.
1: Les paraules de Sònia García valorant aquesta fita històrica de l'Horta que ha aconseguit la permanència a la divisió d'honor femenina.
2: Felicitats i celebració a Horta per aquesta permanència a la divisió d'honor femenina de waterpolo i felicitat màxima i que encara dura estant de festa, de ressaca i empalmant una altra ressaca amb una altra festa a Sabadell. I és que en futbol el conjunt arlequinat torna a la segona divisió, Anna.
3: Sí, 5 anys després, i això que no ho tenia gens fàcil a Sabadell, perquè havia perdut al camp del Zamora la setmana passada, divendres passat, per la mínima 1-0. El Sabadell necessitava sí o sí guanyar. Si acabava així el partit i també la pròrroga, doncs el Sabadell ja aconseguia l'ascens, però ahir no únicament va guanyar, sinó que va golejar i es va acabar imposant per 4-0 i, per tant, doncs es va viure una festa grossa a la nova Creu Alta i el Sabadell que torna a ser de segona.
2: Una festa que s'ha prolongat avui doncs amb la visita pels carrers de la ciutat de Sabadell i doncs arribada a l'Ajuntament amb rebuda oficial al Saló de Plens del Consistori Municipal i amb la sortida al balcó dels jugadors. Tot això ho ha seguit també segurament amb ressaca el nostre company de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
4: Festa gran avui a Sabadell des de l'Ajuntament, on ara mateix s'està duent a terme la recepció oficial a l'equip que acaba d'ascendir, acaba de tornar al futbol professional gràcies al 4-0 d'ahir contra el Zamora. Tot i el marcador, guanyant en tenia prou el Sabadell per ser equip de segona, la cosa va anar bastant més complicada, ja que fins al minut 88 no va arribar al segon, per tant requeriria d'una pròrroga amb el momentani 1-0 que havia fet Javi López Pinto al minut 18. Després va ser la bogeria amb el gol d'Eneko Aguilar, amb el tercer de Quadri Liamet, que va tenir també invasió de camp i per tant es va aturar el partit quan només li restaven 3 minuts d'afegit i estava ja tot sentenciat, i quan es va reprendre Xavi Moreno va acabar fent el quart. La ciutat està absolutament volcada. A les 7 de la tarda ha sortit la rua des de l'estadi de la nova Creu Alta, milers de persones que han sortit al carrer a celebrar-ho i ara són a punt de sortir a saludar també des del balcó de la plaça Sant Roc de l'Ajuntament de Sabadell per poder dirigir-se a una afició que torna a ser 5 anys després de futbol professional. L'última vegada no ho va poder celebrar per culpa de la pandèmia, no va haver-hi públic i només va durar un any l'aventura. Aquesta vegada està sent tot molt, però que molt diferent.
2: Doncs una festa a l'Ajuntament que ha tingut moltes veus. Hem intentat resumir-les totes en la veu del tècnic de Ferran Costa i de dos dels jugadors importants d'aquest conjunt arlequinat, Rubén Martínez i Urri.
5: Esteu bé? Aquest equip, a base de treball, d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara cada partit, i quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat a entrenar i els cabrons ho han aguantat. Crec que aquesta temporada, a part de permetre que la temporada que ve juguem a segona divisió, ens deixa dos aprenentatges molt bons. El primer, que som molt més grans del que pensàvem i que això no ho hem d'oblidar, que hem de tenir respecte a tothom però no a ningú.
6: Quiero dar las gracias a todo el staff, porque sin ellos esto es imposible. Por supuesto al club, que también ha hecho todo lo posible para que estemos bien. Luego a Ferran Costa y a Lucas Miare.
7: ¿Qué pasa, Arlequina? Increïble, lo de tots vosaltres. L'any passat crec que quedava algun espai buit per la plaça, però aquest any us heu superat. Us heu superat, arlequinats. Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia alguna arlequinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve la segona divisió és per a disfrutar.
2: I una altra veu en aquesta festa, aquest dissabte a Sabadell, Juan Carlos Lázaro Kaiser, el jugador arlequinat.

0: Llançament obert. Pilota per Javi. Prova el xut. Javi! Per Joel, línia a fons. Però la centrada, Joel Priego, la busca. Ah, Escudero, el pal, el rebot. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca el Sabadell! Marca Eneko! Marca Eneko! La pilota al pal d'Escudero! Li cau Eneko! Que xuta a trencar! Inútil afegir. La lluita i se la queda Quadri, que se'n va sol, que se'n va sol. Quadri contra el porter. Quadri! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca el Sabadell. Sisplau, tothom al seu lloc. On aneu? Que no s'ha acabat. Però marca el Sabadell el 3-0 en el minut 50. Marxa el triplet arbitral. Però què fem? Sisplau, tothom al seu lloc, que no s'ha acabat. Ai, senyor! Ai, senyor! La lluita a la defensa del Zamora. La vol dormir amb la cuixa. Ara s'equivoquen. Li regalan la pilota a Xavi Moreno. Sol Xavi Moreno. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Futbol professional, ara sí, el Sabadell, per la porta gran, pel camí difícil, per on ningú no ens esperava, però hem arribat, ha guanyat, ha sentenciat, i som, escolteu bé, equip de segona, som equip de futbol professional!
1: En Joc, el programa de l'esport català.
2: Déu-n'hi-do, pell de gallina. La veu del Sergi Garcés, de l'Adrià Arroyo, del Pau Vitori, els companys de Ràdio Sabadell, que ahir van viure una nit històrica amb aquest ascens de segona divisió del conjunt arlequinat. 5 anys després tornen a la categoria de plata, tornen al futbol professional, com ens deia el Sergi Garcés. Després del partit, precisament, a la transmissió dels nostres companys de Ràdio Sabadell, escoltàvem també moltes veus. Entre elles, doncs, la del president Pau Morilla Giné, que vol més.
3: Jo estic molt content de que ja d'una vegada tota aquesta gent meravellosa de la meva ciutat pugui disfrutar dels que ens mereixen, però mereix no a nivell de nom, sinó a nivell de la feina. Tothom empenyant, tothom creient, els vull donar a tots i els hi dic el mateix que els hi vaig dir quan estàvem tu i jo al centre del camp de Lugo, que els estimo molt i que això només és el començament. Doncs ara, exactament igual que si no haguéssim pujat, exactament igual que fa 2 anys quan érem els pitjors de la història. Seguir treballant, els somnis no somien, els somnis es treballen, i aquesta ciutat de treballar en sap molt, i demà a seguir treballant, no sé on anirem, però és que em preocupa molt poc. Nosaltres som el que fem i no el que arribem.
4: Enhorabona, president.
3: A tu, gràcies a tots, una abraçada forta. Honor a Sabadell!
2: Doncs honor a Sabadell en una nova creu alta amb 12.000 persones, novament ple, com ja havien fet a les semifinals davant del Real Madrid Castella, i entre tots els aficionats, també l'alcaldessa de la ciutat sabadellenca, la Marta Ferrés, que estava eufòrica també als micròfons de Ràdio Sabadell.
4: Bueno, estic afònica, estem eufòrics, estem encantats, ha sigut brutal, ni un, ni dos, ni tres, quatre, per tant, una passada. Ens han donat una nit màgica aquesta gent, és meravellós el que estem visquent a la ciutat de Sabadell, amb aquest club, amb aquests jugadors, amb els arrequinats i arrequinades, amb aquesta afició. Estem encantats, gràcies Centre d'Esport de Sabadell, gràcies Sabadell, gràcies Arrequinats per aquesta festa, per aquesta lliçó d'esport i perquè estem a segona, que és una passada. Jo crec que és la màgia de l'esport, la màgia d'aquesta afició, la màgia també del futbol del Centre d'Esport Sabadell, no? Una ciutat volcada, que tenim aquesta pàtria de sabadellanquisme i que volem disfrutar, doncs, això, de tenir un altre cop un equip a segona.

0: Vinga, i si ahir i avui, perquè encara durant les celebracions ha estat dies de festa a Sabadell, demà a Badalona volen viure sensacions similars. I és que demà es disputa la gran final, la tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina. El Badalona, això sí, no ho tindrà gens fàcil per aconseguir aquest ascens.
1: No, necessitarà un migdia èpic si vol acabar aconseguint aquest ascens a segona federació, perquè necessita capgirar el 3-0 de l'anada. Va perdre el camp del Compostela per aquest 3-0 i ara el Badalona doncs necessita capgirar-ho, fer aquests 4 gols per situar-se per davant a l'eliminatòria. Un partit que serà a partir de 2:15 del migdia, es podrà veure en directe a la xarxa i a les televisions locals i a la xarxa Ves.
0: Doncs n'estarem ben pendents d'aquest Badalona Compos. Haurà de remuntar 3-0, com ja li va passar en la ronda anterior davant del Cornellà, que havia perdut 4-1 al partit d'anada. El Badalona ho va fer, va aconseguir el 3-0 i va acabar classificant-se per aquesta gran final. Veurem si demà pot repetir aquest miracle. Com arriba l'equip? Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
2: Bona nit. El Badalona intentarà aquest diumenge capgirar el 3-0 de l'anada al camp del Compostela. Es tracta d'una gesta a la que necessita l'equip de Mikel Sparren, igual que la que va aconseguir fa 15 dies contra el Cornellà quan va aixecar el 4-1 de l'anada. En aquesta ocasió el Badalona no li val l'empat i sí que tothom signaria o bé una pròrroga o bé una tanda de penals. Els escapulats no van fer un bon partit a l'anada, van cometre molts errors davant un equip experimentat que sap perfectament jugar amb les seves armes i que sap aprofitar, com va demostrar l'equip gallec, els errors de l'adversari. El Badalona haurà de pressionar des del primer moment, necessita, si pot ser, marcar quan abans millor, tot i que qualsevol previsió a vegades és inútil, però com dèiem, l'equip badaloní, això sí, estarà arropat per els 4.200 espectadors que ompliran l'estadi municipal de Badalona en una hora difícil, 1:15, amb moltíssima calor, i és d'esperar doncs, que això sigui un factor a favor de l'equip escapulat, ja que el Compostela és un equip amb jugadors més veterans, podríem dir. Pel que respecta als jugadors, Mikel Sparren recupera a Paul Júnior i Josu, que estaven sancionats i no van poder jugar en el partit d'anada, i en canvi Jaume Pinyol, al mitja punta, és dubte per uns problemes al genoll. Per tant, demà a 1:15, el decisiu Badalona-Compostela s'haurà d'aixecar el 3-0 de l'anada.
0: Doncs no serà una tasca gens fàcil per als de Mikel Sparren. El tècnic de la Badalona, això sí, vol conscienciar els seus jugadors que no han de tenir pressa, que el partit és molt llarg, per intentar aconseguir aquesta remuntada.
3: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
0: Doncs serà 1:15 a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Demà aquest Badalona Compostela, el Badalona que ha de remuntar el 3-0 en contra del partit d'anada. I haurà de remuntar i molt en l'últim quart és el Barça de València.
1: Sí, havíem dit que reaccionava al segon temps abans d'anar al descans. Les diferències eren força notables, però ara sí que el València està apretant amb un parcial ara mateix en aquest tercer quart de 24-12. Està perdent de 23 el Barça ara mateix, a 75-52.
0: Doncs se li complica el partit al Barça, que, això sí, recordem, doncs amb la victòria del primer partit, del partit de l'altre dia, ha aconseguit, de moment, recuperar el factor pista, o capgirar el factor pista que el tenia en contra davant de la València. Veurem com acaba aquest partit, però, de moment, perdent de 23 punts ara mateix al Barça. Vinga, ens aturem 3 minutets, agafem una miqueta d'aire i afrontem la segona mitja hora de l'enjoc. Fins ara!

0: Ancak.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: El descans. Actualment, el ritme frenètic i esgotador de la majoria de la població, carregada de pressions socials, activitats i obligacions, tant laborals com familiars, afecta negativament el descans i a l'organisme. No assegurar un bon descans empitjora la qualitat de la son i l'estrès, dificulta el guany o la pèrdua de pes en funció de l'objectiu individual, altera l'estat anímic i la secreció de certes hormones com la grelina, augmentant la sensació de gana, debilita el sistema immunitari, dificulta la regulació de la pressió arterial i empitjora la situació en cas de patir certes malalties com la diabetes tipus 2. Per tant, mantenir un descans de qualitat serà de vital importància per a l'organisme. Per reduir el cansament i mantenir el rendiment diari, caldrà millorar el descans afrontant-lo de manera completa. Es recomana evitar el sedentarisme i practicar de forma regular alguna activitat física, mantenir una alimentació equilibrada i saludable i reduir l'estrès, que en el 57% dels casos provoca insomni. Es pot provar d'introduir petites pauses al dia a dia per llegir, fer una migdiada curta, meditar, prendre el sol amb un cafè una infusió de 10-15 minuts o qualsevol activitat que aporti sensació de benestar. També es poden realitzar exercicis de relaxació per reduir els estats ansiosos generalitzats, relaxar la tensió muscular i facilitar la conciliació del son. Una bona tècnica és la relaxació muscular progressiva de Jacobson, que consta de tres parts. La primera és la de tensió i relaxació. Es tracta de tensionar i després relaxar lentament durant uns minuts diferents grups musculars del cos, amb la finalitat de reconèixer la diferència entre els dos estats. D'aquesta manera, es propaga progressivament la relaxació muscular a tot el cos. A la segona fase, cal revisar mentalment els grups musculars comprovant que s'han relaxat al màxim. I finalment, a l'última part, es fan uns minuts de relaxació mental, pensant en una escena agradable i positiva o mantenint la ment en blanc, per tal de relaxar la ment i seguir relaxant la resta del cos. Si et notes cansat, irritat o et costa mantenir el ritme diari, procura seguir una rutina d'higiene de la son i de relaxació abans d'anar a dormir, per millorar i assegurar un bon descans.
1: La xarxa de comunicació local.

En Joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.

0: Vinga, 9:45 de la nit, som els de l'Anjo. Continuem amb la darrera mitja hora del programa. Què fa el Barça de Bascatana?
1: Doncs malament, perquè incrementa les diferències. Ara mateix està partint de 26-78-52 i ja és el darrer quart al partit.
0: Doncs sembla que la sèrie se situarà amb empat a un abans de venir cap al Palau Blaugrana. Per tant, això garanteix dos partits a Barcelona per veure si el Barça pot acabar de lligar aquest títol de la Lliga ACB. No serà gens fàcil amb aquest Super València. A tot això, qui ha aconseguit de moment allargar la sèrie, i parlem d'hoquei patins, a l'hoquei Lliga masculina, és l'Igualada, que ahir va aconseguir la victòria davant del Liceu.
1: Sí, havia perdut els dos primers partits a Riazor per un contundent 8-2 al mateix marcador. Ahir l'Igualada ja es va retrobar més amb si mateix i va acabar-se emportant la victòria de les Comas, guanyant el Liceu per 5-2. Això fa que forci ja el que serà el quart partit d'aquesta fase final, d'aquesta sèrie final de la final, per aconseguir el títol de l'hoquei Lliga masculina. Serà demà a partir de 8:45 del vespre aquest quart partit, on l'Igualada tornarà a comptar amb el factor pista favorable. Veurem si pot aconseguir, doncs, la victòria. Recordem que les Comas, al partit de Lliga, havia guanyat 4-0 l'Igualada i, per tant, doncs, aquestes dues victòries l'avalen per seguir sumant victòries l'Igualada en el dia de demà.
0: Doncs a veure si poden repetir la victòria d'ahir. Volem saber com arriba l'equip i per això contactem 9:32 minuts amb el segon entrenador del conjunt de la noia, és el Joan Travé. Joan, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, bona nit.
0: 5-2, quina gran victòria, no?
2: La veritat, perquè va ser una gran victòria ahir, venint d'on veníem del cap de setmana passat, que va ser molt dur allà a la Corunya. Doncs una gran victòria i un ambient increïble a Pavelló.
0: Què ha canviat d'aquests dos primers partits on pràcticament no vam reconèixer l'Igualada amb aquestes golejades del Liceu allà a Galícia, i en canvi ahir, fins i tot amb un 0-1 en contra, però li vau plantar cara i veu ser sobretot superiors a la segona part?
2: Sí, bé, l'equip és el mateix, eh? Sí que és veritat que nosaltres a casa ens fem molt forts, a la nostra pista, amb la nostra gent, l'equip sempre guanya un plus, no? I al final el partit també de la Corunya no deixa de ser també un aprenentatge més en el camí, perquè clar, són dos patacades molt fortes i t'has d'aixecar per nassos i ahir ho vam fer-ho.
1: No sé si arribava una miqueta contra pronòstic aquests 2-8-2, aquest resultat que va ser exactament el mateix en el primer i en el segon partit, perquè en el Liceu havíeu aconseguit a la primera volta aconseguir la victòria a casa, a les Comas 4-0, i després empatar a Riazor. Per tant, les diferències no havien estat tan àmplies i, si més no, s'havia decantat tot a favor de l'Igualada aquesta temporada, la fase regular. Per tant, molt diferent el que havíeu viscut a la fase regular que en aquest inici de play-off.
2: Sí, sí, és que són situacions diferents. És igual que aquest any també ho hem vist molt amb la Champions, no? Aquests partits de caixa o faixa, doncs aquests equips també que tenen una infraestructura potser més preparada que la nostra, digue-li com vulguis, i també segurament ells acabaven més tensos, perquè nosaltres veníem d'una eliminatòria duríssima amb el Barça, que ens va desgastar moltíssim i que vam tenir molts pocs dies de recuperació. Doncs això també ens va afectar, però els primers sorpresos amb el resultat vam ser tant l'estaf com sobretot els jugadors, no? Va ser terrible, però el primer partit el del divendres i després l'altre, no? Vull dir que els primers sorpresos vam ser nosaltres i volíem revertir la situació. Però bé, l'empat va ser un gran empat perquè ens va costar moltíssim també la Lliga.
1: Clar, perquè sorprèn això, no?, que en dos dies us facin 16 gols, quan, per exemple, Arnau Martínez era un dels porters almenys golejat de la fase regular amb 54 dianes, que de fet ahir li parava un penal a Toni Pérez. Com heu revertit aquesta situació? Perquè és molt difícil aturar a un Liceu quan va directe d'aquesta manera tan vertical a porteria, i més tenint en compte que en dos partits us havia fet 8 gols, que suposo que això pesa mentalment, i en canvi doncs aquest canvi de xip ja directament aquí a les Comas.
2: Sí, doncs la veritat és que tots els de l'estat hem intentat aportar una mica el nostre granet de sorra per intentar aixecar els jugadors, perquè els jugadors estaven tocats. Llavors hem fet molt treball de grup, molt treball motivacional. També tenim la Laura Vicente, que ens ajuda molt amb el tema de psicologia esportiva I bé, tothom a l'estafa ha aportat una mica i hem fet molt grup i hem fet molta pinya aquests dies previs, a part del treball tàctic que també ho fem. I bé, estem contents perquè l'equip va tornar a ser el que ens té acostumats.
1: No sé si ara confieu plenament en què és possible, veient la situació una miqueta ja ubicat doncs, aquest Igualada en aquesta final, i a més en el fet que podeu jugar a casa, les Comas novament, i que les coses us han anat bé. Ara una miqueta els precedents us van i us juguen a favor?
2: Bé, diria que a favor tampoc, però... Ara, com
1: més que res pel 4-0 de la primera volta de la Lliga, que veu aconseguir les Comas guanyar aquesta ocasió ahir també, ho deia una miqueta per això, eh?
2: Sí, que passa que també, igual que nosaltres no som el mateix equip, el seu tampoc no és el mateix equip, perquè bé, la temporada sempre són fases, nosaltres també hem perdut no tenim el Roger i són partits diferents, però La gent ens obliga, perquè anem pel carrer, ens trobem la gent i que guanyareu, ja els tenim. I la gent, com que ens obliga, no? Vull dir, la gent s'ho creu i això ens ho transmet a nosaltres, i després també ens ho creiem, i el diumenge hem de sortir per totes per intentar guanyar el partit i forçar aquest últim partit de la Corunya, no? Però... i està a les nostres mans.
0: És bona senyal que doncs, la gent us obligui en certa manera, perquè això vol dir que la gent ja se sent o sent que l'Igualada en aquests últims anys, amb les victòries de la Europe Cup, ara plantant a la final de la Lliga, l'Igualada torna a estar doncs, en disposició de plantar-li cara a qualsevol equip, com a mínim aquí a nivell estatal.
2: Sí, això és una cosa que hem anat aconseguint aquests últims anys, de poder competir amb tothom, no? I l'Arisau té una plantilla espectacular, amb jugadors de primer nivell, i clar, el poder competir amb aquests equips, i ara, ja, com us deia abans, doncs venim de jugar contra el Barça, que també té una plantilla increïble, i la gent doncs, ve al pavelló, gaudeix, i són capaços de guanyar qualsevol. El que passa que, clar, que això costa moltíssim, i ens desgasta, i has d'estar doncs, buscant mil estratègies i traiem el rendiment d'on podem. Però bé, estem contents perquè la veritat és que està sent una temporada increïble.
0: Mm. I demà quin partit espereu? Una mica com el d'ahir? O el Liceo una mica més dolgut us ho posarà encara més difícil?
2: A veure, coneixent el seu entrenador, el Copa, és com molt estratega i cada partit fa coses diferents i ens té com molt ben estudiats. Llavors, si com altres entrenadors són una mica més previsibles, ell no saps mai una mica el que farà, i a veure que se n'empescarà alguna, de, no sé, o farà un plantejament més conservador, perquè ens tenen més respecte, potser també... venien de l'últim partit i es pensaven que això ho tenien fet i ho tenien coll avall, o ens farà una pressió asfixiant, però que entenc que ells també comencen a estar desgastats igual que nosaltres. Llavors crec que hi haurà cert respecte per les dues parts, i com jo dic sempre, aquí el primer que s'avança és molt important. Això va ser clau, que tot i que ells s'avancessin, nosaltres després vam poder reaccionar, perquè aquests partits també el primer que s'avança és important.
0: I el factor Las Comas, no? Suposo que això també pot ser decisiu.
2: Sí, no, el factor Las Comas és molt decisiu, perquè nosaltres, ja et dic, som molt més forts. Amb l'ambient que hi havia al pavelló, a mi em va recordar aquell ambient dels anys aquells, no?, que moltes vegades he trobat gent, torna a semblar les Comas d'aquells anys, no?, i això és de les coses que més il·lusió em fa quan m'ho diuen, no?, que molta gent ja torni a tindre com a mi aquell sentiment d'aquelles grans nits dels anys 90.
0: No? Home, aquelles 6 Copes d'Europa, les lligues, en fi. A veure si es repeteix, o com a mínim, de moment, demà allarguem la sèrie. Després ja veurem, no?
2: Anar donant guerra i... Sí.
0: Molt bé. Doncs Joan Través, segon entrenador de l'Igualada, moltíssima sort demà, i esperem estar parlant d'aquí uns dies, parlant ja d'un cinquè partit a Terres Gallegues, i per què no? Per què no? Un Igualada campió de Lliga.
2: Tant Tant de bo, tant de bo. Moltes gràcies a vosaltres.
3: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc.
0: 9 i 40 minuts, no deixem l'hoquei patins, perquè aquesta hora el Vilassant està celebrant la Lliga, la Copa, el doblet, ho ha fet amb una rua i ara mateix amb un sopar de celebració on també hi haurà un homenatge a Maria Porta, la jugadora que ho deixa després de moltes temporades. Precisament ha estat una de les protagonistes d'aquesta rua que han seguit els companys de Lleida Televisió. Deia això a la Maria Porta.
4: Sí, bueno, sí, al final sí, és molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Bueno, la veritat és que aquests dies està sent, com he dit, una muntanya russa d'emocions perquè, bueno, s'han ajuntat moltes coses. S'ha ajuntat, doncs, Copa de la Reina, Champions i després també el fet de dir que plegava, que ho deixava, que penjava els patins. Bueno, ha estat sent una muntanya russa d'emocions, però al final guanyar i estar al costat de les meves companyes també m'ha ajudat, doncs, a portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
0: Ben feliç també el president del Vilassana, Ramon Porta, que ha volgut posar doncs, incidència, ha volgut destacar també el paper de la base del Vilassana.
5: No és casualitat, és una realitat. És una realitat. Fa 5 anys vam empezar un projecte amb el Lluís i, escolta, l'estem tirant endavant. Hi ha coses que surten bé, hi ha coses que no surten malament, però el millor que ens pot passar és equivocar-nos per poder rectificar. Però ja veig que anem rectificant, però anem pujant al balcó de l'Ajuntament. I aquesta vegada hem pujat amb molta base, que és molt important. I nosaltres hem de fer honor al FEM 17, que va guanyar el campionat d'Espanya, el FEM 15, que va ser campiona de Catalunya, i el FEM 13, que va ser campiones de Catalunya i campiones d'Espanya. Ostres, això ens dona peu al projecte que estàvem fent, que nosaltres aquest any fem molts canvis, i evidentment que hi ha gent que li agradi i gent que no li agradi, però ara la nostra obligació és obrir les portes perquè la gent jove, aquestes de 16 i 17 anys que pugen, cada setmana 5 o 6 nenes entrenaran amb el primer equip per a veure si algú arriba dalt de tot. És la nostra feina. Ara vos fotrem una bona cassola i després uns cans calibres per poder disfrutar.
0: Hi haurà festa grossa avui a Vilassana. Qui també ha volgut posar en valor els èxits del conjunt lleidatà és el president de la Diputació de Lleida, Joan Talant.
6: La visibilitat és important, o sigui, poder explicar que portin el nom de les Terres de Lleida arreu del món, com fa Vilassana, és important. Però jo valoraria més aquesta aposta que vam tenir des de Diputació de fer un pla esportiu en què es premiava l'esport femení, sobretot, però també l'esport inclusiu, es premiava també l'esport de base. I Vilassana una mica ho recull tot, no? Aquesta capacitat de fer un esport de base, perquè a banda de l'equip que veiem tots aquí, hi ha tot d'aquells més petits, de xavalets i xavaletes joves que estan aprenent, estan aprenent a jugar a hockey, i després, evidentment, com d'una altra manera, portar l'esport femení fins a aquest nivell. El Barça ha ajudat moltíssim a fer que l'esport femení sigui referent, però el Vilassana, les Terres de Lleida, sens dubte ha sigut una de les claus que ara moltes nenes tinguin ganes de fer esport, hockey o altres esports, i que també tinguin aquesta oportunitat.
3: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
0: Vinga, i parlem també de futbol sala, i és que demà al migdia, tornada de la gran final per l'ascens a primera femenina.
1: Sí, tenim a Linyola, que és l'únic representant que ens quedava ja en aquesta lluita per aconseguir aquest ascens. No li van anar massa bé les coses perquè va perdre el seu camp per 1-4 davant de l'Estrela Gallec, i ara necessita desplaçar-se a la pista de l'Estrela, doncs, per capgirar aquesta eliminatòria. Com diem, no serà gens fàcil, i a més, doncs, amb aquest resultat en contra, jugant en pista contrària, un partit que serà demà a les 12 del migdia, aquest duel a Galícia, a la pista de l'Estrela.
0: Així ho veuen el tècnic del Linyola, el Xavi Alís, i la capitana Montse Carles.
7: Satisfet de com ha anat la temporada, satisfet del gran rendiment que han donat les nostres jugadores, satisfet de la gran temporada que han fet, d'aquesta primera fase del playoff, d'aquest segon partit, perquè la primera part era per marxar per davant el marcador, satisfet de la junta directiva del club, que és molt important dir-ho, per com han apostat per nosaltres, de l'afició i de tothom que avui aquí al pavelló feia goig, i això és el que hem de mantindre i el que hem de cuidar. La tornada al final és un partit, sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes.
8: Però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia. Donem moltes gràcies a l'afició, ens ha fet suport durant tota la temporada, i omplir el pavelló i viure aquests partits és un orgull com a jugadora i vivir la tana d'aquest poble.
0: Vinga, 9 i 45 minuts i en ciclisme. A Volta Catalunya Femenina, Paula Blasi, que la té a tocar.
1: Sí, perquè avui a la segona etapa d'aquesta Volta a Catalunya, que es disputa en tres etapes, doncs de Sant Vicenç de Castellet fins la Molina, ha acabat en primera posició, Paula Blasi. És primera en segona posició amb 1 minut i 24 segons d'avantatge respecte a la segona classificada, que és la francesa Cèlia Guéry.
0: Doncs Paula Blasi, només a arribar, als companys d'Esport 3 mostrava la seva satisfacció per aquesta victòria que la deixa molt a prop de guanyar la Volta a Catalunya.
9: Jo venia molt nerviosa i realment jo et diria que és una de les carreres més difícils que he tingut. Aquest port no era tan dur com Tourmalet o Angliru, llavors ha sigut molt tàctic i el meu equip ha fet un treball excel·lent, però m'he quedat sola molt d'hora i era un grup encara molt gran i picava molt el vent, llavors l'he hagut d'intentar moltes vegades fins que m'he pogut anar. Avui és una de les primeres vegades que realment me n'adono que ciclisme no només són cames, avui he hagut de jugar molt mentalment perquè quan quedava en 10 a meta veia que ningú tirava, s'han escapat dos i tothom donava, ell per la ràdio, m'estan dejando la torta a mi, i clar, hi ha un punt que dic, jo no tiraré a 20 dies, saps? I bueno, he hagut de jugar una mica amb el camp molt fred, però bueno, confiava en les meves cames i bueno, ho he intentat fins al final.
0: Paula Blasi, líder, i cinquena, Mireia Benito, que deia això.
10: A veure, ara estic molt rebentada, m'ha matat pujar així tant de cop, no anar apretant, i sí que bueno, estic super orgullosa de la feina que han fet les meves companyes, crec que com a equip hem estat impecables, i bé, doncs al final ho hem donat tot, no? Jo tinc rampes fins a les pestanyes, o sigui que això vol dir que avui no hi havia més, i per tant, doncs contenta d'haver-ho pogut donar tot i molt feliç de sentir també els ànims a la carretera. Quan ha arrencat la Paula aquesta última vegada ja he vist que teníem moltes rampes, de fet he hagut de parar pràcticament per intentar recuperar, així que bueno, em quedo realment amb aquesta espineta, vinc de molta càrrega de competició i espero, doncs, un cop poder assimilar tot això, doncs poder recuperar una mica més les sensacions.
0: Doncs aquesta Volta a Catalunya que acabarà demà amb la tercera i última etapa arribarà a Barcelona i sortirà de Mataró, Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
11: Després de les dues primeres etapes, la Volta Ciclista Catalunya Femenina encara a la recta final i ho farà amb el Maresme de nou com a protagonista. Mataró pren el relleu a Santa Susanna com a seu i aquest diumenge acull la tercera i definitiva etapa. Un escenari ideal per veure sortir un pilot que encapçala la catalana Paula Blasi després d'haver signat una brillant actuació en la segona jornada de la competició. Un desenllaç que es començarà a dibuixar des de la sortida que acollirà la capital del Maresme quan faltin 5 minuts per arribar a les 11 del matí. El camí de la geganta ja es prepara per tornar a viure de prop el millor espectacle ciclista nacional i internacional femení per primera vegada a la història. Des de l'organització, ja divendres admetien que esperen una gran afluència de públic. Escoltem Rubén Peris, director general de la Volta Ciclista a Catalunya.
12: La veritat és que estem molt contents. L'anem consolidant mica en mica, sense anar de pressa, pas a pas, però sí, va guanyant molt de prestigi i de ben segur, després quan arribem aquí, estarà a rebentar, com estarà a rebentar el diumenge a Mataró la sortida, segur.
11: Un escenari que aquest any ja ha vist sortir la prova masculina. De fet, en aquesta ocasió es tornarà a repetir un recorregut especial amb motiu de la commemoració del centenari de l'esport ciclista Mataró, un traçat que passarà pel costat del velòdrom.

0: El reportatge en joc.
1: A Catalunya, les maratons viuen un moment crític. Actualment, només en sobreviuen dues, la de Barcelona i la de l'Escala. Aquest és un reportatge d'Ivan García, de Ràdio L'Escala.
2: Perfecte.
3: L'Escala i Barcelona, Barcelona i l'Escala són els dos únics punts on els maratonians catalans poden córrer una marató d'asfalt a casa nostra. No n'hi ha més. Marc Gispert, maratonià.
4: I hem de fomentar una miqueta l'esport. El que no pot ser és que tinguem dues maratons aquí a Catalunya, aquesta i la de Barcelona, i que no hi hagin més ajuntaments, més viles que promocionin aquest tipus de distàncies. Ens hem d'esmarar una miqueta.
3: L'última ciutat en baixar d'aquest tren ha estat Lleida.
4: Fins ara hi havia la de Lleida, que la van eliminar l'any passat també, per falta d'ajudes del consistori. Animem una miqueta, ara que hi ha hagut el boom aquest del running i que tota la gent vol fer esport, hem de fomentar la salut, sempre amb hàbits saludables, hem de vigilar de fer les coses amb cap, amb seny, amb un entrenador i ben planificades, però sempre va molt bé que la gent s'animi a córrer, que faci esport i que no facin d'altres coses.
3: Com que l'oferta s'ha reduït a només dues curses, corredors com Cristian Caballero, que ja acumula 9 maratons a les cames, es veuen obligats a marxar fora de Catalunya per competir.
5: Jo, per exemple, personalment, quan busco maratons i curses de llarga distància, sempre haig de sortir d'aquí de Catalunya i buscar coses fora.
3: A l'Escala, Ajuntament i Àrea d'Esports mantenen una aposta ferma per aquest esdeveniment, tot i que bloquegi el poble durant 5 o 6 hores. Ho explica Poran Minic, regidor d'Esports.
6: L'àrea d'esports, juntament amb el govern municipal, creu fermament en aquesta marató. Es torna a demostrar una vegada més amb l'èxit que ha tingut, no només amb la marató, sinó amb la mitja, amb la de 10, amb les curses infantils, amb la de 5 del dissabte.
3: Malgrat les complicacions logístiques, cites com la d'Empúries són la porta d'entrada ideal per a molts corredors i corredores que s'estrenen a la distància reina. El terrassenc Marc Otero, de 51 anys, és l'actual campió de la Marató d'Empúries.
7: Hi ha molta gent que debuta en aquestes maratons més casolanes, més petites. Aquí sents més la gent com t'anima. I com que passes dos o tres cops per diversos llocs que repeteixes el pas, doncs la veritat que la gent és molt propera. Les maratons internacionals grosses, a vegades sents, a vegades no, però és molt propera, la gent allà al passeig, a la plaça, al costat del mercat, han animat molt això, si és una marató que la gent anima molt.
3: A diferència de la massificació de Barcelona, a l'Escala es respira història. Abans de començar a córrer, els participants trepitgen el jaciment d'Empúries. Corre a vora les ruïnes gregues i romanes i amb unes vistes envejables del litoral escalenc són un valor afegit.
7: És una alternativa a altres maratons més grosses, perquè la veritat que tant ahir al capvespre com aquest matí veure això és preciós. No només és mirar el crono, sinó també una miqueta el paisatge. I tots els que caminen avui seran herois, o sigui que enhorabona a tots.
3: Però a l'asfalt clàssic li ha sortit una competència feroig en les curses de muntanya. Ho analitza Anna Codina, actual campiona de la Marató d'Empúries.
8: Jo suposo que en muntanya està agafant molta tirada, perquè ara mateix pots fer moltes maratons de muntanya per aquí a prop, per aquí a Catalunya almenys, però és veritat que les maratons d'asfalt només ara mateix et trobes amb la Marató de Barcelona o aquesta, i si no t'has d'anar, doncs això, no? Pues a Sevilla, València, tot això. Però és una llàstima, perquè la veritat és que estaria bé que s'animessin més per aquí.
3: Una pèrdua que també lamenta Mamet del Castillo, segona a la Marató d'Empúries d'aquest any.
9: Sí, la veritat és que de mitja marató sí que hi ha moltes, però marató no hi ha. Hi ha només aquestes dues i aniria bé que hi haguessin més, la veritat. Un par més, pues sí, aniria molt bé.
3: Davant d'aquest panorama, tant el veterà Marc Otero com el jove Cristian Caballero animen a l'organització a no llançar la tovallola i a mantenir viva la cita d'Empúries. Tot i així, Caballero adverteix als esportistes que cal respectar i preparar molt bé un repte majúscul com són els 42 quilòmetres.
7: També enhorabona a l'organització, perquè els animo a que no es cansin, que segueixin treballant, i per poc que pugui, doncs l'any que ve hi tornarem.
5: A mi personalment m'agrada la llarga distància. Aquí, com dius, a Catalunya només tenim aquesta de Girona i la de Barcelona, i és una bona manera al final de fomentar l'esport, perquè encara que estigui la marató, per una persona que no estigui tan preparada, també tenim la de 21 quilòmetres i la de 2 quilòmetres, que jo crec que és una bona opció en cas de no haver preparat una marató, perquè crec que la marató s'ha de preparar bé, no és cap tonteria.
3: El futur de la distància reina a Catalunya és incert, però una cosa és segura. Mentre hi hagi maratons, hi haurà llebres a l'asfalt. Marc Gispert.
4: Llebre del grup de corredors.cat, sempre fent, ajudant a aconseguir els temps a tots els atletes de per aquí a Catalunya, que estem amb llebres en diverses curses de per aquí. I bueno, un altre any a la Marató de l'Empúries l'Escala, que és la més antiga de Catalunya, i la veritat que bueno, hem de fer consciència entre tots els atletes catalans. Som el país que tenim la federació amb més llicències d'Espanya en quant a esport, Catalunya, i hem de fomentar una miqueta l'esport. El que no pot ser és que tinguem dues maratons aquí a Catalunya, aquesta i la de Barcelona, i que no hi hagin més ajuntaments, més viles que promocionin aquest tipus de distàncies.
3: A Catalunya l'asfalt es resisteix a morir. Sens dubte que seria una mala notícia que això passés. I una pregunta, estem més a prop de quedar-nos amb només una marató d'asfalt o de veure néixer una tercera?
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, un minutet per acabar el programa. Acaba el partit a Valenciana.
2: Sí, i malament pel Barça, perquè ha acabat perdent de 27 punts a 102 a 75. El València va quedar, s'ha imposat en 3 dels 4 períodes i en 2 de 15 punts. Déu-n'hi-do la derrota del Barça d'aquest menys 27. No. El proper partit doncs serà al Palau Blaugrana dimarts.
1: Doncs dilluns a les 8. Dilluns a les 8 el tercer partit. Hi haurà mínim dos partits al Palau Blaugrana, dilluns i dimecres. Anna, gràcies, bona nit i fins demà.
2: Bona nit, fins demà.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García de la producció, Pere Vives al control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local, i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte. Fins demà.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
12: Orgull de L, orgull de G.
13: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
14: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
15: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
16: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
17: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
18: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
16: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: La xarxa de comunicació local.
16: Ràdio Tordera. El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida. Els dissabtes a les 10 de la nit.

0: Bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui dediquem el programa als Ramones, quatre nois del Queens de Nova York, en què el 1974 van decidir que el rock s'havia d'embolicar massa, s'havia posat massa seriós, massa llarg, massa complicat, i calia tornar a començar de zero, a partir de zero. I carai, ho van fer, vaja si van fer-ho. Joey, Johnny, Didi i Tommy Ramone, tots amb el mateix cognom fictici, com si realment fossin una família. Van agafar tres acords, van tallar diverses cançons per la meitat i van posar-se una jaqueta de cuir negre. El que havia sortit d'aquella combinació improbable va canviar el rock per sempre. Potser no ho van saber fer de seguida, però tots els grups que van venir després, sí. Així és que acordeu-vos les sabates, poseu-vos el cinturó, que comencem. I comencem pel principi, pel millor principi possible. Britney Pop vindria a ser així com Atac Llampec. És del primer disc homònim de l'any 1976 i és, senzillament, una de les obertures de programes més eficaces que existeixen. La lletra, la veritat, és que no diu gran cosa. Hey, ho, let's go. Ei, ei, endavant. Repetir fins que el cervell, doncs, cedeix. Però aquí no es tracta del significat, es tracta de l'impacte. 2 minuts i 12 segons de bateria sense avís, guitarres com serres elèctriques i una veu que no demana permís. L'any 76 aquella velocitat era un escàndol. Avui estareu d'acord amb mi, és que és tot un himne universal. El primer disc dels Ramones es va gravar en menys d'una setmana i va costar més o menys 6.000 dòlars. Avui figura en gairebé totes les llistes dels discos més influents de la història del rock. Així és que anem a escoltar Britney Pop, Atac Llampec, any 1976, els Ramones, els protagonistes avui al nostre Rockmasters.
1: On your tube. We'll have to do something off our first album now.

0: Pripsi Pop, 2 minuts i estem tremolant. Benvinguts al món de Ramones. Podríeu pensar, o podríem pensar, m'incloc jo mateix, que els Ramones eren només velocitat i soroll. Però escolteu això. I wanna be your boyfriend. Vull ser el teu xicot. És del mateix debut de l'any 76 i aquí apareix una cara del grup que molt sovint s'oblida. La del noi adolescent que s'enamora i no sap molt bé com dir-ho. La lletra no podria ser més directa. Vull ser el teu xicot, res més. Sense metàfores, sense poesia, sense floritures. I precisament per això colpeja. És una honestitat una mica torpe, podríem dir, una mica ingènua, completament real. Els Ramones eren fills dels 60, tant com el del punk. Adoraven les Ronettes, adoraven els Beach Boys, adoraven aquell pop de 3 minuts on el que importava era el sentiment immediat. Aquí s'escolta melodia clara, harmonia vocal, tendresa genuïna, tota la producció rugosa, sota les jaquetes de cuir hi havia gent que se sentia bé de debò. Joey Ramone era el gran enamoradís del grup. Moltes de les cançons d'amor dels Ramones venien d'ell, des d'un lloc emocional molt real. La duresa de la imatge i la fragilitat dels sentiments convivien en ell sense contradiccions.
1: It's about 10,000 degrees in here. I think we'll all cool down a little bit with a little tearjerker for all you suicidals out there. And this one's a favorite off the first album. It's called I Wanna Be Your Boyfriend.

I wanna be your boyfriend. Vull ser el teu xicot, els Ramones, durs per fora, tendres per dins. Si el primer disc va ser el tret de sortida Rocket to Russia l'any 1977, ara escolteu això perquè us sonarà molt i molt bé. Xena is a punk rocker. La Xena és una punk rockera, podríem dir. És ben fàcil de traduir. És la cançó que millor defineix l'esperit del grup en aquell moment. La lletra és senzilla, una noia que abandona la platja, la vida convencional, i el que li ha preparat, i es llança el punk rock. No és una declaració política elaborada, és una tria de vida, i en aquell context aquella tria ho era tot. Musicalment és un

any en què Nevermind the Bollocks dels Sex Pistols i The Clash dels Clash. Un any, estareu d'acord amb mi, totalment irrepetible. Sheena is our punk rock.

0: Xina, Xina va escollir molt bé. I nosaltres també vam triar bé. Seguim amb Rocket to Russia perquè el disc ho mereix. Rockaway Beach, la platja de Rockaway, és una cançó, podríem dir, un tant desinhibida, alegre i quasi innocent. La lletra parla d'agafar el metro, sortir de la ciutat, arribar a la platja de Rockaway per passar-ho d'allò més bé. Res de tragèdia, res de rebel·lia. Només ganes de córrer cap al mar i deixar enrere la setmana, però amb aquell punt d'ironia suburbana que mai no abandona el grup. No és una postal turística, és la platja dels nois de Queens. El so és enganxosament feliç, és ràpid i energètic, però construït sobre una melodia que tothom pot cantar des del primer minut, o des del primer moment, podríem dir, ja que les cançons no són molt llargues. Aquí els Ramoners demostren que la seva senzillesa no era incapacitat, sinó elecció. Sabien perfectament com fer una cançó perfecta i preferien fer-la en 2 minuts i 9 segons, per exemple. Rockaway Beach és la platja real del barri de Queens, a Nova York, el mateix barri on van créixer els 4 membres del grup. La cançó és, en certa manera, un homenatge al seu propi territori, un lloc concret, viscut, que qualsevol pot imaginar, però que ells coneixien de primera mà molt i molt bé. Anem a escoltar Rockaway Beach, la platja de Rockaway, Rocket to Russia, 1977, els nostres protagonistes, els Ramones.
1: For all of us to be right here in Rome, Italy, and it's really good to see you can all make it to our show tonight. We'd like to dedicate this one to Carlo, Alfredo, and everybody at RCA Records.

La platja dels nens, la platja dels nois de Queens, els Ramones, Rocket to Russia, està clar que és un gran disc. Ara canviem de registre, dels dos minuts de festa al territori fosc. Pet Cemetery, el cementiri dels animals, és de la banda sonora de la pel·lícula de Stephen King del mateix nom, publicat l'any 1989. La lletra gira al voltant de la mort, del dol, d'allò que queda quan perds algú que estimes. No és habitual veure els Ramones aquí, en aquest registre, tan implícitament lúgubre, podríem dir, una mica fosc, però hi encaixen d'una manera natural, totalment natural, i sorprèn. Aquesta naturalitat d'ells sorprèn. L'amor com a tema punk té una llarga tradició i ells l'aborden amb la mateixa honestetat directa de sempre. Musicalment és un tant més lenta que el punk clàssic del grup, amb un to melancòlic que li dona una dimensió emocional diferent. Joey Ramone canta amb una sensació de pèrdua que sembla genuïna, i el resultat és una de les peces més impactants de la seva carrera tardana, un grup que als 60 semblava haver-ho dit tot, demostrant que encara tenien coses per dir. Pet Cemetery va ser un dels majors èxits comercials dels Ramones. La paradoxa és bella, una cançó sobre la mort i la por. La por com a trampolí cap al gran públic. Potser la gent sabia d'alguna manera que aquells nois de Queens en tenien del dolor i del dolor de debò. Anem a escoltar Pet Cemetery, els nostres protagonistes avui al Rockmasters, els grans Ramones.

Pet Cementiri, els Ramones, el cementiri dels animals. Ara tornem a l'any 1978, tornem a la carretera, tornem a la gira, al cansament absolut. I wanna be sedate, vull estar sedat. És un tema de Road to Ruin i és probablement la cançó que millor captura el nihilisme entretingut dels Ramones. La lletra és una declaració d'esgotament total. El narrador no vol res més, no pot fer res més. L'única solució que veu és perdre la consciència totalment. Podria llegir-se com una crítica al món modern, podria ser una broma molt negra, probablement és les dues coses alhora. Musicalment funciona com un tren sense frens, repetitiva, hipnòtica, amb una energia que paradoxalment desmenteix el contingut de la lletra. Vols estar sedat, però la cançó no et deixa aturar. Aquesta contradicció és pura genialitat pop, una cançó sobre el no poder més, i és que no sé, no saps si pots continuar, no sé, no saps si tens energia per continuar. Joey Ramone va escriure el tema en un aeroport esgotat per una gira totalment interminable. L'esgotament en aquell moment és real. Doncs s'escolta, ell s'escolta, ho sent, ho pensa i ho fa. Escriu, no és teatre, és un tio que ha dormit malament durant molts mesos i que ho plasma amb un tema. Anem a escoltar aquest gran tema. Anem a escoltar Vull estar sedat, I wanna be sedate, els Ramones, els protagonistes avui, el nostre Rock Masters.

I wanna be sedate. Vull estar sedat. I és que fins i tot cansats fins a l'extrem eren boníssims component fent temes els germans ficticis, els germans Ramones. Ara anem amb un dels Ramones que gairebé ningú esperava trobar avui. Danny Says, en Danny em diu. És també del Road to Rin l'any 1978 i és una de les peces més tranquil·les, més, podríem dir, íntimes, menys citades del seu catàleg. La lletra parla de la vida amb les gires, les trucades de telèfon, la distància, l'enyorança, la sensació de trobar-te atrapat entre els que vols fer i el que et diuen que has de fer. Danny és Danny Fields, el seu mànager, i la cançó captura aquell moment en què la vida del músic de gira se sent com un... se sent com dins d'una presó amable, podríem dir. Joy la canta amb una delicadesa que sorprèn, lenta, quasi bé contemplativa, podríem dir. Amb una melodia suau i una sinceritat sense armadura. No hi ha velocitat, no hi ha actitud, no hi ha jaqueta de cuir que valgui. Hi ha un noi que truca a casa i que enyora, que explica que està amb una enyorança sincera. Els Ramones podrien sonar vulnerables i era la cosa més punk del món. Estareu d'acord amb mi, veritat? Danny Fields va ser una figura clau en la carrera del grup. Sense ells, els Ramones potser no haurien conegut res d'aquest món musical, no haurien fet història. La cançó li reto un homenatge sincer i afectuós que diu molt de com el grup vivia les relacions que realment importaven. Anem a escoltar Danny Says, en Danny em diu, de l'any 1978, els Ramones, protagonistes avui al nostre Rockmasters.

Ramones, Ramones, yeah. Ramones. L'enyorança no entén de velocitat i els Ramones tampoc. Ara anem a un tema de Rocket to Russia. Un altre cop anem a la ràbia. Teenager Lobotomy és una de les peces més interessants i provocadores del grup. El títol ja és un manifest. El que la societat fa als adolescents és metafòricament una lobotomia. Els buida, els normalitza, els redueix a éssers sense pensament crític ni voluntat pròpia. La lletra no desenvolupa un argument acadèmic, és clar. Però l'impacte de la imatge és directe i brutal, que és exactament el que necessita una cançó. Musicalment és punk en estat pur, és velocitat extrema. La guitarra d'en Johnny podríem dir que és una bona màquina de fer música, una música que no para, és agressivitat, que no deixa espai per la comoditat. Johnny tocava amb una tècnica de pua baixa completament pròpia i totalment inconfusible, que va influir generacions de guitarristes posteriorment. I aquí s'escolta el seu moment més ferotge. On Joey era la fragilitat, Johnny era la contundència. Aquesta divisió de caràcters feia que l'equilibri intern del grup fos tan explosiu com a les seves cançons es pot reflectir. Anem a escoltar aquesta lobotomia adolescent del Rocket to Russia l'any 1977, els, com no, Ramones.

0: Thank you.
1: Thank you. Gràcies, lobotomia adolescent. I és que, Ramones, en menys de dos minuts et fan, te giren, te canvien el cervell totalment. A l'any 1980 va passar una cosa inesperada. Els Ramones van anar a gravar amb Phil Spector, el creador de Wall of Sound, l'home que havia de produir les Rosettes, o pues sí, que havia de produir les Rosettes i els Beatles. I el resultat va ser un disc, el End of the Century, el disc més controvertit de la seva carrera. Do you remember Rock and Roll Radio? Recordes la ràdio del rock and roll? És la peça que millor capta aquell moment. La lletra és nostàlgia declarada pel poder de la ràdio com a espai de llibertat. Encendre la ràdio, que una cançó et canviés el dia o inclús la vida. Una pregunta retòrica que els mateixos Ramones responien cada nit sobre l'escenari. El so s'eixampla, s'omple i apareix un grup més elaborat i, curiosament, més pop que mai. No tothom ho va acceptar bé, però el resultat és incontestablement poderós. La col·laboració amb Phil Spector va ser una experiència tensa i caòtica. Spector apareixia als estudis com amb comportaments totalment imprevisibles i la banda va viure la gravació com una experiència un tant entre estranya i fascinant.
2: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Estareu d'acord amb mi en que molta gent no encaixés, estava clar que hi hagués molta gent que no encaixés aquest tema, que tingués molta i molta crítica. Es nota molt la mà de Phil Spector, es nota molt la mà del mànager que va portar a l'èxit els Beatles. I ara anem per un altre tema. Som una família feliç. És un dels millors exemples del humor negre dels Ramones. La lletra descriu una família disfuncional, una família totalment caòtica i completament trencada, però amb certa ironia, no amb tragèdia, perquè en el fons és un autorretrat del propi grup, quatre persones que no sempre suportaven, que van tenir moltes tensions durant 22 anys de carrera, però que juntes creaven alguna cosa que, per separat, mai podrien haver fet. Joey, Johnny, Didi i Tommy Ramone han mort tots quatre. Cap d'ells ha pogut veure fins on ha arribat la seva influència. Els Sex Pistols, U2, Nirvana, Green Day, Pearl Jam, The Strokers, una família ben feliç.

0: Hey, you've been fucking great. Good night.
1: M'encanta, una gran família que, malgrat que a vegades tenien les seves cosetes, van ser una gran família i van fer grans temes. Ara anem per un dels temes que més m'agraden dels Ramones, Beat on the Brat. Vindria a ser algo així com Colpeja el nen malcriat, és del debut de l'any 1976. La lletra és algo desconcertant en la seva cruesa. El cantant, el narrador, parla de cops, parla de violència d'un nen totalment insuportable. Podria ser una provocació deliberada, podria ser una sàtira a la frustració adulta. Podria ser potser les dues coses. El que és segur és que cap altre grup del moment hauria gosat obrir un disc amb un títol com aquest. Musicalment és tan directe i tan agressiu com el títol promet. Didi Ramone va escriure la majoria de les lletres del grup. Va dir que la cançó estava inspirada en una situació real que havia vist al carrer de Queens, la violència suburbana com a matèria prima creativa pura Nova York dels anys 70. Ramone's Beat on the Brat, anem a escoltar aquest gran tema de l'any 76.

Els Ramones ja arribant a la recta final. Ara us porto un dels moments més emotius i menys previsibles de tota la seva discografia. Bonzo Goes to Pittsburgh. És un tema del Animal Boy, l'any 1985. És una de les cançons més clarament polítiques que mai van enregistrar. La lletra és una crítica directa al president Ronald Reagan, perquè va visitar el cementiri militar de Bitburg, a Alemanya, on hi havia enterrat soldats de la SS. Joey Ramone, d'origen jueu, ho va viure com una traïció. La va escriure des de la indignació, però sense deixar la melodia de banda. El resultat és una peça que combina el ganxo pop més efectiu del grup amb una lletra que diu exactament el que vol dir, sense metàfores, sense distàncies, irònica totalment. La cançó va generar una tensió interna enorme en el grup. Johnny Ramone era republicà, confés, i admiraven en Reagan. Joey era tot el contrari, i aquella diferència política va ser una de les fractures que mai no es va poder cicatitzar del tot entre ells dos. Anem a escoltar aquest tema, Bonzo Goes to Pittsburgh.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: proposta o comentari que ens serveixi per millorar, que serà benvingut, i agrair un altre cop a tothom que ha vingut i a la gent que ens ha acompanyat avui al Terrassà.
1: Tordera presenta el cartell de les barraques de Sant Bartomeu 2026. El Parc Prudenci Bertran acollirà del 21 al 23 d'agost una programació musical de primer nivell, combinant grans noms del panorama català amb el talent. El cap de cartell serà els de Tallets. I s'organitza avui una campanya de donació de sang a l'esplai de la gent gran de 10 del matí a 2 del migdia, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Sílvia Delgado, responsable del Banc de Sang a la comarca, anima tothom a participar-hi.
2: Convidar tothom que no ho hagi provat, que després d'una donació la satisfacció és immensa perquè estàs salvant vides, vull dir, per tu són 20 minuts, i això és un eslògan que moltes vegades diem, per tu són 20 minuts i per a una altra persona que rebrà aquella sang és una vida.
1: Power Yin organitza la seva primera vetllada d'arts marcials a Tordera el pròxim 1 d'agost. L'esdeveniment tindrà lloc al pavelló parroquial amb aforament limitat i una entrada donatiu de 10 euros. Explica com es presenta la vetllada en Roberto Moreno, mestre del gimnàs.
3: Hi ha 12 combats amateurs, vale? De boxa i de kickboxing. Vale? Després hi haurà 2 combats semiprofessionals i per acabar la vetllada pues farem un combat professional. Vale, d'un noi que es diu Paco, que es retira.
1: Cruel desenllaç per un club petit Tordera que frega l'èxit en el playoff d'ascens. El filial torderenc va caure amb el cap ben alt en l'últim minut per 3-4 en un partit que ho va tenir a tocar davant el Sant Ramon. Valorava el partit el seu entrenador Sergio Alonso.
4: Nosotros, bueno, salimos contentos de la temporada, de que hemos podido, bueno, pues estar ahí hasta el final, meternos en el playoff de ascenso, competirlo.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Quan queda menys d'una setmana per l'arribada oficialment de l'estiu, això passarà aquest diumenge a les 10:25 del matí, la situació meteorològica ja fa dies que ve marcada per les altes temperatures, tot i que la setmana passada van baixar una mica, no va fer tanta calor, tornem a parlar de calor intensa. De fet, avui les màximes s'enfilaran a prop de la costa entre els 30 i els 32 graus i a l'interior de la comarca entre els 33 i els 35 puntualment. Per tant, calor de ple estiu. Els vents bufaran fluixos, com a molt lleugerament moderats, tant aquest matí com aquesta tarda. Aquest matí més aviat de gregal, aquesta tarda del sud-oest. I la situació marítima doncs, estarà dominada pel marejol augmentant ràpidament a maró aquest migdia i primeres hores de la tarda, disminuint novament a marejol cap a última hora del dia. Demà, novament, temps tranquil i assolellat amb unes temperatures que seran semblants a les d'avui.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
6: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
7: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
8: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
9: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
10: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
8: Lletres.
11: Sòcrates va dir, la filosofia comença amb la pregunta.
8: Llibres.
12: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora, sí, i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
8: Cinema.
13: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem el seu enviat Bill Crosby, el Louis Armstrong, i agafa el Grace Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir princesa.
14: Un repertori i un moment, no? Sí.
8: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
15: Bona tarda, sí, preparats per acompanyar-vos durant aquesta hora. Ara són les 6:04 i estarem fins a les 7. Amb la tarda és a tres bandes i estarem a l'Arnau García, al control de so. Hola, Arnau.
16: Bona tarda.
15: La Dolors Pinatelli, com deia l'Albert, i també tindrem la nostra col·laboradora, la Sílvia Gené, amb la banda de cultura. Bé, ja és el penúltim programa d'aquesta temporada tardor, hivern, primavera, perquè tal com ens deia en Joaquim Serra amb la informació del temps, fa dies que estem a l'estiu, encara que comenci diumenge que ve, fa dies que tenim sensació d'estiu. Tot i així, Arnau, segueixes encara anant a l'institut, eh?
10: Sí, sí, sí. Encara queda una setmaneta que ja... És com que ja costa.
15: Costa, costa, sí, perquè sí. Ja està tot fet gairebé, suposo.
10: Sí, sí, ja està tot fet, ja és... No és res.
15: Jo, sí. Ser allà, no?
10: Sí.
15: Sí. Però feu algunes activitats especials o...
10: Sí, alguna cosa fem.
15: Però vaja, no teniu masses ganes de res tampoc, només no, d'anar acabant.
10: Sí.
15: Suposo la seguretat i la tranquil·litat que el curs ha anat bé, no?
10: Això sempre.
15: Sí, i tant, i tant. I aneu els matins només, feu només horari de matí aquesta tarda i fins divendres, no?
10: Sí.
15: I després vacances ben merescudes.
10: Sí, sí, sí.
15: Sí, sí. Perquè, com dèiem, amb aquesta calor costa encara més, no? De concentrar-se, sí, de fer qualsevol activitat, és més feixuc. Molt bé, doncs res, comencem, anem al nostre programa, a les nostres tres bandes, i com sempre, comencem amb ciència i medi ambient.

Bé, en aquesta primera notícia que portem avui parlarem de ciència i cinema, tot alhora, perquè parlem d'un curtmetratge que apropa el canvi climàtic al públic infantil a través d'una història sobre l'aigua, i aquest curtmetratge es diu Soc aigua. I bé, val la pena de conèixer-lo i descobrir el Soc aigua, que és d'animació, és un curtmetratge d'animació que apropa al públic infantil els efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes d'aigua dolça i, sobretot, el que en depèn, a través d'una història amb perspectiva ecofeminista. Aquest curtmetratge d'animació, que dura 6 minuts, és una història divulgativa i poètica pensada especialment per infants, que explica com el canvi climàtic afecta l'aigua i el nostre entorn. La narració segueix el viatge d'una petita gota que, després de caure d'un núvol, coneix una nena. Juntes, emprenen una aventura que permet descobrir, d'una manera visual i propera, els efectes del canvi climàtic en els sistemes aquàtics continentals, com ara la sequera, la contaminació o la pèrdua de biodiversitat. A més, el curtmetratge incorpora una mirada ecofeminista, destacant el paper de les dones en la ciència i en la protecció del medi ambient. Aquest curtmetratge ha estat realitzat pel grup de gènere i ciència de l'Associació Ibèrica de Limnologia, en el qual participen tres investigadores del CEA, i amb la col·laboració de la il·lustradora Roser Cussó i amb la Universitat de Girona. Aquest treball conjunt ha permès traslladar conceptes científics complexos a un llenguatge accessible i atractiu per a un públic infantil. El projecte ha estat creat amb el suport de la Fundació Catalana de Recerca i Innovació en el marc de la convocatòria Joan Oró 2024. Soc aigua busca despertar la curiositat, la sensibilitat i el compromís de les noves generacions davant d'un dels grans reptes actuals: la cura de l'aigua i dels ecosistemes. És un recurs que de molt valor, que complementa altres materials també elaborats per aquest grup, tant en català com en castellà. Aquest curtmetratge ha estat seleccionat a més de 30 festivals internacionals de cinema a Amèrica, Europa i Austràlia. Han tingut premis tant a Espanya com, bé, com dèiem, a el festival Viena Tour, també en un altre festival d'Austràlia, i un ha estat reconegut el millor curtmetratge d'animació. I també a Portugal, a Braga, al Science Film Festival. O sigui que un curt molt reconegut i molt útil per conscienciar d'aquesta necessitat de protegir els recursos hídrics i també els ecosistemes a través d'aquesta gota d'aigua. Ho explica molt bé, o sigui que els que tingueu nens i nenes petits podeu informar-vos de on trobar aquest petit curtmetratge, Soc aigua. Bé, ara passem a una altra notícia d'un tema que parlem prou sovint. Hem anat explicant en diversos programes l'acció de participació científica ciutadana Mosquito Alert, que és com per anar a la gent que vulgui fer el seguiment informant d'on hem vist mosquits, quin tipus de mosquit. Així, els investigadors, amb totes les informacions ciutadanes que arriben, ho tenen molt, molt més fàcil a l'hora d'anar fent mapes d'on hi ha més població de mosquits, quins tipus. I en aquesta, el dia 12 passat, es va fer la fira científica del Mosquito Alert i va reunir prop d'un centenar d'estudiants en una jornada de ciència ciutadana i salut pública. Va ser a Madrid, en el Museu Nacional de Ciències Naturales i en el marc de la tercera fira científica Mosquito Alert. La trobem

a una nova edició del programa educatiu Mosquito Alert, que durant el curs 2025-2026 va comptar amb la participació de 2.255 estudiants de 60 centres educatius del país. Al llarg de l'any, l'alumnat va treballar continguts relacionats amb la vigilància de mosquits, la investigació científica, la salut pública i la participació ciutadana, integrant aquestes temàtiques amb una metodologia basada en projectes i adaptada a diferents etapes educatives. La fira es va convertir en un punt de trobada on l'alumnat va mostrar els seus treballs davant la resta de participants i davant d'un jurat format per professionals vinculats a la investigació, a l'educació, a la divulgació científica i també a la salut pública. Els treballs presentats van reflectir la diversitat d'enfocaments del programa, combinant observació científica, creativitat, capacitat comunicativa i propostes de sensibilització social. Entre les novetats d'aquesta tercera edició destaca l'evolució de la categoria de comunicadors científics, que és amb joves de primer a tercer d'ESO. I en aquesta modalitat, tots els participants van dur a terme una campanya de comunicació científica de manera conjunta amb tota la classe. Alguns centres també van organitzar fires científiques als seus instituts i ciutats. D'altres van fer programes de televisió, podcast i accions de divulgació adaptades a diferents públics. Aquestes experiències han permès que el coneixement adquirit per l'alumnat traspassi les parets de l'aula i que el missatge es multipliqui. També es demostra com la comunicació de la ciència és una eina fonamental per a la participació ciutadana. Molt bé, doncs aquí aquesta acció de ciència ciutadana que anem parlant, doncs, per totes les escoles, per tots els joves, per totes les persones que vulguin participar, va tenir aquesta cloenda amb una alta participació. Molt bé, acabem aquí la primera banda de Medi Ambient i anirem a la següent banda, que és Cultura, i com dèiem al començament, avui toca literatura i tindrem a la Sílvia Gené.

0: Molt bé, doncs penso que ja tenim aquí a la Sílvia, a la Gené preparada. Sílvia?
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, molt bé. Bona tarda. I tu què tal?
1: De l'últim programa de la temporada.
0: De la temporada, sí, aclarim-ho bé, eh? L'últim programa de la temporada que... Sílvia, te se fa llarga la temporada?
1: A mi no.
0: No, no te se fa llarga.
1: No,
0: però són molts
1: no,
0: programes, és molta feina que tens, perquè, de fet, nosaltres aquí estem a la ràdio i tu ens portes la feina feta gairebé tota, eh? Tant de novetats i tota la informació que ens fas, com després el podcast, és una feinada per tu.
1: Sí, però a mi m'agrada. No. No hi ha problema, per mi no, jo no ho considero una feinada.
0: No, la fas a gust.
1: Sí, molt, molt.
0: Doncs ens n'alegrem molt perquè nosaltres també la rebem molt a gust i la difonem molt a gust a tot el... Bé, no només a tot el poble, sinó que tothom que ho vulgui escoltar, perquè ja saps que ara la ràdio no és... És un, Tordera és una ràdio local, però que hi pot accedir tothom des de qualsevol lloc del món, eh?
1: O sigui... Sí, sí, jo conec gent que us escolta per internet i no us escolten pels voltants de Tordera.
0: No, eh, que no, des de ben lluny. No, no. I a vegades, clar, això, al principi, que passa pensava que algú des de molt lluny deia, ui, us escolto, sorprenia. Ara no, ara ens escolten des de, vés a saber, un gent que està fora d'Erasmus o per feina o el que sigui, i segueix Ràdio Tordera. I escolta, sí, la Sílvia, sí, també, eh?
1: Molt bé.
0: I els podcasts, que...
1: Avui també tenim l'últim de la temporada,
0: clar, l'últim de la temporada.
1: Entrevista.
0: Una sèrie de podcast d'anatomia d'un llibre que, com tu vas dir, vaig pensar, no deu ser tantes... Tanta gent que participi en el llibre, no? Al voltant del llibre, a l'entorn. Déu-n'hi-do el que ha sortit, eh?
1: Doncs ja veus, i encara n'han quedat pendents, eh? Encara n'han quedat pendents. Encara hi ha més oficis i més temes relacionats amb el llibre que els 15 que hem fet.
0: Sí? A veure si encara ens plantejarem una segona temporada. Bé, ja, ho veurem. De moment ja fem l'últim programa de la temporada i després també algun dia farem a les xarxes algun repàs, algun resum de tot el que has aportat en els podcasts, en les...

0: a l'anatomia d'un llibre.
1: Molt bé.
0: Comencem, doncs, Sílvia?
1: Comencem avui amb, primer de tot, un festival que es fa properament, comença demà.
0: Sí?
1: És el festival, és un festival important, per això voldria parlar-ne una mica més en profunditat del que acostumem a fer amb els festivals, que sí, donem la web i ja està, perquè és un festival que està dedicat a la literatura llatinoamericana actual,
0: sí,
1: i és el festival Quilòmetre Amèrica.
0: No ho coneixia.
1: Es fa del dia 16, que si no m'equivoco és demà,
0: demà,
1: fins al dia 22, i bé, és la cinquena edició, ja es consolida com un espai de trobada i reflexió on les històries no només es llegeixen, sinó que també s'escolten, es comparteixen i es viuen. Això és el que ens diuen des del festival.
0: Sí.
1: Amb la presència d'escriptors de veus d'Amèrica Llatina i del Carib, amb relació amb la literatura catalana, doncs vindran unes 40 persones, uns 40 escriptors, que déu-n'hi-do.
0: Sí, i tant.
1: Amb temes multidisciplinaris, que són llibres, diàlegs, també hi haurà literatura oral, teatre, tallers, música i dansa. O sigui que és un festival al voltant de la literatura, però amb moltes activitats complementàries.
0: Sí, sí, sí. Inclou altres disciplines, no?
1: Exacte. Organitza la Casa Amèrica Catalunya i les Biblioteques de Barcelona sota la curadoria de l'escriptor mexicà Eduardo Ruiz Sosa. Aquesta edició se situa davant de la violència, la destrucció i la guerra i posa la literatura com un espai de resistència artística davant la injustícia i el deliri bèl·lic, perquè actualment tenim un món amb un deliri bèl·lic important.
0: Sempre
1: n'hi ha hagut.
0: Sí.
1: Sempre. Els humans sembla que no puguem viure sense barallar-nos.
0: Sí, sí, però sembla que estem en un
1: darrerament, sí. Jo crec que hauríem de reflexionar una mica més sobre a on estem portant el món.
0: Sí. Sí que ho hauríem de fer.
1: Parlem d'algunes de les activitats que estan dins del festival.
0: Sí.
1: Demà hi ha a les 7 de la tarda a la mateixa Casa Amèrica Catalunya hi ha la inauguració es llegiran textos dels escriptors Bruno Montaner de Xile, Juliana Ortiz d'Equador, Juan Trejo de Barcelona, Beatriz Bracher de Brasil, en fi, de molts llocs.
0: Sí.
1: I també al final hi haurà degustació de cervesa i una beguda típica llatinoamericana, que no ens han dit quina és, però que és típica de Llatinoamèrica.
0: Ah, deu ser una sorpresa.
1: Exacte. A partir del dimecres ja tenim activitats a la Biblioteca Gabriel García Márquez, no?
0: Sí.
1: Que és a partir de les 6 de la tarda es parlarà dels avantpassats, després es parlarà també de la música, hi haurà una entrevista a les 8, entrevistaran a la Beatriz Bracher, que és una entrevista que es diu Salvar-se amb qui? Perquè es parlarà de salvar-se, de resistir, en fi.
0: Sí.
1: El dijous, a la mateixa Casa Amèrica Catalunya, últimes notícies de literatura, és un taller d'escriptura, en aquest cas, un taller d'escriptura amb Juan José Becerra.
0: Sí.
1: És la de les poques coses que és de pagament, val 35 euros. No sé si hi ha places, perquè t'havies d'apuntar abans, no sé, això ho hauríeu de consultar.
0: I és massa just, potser.
1: En fi, també hi haurà el mateix dijous 18 de juny a la Contra de Gràcia, que és un local que hi ha a Gràcia, a la nit, a les 10, una festa literària de ball que es diu
0: Caram.
1: Culpa de Camarindo, no de Tamarindo, no, de Tamarindo amb T, sinó de Camarindo, perquè sí, com que es diu Quilòmetre Amèrica, doncs la KMA l'han posat en el nom.
0: Ah, Camarindo.
1: Camarindo. I bé, és un espai en què els lectors, els autors, els editors, els llibreters, tothom es pot reunir per ballar, compartir converses espontànies i parlar de tot això que hem dit.
0: D'una manera distesa, no?
1: El que els farà ballar és un DJ que es diu DJ Tate Quieta.
0: Oh.
1: Que m'ha fet molta gràcia el nom, el DJ o la DJ, no sé, crec que és la DJ Tate Quieta, i, en fi, els autors que entrevistaran durant tots els dies són el que han fet la playlist, la llista de música,
0: sí,
1: perquè soni.
0: Han seleccionat.
1: Són ells els que han seleccionat. En fi, hi ha moltes coses. Hi ha també el dia 19 una escriptura en viu,
0: sí?
1: És una sessió on grups d'autors i autores pugen a l'escenari per escriure conjuntament un text.
0: Ah, sí?
1: Un text inesperat, improvisat, que el públic podrà llegir en temps real. Veuran com corregeixen, com reescriuen, en fi.
0: És un piló d'iniciatives.
1: Hi ha una ruta.
0: Sí,
1: digues.
0: Que un piló d'iniciatives divertides i creatives, eh?
1: Però moltes. Hi ha una ruta també el dissabte que sobre la ruta literària de Gràcia. A Gràcia ja sabem que hi han viscut autors de Llatinoamèrica també.
0: Sí.
1: El mateix dissabte a la tarda hi haurà presentacions de llibres trobats, que en diuen. Uh-huh. En fi, hi ha moltes coses. Jo crec que el millor que podeu fer, si busqueu en el Google, simplement posant el nom del festival, ja veureu tot el que hi ha, i quasi pràcticament tot és gratuït, i jo crec que estaria molt bé que la gent s'animés a anar-hi per conèixer una mica més aquesta literatura, que
0: sí.
1: si no és per festivals d'aquest tipus, trobo que no tenim gaire tirada a llegir escriptors llatinoamericans.
0: No, potser no. O almenys no últimament, no? Sí que en algun...
1: Llegim autors espanyols,
0: sí,
1: en llengua castellana, i autors espanyols, però autors d'altres països que també escriuen en espanyol, ens costa més.
0: Costa més, sí, sí, està bé aquest coneixement, no? Com has dit que es diu el festival?
1: Quilòmetre Amèrica.
0: Quilòmetre Amèrica, molt bé. Doncs sí, buscarem. Sí, sí.
1: S'escriu KM Amèrica.
0: Sí, molt bé, molt bé.
1: Ara parlem d'una iniciativa de l'Ateneu Barcelonès. L'Ateneu és un centre cultural que és molt antic, de Barcelona, on s'hi han reunit sempre grans escriptors a fer les seves tertúlies, i que ara ha obert un espai que és obert a tothom, aquí
0: sí,
1: està la gràcia del tema, és obert a tothom, no cal ser soci de l'Ateneu,
0: uh-huh,
1: per anar a una cosa que li diuen diumenges al jardí.
0: Ah?
1: Aleshores, el jardí de l'Ateneu, que té cadires i taules i hi ha un bar, la Mar de Bonic, doncs organitza una cosa que es diu Diumenges al Jardí, que és, com ja s'ha fet en altres llibreries, llegir durant una estona, una hora i mitja, i després poder comentar la lectura. Normalment ells el que faran serà portar un escriptor per comentar la lectura.
0: Però llegeix tothom el que li sembla o el mateix llibre?
1: Doncs mira, no t'ho sabria dir, jo crec que sí.
0: Que tothom deu ser el mateix.
1: Jo crec que sí, que cadascú llegeix el que vol.
0: El que vol.
1: I després, doncs, se'n parla amb l'autor.
0: Sí.
1: El diumenge passat, que va ser dia 14, si no m'equivoco,
0: sí, sí,
1: van tenir un autor que era l'Aria Paco, i la següent vegada que ho faran, espera, a veure que miro a quin dia és... serà el 21, diumenge dia 21, això es fa pel matí, de
0: sí?
1: 12 a 2, a l'hora del vermut,
0: com
1: si diguéssim, a l'hora del vermut, i en el cas del dia 21 tindran un poeta que és el Josep Pedrals.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, el que ells ens diuen, us ho llegeixo textualment perquè veieu què és el que diuen, de 12 a 2 porta el teu llibre, diu el teu llibre, no diu pas que hagi de ser un llibre del
0: concret.
1: Josep Pedrals, porta el teu llibre i deixa't endur per una estona de lectura en silenci compartida. Després, la proposta continuarà amb un vermut literari amb la participació de Berta Galofré, que presentarà l'escriptor Josep Pedrals.
0: Molt bé.
1: Per tant, el que ens diuen és que segurament el que s'ha de pagar és la consumició.
0: Segurament el vermut.
1: El vermut,
0: sí, clar. Que n'hi ha de possibilitats, no, a Barcelona?
1: Sí, sí, sí, jo trobo que està molt bé. Ah, mira, ara acabo de veure que si no ets soci són 5 euros, que 5 euros és el preu de la consumició.
0: Ah, doncs és molt assequible.
1: Sí, està molt bé.
0: Sí.
1: A part de que si no hi heu estat mai, el jardí de l'Ateneu val la pena, de veure'l.
0: Ah, sí? No hi he estat mai.
1: Ah, doncs és molt maco. Per Sant Jordi hi pot entrar tothom.
0: Sí?
1: Perquè per Sant Jordi és un dia d'aquells que està molt ple, però si no l'has vist mai, val la pena.
0: Sí, sí.
1: I si no, doncs això, aprofitar un diumenge d'aquest.
0: El 21, cap allà.
1: Exacte. Després tenim el Premi Literari Creixells, que es fa aquest dijous, dia 18. És una edició especialment significativa perquè coincideix amb el centenari de la mort de Joan Creixells. Sí. El propi Ateneu, no ens movem del mateix lloc, va ser el dipositari del seu llegat per voluntat de la família i acollirà una vetllada dedicada a celebrar la vitalitat d'un premi que des de l'any 28, atenció, perquè estem a punt de fer el centenari,
0: sí.
1: 98 anys fa que s'entrega el Premi Creixells, doncs és una referència imprescindible de novel·la catalana.
0: Clar.
1: Durant l'acte, el jurat format per Eva Piqué, Francesco Ardolino, Xènia Diaconova, Xavier Aliaga, Montserrat Palau i Lluïsa Julià, donarà a conèixer l'obra guanyadora del Premi Creixells, que, tal com hem dit, és el premi de novel·la més antic de Catalunya.
0: Històric.
1: Històric, historiquíssim.
0: I tant.
1: La revetlla comptarà també amb la participació de la pianista i descendent de Joan Creixells, Anna Creixells,
0: que
1: interpretarà un repertori especialment seleccionat per l'ocasió. Tot plegat, doncs, un vespre per celebrar la força de la narrativa catalana.
0: I tant.
1: És a les 7 de la tarda i l'entrada és lliure. L'he posat perquè també tothom pot entrar-hi.
0: Que bé.
1: I tenim un espectacle que a mi em va fer molta gràcia perquè quan vaig veure el nom em vaig pensar que era un concert de les quatre estacions de Vivaldi i resulta que no, que és un espectacle poètico-musical que es diu Les quatre estacions.
0: Ah, no té res a veure amb Vivaldi.
1: Sí, és un espectacle que es fa al Palau de la Música i que junta música i poesia. El que ens explica el propi Palau és que la màgia que envolta el trànsit del solstici,
0: sí,
1: del relleu perceptible a través de la llum, la temperatura i el gest,
0: sí,
1: doncs ens porta a celebrar aquestes quatre estacions, quatre,
0: sí, sí,
1: revetlles poètiques, en aquest cas la d'estiu. Se celebra a una sala que és la sala d'assaig,
0: sí,
1: de l'Orfeó Català, és a dir, no és pròpiament la sala gran.
0: Deu ser una sala que no s'utilitza massa sovint, no? No,
1: és una sala annexa, diguéssim.
0: Annexa, sí, sí, sí,
1: sí. Aleshores, ens diuen que hi haurà, que es ballarà poesia com qui s'interroga davant d'un mirall i que s'invocaran poetes que, en fi, les que ho faran seran la poeta Maria Callís i una noia que es diu Blanca Lamar,
0: sí,
1: que és, pertany a un grup que es diu Les Sueques, que si vols que et digui la veritat, no sé si canten o ballen, o toquen.
0: Ho haurem d'investigar, eh?
1: Ho haurem d'investigar, alguna d'aquestes coses fan. Aleshores, fan pujar a escena la millor poesia escrita per dones,
0: sí,
1: important, en català durant els dos últims segles. Són composicions de Maria Antònia Salvà, Dolors Miquel, Clementina Arderiu o Víctor Català que adopten sonoritats contemporànies gràcies als arranjaments de Cristian Pallejà i al teclat de Blanca Lamar. Ah, mira, ara ja m'ha averiguat que toca.
0: Toca. Deu ser un grup de música, doncs, esclar.
1: Probablement.
0: Sí.
1: Ens diuen que s'hi podran sentir poemes i cançons desvergonyides i encomanadisses entre marimbes, palmes i un bon compàs.
0: Ah, així és animat, no?
1: Així és animat, sí, sí. Quan es fa això? Diumenge 21 de juny a les 7 de la tarda, un preu més que assequible perquè són 12 euros.
0: I tant!
1: Més que assequible. I bé, si esteu interessats, ja sabeu que es poden comprar online o a les taquilles del propi Palau.
0: Sí, sí, molt bé. Quantes coses, eh? Engresca que hi hagi tanta...
1: I això que ja s'acosta a l'estiu, que vulguis que no, la cosa va una mica de baixa.
0: Hi ha una aturada, eh, que sí?
1: Hi ha una mica d'aturada, sí, perquè, clar, les llibreries també fan una mica de descans.
0: Sí, i de passada, Barcelona, d'alguna manera, també, no és que quedi despoblada els caps de setmana, però sí que no hi ha la mateixa activitat.
1: No, és una mica, una època, juliol i agost són èpoques una mica de més de descans.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I ara us deixem amb l'últim podcast de la temporada de l'Anatomia d'un llibre, que és una entrevista que li hem fet a una col·leccionista que és de... Encara no n'havíem tractat cap de col·leccionista
0: no,
1: de llibres.
0: No.
1: En aquest cas, són llibres del Petit Príncep i, a més, fa poc ha fet una exposició de la qual també ens en parlarà. I aquesta noia és de Taradell, de la comarca d'Osona, a prop de Vic, i es diu Cinta González i ara ens parlarà de la seva supercol·lecció.
0: Molt bé, doncs ara l'escoltem amb moltes ganes i, Sílvia, moltes gràcies per ser amb nosaltres tota aquesta temporada i per tota la feina i tota l'energia que portes aquí a Ràdio Tordera i tota la informació.
1: Gràcies.
0: Bon estiu.
1: I gaudiu del podcast i bon estiu per tothom.
0: Gràcies.
1: Merci.
0: Adéu.
2: Anatomia d'un llibre. Amb Sílvia Jané i Dolors Pignatelli.

0: Avui tenim l'últim episodi del nostre podcast d'Anatomia d'un llibre i el volem tancar la temporada amb la Cinta González, que és de Taradell, i la Cinta ens explicarà com va començar la seva col·lecció, perquè ella és col·leccionista, de llibres del Petit Príncep. Hola, Cinta.
1: Hola, què tal?
0: Explica'ns una mica com és la teva col·lecció, quants exemplars tens, en quins idiomes i com la vas començar.
1: Mira, jo tinc una col·lecció, ara mateix tinc 112 llibres i aquests 112 llibres estan en unes 62 llengües diferents i a més hi ha algun dels llibres, a part d'aquestes 62 llengües, en tinc una que és políglota, en tinc una en morse, en tinc una amb transcripció fonètica, en tinc una amb klingolès i una amb auribeix, que són les llengües de Star Trek i de la Guerra de les Galàxies, són còsmica friquis, però també són com altres llengües, no? I per tant, fan un total de 112, 62 llengües diferents del món i doncs a països ben diferents dels 5 continents, això sí. I una mica vaig començar, no sé, perquè El petit príncep és una història que des del primer dia que vaig llegir que em va captivar moltíssim i la vaig llegir en català, la primera. Llavors, allò que passa, no?, que te la fan llegir doncs, en anglès, eh? I dius, ai, mira. I la vaig anar recuperant, he llegit diverses vegades, en castellà també. Més endavant em va caure les mans en francès i vaig intentar-ho perquè també m'havia fet. I com qui no vol la cosa, allò que tens 3-4 exemplars i em veus algun de maco, una miniatura, i allò que tu compres perquè m'agrada. I, bueno, sense
0: I va
1: donar tot mica...
0: augmentant, i va augmentant, va augmentant.
1: I jo vaig pensar, bueno, doncs, quan vagis a un lloc et compraràs El petit príncep. Però, clar, jo ja havia anat, ja havia estat a països quan vaig prendre aquesta decisió, llavors els adquiria per internet o així. I la meva decisió inicial era tenir només petits prínceps amb llengües de llocs on jo hagués estat. Val? Però fa 3 anys, més o menys, una persona des de l'Iran, que va anar a l'Iran a fer de guia, en un viatge a l'Iran, em va dir, soc a l'Iran, he trobat El petit príncep en farsi, que és la llengua de l'Iran, te'l porto. I clar, vaig pensar, com dius que no a una cosa
0: clar,
1: així? No?
0: Clar.
1: Gràcies per haver pensat, home, em va fer molta il·lusió que pensés en mi des de l'Iran, no? Va veure El petit príncep, va pensar en mi. I des de llavors, que això és fa 3 anys, fa 3 estius, que si algú, quan marxa, pensa en mi i me'l porta, jo accepto. No demano, eh? Vas a tal lloc, porta-me'l. No ho faig, però si algú doncs, se'n recorda de mi me'l porta, doncs... I clar, d'aquesta manera, els últims 3 anys la col·lecció ha augmentat considerablement.
0: I per què, precisament, El petit príncep? Què té aquesta història? Què representa per tu aquesta història i no una altra?
1: A veure, d'entrada, un dels avantatges és que aquesta història, El petit príncep, està editada amb... gairebé, no sé si és el segon llibre més traduït del món o el tercer, està en el top 3 seguríssim. Crec que per davant de tot va la Bíblia i, clar, és un avantatge perquè el pots trobar-lo en qualsevol llengua. I perquè aquesta història, no ho sé, és una història d'aquelles que penso que no passen els anys. Tu te'l llegeixes ara, com que és una gran metàfora, tot el llibre és una gran metàfora, el pots adaptar perfectament a la situació actual. Fa 10 anys, fa 20, fa 30, i estic segur que d'aquí 50, si tu vols llegir-lo en clau d'actualitat del moment, el que surt és perfectament adaptable a qualsevol moment, deixant de banda la part més d'historieta infantil que pugui, perquè normalment el trobes a la secció infantil, a mi em fa com una
0: és
1: mica...
0: Que, és, que és el que t'anava a dir, s'identifica molt com a la literatura infantil i jo crec que és un llibre que també és per adults.
1: També, bueno, jo crec que és un llibre per adults que també pot ser per nens. Jo faria al revés, per mi, perquè evidentment tot el que s'explica allà un infant no ho entén. Es queda amb la història bàsica, que és bonica també, eh? La d'un nen perdut, que ve d'un altre planeta...
0: Però té un trasfons. La història té un trasfons.
1: Tot, des del principi fins sobretot al final. Vull dir, el final és que és impossible que qualsevol infant entengui aquest final. I això, quan no entres en una llibreria, voltes i voltes no el trobes, vas a la secció infantil i el sols trobar allà. Eh? Això sol passar bastant.
0: Com els emmagatzemes? 60 i pico llibres?
1: No, de llibres en tinc 112. De llibres
0: 112 en total?
1: En 2 llengües, sí. Aquests els tinc en una estanteria així bastant gran, m'hi queben així ben posats. Bueno, ara ja no m'hi queben tots així en vertical, en tinc uns quants en horitzontal fent pila i els altres en vertical. Perquè la majoria són tots d'una mateixa editorial que es dedica a traduir llibres del Petit Príncep i, clar, són tots bastant el mateix format. I aquests els tinc posats així en horitzontal una sobre l'altra fent una pila i els altres els tinc en vertical, que són edicions més diferents o de... Bueno, Sobretot són edicions molt diferents, fins i tot n'hi ha amb il·lustracions de l'autor que mantenen les aquarel·les inicials originals de l'autor, i n'hi ha d'altres que tenen il·lustracions pròpies de l'editorial que els ha editat, i per tant són molt bonics, hi ha molta varietat i és molt curiós de veure, sobretot com diferents països il·lustren quan no fan servir les aquarel·les de l'autor. Bé, és curiós de veure.
0: Fa poc, crec, no fa gaire, tant has fet una exposició a la Biblioteca de Taradell dels llibres, oi?
1: Sí, va ser des de mitjans d'abril fins al 20 i algo de maig. Va estar la... No tota, en vaig exposar, no arribava a un centenar, perquè els altres eren com molt repetits o de tipus de portada o de llengua, i van estar exposats doncs, aquest mes, un mes llarg allà, i va tenir moltes visites l'exposició i va agradar moltíssim. És que és curiós, eh? Jo perquè són meus i me'ls tinc molt vistos, eh? Però sí que, clar, mirar-los i veure les diferències, les llengües, i ostres, amb aquesta llengua i aquesta llengua d'on és, i vam posar els cartellets amb la llengua, el país d'on era i tot, i va estar molt bé.
0: És
1: I
0: el
1: l'últim...
0: primer cop? És el primer cop que els exposes?
1: Sí. Jo els tenia i un dia vaig deixar-ho caure a la biblioteca i vaig dir, jo tinc una col·lecció de Petit Prince, si mai voleu, jo estic disposada. I aquest any quan em van trucar em va fer molta il·lusió, perquè a més va coincidir que Sant Jordi estaven exposats i clar, és xulo que per Sant Jordi estigui això exposat. I la veritat és que, bueno, jo els tinc i jo ja sé que els tinc, ja els coneixo molt, no? Però que altra gent pugui veure doncs, tots aquests
0: Clar,
1: llibres
0: val la pena. Val la pena donar-los a conèixer, també. Si fos
1: Sí.
0: possible que poguessis col·leccionar un altre llibre, a part del Petit Príncep, si et donessin a triar, quin triaries?
1: És que no ho sé, no ho sé quin llibre trobaria així amb tantes, com per tenir-lo en tantes llengües i que tingui una mica aquestes lectures, no? Tan a fons i tan així. Perquè, per exemple, tinc alguna companya que col·lecciona algun conte tradicional, no? Per exemple, els Tres Porquets o el Flautista de Melín i així. També el tenen en diverses llengües i no tantes, però també el tenen en diverses llengües, perquè, clar, aquest costa més de trobar. Però són contes tradicionals molt bonics. Passa que amb lectura d'ara a vegades comencen a sortir coses de gènere i de... que els fa més difícils, no? No ho sé.
0: Probablement, dic jo, probablement t'hi trobaries amb el Harry Potter.
1: Potser sí. Està molt traduït, no? El Harry Potter. El Harry
0: Sí,
1: Potter el tinc
0: a
1: en
0: moltes
1: anglès,
0: llengües,
1: però...
0: també.
1: Sí. Bé, no ho sé. No m'ho havia plantejat mai, a col·leccionar-lo un altre, perquè... Bueno, una mica això, que la col·lecció tampoc em vaig plantejar de dir ara col·leccionaré, no? Va ser una mica com que una cosa et porta a l'altra i m'he trobat, doncs, amb aquesta col·lecció de petits prínceps.
0: Perquè tu ets una persona lectora, ara de gran.
1: Sí, m'agrada llegir. M'agrada llegir i, a més, no em caso només amb un estil. M'agrada buscar un llibre, començar-me'l a llegir i, si m'enganxa, seguir. I m'és igual si és més novel·la històrica, com més novel·la policíaca, com si és més un clàssic. O sigui, si m'interessa o em crida l'atenció per alguna cosa, me'l llegeixo i de fet, m'he llegit coses prou variades.
0: O sigui que no tens un gènere preferit.
1: No, la veritat és que no. No, home.
0: I un autor o autora preferit? Nosaltres aquí vam fer un altre podcast que una de les preguntes que fèiem als que participaven, que eren, en un cas eren llibreters i en l'altre eren bibliotecaris, els hi preguntàvem sobretot pels seus llibres preferits, pels seus autors. Quin autor
1: Ja.
0: t'agrada?
1: Ostres, mira, ara últimament, a veure si me'n recordaré.
0: Ai,
1: No,
0: ai, ai, ara t'he fet una pregunta trampa, eh?
1: no, no, no, és que no me'n recordo mai del nom de l'autora, i mira que és de per aquí la plana. És l'autora que ha escrit El Crit, quin és l'altre, El Jardí... Estic intentant recordar el nom de l'autora. Vaig llegir un llibre d'aquesta
0: Sí.
1: autora i em va agradar moltíssim, i llavors n'he anat recuperant d'altres, i la veritat és que, ostres, té una manera d'escriure que és com molt, molt lleugera, i com que va deixant una cosa penjada que va sent com un fil conductor tota l'estona. Ai, quina ràbia que no em sortia el nom.
0: No pateixis, dona, no pateixis.
1: Quatre. Ho
0: Jo ja
1: tirarà, eh?
0: recupero de qui parles i abans de que matem l'entrevista ja diré jo de qui és l'autora de la que vol parles.
1: Ah, bueno, jo vaig pensant també a veure si em surt, però bé. Doncs sí, i més que res això, que és com molt emès, molt actual. Crec que és aquest del Crit, que va sobre... Són moltes històries paral·leles, però totes tenen de fil conductor l'atemptat de les Rambles.
0: Ah, d'acord.
1: I, bueno, i
0: I
1: en
0: el
1: té...
0: petit, i recuperant el fil del Petit Príncep, a tu te'l van fer llegir a l'escola?
1: Diria que sí.
0: Perquè jo
1: Diria que sí.
0: recordo que a mi me'l van fer llegir, crec que era quan anava a quart de primària. I és una mica això que has explicat tu, que et quedes amb la història, jo almenys el que recordo, em vaig quedar amb la història, sí, del nen que està al desert, cau l'aviador, tal, una mica allò que passa també amb les pel·lícules d'animació, que els nens es queden amb la història, però els pares que els acompanyen veuen el trasfons de la història, no?
1: Sí. Perdó, m'ha vingut Blanca Busquets. Ja la
0: Blanca
1: tinc.
0: Busquets.
1: La
0: Molt bé,
1: Blanca
0: doncs
1: Busquets.
0: que tothom
1: Exacte.
0: sàpiga que es refereix a la Blanca Busquets.
1: La Blanca Busquets, la Blanca Busquets, sí, ja està.
0: Molt
1: És
0: bé.
1: que ja dic, ja, és allò que saps que el tens a la punta, va. Doncs sí, jo crec que sí, me l'ha fet llegir. I tornant també, que ara m'ha vingut quan has dit això de l'escola, un altre
0: Sí.
1: llibre que també sempre, i aquest sí que me'l van fer llegir a l'escola i me'n recordo molt, crec que era, no sé si era sisè o setè de primària, bueno, de l'EGB, que es deia abans, no?
0: Sí, la EGB,
1: El
0: sí.
1: mecanoscrit del segon origen.
0: Ah, sí, del Pedrolo. Sí, aquest era un clàssic.
1: Em va agradar moltíssim. A més, me'l van fer llegir en una escola de monjos i, no sé, crec que tenia com un... Bueno, que la cosa era com més significativa, no? Perquè amb el tema que tractava, bueno, coses que surten al llibre, que me'l fessin llegir des d'un lloc així. Bueno, no sé, és un llibre que també... Bueno, que no m'importa llegir-me'l de tant en quant. Ara fa, aquest fa més temps que el llegeixo, però recuperar-los, no sé. Té un algo, la història, que està molt vista, potser, no? Això de que com s'acabi el món i algú quedi, però no sé per què m'enganxa i no sé.
0: Sí,
1: A
0: però
1: vegades
0: en el moment que va ser escrit pel Manuel de Pedrolo, no estava tan vist aquest argument, eh?
1: no, cert, en aquell moment no. Se n'ha fet molta pel·lícula, sobretot després, eh? És veritat, sí.
0: Molt
1: Sí.
0: bé. Doncs moltes gràcies, Cinta. Amb tu acabem aquest cicle de podcast que hem fet aquesta temporada d'Anatomia d'un llibre, en el qual, si els vols recuperar, estan tots penjats a Spotify i hem entrevistat de tot tipus de gent relacionada amb el món del llibre. I bé, espero que alguna altra biblioteca, algun altre centre cívic, un casal, el que sigui, et doni espai també per tornar a exposar els teus llibres.
1: Doncs, si és el cas, jo estic disposada i res, enhorabona per aquest programa, bueno, aquest podcast que pengeu, que parlar de llibres sempre està molt bé i no està mai de més, diguéssim, és que està molt bé, no està mai de més. Molt bé,
0: Molt bé.
1: moltes
0: Doncs
1: gràcies.
0: moltes gràcies.
1: D'altres.
2: Ràdio Tordera. Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
3: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
2: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
3: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
2: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat xarxes socials. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
5: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
6: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
7: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
6: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
7: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
8: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Molt bé, seguim doncs a la tarda de Tres Bandes, quan ja falten 12 minuts per al punt de les 7, i hem fet la primera banda, parlant de ciència, en aquest cas hem parlat de dues notícies, d'un curtmetratge Socaigua, que està molt bé, i també hem parlat de la cloenda del mosquito alert. Després hem tingut la Sílvia Gené, que ens ha portat totes les novetats de les moltes possibilitats que es poden fer a Barcelona durant aquests caps de setmana que ve, que en propers, i també a l'últim podcast de la temporada. I ara toca la tercera banda, la tecnologia, que ens la portes tu, Arnau.
1: Sí.
0: Doncs quan vulguis.
1: Doncs avui us vinc a parlar d'un tema que segur que molta gent ha passat per ell, que és si alguna vegada has canviat un mòbil, un ordinador o algun altre aparell electrònic, segurament t'ha passat que aquest dispositiu antic ha acabat un calaix a casa i oblidat durant molts anys.
0: Sí.
1: Si féssim una enquesta ara mateix, probablement descobriríeu que moltes persones tenen un o diversos mòbils vells guardats en algun racó. Però us heu preguntat mai què passa realment quan aquests aparells... amb aquests aparells, quan deixem de fer-los servir? Quan pensem en les deixalles, sovint imaginem plàstic, paper o vidre. Tanmateix, els residus electrònics s'han convertit en un dels residus que més s'estan creixent al món. Cada any es llencen milions de tones de dispositius electrònics, mòbils, ordinadors, tauletes, televisors, auriculars i molts més altres aparells que formen part de la nostra vida quotidiana. El més sorprenent és que, tot i semblar ser objectes senzills, aquests dispositius estan formats per desenes de materials diferents. Dins un mòbil, per exemple, podem trobar alumini, coure, liti i fins i tot, en petites quantitats, or i plata. És a dir, que allò que molts consideren simplement un aparell vell és en realitat una combinació de materials molt valuosos. Per aquest motiu, quan un dispositiu arriba a un centre de reciclatge especialitzat, el primer que es fa és separar els components. Alguns processos es fa manualment, mentre que d'altres utilitzen maquinària avançada que és capaç de classificar diferents materials. L'objectiu és recuperar tot allò que es pugui reutilitzar per fabricar nous productes. I això és el que és especialment important, perquè molts dels materials que s'utilitzen a tecnologia no són infinits. Alguns són difícils d'extreure i requereixen processos complexos i costosos. Per tant, recuperar-los dels dispositius antics ajuda a reduir la necessitat d'obtenir noves matèries primeres i disminueix molt l'impacte ambiental. Ara bé, no tots els aparells electrònics segueixen aquest camí. Molts continuen guardats en calaixos durant anys. De fet, hi ha milions de dispositius que ja no es fan servir però que tampoc es reciclen. Això significa que una gran quantitat de materials valuosos queden totalment immobilitzats, que sense cap utilitat. A més, quan els residus electrònics no es gestionen correctament, poden acabar generant problemes molt importants. Algunes bateries, per exemple, contenen substàncies que poden resultar contaminants si acaben abandonades en entorns inadequats. Per això és tan important portar aquests aparells a punts de recollida o centres especialitzats quan arriben al final de la seva vida útil. Però la història no sempre acaba en el reciclatge. En alguns dispositius encara poden tenir una segona oportunitat. Molts aparells es poden reparar, es recondicionen i es venen de nou. I això permet allargar-ne la vida útil i reduir molt la quantitat de residus que generem. De fet, cada vegada hi ha més iniciatives que promouen la reparació abans de substituir un aparell per un de nou. I aquí apareix una pregunta bastant interessant, que és per què canviem tan sovint de dispositiu? A vegades és realment perquè s'ha espatllat, però en altres ocasions simplement és que volem un model més modern o amb noves funcions. I això fa que molts aparells es retirin abans d'hora i fins i tot que encara continuen funcionant perfectament. Tot això ens mostra una cara de tecnologia que sovint no veiem. Quan comprem un mòbil nou, normalment ens fixem a la càmera, la pantalla o la velocitat. Però poques vegades pensem en l'origen dels materials que conté o en què passarà quan deixi de funcionar. La realitat és que cada dispositiu té una història molt més llarga del que sembla. Comença amb l'extracció de materials en diferents parts del món, continua amb la fabricació i l'ús quotidià, i no acaba fins que els components es reciclen, es reutilitzen o es transformen en una cosa nova. Per això, la pròxima vegada que trobis un mòbil antic en un calaix o canvis d'ordinador, potser valdrà la pena pensar en què faràs. Perquè allò que sembla un simple aparell vell encara pot tenir recursos útils i formar part d'una nova història.
0: Sí, és clar, tens tota la raó, que moltes vegades el deixes allà en un calaix i compres l'altre i del vell no...
1: Clar, el deixes allà abandonat,
0: sí,
1: i...
0: no portes ni a la deixalleria ni cap d'aquestes coses. Mm. Però parlaves de mòbil, però també hi ha, per exemple, ordinadors, no? Mm. Que, a part dels que podem, domèstics o particulars, suposo que hi ha empreses que de cop i volta canvien tots els ordinadors, o, per exemple, escoles, que hi va haver un moment que tothom havia de tenir... I després, aquí sí que es deuen generar grans quantitats de deixalles, segurament.
1: Segurament, sí.
0: Sí. I també, ara, potser espero que hagi canviat també, però fa uns anys feien reportatges d'aquest, tots aquests, o molts ordinadors ja rebutjats, anaven a parar països del tercer món, generant també grans muntanyes de deixalles i, bé... Que en lloc de seleccionar, no, tots els materials que es puguin tornar a reutilitzar, el que feien era, com altres deixalles, com també passa amb la roba i d'altres coses, les enviaven a països del tercer món. També no sé per què exactament, perquè no crec que allà... Mm. Poder ser amb l'excusa que allà potser ho poden tornar a utilitzar, però la realitat és que s'acumula pilons i pilons de deixalles. Espero que això també s'hagi pogut canviar.
1: Això depèn potser de l'empresa, de qui ho gestioni, qui no.
0: Sí,
1: això
0: sí.
1: Canvia molt i varia molt.
0: Sí, sí, sí, possiblement, perquè, a veure, hi ha molts... No només passava amb material informàtic, sinó també a vegades amb electrodomèstics. I...
1: Amb roba també passa.
0: Amb roba també passa. Mm. I bé, allà realment no és perquè ho tornin a utilitzar, sinó que des dels països occidentals d'alguna manera te'n desfàs i allà, a canvi, doncs no sé de quines contrapartides, s'acumulen muntanyes de brosses. Bé, doncs tindrem en compte això. Hi ha molt material útil, no?, dintre dels mòbils, dintre dels ordinadors, que si us portem a reciclar podem evitar que se'n es tregui de nou de material d'aquest, perquè es pot tornar a utilitzar el que estava dins del nostre ordinador, dins del nostre mòbil. Són tot de coses que hem d'anar interioritzant i les hem de gestionar com toca si volem contribuir a que no generem tanta deixalla i no s'hagi d'extreure tant de mineral. És una notícia d'informàtica, però també molt relacionada amb medi ambient. O sigui que aquí, en aquest món, tot va interrelacionat. No podem mirar els fets des d'un aspecte sol, sinó que tots es poden mirar des de diversos aspectes. I en aquest cas, parlem de tecnologia, però també parlem de reciclatge i de medi ambient. Molt bé, Arnau, doncs gràcies per la teva secció, i acabem, anem deixant aquí el nostre programa de la tarda des de Tres Bandes, el penúltim de la temporada, 25-26, i bé, en el proper, dilluns que ve, la nostra despedida de temporada. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: L'emissora que t'escolta. Tordera. Sense 107.1 FM.

0: situació meteorològica que ve encapçalada principalment per un temps de moment tranquil, de moment estable i bàsicament assolellat. Això sí, ahir a la tarda vam tenir núvols als mitjans, conseqüència de les tempestes, de les fortes tempestes que van descarregar cap al Pirineu i punts del Prepirineu central i que avui es tornen a repetir. Per tant, avui aquesta tarda tornem a veure aquests núvols prims que doncs, ens mig taparan una mica el cel al llarg de la tarda. Tot plegat ben poca cosa i sense precipitacions aquí a la costa. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos de mar cap a terra, a diferència d'ahir que van ser més de garbí, i per tant això pot afavorir un lleuger descens de la temperatura. Un descens que demà i demà passat es concretarà una miqueta més, això pel que fa a les màximes, això sí, es mantindrà l'ambient de xafogor i el temps plenament estiuenc. Demà, com avui, a la tarda, podrem tenir alguns núvols, però en conjunt tornarem a tenir un ambient bàsicament assolellat.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la vostra atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Bona tarda, salutacions. Avui dimarts 16 de juny de 2026. Bé, avui és el penúltim programa d'aquesta temporada i si molts han mirat dia Facebook sabran que avui dediquem el programa, fem un especial Joan Manel Serrat. Sí, doncs bé, jo crec, no sé si dir que s'ho mereixia per part meva, perquè bé, hi ha gent que pensaria que potser això és una mica fatu, no? Però sí que m'agradaria, deia, temps enrere, m'agradaria presentar el Serrat de la manera que més o menys jo vaig conèixer-lo. Bé, doncs, salutacions a tots i a totes, i com sempre, salut per tothom. Un dia especial per molts i per moltes que tinguin com a cantant Joan Manel Serrat en la seva agenda de favorits. Sí, el noi de Poble Sec, que tant de recorregut ha fet al llarg de la seva carrera i que de ben segur coneixereu sobradament. Però avui i aquí m'agradaria fer-li doncs aquest especial, com deia, i bé, he de ser sincer, vaig sentir quelcom especial el dia en què amb els meus amics ens desplaçàrem fins a la veïna localitat d'Hostalric. No sé si va ser la seva primera presentació en públic, no ho sé. El que sí sé és que en aquells moments a tots ens agradà i molt. Ell era molt jovenet i nosaltres també.

15, 16 o 17. Serrat, quanta raó. No en sabíem més. Teníem 15 anys. Ha plogut molt, però molt. Per aquesta lletra entra molt endins. Segur que els moments viscuts i desaprofitats en la nostra adolescència en foren unes quantes. Segur que sí. Sobretot aquell temps que diem que ara fa, podríem dir, 60 anys enrere, més o menys. Bé, estem i aquí volem recordar-lo a ell i a totes i a tots els amics que a l'època foren testimonis d'aquell boom que estava a punt d'esclatar.

Un tema que hem tret del Rebost, que poques versions corren ja de la Maciel, moltes, i en català molt poques. Però bé, qui era en Manel? Qui era en Serrat? Qui era en Joan Manel Serrat? Va néixer a Barcelona el 1943. És un dels cantautors més influents de la música espanyola i catalana, pioner de la nova cançó. La seva obra fusiona poesia i música, destacant per himnes com Mediterráneo i la musicalització de poetes com Machado. Retirat dels escenaris el 2022, és reconegut per la seva defensa de la llibertat i la diversitat cultural. Tinc un arxiu de veu que he estat a punt de retallar-lo, però després de reescoltar-lo he decidit que veu de ser vosaltres el que feu la selecció del que més us agrada. Sapigueu que escoltareu a Serrat, a la Núria Feliu, al Raimon, a la Maria del Mar Bonet i al final un polsim de l'Ovidi, tot plegat amanit per als moments de la creació dels 16 jutges i esdeveniments propis d'aquell temps.

Després de les últimes incorporacions, el 14 de maig de 1965, en un recital a la Capella Francesa de Barcelona, els 16 jutges van presentar el seu membre número 13, Joan Manuel Serrat, que, un bon dia, va anar al programa de Salvador Escamilla buscant, com tots, una oportunitat.

0: plora.
1: Un bon dia em va trucar un noi jove, desconegut, i que em va dir que es deia Joan Manuel Serrat i que li agradaria venir a cantar.
2: Jo havia començat ja a escriure algunes cançons i havia fet ja dos o tres cançons en català i em van dur amb el Salvador Escamilla.
1: Ve al cap de tres dies en el programa, a l'estudi d'Ureschi, canta, molt èxit de la gent el va rebre magníficament, amb molt de carinyo, perquè ell era carinyós i sabia fascinar la gent i perquè cantava molt bé, no ens enganyem. Ell ja quan va venir d'entrada ja cantava bé.
2: De seguida em va posar pràcticament en nòmina, perquè sortia dia sí, dia no en el programa i realment allí jo vaig fer un aprenentatge molt, molt important de la meva feina.
1: Cobraràs 250 pessetes per cada programa, amb ell li va semblar de perles, i vaig trucar a Eriksa per dir, escolteu, aquest noi els hi va agradar, van quedar per veure's, es van veure a Eriksa i així van firmar el primer disco.
3: Una actuació realment important.

0: Per tant, va ser una que es va fer aprofitant una kermès, una festa de la capella francesa. Però l'interessant d'aquesta actuació va ser que és la primera en la qual entra a cantar el Joan Manel Serrat.
1: I a partir d'aquí el Joan Manel es va incorporar ja als Setze Jutges a l'hivern següent. I al cap de quatre dies ja tothom volia el Joan Manel Serrat. Te deien els Setze Jutges, però que vingui el Joan Manel, que vingui el Joan Manel.
2: Jo venia del barri, passat per la universitat, però del barri. I el meu món quotidià era una mica diferent que el món quotidià de la major part dels integrants de la nova cançó. Hi havia certes diferències d'origen i de coneixements i de formació. Llavors ja el meu catalanisme no arribava més enllà de la Unió Excursionista de Catalunya, els Minyons de Muntanya, i la senyora Encarna, la veïna meva dels Baixos, que era de la seva. Ara que

0: Cada cop surten més intèrprets al marge dels 16 jutges i la cançó admet altres estils més enllà de la influència francesa. És en aquesta línia que apareix una cantant amb swing que s'allunya de la Mediterrània i busca les seves fonts en l'estàndard nord-americà. No compon, només canta versions catalanes del gènere i cançons originals d'autors catalans en aquella línia. És la Núria Feliu.
1: La Núria Feliu va ser un cas molt curiós perquè la Núria Feliu feia teatre.
2: Hi havia els cantautors, escrivien les seves lletres, les seves cançons, totes s'ho manegaven tots. Jo no escrivia ni feia res, jo només cantava. O sigui, jo era la típica cantatriu.
1: I un amic meu que també feia teatre em diu, mira, la Núria Feliu canta. Dic, ja la conec perquè l'he vist tantes vegades fer teatre. Dic, mira, seria qüestió de fer-li una prova.
2: Després de la prova que em van fer, van dir, bé, hem d'escriure cançons per aquesta cantatriu. Llavors s'ajunta el Rosmar Bà, el Borrell, sobretot el Lleó Borrell, el Josep Maria Andreu, i m'escriuen una cançó preciosa. Una cançó amb swing, que era aquella de...

0: empresa l'èxit de Anirem Tots Cap al Cel, Núria Feliu, amb l'ajut de la Berra Llofré, busca una idea per al seu primer LP amb la col·laboració de Teta Montoliu, el seu trio i el saxofonista nord-americà Booker Erwin.
1: Arribo al Tete de la mà del Mallofré. Perquè a mi, esclar, ja tots els autors m'havien escrit cançons, havien adaptat cançons americanes i tot plegat. I llavors hauríem de fer alguna cosa diferent, no? Llavors vaig dir, i si presentem amb el Tete, aviam com l'agafem, perquè també segons com es llevava, no? I un dia el vam anar a veure, jo no, la veu no em sortia, com pots imaginar, i ell va dir que si ja m'havia escoltat, es va posar al piano, va insinuar el look at me, el mistió, tarora, tirerora, plega i diu, d'acord.

0: Per mi sentir-la cantar al Palau People i cançons d'aquestes va ser com la demostració de que a dintre del marc de la cançó catalana també hi podia haver algú que representés aquesta tendència de cançó d'una manera digna i d'una manera estimulant, inclús per altres, no?
1: No hi ha res a fer avui ni demà. El fort fa la llei amb la seva mà. No vulguis sortir, no vulguis volar, no vulguis saber, només escoltar. El món és així, o així ens el fan. No serveix de res voler-lo canviar. Ens direm adéu, això acabarà, i tots ben contents a casa aniran.
2: El disc amb el Tete el vaig presentar al Palau, jo crec que va ser el mes de novembre, devia ser el mes de novembre, al Palau de la Música. Vaig cantar les 6 cançons perquè el Booker Ervin no hi era. I allà hi va cantar també el Serrat, em sembla que hi havia el Raimon. Hi ha una foto històrica, que és a dintre del el Palau, abans de sortir a l'escenari, hi havia un quartet amb un sofà, emblemàtic, i que allà ens esperàvem per sortir. Doncs jo estic asseguda al mig del sofà, a mà dreta el Serrat mirant cap a la dreta, i a l'esquerra el Raimon mirant cap a l'esquerra, jo assegudeta al mig fent de contrapès. Vull dir, ja la cosa no... Ja es donaven l'esquena una miqueta. Eh?

0: El 9 de març de 1966, el Convent dels Caputxins de Sarrià es fa l'acte de constitució de l'il·legal Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona. Aquell acte, conegut com la Caputxinada, va comptar amb la participació de mig miler de delegats universitaris i més d'una trentena d'artistes i intel·lectuals com Salvador Espriu i Antoni Tàpies.
1: I aquí es va tenir, independentment de la marxa del convent, que no hi tenia res a veure ni d'entrada ni de sortida, la primera assemblea per la constitució del Sindicat Democràtic.
2: L'ambient és fantàstic. Quan hem anat a sortir, se'ns ha avisat de que no es podia sortir del recinte sense donar el carnet a la policia que cercava l'edifici. Estem senzillament recluïts dins de la sala d'actes. La totalitat dels estudiants cercats, jo calculo que deuen ser uns 600 estudiants més uns 20 intel·lectuals. Hem trobat un cantireiga que ens omple els monjos i un, per desocupar, hem trobat un lavabo amb estat bastant cuixambrós i sense llum.
3: En aquell moment hi havia molt sexisme encara, i com a noia guera doncs vaig col·laborar amb tota la intendència, junt amb totes les altres noies, vam preparar els possibles menjars, que la comunitat de caputxins ens van ajudar moltíssim, els llits, que eren papers de diari per terra, perquè alguns gent d'edat va tenir dret a alguns catres, però en general vam venir tots per terra amb un fred bastant notable que feia el mes de març.
4: I l'acte final estava configurat com un acte amb participació d'uns 300 estudiants, més participació d'una cinquantena d'intel·lectuals.
3: I allà vam estar fins que ens van desabotxar, que vam sortir entregant carnets i abofetades, com tothom sap, i entre manifestacions, perquè hi va haver una resposta extraordinària, i després, pocs mesos després, ens van expedientar i vam ser expulsats.
4: Tot això ha tingut a la vegada unes altres repercussions, perquè quan amb la detenció a mi el 6 de maig del 66 em torturen, la meva mare ho denuncia, el Soler Barberà ho aireja com a advocat, i això provoca que l'11 de maig hi hagi una manifestació de capellans que va des de la catedral a Via Laietana amb les sotanes que criden l'atenció reclamant que s'acabi amb la tortura.
5: La caputxinada, jo vinc des de París en aquell moment i me diuen que hi ha això, i aleshores en el cotxe amb altra gent, perquè jo no sabia conduir, fèiem al voltant de Sarrià, doncs anàvem voltant per allà i fotent el claxon i coses d'aquestes. I després és quan ja faig això de dedicar el disc de l'Olímpia, dedico l'inici de càntic en el temple al Caputxin de Sarrià, perquè a més l'Olímpia està en la rue du Caputxin, o sigui, de caputxins a caputxins.
6: El poema de Salvador Espriu, que s'appelle Debout du Chantique, de chante au temple. C'est une chanson que je veux dédier comme hommage au Capucin du couvent de Sarrià.

0: això va coincidir en que van arribar per primera vegada a París el Bob Dylan i la Joan Baez, amb tot el que suposa la cosa americana. I a mi em col·locaren en el mateix sac, amb la diferència de que ells podien dir el que volien i jo venia d'una dictadura. En certa manera, doncs, entre cometes, tenia més mèrit, diguem-ne, doncs, a jugar-te el tipus a estar fent allò. Més o menys aquesta era la presentació en segons quins diaris de la cosa.
1: Raimon, jo l'he anat seguint, vaig ser també a París en el seu recital de l'Olimpia, que va ser molt impressionant, i l'he anat seguint així.
0: Jo el Miró l'havia conegut abans a París i em va dir: hem de fer alguna cosa junts. I jo dic, esclar, el Miró no toca la guitarra, no? I també pinta, i què podem fer junts? Quan vaig tenir les cançons de la Roda del Temps fetes, li vaig escriure dient: miri, i això, he fet això. I aleshores ell va fer la portada del disc.

0: Són uns anys fèrtils per a Raimon. Després dels concerts al Palau de la Música i l'edició dels discos a l'Olímpia i les cançons de la Roba del Temps, amb poemes d'Espriu i portada de Miró, va poder cantar dos recitals sense censura, al campus de Bellaterra i a l'Institut Químic de Sarrià.
1: Allà van venir uns xicots de l'Institut Químic de Sarrià que si jo faria un recital allà a l'institut, dic sí, d'acord, per què no? I aleshores vam allà a un pati, però clar, allò va quedar absolutament petit, van venir de totes les universitats aquí a recitar. I això de l'Institut Químic de Sarrià no s'hagués pogut fer en un teatre perquè igual no haguessin donat permís, però en l'universitat, en aquell moment, a la universitat es donaven els permisos perquè no calia demanar permís. El responsable era o el degà de l'Institut Químic de Sarrià o el rector o el que fos, però una responsabilitat acadèmica, que això es manté fins als anys... Fins al 68, per exemple, jo quan canto a la Facultat d'Econòmiques a Madrid, és també el degà que diu, este xico canta.

0: unes quantes hores ens vàrem sentir lliures i qui ha sentit la llibertat...
1: Aquell festival de Raimon, el 18 de maig en la Villa, ja perteneix a la mitologia d'aquest cantant, no? Nosaltres, els de la nostra edat, ho recordem com un acte més d'un romanticisme de la nostra joventut. Allí, en l'auditori d'esta Facultat d'Econòmiques, estava tot plegat policies, trotskistes, comunistes, demòcrates, gent sense partit, però que lluitaven furiosament per una llibertat.
2: Entre l'any 63 i 68, on hi havia els jutges, hi havia el Serrat, hi havia el Raimon, hi havia el Pi de la Serra, hi havia el començaven els Pau Ribes i companyia, s'incorporava al llac.
3: I un amic me va donar una empenta per anar a la Cova del Drac. Vaig improvisar temes de Mahalia Jackson, que imagina't tu, sense lletra ni res, només esgarrips vocals. I al cap d'un temps me varen convidar a cantar i me varen dir si volia que em traduïssin lletres de la Joan Baez o de Jasbel per cantar. Jo li vaig dir que intentaria fer cançons.
4: Maria del Mar Bonet, Rafael Subirachs i Lluís Llach completen i tanquen la llista dels 16 jutges. Són la novíssima cançó.

0: una cosa...
1: Lluís Llach va ser realment un descobriment, un d'aquests de nois que arriben i dius, té una veu, sap què vol... També només tenia un parell de cançons quan va començar-se, però em va fer més, em va preocupar. Una gran característica del Lluís Llach és la voluntat d'aprenentatge.
2: I ens vàrem provar el mateix dia el Pere Tàpies i jo.
3: Jo vaig veure claríssimament que el senyor Lluís Llach entraria als 16 jutges.
2: I aleshores va ser d'una tendresa i d'uns nervis i va ser molt bonic. I així vaig entrar a 16 jutges. Vaig ser el número 16.
4: Jo vaig ser el jutge número 14. Vaig arribar a Barcelona per estudiar ceràmica a la Massana i no em vaig anar amb un pis, amb amics o... No, vaig anar a caure al vell mig dels 16 jutges, que era a casa del Lluís i la Remei Margarit. La primera vegada que vaig cantar en públic a Mallorca, hi havia un festival de 16 jutges, em sembla que va ser en l'hotel Jaume I. El meu germà em va dir, escolta, per què no surts a cantar tu un parell de cançons de Mallorca i de Menorca? Perquè aquí tothom canta cançons tipus doncs, Brassens o cançó catalana, però no treuen cançons populars de la terra, no? Jo era una nena, doncs devia tenir 17 anys, llavors, no? I em va agafar una espècie de patatús horrorós, però vaig sortir i vaig cantar unes quantes cançons amb ells.
5: Nosaltres encara estàvem a Concèntric, i la Maria Marc acabava d'entrar als 16 jutges, era una nena que devia tenir 16 anys, em sembla, potser 17, però hauria de 17 anys màxim, i havia d'actuar a la Cova del RAC. I ho havia fet unes fotografies a Oriol Maspons.
6: I un dia li vaig fer una foto a la Maria del Mar, al meu estudi, que ensenyava una mica els genolls. Fins aquí. Encara no era l'època de la minifalda, però una mica de la minifandilla, però eren els genolls.
5: Les fotos van arribar a mi via Concèntric, jo, corrents a la Cova del RAC, el posaves a l'anunci que actuava a la Cova del RAC.
6: Vaig veure aquesta foto en l'aparador de la Copa del Drac, de Tuset, censurada, amb un celo negre tatxant-li els genolls. I dic, m'atú el món la censura, que són imbècils i mal d'allò. I entro, fet una fiera, dic, escolta, però com us deixeu fer això, que la censura us foti un celo negre en els genolls a la Maria Marbonet? Diu, si és ella que us ho ha posat.
5: No hi va agradar que utilitzéssim el seu atractiu físic innegable per anunciar els recitals.
7: Una cançó que sempre he dedicat a Mallorca i a mo mare es diu Mercè.

sempre havia volgut doncs, que la meva música, encara que fos escrita ara i musicada ara, tingués alguna cosa a veure molt forta amb les nostres arrels tradicionals.

0: haces.
1: En el pròxim capítol coneixerem com es va produir l'escàndol del La La La, la cançó amb què Televisió Espanyola volia que en Serrat representés Espanya en el Festival d'Eurovisió del 1968. També veurem com aquell mateix any apareix amb força un nou talent, l'Ovidi Montllor. Hi ha
2: una fera feroge, del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren força aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Notícies en xarxa. Edició matí.
5: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
6: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
7: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
8: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
3: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera.
9: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
10: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
9: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
10: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
9: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
11: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
12: Doncs bé, en Serrat, avui estem amb ell. Heu escoltat uns quants més, formava part d'una entrevista feta a televisió, i diem que va néixer en Serrat, en Joan Manel, va néixer el 27 de desembre del 1943 al barri obrer de Poble Sec de Barcelona, fill de pare català i mare aragonesa. Bé, la seva obra artística també hem de dir que el 1975 va ser exiliat a Mèxic, després de condemnar ell públicament la pena de mort imposada pel règim franquista. Ell personalment està casat amb Candela Tifón, i l'obra musical i artística té un estil que combina la cançó popular, el folclore català, la copla, el tango i el bolero amb influències llatinoamericanes. Té poesia, ha posat música a grans poetes, Miguel Hernández, Antonio Machado, Joan Salvat Papasseit, el Federico García Lorca, en Rafael Alberti, el Mario Benedetti, bé, com veieu, grans poetes. Cançons claus, Paraules d'amor, Cançó de matinada, Mediterrània, Cantares, La tieta, Els bojos baixets. Va rebre el Premi Princesa d'Astúries de les Arts el 2024 i la Gran Creu de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi. Però avui tot és Serrat i ens passegem pel seu barri, el Poble Sec, que és un barri del districte de Sants Montjuïc, de la ciutat de Barcelona. Té al voltant de 70 hectàrees d'extensió i està situat a l'estreta llenca urbana entre Montjuïc i l'Avinguda del Paral·lel. De Serrat quasi tot m'ha agradat. I té un tema musicat de la poesia de Miguel Hernández que es titula Nanes de Cebolla. I jo, en la meva ignorància, en els inicis de la seva obra, creia que era lletra seva i dedicada a la terra de la seva mare aragonesa.

Segons l'historiador Miquel Bàdenas, l'origen de la denominació de poble sec es troba en el fet que l'activitat d'aquelles fàbriques que hi havien estaven instal·lades a mitjans del segle XIX, va assecar els pous d'aigua de les hortes de Sant Bertran. Ja sabeu, la densa vida de Joan dona tant de sí que és impossible fer-ne un perfil que l'identifiqui plenament. Crec, doncs, que de tots és sobradament conegut, però el que potser no sabeu és que aquí al Poble Sec hi han nascut altres personatges prou interessants. Joan Gràcia, que és membre del Ticicle, Jaume Sisa, cantautor, la Julia Otero, periodista, Julieta Serrano, l'actriu nascuda al carrer Nou de la Rambla 139, los Mustangs, sí, tres dels components d'aquest grup, Marco Rossi, guitarra solista. Tinc la sensació que de tot el que volia dir ha quedat al tinter, però sí que dos temes musicals encara em sembla que no. Em penso que amb un en tindrem més que suficient, perquè estem arribant a les 7 de la tarda, en falten escassament 6 minuts i tenim un tema que és molt llarg i un altre més curtet, que crec que és el que hem de posar per fer l'acomiad avui d'aquest cantautor, aquest Manel Serrat, tan prolífic amb tot. Bé, jo diria que per acabar podríem escoltar doncs aquest tema que va ser quasi bé una icona, que és un himne, i seria aquest que és ni més ni menys que Mediterrani, oi que sí? Doncs escoltem Mediterrani.

Doncs sí, hi ha un tema que m'hagués agradat que pogués entrar dins de la programació, i el tema és Un Pueblo Blanco. I encara que sovint s'associa amb Andalusia per la menció de les cases de calç, la cançó està inspirada en els pobles de la zona de Belchite, Aragó, d'on era la mare de Serrat i on ell va passar estius amb la seva infantesa. Sí, i Mediterráneo, que és l'últim tema que hem posat, està inspirat en un poble. A quin poble està inspirat aquesta cançó de Mediterráneo? Doncs no és altre que el de Calella de Palafrugell a la Costa Brava, també un poble blanc. I fins aquí el programa d'avui, i diem que és una tarda calorosa, però jo m'he sentit molt refrescat amb aquest tema dedicat, bueno, amb aquest programa dedicat a Joan Manel Serrat. La setmana que ve és l'últim programa, Vigília de Sant Joan, i tenim pensat dedicar una mica a la programació per la de les Revetlla, i veiem com ens quedarà. Nosaltres el que sí sabem és que el dia 23 és l'últim programa de la temporada i l'últim programa de Temps era Temps. Adéu-siau, fins la propera, i que sigueu feliços. Adéu-siau.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Comencem una nova entrega de l'Això Van Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Sergi Guiu, en són bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Què tal?
1: Bé.
0: Molt
1: bé.
0: D'actualitat avui.
2: Mira, mira, me va molt bé que m'ho preguntis això.
1: Perquè m'agrada molt que em faci aquesta pregunta. Molt bona pregunta, com diuen els entrevistats. Llavors no saps si és bona realment o no, ja, a nivell periodístic.
0: Exacte, també tens raó.
2: Pues, com dèiem, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, i més que me la facis ara. Perfecte. Perquè m'he acabat Eufòria, però ja fa uns dies que l'he pogut pair. I probablement, si m'ho haguessis preguntat el dia que la vaig acabar...
1: Però si ja em vas parlar la setmana passada.
2: No, però me quedaven dos capítols, no te'n recordes? Que vaig dir, encara no puc parlar del cert, perquè me queden dos capítols. Menys mal que no m'ho vas preguntar, just vaig acabar la sèrie, perquè hagués set una alliberació de la meva ira increïble.
0: Carai, però normal.
2: Sí. Què passa amb Eufòria?
0: Què passa?
2: Què passa amb Eufòria? Sobretot...
1: Es pregunta la gent.
2: No. La temporada 3 d'Eufòria... I vull deixar molt clar això abans de començar la rajada.
1: La va guanyar Lluís Sánchez.
2: Sí.
1: Perdó.
2: Què passa amb la temporada 3 d'Eufòria? La temporada 3 d'Eufòria no és una mala sèrie en absolut. No està mal gravada, les interpretacions estan fantàstiques. El guió, bueno, és més qüestionable, però el problema que tinc jo amb Eufòria és que aquesta tercera temporada no és bona, quan és la tercera temporada d'una sèrie que les dues seves primeres temporades era una cosa totalment diferent. ¿Vale? Hem passat d'una sèrie d'institut,
0: sí,
2: hipervitaminada, evidentment, superdramatitzada, supersexualitzada, tal i tal, a una mena de western amb drogues, prostitució i la DEA de pel mig. ¿Vale? És un salt abismal, on, a més, els seus personatges també s'hi veuen tremendament desdibuixats. O sigui, jo no reconec amb aquest Nate Jacobs d'aquesta tercera temporada, ni tampoc Alexi, ni tampoc, és que ara no recordo, tampoc a Madi.
1: I em sorprèn que sapiguis tants noms, eh?
0: Siren.
2: És que és una cosa totalment diferent. Fins i tot amb l'estètic, amb tots els aspectes possibles, la càmera ja no fa aquells moviments espectaculars, ni... No, és totalment estàtica, tinte groguenc de western amb molt de cert. No és una mala sèrie la tercera temporada, és una mala sèrie perquè no va gens...
1: Amb les
2: primeres dues. O sigui, els personatges són els mateixos i els coneixem perquè tenen un bagatge que passa les dues primeres temporades, però tot el que passa en aquesta temporada és desconegut en aquest sentit, o està totalment fora de lloc sota el meu punt de vista. No sé què has fet Sam Levinson, no ho entenc, ¿vale? Ja està. La música de Labyrinth també s'ha perdut en aquesta tercera temporada i és un cop molt dur.
1: Bueno,
2: en fi, doncs, ja està, és això el que vull dir. No, podria dir moltes més coses i podria ficar-me a indagar moltíssim més, però jo crec que això és la base del que penso.
0: Si tu creus que això és la base del que penses, endavant.
2: No, a veure, és la base del que penso.
1: Vale? No et podem ajudar.
2: No ho crec, ho sé, ho és. Vale?
0: Molt bé.
2: I és això el que em passa. També m'he acabat una altra cosa, La casa nostra. I acaba com per acabar, eh?
0: Això és de TV3?
2: Sí, la sitcom de TV3.
0: Vale. Que surt el Llumbarrera, no?
2: Sí, correcte. I acaba...
1: Molt bé. És curiós aquest lligam que
0: tens. No, saps què passa? Que el cap de setmana vaig veure l'anunci.
2: Clar, i l'Albert Ribalta també surt, i l'Adrián Grosser...
1: Aquesta ja no sap qui és, ara te la va dir, perquè jo tampoc.
2: Sí, home. En fi, acaba com per acabar. I també vull desmentir una cosa, que vaig dir que la tercera temporada ja estava confirmada. No està confirmada, està pendent d'un fil, ¿vale?
0: Home, però llavors no es diu.
2: Ja, però a mi se'm va donar aquesta informació i jo no la vaig contrastar.
1: Molt bé.
2: Vale, per tant, ara que l'he contrastat, doncs això, la sèrie acaba com per acabar. Vale? Si la deixen amb aquesta segona temporada, doncs escolta, són 28 capítols que, bueno, podien haver estat uns quants més. Però està bé. I punt.
0: Perfecte.
2: És una sitcom que ve a fer, que ve a recuperar el que és una sitcom. No fa res de nou, però és que no ho pretén.
0: Vale.
1: Molt bé. S'ha de saber quines són les limitacions de cadascú.
2: Exactament. Així és.
0: Molt bé. Jo la veritat és que no tinc actualitat, perquè encara estic mirant Absentia, sí.
2: I què?
0: La tercera temporada. A mi m'està agradant molt.
2: Molt,
0: sí.
2: Bé.
1: Molt bé.
2: Bé.
0: És que estar acàtic sempre és bona opció.
2: Sí.
1: Tinc un moment baix de sèries, ja ho sabeu. Tinc d'altres...
0: Que tens el Mundial.
1: Tinc d'altres objectius audiovisuals.
2: El futbol, els llibres, no?
1: Sí. Sobretot el futbol.
2: Bé.
0: No ens enganyem.
1: No és el mes de més lectura del món. De fet, m'estic llegint un llibre sobre el futbol, per tant...
2: Uf. Una mica de sobredosi,
1: No, molt interessant, de Ramon Usall. Ja... Que la gent ens escolti. perquè passarà per ahí.
0: Ah, vale, perfecte, perfecte. Vinga, va, doncs avui toca fer estrenes de la segona quinzena de juny i comencem per la sèrie Blossom Shanghai, que arriba a Filmin i és la temporada 2.
3: Me había imaginado nuestro reencuentro infinidad de veces, pero nunca me imaginé esto.
4: Siempre ir hacia adelante. Voy a ganar dinero aún más rápido. Me alcanzarás.
3: Dame otros 10 años. Te demostraré que estabas equivocada. Si los negocios son un arte, él es el maestro absoluto.
5: ¿Has oído hablar del Empire State? Subirlo de abajo hasta arriba.
0: Diu, arriba l'esperada segona part, 15 episodis de la sèrie de Wong Kar-wai, l'emblemàtic cineasta falsada de les sèries amb aquesta luxosa adaptació que tanca la trilogia que va començar amb Deseando Amar i 2046. Sota la resplendor dels neons del Xangai, explica la història de l'enigmàtic Abao des de la dècada dels 60 fins a principis del segle XXI. Aprofitant les oportunitats de la reforma econòmica i amb el suport del seu experimentat oncle Ye, la restauradora Ling Zi i la senyoreta Wang de l'oficina de comerç exterior, el senzill Bao es converteix en l'extraordinari senyor Bao, un home destacat al món dels negocis, però la seva vida i la seva trajectòria professional trontollen quan una dona misteriosa obre un restaurant anomenat El Gran Lisboa.
1: Bueno, molts noms, no? Entre... Molts noms, molts noms de persones i de llocs i de moments.
0: Sí,
1: i de...
0: el tràiler que no... D'això, i tal com està escrita...
1: El tràiler no t'ha sonat al que has llegit.
0: No.
2: Perquè estava doblat.
1: No, bueno, no, sí, això per començar. Sí, clar, molt bé. Molt bé, molt bé. En fi, m'agrada perquè depèn de qui prepare les estrenes hi ha un format sí. De pàgina o un altre.
0: Hem de fer un llibre d'estil de la joven sèrie.
1: Bueno. I era abans. Bueno, és que jo bueno, que estic no, guardant la teva perquè... carpeta.
2: Jo també t'he guardat la teva carpeta.
0: Ah, sí?
1: És que és l'única que no guarde, ja ho parlarem. Aquí va... Hi ha una carpeta que jo et vaig crear. Bé, bueno, és igual, no, aquí no cal ara que... Això va en sèrie i està per mesos. Jo t'ho fico allí, quan les preparo.
0: Pues, pues jo no.
1: Bueno, no passa res.
0: És que, clar, abans les feia tot la Míriam.
1: Clar. També és veritat.
0: És que, clar. A Movistar Plus arriba la otra hermana Bennett.
6: If you're not the beautiful one, the quick-witted one, or the one full of youthful energy, then who are you?
7: Miss Bennett.
8: I must be. Oh, yes, I am.
7: Miss Bennett is a radical thinker.
9: I told you no one would marry you if you wore spectacles.
10: The most important thing is to be yourself.
0: A veure, en aquest cas, drame...
2: Aquí... Dramèdia romàntica.
0: I això existeix? Dramèdia?
2: Ah, dramèdia existeix, sí senyora.
0: Ah, sí? Ah, vale, vale. Que adapta la novel·la Supervendes de Janice Hadlow, ambientada a l'univers d'Orgull i Prejudici de Jane Austen i que es narra des del punt de vista de Mary Bennett, la germana oblidada. A l'Anglaterra de la Regència, Mary Bennett, la neguet lleig de la família, sempre a l'ombra de les seves quatre germanes, qüestiona el paper que la societat li imposa. La cerca del lloc es converteix en un viatge cap a la independència emocional, on descobrirà l'amor i la necessitat de escollir-se a ella mateixa.
1: Bueno, molt bé.
0: No sé.
1: És que a mi l'univers
2: no,
1: Mary Bennett...
2: Aquestes dues sèries no peguen de moment, eh?
1: És que l'univers Mary Bennett a mi no m'ha convençut
0: jo
1: massa.
0: Jo és que no he seguit mai
1: no, no, jo tampoc, no sé, no m'ha convençut entrar-hi mai, llavors. Però entenc molt que pugui agradar.
0: Vinga, a Netflix. Arribi...
1: Ui, sí!
2: Aquesta sí?
1: Aquesta l'he sentida jo, si no m'equivoco.
0: T'encontraré.
11: It's been 5 years. What are you doing here, Rachel?
12: I need to show you something. Tell me what you see. Come closer, David.
11: He looks like Matthew.
12: I know. And I know how insane that sounds.
11: Just as insane as people thinking I killed my little boy in the first place.
12: But if there's a chance... No matter how impossible, that he is somehow still alive.
11: Then there's someone very dangerous behind this.
0: En aquesta nova sèrie de Harlan Coben, un pare innocent que passa la seva cadena perpètua a la presó per suposadament matar el seu fill, troba l'evidència que el seu fill podria ser viu. Haurà d'escapar-se de la presó per destapar la veritat.
2: Uf, que complicat això.
1: Hi ha tres noms del repartiment molt guais.
2: Clancy Brown,
1: el protagonista, aquest no sé què és.
2: Sí, home.
1: No.
2: Clancy Brown era el dolent de Dexter New Blood.
0: Ho sabré jo, no? Si no sé qui.
1: No me'n recordo jo de Dexter New Blood, com si no l'hagués vist.
2: I és la veu, ojo a la dada que es te quedaré, és la veu de El Senyor Cangrejo a Bob Esponja.
1: Bueno, jo em referia a Sam Worthington, que és el protagonista, a Britt Lower, que és una de les protagonistes de Severance, i a Milo Ventimiglia, que és un actor que m'agrada molt.
2: No, Clancy Brown ho fa molt bé.
1: Milo Ventimiglia, fill de Rocky Balboa a les pel·lícules de Rocky i protagonista, o un dels protagonistes de This Is Us, i també amb aquella sèrie que miraves tu, sortia. Perquè em vaig parlar i tu vas dir, ah, sí.
0: A veure, torna.
1: No. Milo Ventimiglia.
0: Sí.
2: Ah!
0: A Gilmore Girls.
1: Aquesta. Doncs són per mi els tres caps de cartel d'aquest repartiment.
0: Perfecte. En aquest cas a Telecinco.
1: Olsa.
2: Sí, estrena tradicional, eh? Sí. Al lineal.
0: Sí, sí.
1: Al lineal.
0: Amb Max Iglesias, vaja, entre altres, eh? Max Iglesias i Martinho Rivas.
1: I l'altre?
0: No.
1: A veure com és l'altre.
0: Karina Koloskowska.
2: Oh, molt bé.
1: No, home, no, molt bé, no.
2: Com que no?
1: Perquè ha dit una S, aquí no n'hi ha cap S.
0: No,
2: Kolokolshiva, podria ser?
1: Kolokolshikova.
2: Kolokolshikova, ara ho has dit. Sí, senyor.
1: Experiència,
0: eh? És que...
1: Kolokolshikova.
0: Molt bé.
1: És qüestió de llegir.
0: També tens raó. Ella maldita, Alma.
13: En mi vida solo han existido dos constantes, Isaac y Dios. Desde que llegaste a la isleta, pensé que podría tener a los dos.
14: ¿No te sientes solo?
13: Sí que me siento un poco solo.
15: Yo creo que Ana y yo aquí podemos llegar a ser felices.
14: ¿Estás enamorado?
15: Mucho.
16: Lo que no puede ser es que esta gente humilde y trabajadora se quede sin casa para que unos pocos se hagan más ricos.
14: Vuestros hogares son ilegales.
13: La iglesia está muy acostumbradita a hacer lo que le dé la gana. Esto no es el Vaticano.
16: Tampoco es tu cortejo.
13: El dinero siempre es el problema.
0: La vida de Fermín, un jove i atractiu sacerdot, molt estimat i admirat pels habitants de la isleta, el bonic poble de la costa on se situa la seva parròquia, es complica quan s'hi traslladen a viure el seu estimat cosí Isaac i la seva bella dona Anna, per qui gairebé immediatament comença a sentir-se atret. Quan descobreix que ell alberga els mateixos sentiments, es desencadena al seu interior una lluita fèrria, ja que si es deixa portar per la temptació, la traïció seria doble. D'una banda, enganyaria Déu, que, bueno, i a qui ha dedicat tota la seva vida, i de l'altra el seu cosí, aquest sí que és un problema, qui vol com un germà. Per la seva banda, l'Anna considera que té un deute impagable amb l'Isaac per haver-lo allunyat del seu difícil i tràgic passat, de manera que tots dos començaran a viure el malson d'haver de renunciar a la seva felicitat per lleialtat. En aquesta situació, la parella no només s'haurà d'enfrontar un complicat dilema moral, sinó a obstacles més mundans i perillosos.
2: Ojo!
0: Pues no em sembla mala trama.
2: Bon drama, eh? Drama, sí, drama fort, eh?
0: Qui creus que serà el sacerdot, el Martinho o el Maxi?
2: No, és el Maxi Iglesias, no?
1: Sí?
2: Ara ho busquem-ho. Mira, jo és que ho estava buscant aquí.
0: Un sacerdot, Maxi Iglesias o Martinho.
2: Repartiment, estoy en ello, eh?
0: No,
2: Maxi Iglesias és Fermín. La vida de Fermín, sí, un jove i atractiu sacerdot.
1: Ho deia que està basat en un llibre?
0: Com?
2: No ho hem dit.
1: Bueno, hi ha un llibre de Manuel Rivas.
2: Així, no, és el primer paràgraf que posa la sinopsi, de fet.
0: És
1: un llibre que es titola Ella maldita alma, també.
0: Ah, sí?
1: Sí, Manuel Rivas.
2: Doncs sí, Max Iglesias és el sacerdot.
1: Ui, que malament li queda això.
2: Sí. És com fins i tot anacrònic, veus?
1: Ui.
2: Sacerdot, sí.
1: I està molt enfadat, eh?
2: Sí, però bueno, això ja ho fa ell, no? Sempre està així molt serio. Ojo, pues una sèrie on el veurem més amb samarreta que sense, sembla, eh?
0: Està bé, això. Per ell suposo que també ho agraeix.
2: Home, no passarà tant de fred.
1: Ni tant, amb la sotana ben tapadet.
0: No li pegui gens, eh?
1: En absolut.
2: No, però veurem.
1: També és veritat que no els tenim ubicats a la gent vinculada a l'església amb el físic de Max Iglesias.
2: També t'he dit, no sé si Telecinco confia gaire en aquesta sèrie.
1: No, ja t'ho dic jo que no.
2: Perquè l'està estrenant a l'estiu, eh?
1: Ja t'ho dic jo que no.
2: I això ja és un gran què.
1: En definitiva, serà una patacada forta.
2: No a veure, l'acabarà el tirant a capítol doble a les 12 de la nit, allò que fan, però bueno.
1: No patiu.
0: Jo crec que si la posessin a una plataforma... Jo crec que me l'acabaria.
2: És que aquesta sèrie acabarà amb una plataforma.
0: Pues que sigui Netflix.
2: De fet, ja m'arriscaria a dir que està coproduïda per alguna plataforma a la que acabarà. Perquè segurament Prime Video. Per les inèrcies que té Telecinco normalment a fer aquestes coses.
0: Pot ser. A Sky Showtime arriba Rosa Elèctrica.
17: Vi portiamo un aspirante pentito, Daniele Mastronero, detto Cocis.
18: Mastronero! Farò il possibile per farlo collaborare.
19: Fermo! Se il suo possibile non è abbastanza, la copertura salta.
18: Io davvero non ho capito perché hai scelto me per un incarico così grosso.
20: Inge pozzo e stacca. In culo un è con una creatura per guardi. Oh!
18: Forse non hai capito quanto è grave la situazione.
21: Dove cazzo vai?
18: Sono l'unica che può salvarti il culo qua.
22: Oh! Non si respira qua di darabo!
23: Doveva convincermi che valesse la pena darle fiducia.
24: Ma più veloce.
23: Non ne valsa la pena.
24: Fammela portare via.
0: La improbable aliança entre una policia i un criminal marca l'inici d'una trepidant persecució que posa en qüestió les idees preconcebudes sobre el bé i el mal. Un agent del programa de protecció de testimonis rep la missió de protegir un jove cap criminal convertit en informant, un narcotraficant que presumptament va assassinar dues noies. Però quan descobreix que els seus superiors... Tela, avui? Estan confabulats perquè l'atrapin...
1: I em perdonarà la xivita. Sí, se me ha roto la barra espaciadora.
0: Tots dos es veuran obligats a fugir junts del wow. que volen veure, dels que el volen veure mort.
1: Mira, jo ara vaig explicar el que passa.
0: Anava bé, anava aguantant
1: bé. L'Ivan, no anava a dir noms.
2: L'Ivan, que anava de listo, ha dit, ho passaré pel traductor, tot
1: molt
2: això.
1: Molt bé, llavors has fet un copiar i pegar i, per exemple, hi ha una frase, sense espais. O sigui, tot el que llegiré ara no té espais. Els seus superiors estan confabulats perquè l'atrapin. Tot això, amb el seu apòstrof, els seus accents al perquè, tot està, és a dir, està ben escrit, però no hi ha espais. I com això, doncs, sí. Porta així la Judit tota la secció.
2: Si et fixes, també...
0: Aguantant.
2: Si et fixes, també, alguns
1: alguns apòstrofs són interrogants. Com? Ui, un criminal marca l'inici, aquest li és un L interrogant i, inici.
0: Exacte. Molt i d'una, també.
1: I la D, entre la D i la U, també hi ha un interrogant. D'una trepida en persecució va tot junt, per cert.
2: Perdona, Judit, mai més, ja t'ho prometo.
0: No, així em fa estar
1: activa.
0: Alerta.
2: Clar, si no t'espis.
1: Fas treballar el cervell.
0: Exacte. A Netflix també arriba Oasis.
25: El verano. El mejor momento para olvidarse de toda la mierda del día a día.
26: Bienvenido, soy el director de Oasis Infinity. Aprovecho para presentarles a mi hija Celia.
27: Encantada de poder recibirles.
28: Vaya locura de sitio, ¿no?
27: Es un resort.
29: ¿Y qué hace la gente para divertirse?
30: Estás donde quieres, con quien quieres. Pero de pronto, todo lo que tenías desaparece.
31: Les hemos reunido aquí porque la pasada noche se produjo una desaparición en el resort.
0: La sèrie espanyola està protagonitzada per Ana Garcés, Tommy Aguilera, Victoria Khan i completen... Hi ha altres actors.
1: Vale. Molt bé.
0: Junts donen vida als hostes i treballadors d'aquest resort exclusiu on les aparences són enganyoses i cada personatge amaga secrets que podrien canviar el rumb de la investigació. Per exemple, entre els actors hi ha Mercedes Sanpietro, Paco Tous i Verónica Sánchez.
1: Aquests són els veterans, diguem, perquè l'altre és tot jovenalla. Ja no crec que és una barreja entre Bienvenidos a l'Eden, que és una sèrie de Netflix...
0: Vaig intentar mirar-la.
1: Jo l'he vist tota sencera.
2: Per què em sona aquesta sèrie?
1: No, bueno, perquè ja sortia a la Maya Salamanca, de Dolenta...
2: Sí, senyor, ja la tinc.
1: Doncs jo crec que és una barreja entre Bienvenidos a l'Eden, Élite... jo crec que es ve llogarà per aquí, això.
0: Molt bé. Una altra sèrie, en aquest cas Apple TV, Sugar.
32: Another beautiful day in California. Out here, I'm one of the good guys. Bad can be in the eye of the beholder.
33: All the leaves are brown.
32: John Sugar.
33: And the sky is gray.
32: I'm a private investigator.
33: They told me that you do one thing and one thing only.
3: you find the missing.
0: En aquest cas és una visió contemporània i única d'un dels gèneres més populars i significatius a la història literària, cinematogràfica i televisiva, les històries de detectius. La segona temporada marca la tornada de l'icònic detectiu privat i expert en cinema de Los Angeles, John Sugar. Colin Farrell torna amb un nou cas seguint la...
2: L'atribolat germà.
0: L'atribolat germà gran d'un prometedor boxejador local mentre continua la recerca de la seva estimada germana desapareguda. Quan la investigació s'expandeix cap a una conspiració que plana sobre tota la ciutat també...
2: Amb intencions sinistres,
0: vale,
2: eh?
0: Gràcies. Si ho haurà d'enfrontar-se a si mateix i respondre la pregunta, fins on pot arribar per fer el que és correcte?
2: Ah?
0: Ah, mireu-la.
2: Clar, exacte, això és el que heu de fer. A més, sent d'Apple TV, jo és el que sempre dic.
0: Fa... Que s'ha de mirar.
2: No, però bueno, és un, per a mi és un segell de qualitat previ, ja, que ja ha passat, saps?
0: Perfecte. A Amazon Prime Video...
2: Després passen coses com lo d'Eufòria.
0: Ja. Yeah.
2: Perdona per fer aquests segells, però... Yeah.
0: És el que passa, sempre hi ha un gripau. A Amazon Prime Video arriba See You at Work Tomorrow.

0: 사람도 쉽지 않다. 하지만 내일도 출근하는 이유는
1: 내일 뭐 하십니까?
2: 전 차지윤 선임이
3: Xia Jiyun és un oficinista que ha promès no tornar a sortir amb ningú després d'una ruptura dolorosa, cremada de la vida laboral. La seva vida és l'eficiència, les dates de lliurament amb un petit descans, el pollastre fregit i les cerveses després d'un dia de feina. El seu cor fa temps que està estancat, fins que Kang Siwoo, el més temut líder de la companyia, entra a la seva vida.
4: Molt bé.
5: Què vol, pollastre fregit,
3: Home,
4: això és el que
5: Directe, acabo de rebre informació d'actualitat.
3: Vinga.
5: Just ara, acabo de rebre un reel de fonts dignes de no ser mencionades.
4: Vale.
5: Que tiene que morir mucha gente.
4: Ah, la sèrie de
5: Victoria Martín, Macarena García, Ana Castillo... doncs han penjat Movistar Plus un vídeo bastant divertit, la veritat. Ha estat llegint-lo ara mentre sonava el tràiler, de que hi haurà segona temporada.
4: Molt bé.
5: I han fet un vídeo bastant divertit de les tres protagonistes amb la Victoria Martín. Divertit. I just m'acaba de sortir també que ja ha començat la producció de la tercera temporada de The Pitt.
4: Molt bé.
5: Perdoneu per aquesta informació, però...
4: Això,
5: se
4: ho veus,
5: no? Se m'ha passat.
4: Te n'adones, no? Això què va acabar la producció de The Pitt a l'abril?
5: No ho sé.
4: Bueno, ja t'ho dic jo.
5: Sobre
4: el març o l'abril va acabar la producció de Pit i ja l'estan començant.
5: Molt bé.
4: Això és el que ha de passar. No tan severans aquí dos anys entre temporades i pluribus. L'altre dia va dir el Vince Gilligan que ja porta la meitat de la segona temporada escrita.
5: Que els actors i actrius no puguin fer res més a la seva vida que estar pendents de la teva sèrie.
4: Correcte.
5: Molt bé.
4: Ara
5: esclaus de Pit tots. Molt bé, no deixem-los fer res més.
4: Perdona, abans ho feien tots,
5: Però la vida i l'audiovisual
4: també. I una altra cosa, normalment les produccions que s'estenen tants mesos, el que passa és que s'hi adapten els actors.
5: A part, de Pit és molt fàcil fer, perquè com que és el mateix la primera temporada, la segona,
4: clar,
5: la tercera...
4: Estàs buscant, no és un bon dia avui.
5: Segurament la tercera temporada... Jo crec que la tercera temporada, mira que et dic, que serà igual que la segona i la primera.
4: Estarem d'acord en que la tercera temporada és la que ha de pegar més fort, perquè si no, aquí ja ens comencem a decepcionar i a dir, bueno...
5: Jo ja estic decepcionat, però no vull parlar de Pit ara. No és el seu moment.
3: Molt bé. A Cosmo, arriba la temporada 2... de Death Valley.
6: Oh my god, you're John Chappell.
7: Guilty as charged.
6: I'm a big fan. I was literally just watching you on TV.
7: My unique insights might be able to help you find the killer.
6: Bah, bah, bah. What are you doing?
7: You've been helping us with a murder? Just offering my expertise.
6: No, he isn't, no.
8: So is this going to be on the telly?
7: I'm the inspiration. You're the perspiration.
6: Are you calling me sweat?
3: És la sèrie britànica que barreja humor absurd i cozy crime, l'escena més vista de la BBC en els últims 5 anys. La vida de John Chappell, un actor que passa.
5: No, que aquí...
4: Estàvem
5: aquí...
4: parlant a través de la finestra amb els propers que venen a l'estudi, ja està.
5: I feien un senyal de...
3: Sí?
4: Que si li dóna temps anar a... A prendre l'aire al carrer.
3: Això ho vols dir l'altre dia, m'ha fet molta gràcia.
5: Ara dóna un gust.
3: Sí, un actor retirat famós per haver interpretat un cèlebre detectiu televisiu fa un gir inesperat quan la detectiu Jenny Malowan, una ambiciosa investigadora fan de la seva sèrie, l'arrossega a col·laborar en una investigació d'una assassí. Els crims no esperen...
5: No, d'un assassí.
4: No el mateix,
3: eh? Veritat, sí.
5: Perquè això seria d'una assassina. També està tot junt, això.
3: Sí.
5: D'un assassí.
4: No podem fer un programa sense posar-li el pal a la roda a la Generalitat.
5: Els crims.
3: I no, si no
5: esperen,
3: me'ls poso jo sola.
5: I els comptes pendents tampoc. Això també va tot junt. Death Valley torna amb nous casos i un retrobar el mercat per l'atenció. Jane i John tornen a travessar camins, encara que aquesta vegada res no serà com abans.
4: De veritat us ho dic, amics, que agafem llautó i el convertim en mort,
3: Ai, Déu meu.
5: Això és la sinopsis de Death Valley. Els títols sí que estan tots separats, això és veritat, Ivan.
4: No, hi havia la germana Bennett està junt.
5: Ah, no m'hi havia fixat. La següent llegeix en castellà, que he dit a l'Ivan que ho llegiries en català, perquè és com t'ho ha ficat i em sona molt malament, malauradament.
3: La Casa del Dragón.
5: Correcte.
3: Vale, l'escoltem.
9: ¿Dónde estabas?
10: Alicent vino a Roca Dragón.
1: nos abrirá la fortaleza roja y se postrará ante mí.
2: No debes confiar en ella.
8: El rey ha abdicado. Comienza una nueva era. Un nuevo linaje de reyes inmaculados.
9: Eres la reina de dragones. Tienes el poder absoluto a tu alcance.
3: ¡Arquero! Doncs tu diràs, per què no et sona bé en català?
5: No, però té raó el que ha dit l'Ivan mentre sonava el tràiler. Això és una sèrie, per dir-ho d'alguna forma, és la primera sèrie que apareix de l'univers...
4: és una sèrie derivada de Juego de Tronos.
5: És la primera que apareix, després se'n va fer una altra, El Caballero, no sé què, ja no me'n recordo, que es va fer fa relativament poc. I l'Ivan diu, però Joc de Trons sí que es deia més, es deia molt Game of Thrones o Juego de Tronos, però també és veritat que Joc
4: de Trons
5: estava,
4: ens referim com a Joc de Trons,
5: més catalanitzat. Però La Casa del Dragón no sé si s'ha catalanitzat tant. I llavors li direm en castellà, no passa res. Per això simplement...
4: És veritat que La Casa del Drac no són igual.
5: La Casa del Drac podria ser una sèrie del Super 3,
3: sí,
5: que la protagonitza, sí, un cavaller,
4: especial de Sant Jordi, sí,
5: un cavaller, i podria ser això perfectament.
3: Sí. Doncs a un costat el Consell Negre... amb
5: Raineri, aquí no hi ha espais, és així el nom.
3: Ah, vale. Al capdavant reclamant el seu lloc... al tron de ferro, a l'altre el Consell Verd amb Aegon al tron, impulsat per la seva mare Alicent Hightower. La bretxa dins de la molt desestructurada família Targaryen.
5: Wow. La gent no s'està esperant de res. La bretxa dins.
4: Mira que jo no he vist Joc de Trons, però Judit, et veig molt desconnectada d'aquest univers.
3: Absolutament.
5: Us diré una cosa, ho he dit més d'un cop quan parlava d'aquesta sèrie, que jo he vist les dues primeres temporades, la primera més que la segona, no sé la tercera com serà, però la primera, jo és que insisteixo, per mi és una sèrie absolutament política.
4: Així.
5: Per mi és política la primera temporada. És veritat que ens hem d'ambientar amb aquest univers de Juego de Tronos, però és una sèrie absolutament política. A la segona hi ha una miqueta més de sang i fetge, però també és una mica més politiqueo, però ja hi ha molta traïció, molt més Joc de Tronos. Veurem què és el que passa en aquesta tercera temporada. Està molt ben feta, No és el nivell de Juego de Tronos, però està molt ben feta.
3: Repassem a altres sèries sense tràiler. A Sky Showtime també arriba la temporada 2 de L'Agència, també a Warner TV temporada 2 de Erika. Millor traïó arriba a Netflix temporada 3, i jo diria que aquesta em sembla que l'he vista com a mínim la primera temporada,
4: és
3: de... turca.
4: Sí, és turca, exculebrat turco.
5: Quina?
3: Millor traïó
4: de Netflix.
3: Jo juraria que l'he vista. A Movistar Plus temporada 3 de The Capture, a Netflix temporada 2 de Avatar, la llegenda.
5: Una de les millors sèries valorades per la crítica de Netflix,
4: Sí, la de Aang, no?
5: La de Avatar, sí.
4: Sí, senyor.
5: El Semanal.
4: I a més sèrie animada.
3: I darrere, Disney Plus, The Bear.
5: De les 5 en sobren 4 i mitja.
4: Bueno, però com a mínim celebrem que acabi.
5: Oh.
3: Aquí qui no es consola.
5: És molt divertit, molt ràpid, perdona, Judit. A la sèrie Rebalear, que estem mirant amb la Maria,
4: sí,
5: hi ha moments, representa que és un bar, històric de la zona del Raval, sí, i hi ha moments de cuina. I hi ha moments així molt neguitosos i tensió, i venga, i crits, i ara cau això, i ara no funciona allò, tal, no sé què. I la Maria, que no ha vist The Bear, em pregunta, això és The Bear? I jo li dic, The Bear és exactament aquests moments.
4: Sí.
5: Doncs a Rebalear, a Rebalear hi ha un tarannà també en determinats moments de The Bear. Setmana que de moment segueixo recomanant-la, veurem com acaba, que en 2-3 setmanetes, però molt bé Rebalear. I en català, si ho torno a dir, és que a Netflix, HBO i aquestes plataformes hi hagi català, és fantàstic.
4: Sí, jo ja saps que quan la tirin sencera me la menjarem un cap de setmana.
5: Està molt bé, està molt bé.
3: A Netflix arriba El Chico de la Última Fila, a HBO Max Vida Larry David i La Búsqueda de la Infelicitat, a Filmin Millennial Mal, i ja està.
4: I ja està.
3: I ja està. Bueno, Déu-n'hi-do.
4: És que aquest mes...
3: Però no està mal,
4: No, aquest mes va una mica lleugeret.
3: Sí.
5: Però no està mal per ser
3: segona quinzena de juny, però...
4: Veurem la primera d'agost, a veure què ens hi trobem.
5: No hi falta juliol encara.
4: Ai, perdó, sí, és veritat, però volia dir...
5: No, l'estiu que passi a poc a poc, companys?
4: Sí,
5: necessitem.
3: Sí. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois, que vagi bé.
4: Adéu.
3: Fins aquí, l'això va en sèrie.